0: tranquil·lament en moltes localitats. Ara sí, per a demà dijous, ja esperem més núvols i temperatures més baixes.
1: I abans de contar-vos la resta del nostre recorregut i el nostre viatge, anem a donar-li adeu a qui ha fet el viatge definitiu. Dolores Cano Barón. Que tu soñabas. Va néixer a València en 1952. L'hem conegut a tots per la gran vedette de l'última generació de vedettes famoses, no, Ximo? Tània Doris.
0: El Tania nom Doris. De Tània Doris en aquells espectacles del Paral·lel, tota una... Bueno, jo dic una generació, seran diverses, no? Que tenen a Tània Doris com el gran referent de la revista, jo no sé si dir l'últim referent de la revista, encara que Norma Duval, que
1: falta, és, Norma, diguem, Duval.
0: Una generació més jove, no?
1: I les noves generacions que fan un altre tipus de llenguatge estètic i de proposta teatral.
0: Però aquesta imatge de Tània Doris en la vestimenta clàssica, la veritat,
1: plumes i brillantons.
0: Tirant de cuixa, mostrant
1: de cuixa. Cuixa
0: pues, que va néixer, en efecte, a València, al si d'una família d'origen andalús, i que, bueno, on va triomfar realment va ser en els teatres del Paral·lel, en Barcelona, de la mà de Colsada, l'empresari Colsada, i de Lluís Cuenca, sobretot fent parella amb
1: Lluís Cuenca, amb Pedro, no? Peña... I és de veres que va ser un grup de vedettes molt famoses, totes impulsades per aquell productor. De fet, es diuen les alegres xiques de Colsada, que era un nom que avui en dia es posaria les mans al cap, però és de veres. Era, a més, un tipus d'espectacle que se lluïa en grans teatres, com l'Apolo o els grans teatres que hi havia a València en aquell moment, però que després anaven també en xicotetes peces fent les variedades arrevistades o els varietés pels pobles.
0: Així és, una vedette molt estimada, molt reconeguda, mirant la trajectòria de Tània Doris. Per exemple, va ser convidada per Mario Moreno Cantinflas, en l'època en què Cantinflas estava en tot lo alt.
1: El més grandes.
0: Va contar la història de la revista, va rebre homenatge de l'aleshores alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, en fi, en plena transició. I després, anant-nos una miqueta més al xafardeig, clar, resulta ser que ella va conviure durant molt de temps amb l'empresari Colsada.
1: Era parella extramatrimonial, dia ella mateixa, tota la vida junts, però mai sent un matrimoni oficial.
0: Això va comportar algun altre problema en l'herència, sí, de l'empresari quan va faltar.
1: En fet, l'empresari se van disputar fills que no havia reconegut, els que sí, els que tal, els que qual, i ella... però sí que va agafar pessiguet, sí que se li va reconèixer cert estatus de vídua d'aquell empresari, però bueno, i va tindre a més shows, espectacles, el seu nom, un reino para Tania. Hola Tania, te han pinchado el teléfono, etcètera. Tània Doris ha protagonitzat a més pues, Bésame Johnny, ja al mes al 88, això serà de les últimes coses. Pues ens ha deixat.
0: Bueno, pues el venatori serà el tanatori de les Corts a Barcelona, serà, sí, demà dijous, cerimònia també de despedida.
1: Estava malalteta.
0: Estava ja maleta, no? Sí. 74 anys jove, no?
1: Sí, no era major, és de veres. I així, a la televisió i la ràdio valenciana, va estar fa molts anys.
0: Com que sí va estar?
1: Si jo l'han deixat entrevistar i tal, puc recordar els companys.
0: En la peça que apareix en informatius, ens han dit els companys, sí, que senyor, és una entrevista que tu li feres el seu dia a Tània Doris.
1: Que a més era una dona que... Perquè ni aquí envellís amb més elegància i ni aquí, no? I ella era d'ixes, de les elegants. Tània Doris.
0: Sense anar, Tània Doris, des d'ací el record a la vedette valenciana.
1: I a banda d'este recordatori de l'oratge al que feia al·lusió Ximo, contar-vos que farem també un viatge guitarrero, una connexió a una botiga de guitarres i un altre viatge, com li diríem, negre? Sí, millor dit, a la València Negra, el gènere literari que Agatha Christie plasmava com ningú i a la que enguany se li retomen atge en València Negra per el cinquantenari de la seva mort. Santi Álvarez, el nostre col·laborador, que està en l'organització d'esta València Negra, ara ens la presenta de seguida, el que tenen enguany per el programa.
0: Ja, és la seva 15a edició. Farem un altre viatge, el de la economia, a partir de les 5 al mercat de la cartera de deute. Què és això? No sé si us interessa invertir
1: de deute. De deute, sí, soy. De financiar-lo ja...
0: Invertir en deute públic, entenc ja que serà. De tota manera, Javier González ens contarà després, okay, i viatjarem a un altre lloc curiós, perquè és una part enorme de la Xina, que ja per si és enorme, diguem, una Xina musulmana. Xinjiang, en el Turquestan Oriental, una ciutat que sembla congelada en el temps, en la ruta de la seda. Adéu. En fi, vindrà Clara Estrems, la nostra guia de viatges. Ella sempre ho fa ataviada quan ve d'estos viatges.
1: Vestida,
0: estarà tan estupenda.
1: en robeta d'allà.
0: De turquestanesa. Mm-hmm. Molt, molt en rotllo turquestan, sí, sí.
1: I a l'última hora del nostre programa, avui acabem també mitjoret abans, perquè hi ha futbol, avui estarem pendents de què fa el Villarreal, que si quedava davant el Sevilla, jugant, no? Si guanya, quedem tercers.
0: Sí, la Champions assegurada i seria apuntalar el tercer lloc de la Lliga. Mm-hmm. Sí, sí, molt bé.
1: Pues per això acabarem nosaltres mitjoret abans, donarem pas als companys de Punt a Punt, però abans d'això, a les 6, entrevistarem Fernando Botella pel seu llibre Crearte, despierta tu poder creativo, on ens recorda que la millor faena que tenim en el nostre dia a dia som nosaltres mateixos. Vinga, i parem-nos un poc.
0: I avui contem una altra història de comerç local, de joves valents apostant per mantindre el teixit econòmic dels nostres barris. Un sector, a més, tan bonic i tan vocacional com el de la música.

0: La vesprada d'A Punt.
1: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barrequejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
3: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
1: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio. De tu a tu.
0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.

0: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu. Les llengüetes d'apunts de llengua.
1: A Punt Ràdio.
2: Lis és una flor, no un pronom.
3: Vale o no vale?
4: Senyor, sí, senyor!
2: Lis és una flor molt coneguda que es diu la flor de lis.
5: Ah, vale.
2: Però no busques lis com a pronom en valencià, que no el trobaràs.
3: No.
2: És possible que el castellà hagi influït en com utilitzes el complement indirecte en valencià.
5: Això és de veres.
6: És de veres.
2: En castellà dius, les di les flores a tus padres, però en valencià has de dir, els vaig donar les flors i no, lis vaig donar les flors.
6: Clar que sí.
7: Tothom.
6: Molt bé.
2: Si en castellà diem, les di el libro a mis amigos, quina opció serà la correcta en valencià? Lis vaig donar el llibre o els vaig donar el llibre?
8: Els vaig donar el llibre.
2: Correcte! Els vaig donar el llibre. Tampoc era molt difícil, però bé, tot suma.
3: Home, pues clar.
2: Com funciona el pronom de complement indirecte?
9: No tinc ni idea.
2: El complement indirecte és la persona o cosa que rep una acció.
6: Vols dir?
2: Per exemple, a ell o a ella li he donat un beset de tan bé com ho ha escrit.
9: Ah, ara ho he entès.
2: A ells o a elles, els he donat l'enhorabona pel treball.
3: Ole tu.
2: Què passa? Que de vegades ens confonem, no som perfectes.
10: Amiga.
2: Per exemple, dir se ho he dit a la meva amiga no és correcte, és li ho he dit a la meva amiga.
11: Molt millor.
2: Recordatori floral. Lis per al jardí, li i els per a la gramàtica.
12: Molt ben pensat, doctor.
2: Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5. De tu

0: A.Radio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
1: Nova temporada de Terra de Bous. L'actualitat del món del bou a la plaça i al carrer.
2: Cada divendres, Terra de Bous. Amb Germà Estela.
3: A.Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
4: De tu

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
1: De tu a tu.
2: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: La vesprada d'A Punt.
1: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Gràcies per sintonitzar-nos. Som

0: És que no n'hi ha manera. Que
1: vull... De què? De fer seria una...
0: Que vull fer la Xina i no n'hi ha manera. Però que
2: vull és Xina. És una
0: Xina... És una Xina complicada de fer.
2: És una Xina musulmana.
0: És una Xina complicada de fer. I una part de la Xina no tan coneguda.
2: Del Turkistan, allà, que claro, que és una, és una, és una
0: clar,
2: Xina...
0: No és la Xina que tu vas a visitar en primera instància, no. Mai de la vida.
2: Bueno, la de primera instància tampoc ens eixia.
0: No me va eixir, un desastre absolut. Qui hem enviat allí, a, com se diu esta zona?
2: Turkestan.
0: No, el què?
2: Sí.
0: Xinjiang?
2: Xinjiang.
3: Sí, però té dos noms ara, sí.
0: És ella, ja la vull escoltar. Clara Estremes, autora del blog de viatges Les sandàlies d'Ulisses. O sigui, que avui viatgem a...
3: Bueno, viatgem a Xinjiang.
0: Xinjiang.
3: També coneguda com Turkestan Oriental.
0: Vale, ubiquem-lo això.
2: Turkestan en la part oriental, sí. O sigui, el de cap allà.
3: És la part més, diguem, més llunyana de Pequín. Estem pràcticament... No, estem pràcticament no. Estem frontera amb Kirguistan, Tajikistan i Pakistan.
0: Tota la part. Vale. I s'ha del Turkestan... Ell se te mola a tu.
3: Mogolló, de fet.
0: Segur
3: jo...
0: que esta part de Xina te va flipar.
3: Mogolló.
0: Veus?
3: Quan va ser que... l'itinerari de Xina era... Uah, tinc que anar. I està a 4.000 quilòmetres de Pequín.
0: Vull dir... A 4.000 quilòmetres?
2: Que deu ser clar, la distància que... entre València i Moscou, o què sé jo.
3: Sí, perquè...
2: No sé, mira, vaig a mirar-ho. Sí, sí.
3: Per curiositat.
0: Està superllunt, que fet, és clar, és que és tan gran.
3: Clar, molta gent no sap ni que esta part és Xina, perquè això és com una Xina que no pareix Xina.
0: Comprenc.
3: Clar, és una part molt diferent. Però és la regió de Xinjiang és la regió més gran de tota Xina, curiosament.
0: Ostres.
3: Com abarca també deserts i muntanyes, és una regió supergran.
2: 1.000 quilòmetres més que de València a Moscou. Va, a València a Moscou i encara tens que anar 1.000 quilòmetres més, que igual topetes en Sibèria.
3: Em va passar una cosa molt graciosa. Una volta estava allí, jo mirava el GPS i li vaig enviar als meus amics de Turkmenistan per dir-los que estic més proper de vosaltres que de Pequín. Estava al costat, pràcticament, dels turmenos, i era com, estigues al costat!
0: I això no és fascinant i complex de tot? Bueno, i allí qui viu?
3: Bueno, anem a explicar un poquet tot això, perquè clar, és una regió, bueno, es coneix com la regió autònoma de Xinjiang, ja han dit que aquí fa frontera, tot això,
0: sí.
3: I diguem que és el pont un poquet entre la Xina i l'Àsia Central. Té una mescla única de cultures,
0: sí.
3: Pel tema també del Turkestan, cultures turquiques. I té passatges superextrems, tenim des de deserts, fins a ciutats històriques de la Ruta de la Seda, altíssimes muntanyes, tot això, i a més molt allunyat del turisme convencional. De fet, no vaig veure, jo era l'única estrangera en tots els dies que vaig estar per la regió, que van ser com 5 de tot el viatge.
0: Tu fliparies, però ells també.
3: No, Xina, era jo.
0: Ells també.
2: La gent que va a Xina...
0: Ells dirien, està aquí?
2: A Pequín, la muralla Xina, potser que sé, potser potser va a Taiwan, un poquet d'això, però no té mare a 4.000 quilòmetres d'allí. On los mongoles, vete a saber allí.
0: Perdieron la peineta, però allà s'ha anat tu. Que eres més valenta que el sí.
2: Que tremenda que
3: és.
0: Una cosa, que si, ningú, si allí no hi havia estrangers més que tu, te mirarien raro. O no?
3: No, perquè bueno, jo duia el mateix abric que duia, me vaig passejar allí també.
0: Ja el voleu en xarxes, que també farem foto, perquè això també t'ho vas comprar allí.
3: Clar, i ara explique perquè este abric és un teixit especial tradicional de la cultura uigur de Xinjiang. O sigui, este teixit, este abric, es diu, el teixit, el dibuix, es diu Icat, que és una...
0: És un dibuix que fa aixina com aigua.
3: Sí, com si fora aigua, sí. A més, la gent que hagi viatjat a Uzbekistan sí que ho sabrà, perquè ho comparteixen un poc els uzbecs, sobretot la part d'Uzbekistan, el vall de Fergana, que pertany a Uzbekistan, però fa frontera amb Kirguistan, i està per xinesa. I és aquesta tradició textil que comparteixen aquestes cultures,
0: sí.
3: I, bueno, este teixit n'hi ha de fàbrica, aquestes són més de fàbrica, però és que es fan de forma artesanat. És un teixit i també està tenyit, molt estès en aquesta regió, i és tenyixen els fils abans de teixir-los,
0: sí.
3: I així creen com uns patrons que fan com uns colors, pot ser del mateix color com és el meu, que té dues tonalitats de blau,
0: sí.
3: O pot ser d'un color i d'un altre, dos, és molt. La gent que ha anat a Uzbekistan segur que sap el que és, i és així com patrons que fan com aigües,
0: sí.
3: I entre els iogurts este teixit es coneix com, s'anomena a voltes atles, i s'utilitza sobretot per a vestits tradicionals, molt de mocador, el teixit tradicional de mocador, textils decoratius, també n'hi ha pues cortines, inclús, ja és molt d'aquesta regió, i representa aquest llegat cultural de la Ruta de la Seda,
0: sí.
3: I la connexió històrica que té este poble de Xinjiang en altres regions d'Àsia Central, com comentàvem, Uzbekistan i el Vall Fergana, i són així, com geomètrics, ondulats, com aigües...
0: Són bonicos, Són bonicos.
2: Que guai. I com és de gran, allò? Digue'm la regió.
3: Clar, la regió és molt gran, és la regió més gran de tota Xina, per això abarca diverses ciutats i a més abarca part del desert del Gobi, una part de desert, una part de muntanya, que és la part de muntanya que connecta la carretera, diguem, és el Pamir xinès, que es diu, que és la carretera que connecta Xina amb Pakistan, que també vaig anar-hi, és impressionant. I clar, estàs passant de la part més baixa de tot el país, la ciutat més calorosa de tota Xina està allí, i agafes un altre tren i vas a una altra ciutat i continues i estàs a les altes muntanyes. És una combinació...
1: Però muntanyes altes.
3: Muntanyes altíssimes.
1: Més que el Penyagolosa.
3: Sí, sí, sí, muntanyes altíssimes perquè veus la frontera, però bueno, la frontera de Pakistan, una de les muntanyes més altes de Pakistan, la veus des de la frontera.
1: Ja. 7.000 metres, coses així.
3: Més, que no sé, si, no sé si la de Pakistan, no sé si la de Xina, però no sé si arriben a... Passen a 6.000, crec que és de les altes altes.
0: I abans havies dit, també conegut històricament com el Turkestan oriental, que no els fa gràcia.
3: Sí, no, perquè...
0: Això què vol dir?
3: Clar, digue'm que el nom...
1: Perquè es consideren que són Xina, o com o, és el rotllo.
3: Sí, ha, és una regió delicada
0: o no agrada molt a la Xina, però d'ahir sí, o no sé.
3: No, ha, és una regió delicada políticament, ara està molt tranquils, va haver una època en la que va haver molta tensió, perquè estem en la regió iogur. Sí que vull dir-te, també es diu la, el Yuguristan.
1: Que és una
3: iugur,
1: ètnia.
3: És una ètnia. Va, l'ètnia uigur, que ara us contaré un poc més. L'ètnia uigur és una ètnia majoritària d'eixa regió i, clar, ells tenen molta més afinitat cultural històrica en els països veïns, el Turkestan, que es deia abans, que, clar, són tots els països de l'estan.
0: Està més a prop.
3: Que han estat que en Xina, clar, en Xina es pilla molt lluny.
1: Perquè inclús, digo, vull dir, racialment són completament diferents.
3: De fet, per això a mi em van preguntar, quan estava allí, si era uigur, perquè, clar, una, no n'hi ha estrangers, i dos, els rasgos són molt similars a, bueno, les meves faccions, vull dir, els ulls més atmenlats, la cara més redona, no són tan blancs com els xinesos Han, sinó n'hi ha diferents tonalitats, el cabell un poc més oscur, clar, per això em van dir, tu no eres, perquè dius, clar, els rasgos són, de fet, vaig estar parlant d'un taxista molt d'este tema, sí. I dius, és que clar, m'ho semblen molt, més que en els xinesos Han, saps? I com, clar, i va haver una època que hi havia molt de nacionalisme uigur, yeah. I ells volien independitzar-se de la Xina. Aleshores, històricament, es coneix un poc per Turkestan, perquè era com la part esta d'Àsia Central, sí. Però a la Xina no fa massa gràcia el tema de Turkestan perquè té una connotació nacionalista, diguem.
0: A veure si es mascaran oriental, tenestos i se'n van al...
3: Clar, Turkestan oriental o Yugristan. I ara, pues, diguem que a nom xinès, geogràficament es diu Xinjiang. Però bueno, és majoritàriament ètnia uigur i el que també han fet és s'ha barrejat un poc tècnicament. També han donat facilitats per als Hans perquè se'n vagin a invertir o a viure allí. I així es barreja un poc més ètnicament tot.
1: Vale. I l'ètnia és uigur.
3: Uigur.
1: Uigur. I què parlen allí el personal?
0: Uigurès.
3: Parla idioma uigur. Perquè de fet es comença a cridar molt l'atenció. Clar, jo vaig arribar allí fent tren i avions, perquè clar, està molt lluny. I vas des de l'última ciutat que vaig anar, que ja estava dins del territori.
1: I tu com t'aclarixes?
3: Mira...
1: D'agarrar un tren, i agarrar un avió, i agarrar un autobús, si tot està escrit... En
0: allò d'allí.
1: Com es diu
0: que
1: allò?
0: Que no parlen ni anglès, que ens vas dir
1: que
0: la
1: no
0: setmana passada.
1: Bueno,
3: perquè n'hi ha una aplicació mòbil, que és la que pots comprar tots els trens i els autobions a la Xina, que es diu Trip.com, i ahí està tot en castellà, perquè està contraduït.
1: Però com saps que és l'estació? Bueno, i no te passes, en compte de Suey, que resulta que vas a Cullera, però d'en Xina.
3: En alguna ciutat sí que em vaig equivocar d'estació, però menys mal que era només per a trobar l'hotel i vaig dir, menys mal que era al dia següent. Jo copié les lletres en xinès en el Google Maps, no perquè no funciona, en l'Apple Maps, per a exactament que, i després l'aplicació de taxi d'ells també. Te busca la localització. No, aquesta part també em va aparèixer fàcil.
0: I ara ja t'has dit, jo parlava amb el taxista, parlaves tu?
3: Mira, perquè vaig trobar, clar, els uigurs, ells parlen llengua uigur. Aleshores, ells ja parlen dos idiomes de base. Ells parlen l'uigur i el xinès mandarín. I clar, el taxista em va veure i ens va dir, eres estrangera? De quin país eres? Clar, va dir, tinc moltes ganes de parlar. I era, no parle massa bé anglès, però clar...
0: Allí saben Espanya, jo no estic... No,
3: tres pesca. Voltes, vaig dir Madrid, Barcelona... Vaig intentar ubicar el mapa, no n'hi havia manera. Vaig treure el GPS i li vaig mostrar Espanya... I això ja un altre taxista em va dir, no. Fins que vaig trobar en el traductor com es dia Espanya en xinès i em va dir, Espanya. Però jo li dia Madrid i ni idea, eh? I jo, tio, que això...
1: Ni el Barça, capital, i això no. Que es diu que és tan internacional.
3: Allí no, els països ara sí que ho coneixen, el futbol, però allí notat i jo ja era com, bueno, vaig a buscar a veure com es diu Espanya el traductor.
0: Atenem, ells no sabien Espanya, però tampoc sabíem que existien les Xinjiang. Vull dir que...
3: Clar. Que ficats a Xina...
1: Sí, és un poc mutu la cosa.
0: És mutu,
1: el desconeixement.
3: I este taxista sí que, clar, la gent uigur com al final és com parla una segona llengua, pues, el xic sí que parlava un poquet d'anglès i sí que tenia moltes ganes de parlar i era com, ai, a veure, què tal? I
1: perquè allà, aleshores, són musulmans? O sigui, o com...
3: Sí, les, diguem que...
1: I la grafia, com és això?
3: Clar, ens hem quedat això, ens hem quedat l'idioma. L'idioma és el uigur. I tu, quan tu el veus, es comences a veure tots els cartells, inclús l'aeroport, i es comença a estar anunciat xinès mandarín i una cal·ligrafia que sembla àrab. Però no és àrab, és llengua uigur.
1: O ho tens en xinès?
0: Tot fàcil.
3: Perquè tu veus i dius, què fa àrab així? No, la cal·ligrafia és àrab, però la llengua és uigur.
0: És una llengua
3: pròpia. I el curiós és que és una llengua molt pareguda a l'uzbek, però l'uzbek no s'escriu port i és com és estar anunciat. Xinès mandarín i una cal·ligrafia que sembla àrab, però no és àrab.
0: És el uigur.
1: O ho tens en xinès?
0: Tot fàcil.
3: Perquè tu veus i dius, què fa àrab així? No, la cal·ligrafia és àrab.

0: entonces, claro, veus en aquests dos idiomes i això té reminiscències perquè, clar, l'ètnia uigur naix un poquet de la barreja de la Ruta de la Seda, que són també perses, àrabs, totes aquestes corrents que van anar...
1: I si estan a 4.000 quilòmetres de... Pequín, havíem dit? Sí. Tenen la mateixa hora?
0: Mira, lo curiós és que...
1: Perquè d'ací a Canàries canviem l'hora.
0: Xina va decidir que només n'hi havia un fus horari, que era horari Pequín. I dona igual que tu estigués a Kashgar, que és la capital...
1: 4.000 quilòmetres cap a Xina, 4.000 quilòmetres
0: cap a... Perquè, clar, jo vaig arribar, el primer que vaig preguntar és quina hora és, perquè vaig dir, estem molt lluny.
2: Les 12 al migdia, i el millor era...
0: Efectivament.
2: I ara fosc, o què sé jo
0: què. No, clar, canvia, perquè els xiquets es comencen a l'escola a hora Pequín, però es comencen a les 10 del matí. D'hora, clar, és com l'hora...
2: Però l'hora solar serà una altra bandanga, allà, perquè a 4.000 quilòmetres
0: d'un de altres... És diferent, i clar, jo preguntava, era, no, hora Pequín, és hora Pequín, i el que fem és, ens adaptem un poquet a la vida diària al nostre horari solar, però el que ve siguent administració pública és horari Pequín...
2: I així ens queixem quan es canvia l'hora, i allà viuen en l'hora canviadíssima.
0: Que no toca,
2: i són musulmans, de religió.
0: Sí, diguem que l'ètnia uigur, els rasgos són diferents, o sigui, així com parlàvem l'altre dia de que l'ètnia Hui era musulmana xinesa, perquè rasgos eren xinesos, realment els uigurs són musulmans, però culturalment també són diferents. Ells no s'identifiquen culturalment en els xinesos, diguem. Yeah. I són...
1: De fet, tu has explicat. Van absorbir influències perses, àrabs, índies i xineses.
0: De tota la Ruta de la Seda. Clar, ells van ser, diguem, és el pont de tota la Ruta de la Seda, perquè, clar, quan fas frontera tajiquista, i la Ruta de la Seda passava per allí. De fet, la capital de Xinjiang, que és Kashgar, és una de les ciutats més importants de la Ruta de la Seda en aquesta època de caravaneres.
1: Veus tu, històricament han estat a viatge, que els seus ports tingueren comerç i
0: molt,
1: gent, entrada
0: sí,
1: i sida...
0: Clar, i de fet es nota molt, per això la gent també és molt més oberta que en altres regions de Xina. A mi m'han parlat molt més en aquesta regió la gent, perquè és molt més comerciant, estan molt acostumats a totes les rutes comercials, totes les barreges ètniques. Dins d'aquesta regió també viuen, a més dels uigurs i l'ètnia han xinesa, també n'hi ha tajics, kirguics, de Kirguistan, hi ha molta barreja ètnica vivint allí.
2: Que s'han empadronat allí o el que sigui, o barreja ètnica perquè és creuament de camins, diguem, no?
0: Quan es van fer les fronteres de la Xina actual, clar, aquestes persones són ètnicament kirguiques, però vivien allí.
2: Vivien allí.
0: Quan t'acostes molt a la frontera, que jo vaig fer la regió de la carretera del Pamir, es comença a veure gent vestida tallica, perquè són tallicos, estàs a la frontera.
2: Hi ha una cosa que me flipa de viatjar a aquests nivells, precisament les zones de frontera, té que ser una cosa realment flipant. I tota aquesta regió, vull dir, allò que on has visitat aquesta regió, així de tecnològicament, estan com molt...
1: En quin punt estan?
0: No, igual.
2: Jo pensava que estaven en els anys 70 o que sigui,
0: no, perquè jo vaig pensar el mateix, dic, a lo millor no només va haver una tenda on vaig comprar una bufanda també en este patrón, que l'home em va dir, no, així el codi QR se pa pagar, no, així efectiu. I jo vaig dir, mira, és la primera volta en tota Xina que vaig a pagar en efectiu.
2: Però tenies moneda?
0: Tenia moneda perquè havia canviat per a pagar-li a un xòfer d'esta regió, que l'home també em va dir, vale, pagues, i tenia algo i dic, menys mal que tinc diners, perquè no, l'únic, lo de més, tot la veritat és que també funciona. El govern xinès ha ficat tota l'estructura.
2: Clar.
0: Aleshores, tot, clar, el govern...
1: Estan tecnològics a tot.
0: Clar, la policia, tot el que és govern
1: en
0: xinès.
1: En tots els quilòmetracos de territori. Clar, perquè Xina és que és enorme. És brutal, enorme.
0: Clar, per això, és l'altre que dius, donde Buda va perdre les sandàlies quan va estar fent allí les caminates de la Ruta de la
2: Seda. I allí tenen una fibra i una wifi que el deu.
0: Sí, mira, sí que és de veres, però
2: això
0: trobo que sí que són qüestions polítiques. Twitter funciona pitjor en aquesta regió que en la regió de Xina, però això és perquè ja sabem que, no sé si ho havien comentat, a la Xina no funcionen les xarxes socials igual que així. Aleshores, tu has d'anar a la VPN, que és com per a que te canvi la IP, que tu no estàs a Xina, tu estàs a un altre lloc. Perquè si no, el govern xinès sí que té, com passa en molts països, Turkmenistan es fa igual, a Iran es fa igual, n'hi ha un bloqueig a, diguem, les aplicacions occidentals.
2: Vale.
0: Aleshores, si tu vas en una targeta SIM que compres, du ja incorporat la VPN esta. I jo sí que em vaig donar compte que vaig dir, no puc entrar a Twitter, una xorra, però dic, no puc entrar a Twitter així, i ha pogut entrar tota la Xina. I després sí que vaig trobar informació que per qüestions polítiques n'hi ha un poquet més de, diguem, que ahí funciona pitjor.
1: De control o de bloqueig
0: o del que siga. Sí, funciona un poquet pitjor la VPN ahí, però el que és la resta de coses funciona molt bé. Jo, de fet, quasi em vaig ficar a plorar quan me vaig anar a deixar regió, de tant que vaig fer molta amistat.
2: Vas connectar?
0: Molt. Vaig fer molta amistat amb el propietari de l'allotjament del que jo em quedava, perquè la filla sempre l'any que ve estudiar a Espanya espanyol.
2: Xica.
0: I em van adoptar com si fora filla, que l'últim dia jo quasi vaig plorar. Era com, no me puc anar, saps? Em van fer regalar. O sigui, una cosa molt, molt humana, que és de veres que m'havia costat més a la part xí. També vaig estar més dies, més tranquil. Em va tocar molt aquesta regió, clar. És de veres que a mi aquesta regió més diferent me va molt i quasi sí, vaig emocionar molt.

0: Sí, a molt... mi les parts islàmiques m'agraden molt i tota aquesta part de la ruta de la seda m'agrada molt. I és de veus que tota aquesta barreja... Bueno, allí està la mesquita més gran de tota la Xina, també està aquesta regió, a la capital, a Kashgar. O sigui, que tenim aquesta barreja cultural i històrica de la ruta de la seda, ètnicament, i després té també molts mercats. És que tanques els ulls i no saps si estàs a Uzbekistan, si estàs a la ruta de la seda, si estàs a la Xina. No n'hi ha coses... que identifiquem a la Xina.
1: És que una frontera no acaba en un carrer i en el següent vas, que això va, claro, va transformant-se al llarg dels quilòmetres del que és la
2: que
1: Xina.
2: Les fronteres
1: més
2: modernes,
1: claro, a la que la Xina, claro, més claro, turquimintinguesa.
2: No tenen res a veure, les ètniques, diguem.
1: Claro, no? Se van... És,
0: i sobretot per això, perquè també arquitectònicament és diferent, la gastronomia també és diferent, ahir tenim car menjar
2: halal,
1: parles
2: de gastronomia,
1: parles d'uns barrets,
0: sí, mira, la indumentària que estàvem comentant, vale, vale, la de dona que seria con la meua,
1: com, sí, que com, també i es bordeix en la punta,
0: clar, com identifiquem si una persona és uigur i és com fàcil perquè els agrada vestir en la roba, o sigui que per exemple les dones solen anar o en l'estil de roba que duc jo ara mateixa o un mocador o duen el cabell més llarg o unes trenes, diguem que estàs com la roba molt colorida, color roig i tal, molt colorida, faldes llargues, i els homes és molt tradicional un barret que té com quatre cantons, és com un barret més redó, més quadrat, és molt típic uigur, i és un barret, ho duen sobretot els homes majors, tu veus pels carrers i duen com si els homes majors així de poble que duien abans...
2: La boina?
0: Sí, sí, sí.
2: És una boina quadrada, diguem,
0: sí,
2: no?
0: Sí, diguem que...
2: Però,
0: bueno,
2: però moruna, diguem, així, un poc islàmica, no?
0: Més armà, sí, i té quatre cantons i és redoneta, uh-huh, i està bordada de diferents bordades i diferents colors, tens des de color morata, blanca, negra, i els homes majors la duen molt i es veus que se senten en bancs, en cercles, fan molta vida social al carrer els homes i tots van al barret, o sigui que és molt fàcil identificar quins...
1: Ai, estic veient imatges que he ficat, sombrero d'Opa, que tu m'ho dius que seria d'Opa, sí, i me dius que és uzbeco, fijat.
0: Pues n'hi ha, claro, és connectar-ho, que és uigur i uzbec. Perquè n'hi ha com un poc de... Clar, Uzbekistan és més fàcil perquè té país i té nació, els uigurs, com estan barrejats a la Xina, pues, diguem que folklòricament són similars als uzbecs, però el barret és molt característic d'aquesta regió concreta. O sigui, que els homes van vestir a Xina i... Uh-huh. I bàsicament això, i les dones, el moño llarg, és roba més colorida, però els homes si es reuneixen en cercles per aprendre cafè o el que siga, així anar vestits. I després una cosa molt característica de uigur, que a tu t'agradarà molt.
1: He ficat uigur i ara m'ha eixit el...
0: La música.
2: Ai, això m'han dit. Aquesta música uigur, que diu que és patrimoni tot.
0: Sí, patrimoni humanitat.
1: Súbela.
2: Tira-li.

0: molt sentida.
1: Sí.
0: No sé el que diu, però és molt sentit.
1: Té un punt hondo, no?
2: Sí, sí, perquè inclou, diguem, és patrimoni material de la UNESCO.
0: Sí, tampoc me resulta estranya, eh?
2: Perquè, clar, no. Jo crec que a nosaltres totes aquestes coses de la Ruta de la Seda ens han de resultar com més
0: claro,
2: familiars. I al final és un, se va declarar patrimoni material perquè la música inclou música, cant, dansa i narració. Diguem que és una tradició molt complexa, que és com si fos una òpera centreasiàtica. I de fet ells toquen com una guitarreta, no sabria dir-te el nom.
1: Sí, que sona...
2: Sí. Molt bé. I els homes majors d'allí, jo he vist diversos homes tocant-la. I està molt guai, escoltes i fan ahí... I estan ahí tocant.
0: I també ballen.
2: Sí.
1: És de fusta, així, rústica, diguem, no?
2: Xicoteta, diguem que la part de dalt és fineta, i el, no sé com es diu, la part
1: de... El màstil.
2: És redoneta, però menuda.
1: La caixa, redoneta i menuda. I després el que comentava, Gemma, és com un... És molt sentit. I conta com una història... Cada cançó conta una història, evidentment, també del folclore. Però això que conta és que diu que narració, que... Que les històries que conten té a veure, també imaginen la seva història... Sí,
2: probablement, com a tradició oral, però en lloc de ser històries de tradició oral, ben encantades.
1: I lo de la dansa té també, diguem, ressemblança en el folclore xinès, que diguem que, que el ball... Bueno, en tots els folclores, diguem, hi ha la variant també de la dansa incorporada en el folclore,
2: no? Sí, realment així, quan coneixes un poc més Àsia Central, trobes molt la connexió, perquè, per exemple, l'instrument nacional de Turkmenistan assembla molt a l'instrument de sí. Al final, per això, les cultures túrquiques assemblen molt, els balls d'Uzbekistan assemblen molt, així també hi ha com una tradició a Kashgar, que és la capital de la regió, que ara fan com un teatret, una hora al dia, que van ballen i canten, i van pel carrer, ballen i canten, i fan danses tradicionals.
1: I tu has
2: que...
1: vist això?
2: Sí, manté, a les 6 de la vesprada tots els dies està el desfile.
1: El grup folclòric fa un poquet la dansa, diguem allí, és un poc la dansa
0: iogurt.
2: Canten des d'un balcó, des del balcó del cafè més antic, i canten, i allí te ballen les xiques Bayer, i uns altres músics canten, o sigui, mantenen eixa part folclòrica almenys per a que no es perga eixa tradició.
0: Anem ara a la identitat gastronòmica.
1: Ah, sí, claro,
2: Clar, com tota aquesta barreja es nota molt i també, diguem, la qüestió musulmana, com per exemple, s'ha acabat l'arròs xinès i s'han acabat els fideus líquids, així que trobem brochetes de corder, menjar halal, o sigui, que així també. N'hi ha un plat molt representatiu, que són els fideus que s'estiren a mà, que es diu el langman, i estan fent, es estiren en la mà. O sigui, tu pots veure com es preparen, diguem que com si fa, és com els pitxers de Nàpoles, diguem que ho fan, però estos es estiren i estan estirant i són molt típics d'allí. I després també el pollof, que és un arròs que es comparteix en Uzbekistan i en Turkmenistan, que seria el plof d'Uzbekistan, i el pollof turmé, que és un arròs que du carn i carlota. És la paella d'Àsia Central, diguem, que es comparteix en tots aquests països. I el pa, que este pa és un pa finet que es fa en forns, que són com si fa un pou redó, que claves el pa, la pegues en la paret, són uns pas molt fines. És un pa molt d'Àsia Central.
0: Com una torteta.
2: Una torteta que s'apega en la paret i es fa en la paret del forn. O sigui, és una cultura molt d'Àsia Central.
0: I d'espècia, també.
2: També d'espècies de tota la fusió.
0: Perquè tota la ruta de la seda les ha utilitzat.
2: De comí, pebre... És un menjar totalment diferent a les altres regions de tota Xina. És com una barreja entre Àsia Central i Orient Mitjà.
1: Pues mira, m'ha emocionat molt que hagis tingut aquest contacte tan personal en aquesta cultura uigur. I estava imaginant-me, també pegant una volteta per allí, que a les 6 de la vesprada diu que els senyors se senten allí en el gorro aquell. Que quedes per a fer-te uns langmans. I després, què passa? La dansa?
0: Bonico.
1: Estaríem... Sí, bonico.
0: Sí, ens agrada.
1: En llama. No sé per què.
2: Mira, apunteu-se, maig de l'any que ve trac un viatge a la regió.
1: En maig de l'any que ve.
2: Del 2020.
0: En llama també per desconeixement, perquè clar...
1: Per el contrast tan gran.
2: Que dius, això és Xina, és
0: superatractiu.
1: Fem una cosa, com han quedat les ciutats, fem una segona part.
2: Perfecte.
1: Vale, de Xiyang. Molt bé, perfecte, molt bé, Clara.
0: Gràcies,
1: Clara. Mireu-la com va de mudar, que és una cosa realment extraordinària.
0: En xarxes posem la foto perquè la vegeu.
1: Ideala.

0: ¿Qué te parecen estas guitarrotes? Que son chineses.
1: Pues fuera para un rojo,
0: pues,
1: pero de
0: son
1: China.
0: Son overlined, overload, o no sé cómo se dice. Pero la, también estaba la heavy. Forma china de dirse, que eso era imposible. Era
1: un heavy
0: de...
1: chino.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Una... Y canten en chino.
0: Sí, pues así. Sí. Bueno, mira, mira, mira.
1: Arsa cantando.
0: Mira cómo canta.
1: Como si fuera un varón rojo.
0: Chuyendón.
1: Chuyendón ha dit.
0: Però mola o no mola?
1: Mola molt, sí, mola. És com molt, molt, molt la Xina, molt contrast, no? Perquè heavy Xina, és com obús en Xina.
0: És que la Xina és tan gran que n'hi ha de tot.
1: N'hi ha de tot.
0: N'hi ha de tot. Heavy, heavy, tot el que vulguis.
1: I meteoròlegs. Tu bueno, imagina't un meteoròleg donant
0: xinès ploratge. Com serà? Li preguntem a Xina.
1: El mapa, lo gran que és això. Ostres. Sempre plou en algun
0: costat. Allí donaran la informació per regions.
1: Claro.
0: Perquè sí.
1: A trossos i mossos.
0: Si no comenceu a les 8 del matí, a les 2 de la nit encara està. I llegando a l'Uzbekistan. Hola, Obiols.
2: Sí, hola, hola.
0: T'has vist alguna vegada un
2: no,
0: home de l'horatge xinès?
2: De Xina no ho sé, però sí que de Corea i del Japó i tot això, això sí que de tant en tant això reculls, no?
0: Però
2: això
0: ja... països més a manos ets en comparació clar, a
2: amb
0: la Xina.
2: Xina. Bueno, clar, a veure, Estats Units sí que es fa per zones, no? Després tenen el general.
1: Sí.
2: Però bueno, tot es pot fer
0: tot
2: per zones i tot es pot fer més,
0: més
2: amb una escala més xicoteta, perquè nosaltres quan donem la previsió per tot Europa posem quatre símbols i Santes Pasques. Bueno, posem el símbol de Berlín, de Roma, de París, de... de Madrid, com així, així...
0: I d'una punta a una altra, sí, de França, doncs igual
2: no. Exacte, vull dir, també varia molt, és que això cert, del... Cert. Tot depèn de l'escala en què te ho mires, tot.
1: Ho fem avui, a escala nostra,
0: a escala digue, local, a escala nostra, uns nugolassos que estem veient des de la això? Finestra,
2: sí,
0: però
2: caigut,
0: no faig res.
2: Han caigut alguns ruixats molt dèbils, s'han arreplegat 3 litres per metre quadrat a la Vall d'Alba, 4 dècimes de litre a Cabanes, finalment ahir sí que vam tindre ruixats un poquet més intensos, però tampoc van deixar massa precipitació. I ha entrat el vent de mestral, que ha bufat amb ratxes que, per exemple, al Coll de les Eres, això és a la tinença de Benifassà, ha arribat als 111 km per hora. És una zona ventada, però, per exemple, a Vela, Rossell, 84 km per hora o 74 a Catí. I, de nou, aquestes temperatures han baixat al nord, amb aquest vent de mestral. És un vent que arriba més fred i la resta s'han mantingut molt elevades. Hem tingut, per exemple, de nou 29 graus de màxima a Elx, 28 a Bétera, sí, 29 a Crevillent, també 28 al Moradí, però hem de dir, queda un dia de temperatures elevades. Divendres baixen bona cosa les temperatures, de 5 a 10 graus, i el cap de setmana, sobretot de nit, perquè de dia el dia ja és molt llarg i el sol ja el tenim prou alt. Per tant, de dia, per molt que baixen les temperatures, ja no es nota eixa fredor que notes en ple hivern. Però de nit estem parlant de la matinada de divendres, dissabte i diumenge, de mínimes inferiors als 5 graus a l'interior. Fins i tot divendres entra una massa d'aire fred que a nosaltres ens deixarà més núvols, així de sense la temperatura, ruixats a partir de migdia poc importants al nord, sobretot interior nord, i sembla que sí que a partir de la vesprada o de mitjan vesprada divendres tindríem algunes tronades fortes més o menys des del Xúquer cap al sud, al litoral i al prelitoral. Sí, i després d'aixes tronades és quan entraria la massa d'aire fred. I l'Agència Estatal de Meteorologia, de moment nosaltres no estem en avís, però ha posat en avís el nord de la península per nevades, perquè baixarà bona cosa la temperatura. Ara, clar, ja ho diem, a la costa, si estem amb aixos 20 graus, 22 graus, si fa solet, si no fa vent, s'està bé. Es nota menys, perquè clar, el dia és molt llarg ja, i a més tenim el sol molt alt. A l'interior, clar, aixes mínimes de 3 a 4, de 3 a 5 graus que es poden presentar en zones interiors del nord, això és ambient fred. Durarà poc, perquè la pròxima setmana ja tornaran a pujar les temperatures i a més tot indica que la pròxima setmana ja serà prou més estable de sol i de calor.
1: Bueno, toca de moment el 40 de maio, no? Com diu el refrany.
2: Bueno,
1: la setmana que ve encara no.
2: No, el 40 de maig és el 10 de juny.
1: Ja. Bueno,
2: jo trobo que això era abans, no?
1: Lo de la saia és abans, això.
2: Com la de la Cosentaina i els abrics de Tots Sants, no?
0: Ja. Això ha canviat.
2: Això era abans.
1: Com ha canviat tot.
2: Això era abans. Però sembla que la segona quinzena del mes de maig serà ja més estable i més càlida. Sobretot més estable, perquè hem tingut moltes tronades.
0: Sí.
1: Perfecte. Moltes gràcies, Obiols. I la info de l'horatge, ara la info general, tota la informació. I nosaltres ens queda mitja horeta de programa perquè avui hem de prestar atenció al Vila-real a partir de les 6:30. Ara tornem.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Nova temporada de Terra de Bous. L'actualitat del món del bou a la plaça i al carrer.
2: Cada divendres, Terra de Bous. Amb Germà Estela.
3: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio. De tu a tu.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la plana d'Utiel Requena, 100.9.
5: De tu a tu.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En A Punt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
2: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barrequejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
3: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
4: Les noves generacions no tenen un Karl Rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
3: No pintem les coses de color de rosa.
4: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
3: I parlem l'idioma de l'esport.
5: Los 11 que salgan a morder como perros.
6: Tornarem al 4-4-2
7: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
8: Al mando.
9: Tu li has donat les claus.
8: Por algun lado saldrá la rata.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
10: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Vall d'Ayora, 100.9.
11: De tu a...

0: Tuve el tiempo de mi vida. Es que esto me encanta. Tuve el tiempo de mi vida, claro que sí, el tiempo de mi vida contigo, conmigo, con cada uno. ¿Será bonico això?
1: Molt xulo. Atem una cosa.
0: Que ens anàvem ja, eh?
1: Sí, a Upa Vila-real, a tope...
0: Sempre.
1: A l'estadi de la ceràmica, a les 7, contra Sevilla. Lo siento, Sevilla. Hoy perdéis.
0: Vaig a cascar. I a Vila-real a ser tercer, perquè ja té la Champions en la butxaca. Ara els companys de Punt a Punt vos conten este partit i tota la jornada esportiva. Nosaltres tornem.
1: Demà a les 4 vos esperem. Gràcies.
0: Au, adeu. No.
2: La vesprada d'A Punt. Amb Ximo Rovira.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2
5: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
6: Al mando.
7: Tu li has donat les claus.
6: Por algun lado saldrá la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
8: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'A Punt Ràdio. De tu a tu.
0: La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.

0: la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
1: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
2: Apunt Ràdio.
3: I yeah, ben retrobats. Avui parlarem dels diftongs i dels iacs.
4: Que comenci l'espectacle.
3: Segur que alguna vegada heu sentit la paraula diftong.
5: Clar que sí.
3: Diftong, diftong, diftong.
6: Bona vesprada.
7: Bona vesprada.
6: Has dut la casalla?
7: Sí.
6: Pues passa, passa.
3: Considerem que un diftong és quan en una mateixa síl·laba coincideixen una vocal i un so gradual. Recordeu de la llengüeta de la síl·laba que una vocal és un so que fa de nucli de síl·laba, de cim de la síl·laba, mentre que els sons graduals són els que van o davant o darrere del nucli de síl·laba i, per tant, no són vocals. Fixem-nos en l'estructura sil·làbica de la paraula aigua per a entendre què són els diftongs.
8: Molt ben pensat, doctor.
3: Tot i que la paraula aigua pareix que tinga quatre vocals, realment només en té dos, les dos que fan de nucli de síl·laba, que són la A i la A.
9: Pues és la A.
3: I com podeu veure en l'esquema, hi ha un diftong decreixent, ai, i un diftong creixent, ua.
10: Efectivament.
3: Els diftongs creixents en valencià són ua, ue, ui, uo, u, qua, que, qui, quo, cu. Qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua. Aguantar, llengües, ambigüitat, pasqua, qüestió, obliquitat.
10: Efectivament.
3: Ara, exemples de diftong decreixent. Desmai, cuina. I els diftongs decreixents serien la A, la E i la O seguides de la I i de la U. En canvi, els iats els tenim quan les vocals es pronuncien en síl·labes diferents. Aeròdrom, eòlic, caos...
11: Molt bé, estupendo!
3: Fins a la pròxima llengüeta!
2: Apunt Ràdio.
12: Presentador de la Safor.
13: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
12: Gemma Juan. Animal de companyia.
13: La ràdio.
14: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia, eh?
15: La vesprada de punt on tot pot passar.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En Apunt Ràdio. De tu a tu.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.

0: Escoltes música urbana i mestissa valenciana.
1: Natros.
2: Nosaltres.
3: Nosaltres.
4: Mosatros.
5: La qüestió és entendre'ns.

Tremola la meua pell en notar aquella olor, aquesta melodia i so. El meu cos em demana fugir, escapar lluny, però sempre tornes ací, en el meu amic, empresonant-me entre les notes amb les connexions exactes que crien records tens, tots els llibres. Creant l'incendi em desfaig entre compassos, creient que sóc invencible davant de mi. Mai contra'm el temps, tampoc amb l'instint de fugir del foc.

0: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana d'Utiel Requena, 100.9.
1: De tu a tu.
0: Noranta minuts en A punt ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

0: Les 11 de la nit i 2 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio, amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Un programa el d'avui que té que començar d'una manera total i absolutament diferent. Trencant els nostres esquemes perquè acabem de viure una nit històrica. València Bàsquet en una sèrie, jo diria, ultragalàctica de 5 partits de quarts de final s'ha clavat en una Final Four, la primera de la seva història. En el Roig Arena, la gola que ens ha contat esta fita històrica és la de Luis Urrutia. Hola, Luis, què tal? Bona nit. Bueno, per un moment no tenim aquesta situació. A veure si podem recuperar la comunicació amb el Roig Arena, que és, bueno, pues en aquests moments el lloc neuràlgic d'ebullició en el bàsquet, diria, mundial.
1: Com deia, és fàcil abrir.
0: Ara, qui ens ha contat aquesta fita històrica ha sigut Luis Urrutia. Hola, Luis, què tal? Bona nit.
2: Así estem, Manolo, en este Roig Arena, on no es mou ni un espectador, on està absolutament ple, disfrutant de els jugadors que estan pegant la volta, saludant a tots els espectadors de les primeres files, amb la música encara animant, i amb moltes, moltes llàgrimes en este Roig Arena, on ens ve el record de tots aquells amics del bàsquet que ja no estan i que han ajudat a que es produïsca esta fita històrica per al nostre bàsquet, per al que el bàsquet valencià estuga en una final a 4, amb Miqui, amb Pipo, ajudant-nos des del cel i diguent a este València Bàsquet que és un dels 4 millors equips d'Europa.
0: Un dels 4 millors equips d'Europa en, jo diria, Luis, que la sèrie més brutal de quarts de final que uno recorda en moltíssim temps, per no dir en la història d'esta competició.
2: Abans d'este partit ja es parlava de que era la millor sèrie de la història dels play-offs de l'Eurolliga. Ha tingut de tot, grans moments d'atac, grans moments defensius, grans moments emocionals, i en l'encontre d'avui, a més, ha tingut al Roig Arena. Factor diferencial quan tornen els jugadors a la canxa. L'abraç entre Víctor Ruengo. Este partit ja es parlava de que era la millor sèrie de la història dels play-offs de l'Eurolliga. Ha tingut de tot, grans moments d'atac, grans moments defensius, grans moments emocionals, i en l'encontre d'avui, a més, ha tingut al Roig Arena. Factor diferencial.

0: jugadors de València Bàsquet disfrutant d'esta espectacular victòria de avui. Hi haurà un València-Madrid en les semifinals de la Copa d'Europa.
1: Quin millor moment, Luis, per prendre's la revenja del que va passar en la Copa.
0: Sí. Sense dubte, sense dubte. Va ser un moment màgic. També entra amb sabatilles Josep Puerto, el capità d'aquest equip, lesionat, que no ha pogut participar en l'encontre. I així estem, Rodilla i jo, amb els pèls de punta.
1: Nacho, què tal? Bona nit.
2: Hola, què tal, Manolo? Bona nit.
1: Sobretot, més enllà de tota la superació que suposa, de l'assentament del projecte, és també un cant a l'espírit de l'esport. Vull dir, jo recordo aquell últim partit de la fase regular de la lligueta, on deien, bueno, igual a València Bàsquet li convé perdre el partit, per a... No, no, no, i Pedro Martínez diria, no, no, nosaltres anem a tope, i a tope és a guanyar, i a guanyar és que has estat amb la soga al coll perquè tingueres un 0-2 advers, però que, com deia, crec que és un final de justícia poètica per a lo que suposa l'espírit esportiu que València Bàsquet, que no va voler escatimar, que no va voler jugar, que no va voler fer la trampa, haja acabat en la Final Four.
2: Jo crec que l'essència de l'esport s'ha reflexat en esta victòria, en este pas de València Bàsquet cap a esa Final Four. Per què? Perquè lo que mana és lo que passa a la pista. L'equip que millor jugue, que més arguments demostre, que no que se pot embrutar, però que no apareguen altres factors que determinen qui puga accedir, no? A aquestes semifinals d'Eurolliga. I el que s'ha jugat en este parquet del Roig Arena en estos 40 minuts i en els dos partits també d'Atenes, València Bàsquet ha sigut molt millor en el treball coral, en aquest nivell d'excel·lència defensiva, eh? Tot el món ajudant-se, tot el món apretant, ofegant el valor, i després en la parcel·la ofensiva jo diria que també més generós, més coral, trobant millor elaboració, i això és el que avui portem cap endavant. Demostra que l'esport viu del rendiment dels jugadors en la pista, i València Bàsquet, que per a mi atropella a este Panathinaikos, superat ja en aquest tram final, perquè València Bàsquet no descuidava res, es pentava cada vegada més, i bé, així estem celebrant tot el Roig Arena en peu per a reconèixer a jugadors este faenón que acaben d'aconseguir.
1: Estarà tota la plantilla fent-se la foto, marcant amb els quatre dits de Final Four, Luis. És ara mateix la imatge sobre la canxa.
0: I ballant. I en el pavelló hi han 14.900 persones, perquè és de Panathinaikos.
2: Ja han desaparegut.
0: Sí. Però els que estan de taronja, tots, eh? Per cert, quina impressió veure tota la graderia de taronja en aquestes camisetes que el club ha regalat a tots els seguidors per a que pogueren mostrar aquesta uniformitat cromàtica des de la graderia del pavelló.
2: L'efecte de la grada, jo crec que avui també és aquesta demostració que la grada pot ser diferencial, apretant i ofegant al rival i espentant al teu, no? Per tant, bueno, èxit total. Per ahí també està Enric Arbonell, molt de mèrit per part d'Enric, de Luis Arbalejo i, evidentment, de la figura de Juan Roig, que tantes vegades fa anys deia que arribaríem ahir a desitjada Final Four, que estaríem ahir prou de tocar-ho. Pues avui seu en porta València Bàsquet, i per què no? És a dir, era un somni clavar-se en la Final Four, pues ara ja no és somni, ara és realitat.
0: Ara és una realitat, sí.
2: És un somni guanyar en semifinal?
0: De tot això, Fula, que parlàvem tu i jo en estes cadires en el mes de novembre, tu veus este equip capaç de clavar-se en la Final Four?
2: Algú m'ho diria que estaven tronats, eh?
0: Ara sí, parlant de la Final Four, d'un València que estava meravellant, però al que li faltaven coses, i Pedro Martínez ha estat capaç d'ensamblar-ho tot i de fer una màquina espectacular.
1: Doncs no? si et sembla, Luis, és que crec que està parlant ara mateix per a la tele Pedro Martínez. Si vos sembla, l'escoltem.
3: Estáis en la Final Four, estábamos todos de los nervios, lo hemos celebrado muchísimo, nos alegramos mucho. ¿Cómo lo vives tú?
4: Bueno, también igual. Bueno, era un objetivo que teníamos y este partido pues había que jugarlo, tenías un poquito de presión por la posibilidad, ¿no? Por la responsabilidad también. Seguramente hemos jugado mejor baloncesto fuera que en casa, en la serie, y sabíamos que Panathinaikos

0: La informació esportiva en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: Som la veu de tots. Som APO.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
1: APO Ràdio.
3: La Dixi!
4: Però què diu?
3: No és el mateix dir-ho que com dir-ho. Oh. On vas amb ixa cara de pomes agres?
5: Quina ironia, quina cunyata!
3: Els díctics són paraules que assenyalen el que és des del context.
6: Queda clar?
3: Així, allí, ara, tu, jo, demà, este, eixe, aquell... I que sense el context no se sap a quin element fan referència.
7: Ah, vale.
3: Per exemple, si diem jo vinc ara, per a saber què volen dir jo i ara, hem de conèixer el context.
8: Home, pues clar.
3: Això, tu no ho estàs veient, perquè no està dins del text. El text seria la imatge i el context el que hi ha fora del pla.
9: Ah, ara ho he entès.
3: Eslògan final. La Dixi et diu qui, on i quan, i en canvi el modus et diu com, amb quin to i amb quina intenció.
7: Efectivament.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
1: APO Ràdio.
0: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. APO Ràdio. De tu a tu.
10: Són les 7.

0: Bon dia, dijous 14 de maig, quart dia de vaga indefinida en l'educació pública valenciana, amb la mirada posada, molt posada, en la reunió que ha de celebrar-se a partir de les 9 del matí. Trobada entre la cúpula d'educació i les representacions dels 5 sindicats del professorat, que ahir, només mitja hora abans que començaren una concentració a les portes de la conselleria per exigir precisament diàleg, rebien eixa convocatòria de Mari Carmen Ortí. Arriben a la reunió amb la mateixa exigència a la consellera, una proposta que siga integral, que aglutine totes les reivindicacions que hi ha damunt la taula. El president Juanfran Pérez Llorca diu que eixe és el compromís, al temps que fa una crida a la sensatez.
1: Estem oberts al diàleg de tots els punts que ells han plantejat per a parlar i per intentar arribar a l'enteniment. Jo el que demano és sensatès i el que demano és sentit comú.
0: TPB, el portaveu Marc Candela, assegura estar a la guai de l'oferta. Deixa clar que l'última paraula, en tot cas, la tindrà el personal docent.
2: Demà veurem aquest preacord que diu quin és...

0: titular del dia. 1.700 persones confinades en un creuer a Bordeus. N'hi ha un brot gastrointestinal d'origen líric i una persona ha mort. Toni Cano. Les autoritats franceses diuen que la causa és un norovirus, que no té cap relació amb l'antivirus, però la mort d'este home ha fet saltar totes les alarmes. Mentrestant, l'espanyol contagiat del creuer Onlus continua estable i amb símptomes lleus. Preocupa i molt la dona francesa ingressada a l'UCI a París. Està en estat crític i respira amb un pulmó artificial. El segon tema en el nostre interès d'avui és el del foc que des de dimarts crema a la fàbrica de processament d'ametles de la Vall d'Alba, a la Plana Alta. L'evolució és positiva, però continua sense estar controlat. Toni Cano, ara sí, bon dia.
1: Bon dia, Alba. L'evolució és positiva, però continua sense estar controlat. En les últimes hores s'ha pogut accedir a zones segures dins de l'estructura de la nau per a fer tasques d'extinció directa i s'ha pogut començar a treballar amb maquinària pesant per accedir a altres més inaccessibles. La mateixa estructura de la nau dificulta molt les tasques. David Vicente, diputat provincial del Consorci de Bombers.
2: És un incendi que és complicat per si mateix, per la pròpia estructura que ha col·lapsat, i la pròpia estructura és la que ens està dificultant ara, és l'extinció d'aquest incendi.
0: I de l'exterior a Pequín?
3: Els sindicats havien dit que estaven preparats.
0: Tenim alguns problemes avui amb el control tècnic, amb la tècnica, així que anem a continuar nosaltres amb este relat informatiu. Dèiem, volíem ambient d'aquest viatge a Pequín perquè ja ha començat, és el que els volíem contar, la cimera entre el president xinès i el nord-americà. 15 segons d'encaixada de mans ha durat. Xi Jinping i Trump s'han saludat a l'escalinata del Gran Palau del Poble en eixa primera visita d'un president nord-americà, Toni Cano, en 9 anys.
1: Així és, Alba. Visita a Pequín en una cimera que suposa un intent de destensar les relacions entre les dues superpotències amb la guerra de l'Iran, les polítiques arancelàries i també Taiwan com a punts clau. Trump arriba acompanyat d'Elon Musk i els caps d'Apple i Nvidia amb la intenció que la Xina, Alba, s'obriga al mercat estatunidenc.
0: 75 minuts quan arriba la notícia del dia, la dels esports, portada per al València Bàsquet, que a nit va fer història. Òscar Forés, bon dia.
4: Bon dia, sí, Alba, perquè per primera vegada jugarà una final a 4 de l'Eurolliga, la màxima competició continental. Nit inoblidable per a l'equip taronja, que s'imposa 81-64 al Panathinaikos en el quint i definitiu partit de play-off disputat al Roig Arena. El pròxim rival dels de Pedro Martínez en semifinal serà el Real Madrid divendres 22 de maig a Atenes.
0: Gràcies, després ampliem. I en l'horatge tenim pocs canvis respecte a ahir. Seguirem amb el vent de ponent. Fins a quan, Antonio Sánchez? Bon dia.
5: Serà fins demà, Alba. Tindrem un canvi d'horatge de manera rotunda perquè vindrà un front d'aire fred que es desplaçarà des del nord i farà que demà torni la pluja i també baixen les temperatures de manera dràstica tot el cap de setmana. Així que avui ens queda l'últim dia de vent de ponent, però contem més detalls en l'espai de l'horatge.
0: Doncs fins a després, Antonio. Pel que fa al trànsit, si estan a la carretera, atenció, perquè ja es trobaran les primeres retencions a les entrades de València. Tenim embussos tradicionals a esta hora a la CB30 a Paterna, també a la B30 a Mislata i a l'A3 a Xirivella. Arribem ja així a les 7:06, és com es presenta de moment este dia. De seguida n'aprofundim en totes les qüestions. Vicenç Jover està en la producció, Sofia Álvarez al comandament tècnic, que esperem que en els pròxims minuts puga començar a respondré. Fem un breu parèntesi i de seguida anem amb tot.
6: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
7: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un ací, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana. Actitud mediterrània.
8: Des de la Diputació d'Alacant, cuidem el que fa gran el teu municipi. Perquè amb el pla Més a Prop, donem suport als municipis en el manteniment dels seus servicis i espais públics, parant una atenció especial en aquells que més ho necessiten. Si eres ajuntament, accedis a les ajudes en diputacionalicante.cdelectronica.es.
9: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
10: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
11: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
12: De tu a tu.
13: A punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
14: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'A punt.
15: T'ho contarem tot.
16: Però tot, tot, fil per randa.
15: Te'n vens?
14: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
0: Són les 7 i 8 minuts, enfilem el dia 4 de vaga indefinida en educació, en l'educació valenciana, amb una cita que té lloc d'ací a no res, a les 9 del matí a la Conselleria. La cúpula d'educació i els 5 sindicats reprenen la negociació. Les organitzacions sindicals han exigit una proposta integral de totes les reivindicacions i això mateix s'ha compromès el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha demanat sentit comú i deixar de banda, ha dit, la política per arribar a acords i posar fi a la vaga. És una crònica del nostre company Carles González.
3: Els sindicats havien dit que estaven preparats per a negociar i en qüestió d'hores van tindre la resposta d'educació precisament a les portes d'una conselleria que ara mateix concentra tot l'interès informatiu. Els sindicats volen una proposta global efectiva i que avalen els docents. Mentrestant, la vaga continuarà. Escoltem per este ordre Marc Candela de l'Estep, Maite Tarazona de l'UGT i Txelo Valls de Comissions.
17: És una bona notícia. Esperem que demà vinguin amb una proposta de tots els temes real i efectiva i amb disposició de negociar.
18: No només de les retribucions, sinó que tenim molts punts molt importants per a la millora de la qualitat educativa i hem de ser conscients de que s'han de solucionar urgentment.
19: Una oferta que serà valorada si és o no és satisfactòria i després, en tot cas, se fan les desconvocatòries, però no a la inversa.
3: Amb un taüt i solta de bitllets com a imatges icòniques, la mobilització nombrosa es va fer sentir també davant del Palau de la Generalitat. La conselleria ha xifrat el seguiment d'este dimecres en un 27,2%. El cap del Consell s'ha compromès a parlar de totes les reivindicacions des del diàleg i el sentit comú. Escoltem Juan Fran Pérez Llorca.
20: I per intentar arribar a l'entendiment, jo el que demano és sensatès. El que demano és sentit comú. Ara mateix, per exemple, un pla de climatització per a centres escolars que no el tenen tot, està tot damunt la taula. I de veritat, el més important són els salaris, atendamos lo que ellos consideran y que nosotros también consideramos que es muy importante, ¿no? Que es, insisto, quitar la política de las aulas y centrarla en que haya más rigor técnico y profesional.
3: D'ací a no res, els 5 sindicats i la cúpula de la Conselleria d'Educació s'assentaran en principi preparats per a negociar. Veurem quin és el final.
0: Veurem, els sindicats no han desconvocat de moment la manifestació unitària prevista per a demà al migdia a València. Les concentracions i actes de protesta per part del professorat han continuat en pobles i ciutats. Ahir de nou va ser una jornada de marxes reivindicatives. Víctor Vidal.
21: Els docents van elevar la pressió a les concentracions en el tercer dia de vaga. El Palau de la Generalitat va ser el centre de la protesta este dimecres. Les marxes reivindicatives es van estendre des de Castelló fins a Alacant, on el professorat va expressar les seues reclamacions.
22: Estem treballant a més de 30 graus en les aules amb l'alumnat patint. La biblioteca té goteres i estem traient els llibres com podem.
21: Les elevades ratios a les aules o la falta de recursos als centres per poder fer front a l'alumnat amb necessitats educatives especials són altres problemes que volen revertir.
23: Instituts que, com per exemple en Oriola, se reconvertixen en FP i ens quedem amb uns instituts sobrecarregats.
24: Tenim les zones de costa amb la matrícula sobrevenida que fa que les ràtios estiguin disparades.
25: TDA, TEA, problemes socials de tot tipus i no ens arriba cap solució. Tenim pedagogs terapèutics, els PTs, totalment insuficients i desbordats.
21: I adverteixen que continuaran la vaga fins que la conselleria els doni solucions concretes.
0: 7 i 11 minuts. Anem amb més assumptes. Una gastroenteritis per norovirus està darrere del brot que ha afectat 80 passatgers d'un creuet atracat a Bordeus.
1: En un primer moment, les autoritats havien decretat el confinament de tot el passatge, 1.700 persones. Els contagis i la mort d'un dels viatgers, un home de 90 anys, havien fet saltar a l'alba totes les alarmes.
0: S'ha descartat també que tinga cap relació amb l'antivirus. Ens ho conta Carles Àlex Sanjaime.
2: L'Ambition està atracat des de la nit de dimarts al port de Bordeus. Era una de les escales del creuer. Uns 80 casos presenten símptomes compatibles amb una gastroenteritis per norovirus, amb vòmits i diarrea. S'investiga també si la mort d'un home, un ciutadà britànic de 90 anys, està relacionada amb aquests casos. En total, 1.700 persones en un megacreuer de luxe, la majoria de nacionalitat britànica i irlandesa. Va eixir de Belfast el 8 de maig, va fer escala a Liverpool el dia 9, al port francès de Brest l'11 de maig i va arribar a Bordeus la nit de dimarts. Les següents parades programades d'este creuer són en ports espanyols, el Ferrol, Gijón i Bilbao. La companyia decidirà si continua l'itinerari en funció de les recomanacions mèdiques. Un equip sanitari atén els passatgers afectats, tancats a les cabines, amb 48 hores en principi d'aïllament. Els que no presenten símptomes, després de confirmar-se l'origen, poden desembarcar.
0: Això pel que fa a este nou creuer. Pel que fa al brot d'antivirus detectat en el Ondius, es manté l'alerta. Les autoritats sanitàries internacionals estan prenent totes les precaucions. El balanç actual és d'11 contagis, 3 morts i 6 països afectats, entre ells Espanya i també França. Ens ho conta Iñaki Espeso.
4: 11 contagis, 8 confirmats i 3 sospitosos, 3 víctimes mortals i 6 països afectats. És l'últim balanç del brot d'antivirus vinculat al vaixell en Diondius. A Espanya, l'únic cas confirmat evoluciona de manera favorable a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid amb símptomes lleus. La resta de passatgers continuen en quarantena sense símptomes. Silvia Valcarce és la delegada del sindicat SATSE d'Infermeria de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid.
5: Los que están en la planta 13 están controlados, están tranquilos, no tienen síntomas y todo sigue su normalidad. Y el otro paciente que está en la Huatán está vigilado, estamos expectantes por si hay alguna cosa, algún cambio en su estado.
4: A França la situació és més greu. L'única pacient confirmada continua ingressada a París en estat crític, segons els metges que la tracten.
6: Por haber una oxigenación artificial. Ela un pulmó artificial.
4: Està connectada a un pulmó artificial, en la forma més greu de la malaltia. A escala global, el missatge és de calma. L'OMS descarta transmissió massiva o risc de pandèmia. Els estudis genètics confirmen que el virus no ha canviat i apunten a un únic salt del virus d'un animal a una persona. Es manté la quarantena de 6 setmanes, però els experts insisteixen. La transmissió entre humans és molt limitada i el risc global continua sent baix.
0: 7 i 15 minuts, obrim pàgina política amb la mirada a Andalusia, concretament a Jaén. Així com ara sentiran, van rebre ahir el ministre Grande Marlaska en un acte de la Guàrdia Civil.
7: Mis condolencias a las familias de los 3 guardias civiles fallecidos.
0: El titular d'Interior va ser escridassat amb xiulits quan es referia a aquests 2 agents de la Benemèrita morts divendres mentre perseguien una narcollanxa. També cap al ministre s'han dirigit les crítiques de PP i de Vox que acusen Marlaska de no protegir les forces de seguretat i de no haver assistit al funeral dels agents. Un assumpte que també s'ha fet un lloc en plena campanya electoral andalusa. Ens ho conta Guillem Lizarde.
8: Així és, l'absència del ministre en el funeral ha sigut criticat pels populars. Escoltem Cuca Gamarra.
26: Un abandono a los cuerpos y fuerzas de seguridad.
8: També en el debat andalús s'ha colat l'assumpte. La candidata socialista es va referir al sinistre com un accident laboral. Montero ha hagut de rectificar en un moment en què les enquestes no són amables amb els socialistes andalusos.
27: La única alternativa real al gobierno de la derecha es el PSOE.
8: Més favorables són els sondejos per als populars, però segons Moreno Bonilla, la partida continua oberta.
28: 3-4 províncies on l'últim diputat baila, no?
8: I per a diputats que ballen, candidats que canten.
29: És Andalucía!
8: El candidat popular a la Junta ha anunciat que és la veu del seu himne de campanya. Vox el critica per frivolitzar.
30: Ha decidido pasar del luto a Operación Triunfo en cuestión de segundos.
8: Y Moreno Bonilla es defensa.
31: Si a alguien le molesta la cultura, pues tiene un problema.
8: Cadascú amb la seua cançó. En Per Andalusia entonen... I endavant, Andalusia ha publicat un vídeo del seu candidat amb 4 anys cantant l'himne d'Andalusia. Diumenge coneixerem els resultats.
0: I la mesa del Congrés ha suspès cautelarment la credencial de premsa als activistes Vito Quilés i Bertran Nongo. S'ha decidit amb la majoria dels socialistes i de Sumar, Toni.
1: El Partit Popular no ha participat en la votació. La Cambra Baixa ha tingut en compte les denúncies de periodistes i parlamentaris per violència verbal i inclús atacs físics a diputades, que s'ha incrementat en les últimes setmanes. Quilés i Ndongo han dit que recorreran contra la decisió davant dels tribunals.
0: Esta decisió de la mesa del Congrés coincideix a més amb la petició del Tribunal Suprem al Parlament Europeu perquè retire la immunitat al vice Pérez. És la tercera vegada que ho fa.
1: En este cas, per un presumpte assetjament a dos excompanys del seu partit, s'ha acabat la festa. Esta és una de les cinc causes judicials que l'eurodiputat té obertes. La Cambra Europea ja ha acceptat una d'aquestes sol·licituds, la que afecta el procediment per suposat assetjament a la fiscal valenciana Susana Gisbert.
0: I avui està previst que quede víspera sentència el juí per la fortuna oculta a Andorra de la família de Jordi Pujol. Han sigut necessaris 12 anys d'instrucció i 6 mesos de juí.
1: Este matí els advocats defensors presentaran els informes finals i els acusats disposaran de l'últim torn de paraula. La Fiscalia manté les peticions de pena per a la família Pujol, que van dels 8 als 29 anys de presó. Tots els fills de l'expresident català han declarat que l'origen dels diners dels comptes d'Andorra era el llegat del seu avi Florenci Pujol. La Fiscalia manté també la petició de 5 anys de presó per als 9 empresaris acusats de blanqueig i falsedat documental. Recordem que el tribunal va exonerar Alba Jordi Pujol per motiu de salut.
0: Així a casa nostra, el PSPB ha denunciat davant de la Fiscalia la circular interna que va emetre el director general d'Atenció Primària als centres de salut, assenyalant que els certificats d'informació de la Conselleria de Sanitat no tenen validesa legal per a regularitzar les persones migrants.
1: El síndic socialista a les Corts, José Muñoz, ha demanat la dimissió de la cúpula de la Conselleria de Sanitat i denuncia un boicot al procés de regularització. Muñoz ha assegurat que podria ser constitutiu d'un delicte de falsedat documental, prevaricació administrativa i també d'un delicte d'odi per discriminació, diu Muñoz, amb connotacions racistes.
9: Vamos a permitir que se boicotee un proceso de regularización absolutamente necesario para la sociedad española y sobre todo para personas que viven en España, que trabajan en España, que también tienen a sus familias en España y que quieren regularizar su situación.
1: El conseller de Sanitat ha respost a la denúncia del PSPB. Segons Marciano Gómez, la circular ja no està vigent i la que està vigent ha permès, ha dit, que es puguen regularizar 2.000 persones.
10: Que es el documento que yo enseño a las Cortes, que es el documento que está firmado por el director general y es el vigente. Lo demás no está vigente y por eso digo que este documento lo que ha permitido es que en un departamento de salud haya ya 2.000 ciudadanos migrantes que han conseguido los documentos necesarios para iniciar su proceso de regularización. Y esto es lo verdaderamente importante. Lo demás no deja de ser, pues permítanme ustedes, el signo de una desesperación de tener que presentar una denuncia de un papel que ellos saben que no está vigente.
0: I un apunt més, el president de la Cambra de Comerç d'Alacant, Carlos Baño, ha comparegut este dimecres en la Diputació Provincial en la comissió que investiga un presumpte frau en la gestió dels bons destinats a reactivar els comerços durant el 2022 i el 2023.
1: Durant la seva compareixença s'ha negat a contestar les preguntes formulades amb l'argument que l'assumpte està en mans de la justícia. El que ha fet, segons ha dit, ha sigut llegir un escrit per a reflectir que la firma investigada era contractada pels ajuntaments i no per la Diputació. Recordem que per este cas van detindre Carlos Baño durant unes hores i és l'únic imputat en relació a unes ajudes per a incentivar el comerç local pels estralls que va causar la pandèmia de la Covid i la guerra d'Ucraïna. Així ha defensat el seu honor.
11: Conciencia muy tranquilo, con mi honor muy alto y a trabajar y a defender lo que sé hacer y lo que he hecho toda mi vida. Eso es intocable e insalvable, el honor.
0: I a les 7:20 parlem de l'incendi que crema a la fàbrica de processament d'ameles de la Vall d'Alba, la Plana Alta. Continuen els treballs d'extinció, l'evolució és molt positiva, tot i que continua sense estar controlat. Enrique Tena, en quina situació es troba?
12: Sí, bon dia. Fa quasi 48 hores d'aquest incendi i tot apunta que avui, afortunadament, en les pròximes hores es puga donar per controlat. La columna de fum negre que hem vist aquests dos dies ja no és visible a quilòmetres de distància d'este municipi de la Plana Alta. Ahir el Consorci de Bombers seguia treballant així amb 5 dotacions de bombers i també amb un helicòpter i a maquinària pesant van poder accedir a la zona central d'esta nau per a fer una extinció directa. Recordem que el punt neuràlgic, el punt del centre, és el que més preocupava al Consorci de Bombers de Castelló. Escoltem a David Vicente dels Bombers de Castelló.
13: Ja està venint un camió també d'un braç en altura per poder tirar aigua per dalt de lo que és la nau i poder refrescar aquesta zona central, que és la que estem treballant en aquests moments.
12: 10.000 metres quadrats, quasi una hectàrea, que han quedat calcinats. Ahir arribaven ací a este polígon industrial a Vall d'Alba molts treballadors que miraven el seu lloc de treball totalment calcinat. Elizabeth Hill és una treballadora de l'empresa.
3: Como decía yo, vengo todos los días con una sonrisa y ayer justamente me tuve que venir llorando.
12: Una vegada es done per controlar, serà el moment de continuar la investigació per a saber l'origen d'este incendi.
0: Iniciem ara la mirada al món. A Pequín ja ha començat la cimera entre el president xinès i el nord-americà. Salutació amb encaixada de mans de 15 segons a l'escalinata del Gran Palau del Poble, seguici, interpretacions d'himnes i revisió militar a més de 10.000 soldats xinesos i salutacions d'un grup de xiquets i xiquetes. Trump és el primer president nord-americà en 9 anys que visita Pequín en una cimera que es considera d'alt voltatge. S'intenta destensar així les relacions entre les dues superpotències amb la guerra d'Iran, les polítiques aranzelàries i Taiwan com a punts claus, Toni.
1: Una reunió que ja ha acabat i ja se n'han difós les primeres imatges i fragments del que s'han dit en els primers instants, elogis i optimisme dels dos mandataris per a començar l'agenda de dos dies que ha dut Trump a la Xina, però també s'albiren els problemes. Diu Trump que sempre hem resolt les nostres diferències i tenim un futur fantàstic junts. I Xi Jinping, que els interessos comuns de la Xina i els Estats Units superen les diferències. Hem de ser socis i no rivals, i no hi ha guanyadors en una guerra comercial. Ha insistit Xi Jinping que gestionar malament Taiwan pot generar, Alba, un bloqueig.
0: Damunt de la taula, les relacions comercials i aranzelàries que també importen, el mandatari nord-americà ve de fet acompanyat d'Elon Musk i dels caps d'Apple i Nvidia amb la intenció que la Xina s'obriga al mercat estadounidenc. Els Estats Units negocien en èpoques de debilitat davant del país que intenta convertir-se en la primera potència mundial.
1: Xi Jinping negocia amb avantatge perquè ostenta el monopoli de les terres rares i vol que es repensen els arancels a les exportacions xineses. Al mateix temps, marquen una línia roja. Exigeixen que Washington deixi de vendre armes a Taiwan i l'illa està en alerta per si acaba sent una moneda de canvi. L'altre punt de fricció és l'Iran. Trump vol que Xi Jinping s'impliqui en la mediació en la guerra de l'Iran. La Xina és el principal comprador, recordem-ho, de petroli iranià.
0: I de seguida els esports, però un apunt més als Estats Units, perquè el Senat nord-americà ha aprovat el candidat de Trump a la presidència de la Reserva Federal.
14: The ayes are 54, the nays are 45. The nomination.
0: Kevin Warsh s'ha convertit en el nou director d'este banc central per 54 vots a favor i 45 en contra.
1: Substituís Jerome Powell, que estava en el càrrec des del 2018, nomenat també per Trump en el seu primer mandat. Trump es va enemistar amb Powell perquè considerava que mantenia els tipus d'interès alts i ara espera que Warsh apliqui polítiques monetàries més expansionistes. La guerra Powell-Trump no acabarà. L'exmandatari es mantindrà en la Junta de Governadors fins que acabi la investigació interna que la Federació té oberta contra ella per presumpta malversació de fons i a instàncies de Trump.
0: Ho avançàvem en els titulars. Nit històrica per a l'esport valencià. El València Bàsquet s'ha classificat per primera vegada per a una final a 4 de l'Eurolliga. Hola, Òscar.
15: Hola, Alba. Sí, sí, els tarons estan entre els 4 millors equips del continent, ho podem dir ben alt, i ho han aconseguit per mèrits propis. Ahir guanyaren 81-64 el totpoderós Panathinaikos, l'anfitrió de la final a Atenes, i després de remuntar un 0-2 en l'eliminatòria quan pràcticament ningú apostava pels de Pedro Martínez.
16: Seguramente Panathinaikos es mejor que nosotros en cuanto a roster de jugadores, en los jugadores uno por uno, y su calidad es mejor, ¿no? Pero yo creo que hemos jugado muy bien en equipo, que ha sido un gran partido, un ambiente impresionante. Pasarán los años y lo recordaremos porque nos permite la clasificación, que es un hito histórico para un club como nosotros.
15: La bogeria que es va viure al Roig Arena era més que evident, amb una afició que va omplir de taronja tot el pavelló.
17: Algo increíble. La veritat és que no tinc paraules per descriure-lo, perquè això és la primera vegada que se viu.
18: Està que anem a l'esportes fa molts anys, però és que li han pegat un llevat a l'equip amb més pressupost de tota Europa.
17: Lo veía dificilísimo, pero bueno, es que ellos no lo veían difícil. Son unos grandes, estamos orgullosos de ellos.
19: Eufóricamente, estoy que no me la creo aún. ¡Nos vamos a Atenas y la vamos a traer!
15: Tant de bo siga així. Eixa final a Atenes serà el cap de setmana del 22 al 24 de maig i els taronges jugaran la semifinal Alba contra el Real Madrid.
0: Vinga, canviem al futbol. El Villarreal, que va caure derrotat ahir a la Ceràmica davant del Sevilla per 2-3.
15: Sí, i això que els groguets avançaren amb un 2-0 en els primers 20 minuts amb gols de Gerard Moreno i Mico Tadze, però el Sevilla va igualar abans d'arribar al descans. El definitiu 2-3 va arribar en el minut 72 amb un golaç d'Acor Adams. Amb este resultat, el Villarreal continua tercer i el Sevilla respira en la taula classificatòria.
2: Nos detuvimos en el juego, en la intensidad. El rival nos superó y nos ganó. ¿Puede entenderse como tal? Sí, porque la temporada ha sido súper exigente, el objetivo cumplido. Bueno, pues la posición, la tercera posición es más una ilusión.
0: Va respirar el Sevilla i no va ser l'únic que va respirar a nit.
15: Ja ho crec, la jornada torna a ser d'infart per als equips que estan en la lluita per la salvació. L'Espanyol va guanyar contra l'Athletic Club, l'Alavés contra el Barça i el Mallorca va perdre a Getafe. Estos resultats tornen a enviar el Llevant als llocs de descens i obliguen més encara al València, que avui juga a Mestalla. Serà un partit fonamental el que l'enfronta el Rayo Vallecano. L'objectiu, tal com s'està posant la cosa en la part baixa, no és un altre que guanyar y certificar la permanencia, si es posible, retrobándose amb la afición.
4: Mañana podemos conseguir más de 45, no se puede conseguir. Es un mensaje que lanzamos para ver si hay poca ambición o mucha ambición. Es que la ambición es máxima. La ambición de mañana es ir a decirle a nuestra afición lo mucho que nos importa, a tratar de hacer el mejor partido, a luchar por cada punto desde el minuto 1 hasta el minuto que dure el partido, sabiendo que habrá momentos buenos y momentos difíciles, y saber manejarlos y competir y que se vea un Valencia competitivo. Ese es nuestro objetivo y no hay nada para mí más ambicioso que eso.
15: Veurem fins on arriba esa ambició de la que parla Corberan. València Rayo, a Mestalla, a l'eixada d'esta vesprà d'Alba.
0: Doncs en uns minuts t'esperem per a més informació esportiva. Òscar, gràcies.
15: Així
0: nosaltres
15: serà.
0: Fem parada i continuem de seguida.
5: A Punt Ràdio, de tu a tu, amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport. El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
6: Atenció, famílies curioses! Al Museu de les Ciències, els més menuts descobreixen boscos màgics, juguen amb ombres i fins i tot transformen la seva pròpia imatge. Metamorfosi, el poder de la transformació, una experiència interactiva per a xiquets i xiquetes. Mai perdes la curiositat. Museu de les Ciències, Generalitat Valenciana.
7: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
20: De tu a tu.
21: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
0: 7:30 del matí i a les 9. Està previst que es reunisca la cúpula d'educació amb les representacions dels 5 sindicats del professorat valencià en la represa de les negociacions per les millores laborals exigides pels docents.
1: Els sindicats ja arriben amb la mateixa exigència a la consellera. Una proposta integral de totes les reivindicacions damunt de la taula. El president Juan Fran Pérez Llorca diu que això és el compromís, al temps que fa una crida a la sensatesa. Des de l'STPB, el portaveu Marc Candela assegura que està a l'aguait de l'oferta i ha deixat clar que l'última paraula la tindrà el personal docent.
0: 1.700 persones confinades en un creuer a Bordeus, n'hi ha un brot gastrointestinal d'origen víric i una persona ha mort.
1: Les autoritats franceses diuen que la causa és un norovirus que no té cap relació amb l'antivirus, però la mort ha fet saltar totes les alarmes. Mentrestant, l'espanyol contagiat del creuer Ondius continua estable i amb símptomes lleus. Preocupa i molt la dona francesa ingressada a l'UCI a París. Està en estat crític i respira amb un pulmó artificial.
0: I continuen els treballs d'extinció del foc que des de dimarts crema a la fàbrica de processament d'ametles de la Vall d'Alba, a la Plana Alta.
1: L'evolució és positiva, ja està perimetrat, però continua sense estar controlat. En les últimes hores s'ha pogut accedir a zones segures dins de l'estructura de la nau per a fer tasques d'extinció directa i s'ha pogut començar a treballar amb maquinària pesant per accedir a altres més inaccessibles. La mateixa estructura de la nau dificulta molt les tasques.
0: Pel que fa al trànsit a les carreteres, ara mateix trobem ja retencions a València, a la CB30, a Paterna, a la B30, també a Mislata i a l'A3, a Xirivella. També a la CB35, a l'altura de Sant Antoni de Benaixeve, es circula amb dificultat, i a la B21, a Silla, i CB36, a Picanya, també es registren embussos. I pel que fa a l'oratge, ja ens donava el titular Antonio Sánchez, no acabem de deixar enrere i aquest vent de ponent que continua bufant, i les temperatures, a més, continuen prou elevades.
8: Sí, la veritat, sobretot, Alba, cap al prelitoral i litoral, però comarques en qüestió, estem parlant del Camp de Túria, també la Ribera Alta, la Costera, i on més pujarà el termòmetre avui serà al Baix Segura i al Baix Vinalopó, amb temperatures que fregaran els 30 graus, així que avui serà una jornada de nou amb temperatures ben altes, però sí que notarem una lleugera baixada pel que fa a les comarques del nord i també del litoral centre i sud, i és que veurem com el llevant ja començarà a entrar a partir de primeres hores de la vesprada, i això farà que el termòmetre ja es quede, per exemple, a València als 26 graus, a Benidorm al voltant dels 24-23, i cap a Castelló i Vinaròs no pujaran dels 22. Així que, en general, avui serà una jornada lleugerament més freda en eixes comarques. Cap a l'interior, puja un poquet el termòmetre, estarem en els 22-24 graus, i, de fet, no ha canviat molt la temperatura avui en este matí. Tenim ara mateix entre els 15-16 graus a Castelló de la Plana, València en la mateixa temperatura, entre els 15 i els 17, les més altes a Alacant, entre els 18 i els 20 graus, cap a l'interior entre els 8 i els 12 graus, i veurem com demà és quan baixa la temperatura. Tindrem l'entrada d'un front fred que farà que el termòmetre baixi de manera abrupta, i per l'estat del cel sí que podem parlar avui d'un matí assolellat, després de vesprada tornarà la nuvolositat com va passar ahir, podrem tindre algunes tempestes cap a les comarques del nord, sobretot cap a l'interior, i veurem com aquesta situació d'inestabilitat i de temperatures més baixes és la que tindrem demà. Així que demà, sobretot cap al migdia, serà quan entra el front fred, que ens deixarà precipitacions primer a les comarques del nord, després cap al centre i a última hora ja cap al sud. Una baixada del termòmetre acompanyada d'aquest front fred que vindrà amb valors ja que es quedaran entre els 20 i els 24 graus en tot el territori, de màximes pel que fa al litoral, i a l'interior entre els 14 i els 18 graus. Així que sí que es notarà una baixada ben destacable de la temperatura. El cap de setmana les temperatures es queden paregudes.
0: Doncs estem ja advertides, demà àmplies. Gràcies, Antonio. Gràcies, Alba.
21: Les notícies del matí.
0: Són les 7:34 minuts i ho estem avançant. Hem enfilat el quart dia de vaga indefinida en educació amb una cita que té lloc d'ací a no res, a les 9 del matí a la conselleria. La cúpula d'educació i els 5 sindicats reprenen la negociació. Les organitzacions han exigit una proposta que siga integral de totes les reivindicacions, i això mateix s'ha compromès el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en les últimes hores. Ha demanat sentit comú i deixar de banda la política per a arribar a acords i posar fi a la vaga indefinida. Ens heu contat, Carles González.
9: Els sindicats havien dit que estaven preparats per a negociar i en qüestió d'hores van tindre la resposta d'educació precisament a les portes d'una conselleria que ara mateix concentra tot.
0: I això mateix s'ha compromès el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en les últimes hores. Ha demanat sentit comú i deixar de banda la política per a arribar a acords i posar fi a la vaga indefinida. Ens heu contat, Carles González.
9: Els sindicats havien dit que estaven preparats per a negociar i en qüestió d'hores van tindre...

0: de tots els temes real i efectiva i amb disposició de negociar.
1: No només de les retribucions, sinó que tenim molts punts molt importants per a la millora de la qualitat educativa i hem de ser conscients de que s'han de solucionar urgentment.
2: Una oferta que serà valorada si és o no és satisfactòria i després, en tot cas, se fan les desconvocatòries, però no a la inversa.
3: Amb un taüt i solta de bitllets com a imatges icòniques, la mobilització nombrosa es va fer sentir també davant del Palau de la Generalitat. La conselleria ha xifrat el seguiment d'este dimecres en un 27,2%. El cap del Consell s'ha compromès a parlar de totes les reivindicacions des del diàleg i el sentit comú. Escoltem Juanfran Pérez Llorca.
4: I per intentar arribar a l'entendiment, jo el que demano és sensatès. El que demano és sentit comú. Ara mateix, per exemple, un pla de climatització per a centres escolars que no el tenen tot, està tot damunt la taula. I de verdad, lo menos importante son los salarios, atendamos lo que ellos consideran y que nosotros también consideramos que es muy importante, ¿no? Que es, insisto, quitar la política de las aulas y centrarla en que haya más rigor técnico y profesional.
3: D'ací a no res, els cinc sindicats i la cúpula de la Conselleria d'Educació s'assentaran en principi preparats per a negociar. Veurem quin és el final.
5: L'altre punt d'atenció continua sent aquest brot d'antivirus detectat en el creuer Ondius, que manté alerta les autoritats sanitàries internacionals. El balanç, de moment, 11 contagiats, 3 morts i 6 països afectats, entre els quals està Espanya i també França. És una crònica d'Iñaki Espeso.
6: 11 contagis, 8 confirmats i 3 sospitosos, 3 víctimes mortals i 6 països afectats. És l'últim balanç del brot d'antivirus vinculat al vaixell en The Ondius. A Espanya, l'únic cas confirmat evoluciona de manera favorable a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid amb símptomes lleus. La resta de passatgers continuen en quarantena sense símptomes. Sílvia Valcarce és la delegada del sindicat SATSE d'Infermeria de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid.
7: Los que están en la planta 13 están controlados, están tranquilos, no tienen síntomas y todo sigue su normalidad. Y el otro paciente que está en la UATAN está vigilado, estamos expectantes por si hay alguna cosa, algún cambio en su estado.
6: A França la situació és més greu. L'única pacient confirmada continua ingressada a París en estat crític, segons els metges que la tracten.
8: Por haber una oxigenación artificial. Ella ha un pulmó artificial.
6: Està connectada a un pulmó artificial, en la forma més greu de la malaltia. A escala global, el missatge és de calma. L'OMS descarta transmissió massiva o risc de pandèmia. Els estudis genètics confirmen que el virus no ha canviat i apunten a un únic salt del virus d'un animal a una persona. Es manté la quarantena de 6 setmanes, però els experts insisteixen. La transmissió entre humans és molt limitada i el risc global continua sent baix.
5: I atenció, perquè una gastroenteritis per norovirus està darrere del brot que ha afectat 80 passatgers d'un creuer atracat a Bordeus.
9: En un primer moment, les autoritats havien decretat el confinament de tot el passatge, 1.700 persones. Els contagis i la mort d'un dels viatgers, un home de 90 anys, havien fet saltar a Alba totes les alarmes.
5: S'ha descartat, això sí, que tinga cap relació amb l'antivirus. Ens ho conta Àlex Sant Jaime.
10: L'Ambition està atracat des de la nit de dimarts al port de Bordeus. Era una de les escales del creuer. Uns 80 casos presenten símptomes compatibles amb una gastroenteritis per norovirus, amb vòmits i diarrea. S'investiga també si la mort d'un home, un ciutadà britànic de 90 anys, està relacionada amb estos casos. En total, 1.700 persones en un megacreuer de luxe, la majoria de nacionalitat britànica i irlandesa. Va eixir de Belfast el 8 de maig, va fer escala a Liverpool el dia 9, al port francès de Brest l'11 de maig i va arribar a Bordeus la nit de dimarts. Les següents parades programades d'este creuer són en ports espanyols, el Ferrol, Gijón i Bilbao. La companyia decidirà si continua l'itinerari en funció de les recomanacions mèdiques. Un equip sanitari atén els passatgers afectats, tancats a les cabines, amb 48 hores en principi d'aïllament. Els que no presenten símptomes, després de confirmar-se l'origen, poden desembarcar.
5: 7:39, este tema, el de l'antivirus i també aquest nou brot de gastroenteritis que de moment està atracat en aquest port de Bordeus, seran alguns dels temes, segurament, que aborden els companys i companyes de la televisió d'esta casa, Elena Riego. A partir de les 8:30, què és el que podrem veure en la pantalla? Bon dia.
11: Bon dia, Alba. Bon dia, Toni. Efectivament, avui estarem molt pendents d'una reunió que podria ser clau entre la Conselleria d'Educació i els sindicats. En este quart dia de vaga educativa també seguirem les protestes del professorat. Avui estarem en directe des de Borriana. També farem seguiment del brot d'antivirus i d'un brot de norovirus o de gastroenteritis que manté confinades 1.700 persones a Bordeus. Per a conèixer més detalls sobre este virus, parlarem

0: Amb Elena Insa, metgessa de família. I en la nostra taula de tertúlia comentarem tot això i altres temes d'actualitat política, com la denúncia del PSPB a la Conselleria de Sanitat davant de la Fiscalia per a enviar una circular que mantenen donava instruccions per a dificultar el procés de regularització. Vos esperem a partir de les 8:30 a les notícies del matí.
1: Ens veiem la pantalla, gràcies.
2: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí.
3: Amb Alba Requejo.
1: Són les 7:40. Avui entra en vigor el nou sistema de copagament farmacèutic. Es tracta de la quantitat de diners que paguem en les farmàcies quan adquirim medicaments finançats. Bé, des d'avui hi ha canvis amb nous trams de renda i sostres per a les rendes de menys de 35.000 euros, Toni.
4: Sí, este nou sistema de pagament tractarà de ser més proporcional als ingressos. Per aconseguir-ho, introduís 4 nous trams d'aportació de rendes mitjanes i baixes i límits mensuals progressius en la població activa per afavorir el que menys guanyen i els que més medicaments necessiten. Entre les novetats, la reducció de la quantitat màxima que paguen els pensionistes que ingressen entre 18.000 i 60.000 euros anuals.
1: I parlem d'un conflicte laboral. L'empresa de repartiment de menjar a domicili Glovo ha arribat a un acord amb els sindicats per a dur a terme un expedient de regulació d'ocupació que afectarà, atenció, 436 repartidors i repartidores a Espanya, segons han confirmat Toni Fons de la companyia.
4: Glovo va proposar al març un expedient de regulació d'ocupació, un ERO, que afectava 766 repartidors i repartidores en més de 60 ciutats. La firma assegura que s'ha vist obligada a reduir el servici en diferents províncies espanyoles per a evitar-ne el tancament. L'empresa, amb domicili social a Barcelona, va iniciar llavors un període de consultes amb els representants dels treballadors. Els sindicats han aconseguit reduir en més de 300 les persones afectades pel pla de reducció de plantilla. Finalment, segons fons sindicals, la negociació ha permès salvar 9 ciutats que haurien quedat sense servici de repartiment, com ara Cullera, a la Ribera Baixa, Santander, a Cantàbria, i Telde, a Gran Canària, entre altres.
1: I parlem ara del camp. Decepció entre xicoters i agricultors de Cirera, del Comtat i de la Marina Alta. Un dia de pluja ha fet malbé el que havia de ser una collita que es preveia històrica. Les cireres d'Alacant calculen les pèrdues en 2 o 3 milions d'euros. Ens ho conta la nostra companya Carol Martínez.
5: La IGP Cireres d'Alacant estima que les pèrdues són de 500.000 quilos de cireres. Es tracta de la collita de primera estació i la que millor es paga. Hilari Calabuig, president de la IGP Cireres Alacant, analitza les pèrdues de la collita.
6: Entre 200-300.000 quilos segurs que s'han perdut ara de colp i es calcula que 2 milions d'euros, 3 milions d'euros poden arribar a pedres.
5: Els danys han afectat els xicoters productors del Comtat i la Marina Alta. Villena se n'ha salvat. A pesar de les pèrdues d'aquesta primera collita, les esperances estan posades en la de mitja estació. El president de la IGP considera que encara es podria arribar als 4 milions de quilos.
6: Esperem encara arribar als 4 milions perquè la major part de la cirera que es fa en les finques encara està bona. Però esta part del Comtat i Marina Alta ha fet moltíssim mal.
5: Així els llauradors confien en les següents collites per recuperar les pèrdues.
1: I els productors de creïlla valenciana fan una crida desesperada a l'entrada de creïlles d'altres països, com ara França, Egipte o Israel, els està afonant, diuen. No poden competir amb els preus, no les estan venent, denuncien que és una trava més a la seva situació. Maria Poveda.
7: La campanya de la creïlla no ha començat amb bon peu. Les importacions d'altres països bloquegen la venda dels agricultors valencians, com Antonio Gil.
8: Que hi ha molta creïlla francesa i holandesa barata i entonces aquesta creïlla fa mal a la nova. A euro i a euro 20, que les tenen? I són de 12 cèntims i de 15.
7: Uns preus impossibles d'igualar i això que fa 30 anys que els agricultors cobren el mateix. Esta situació agreuja encara més l'estat del sector. Des d'Avasatge demanen als operadors, fruiteries i supermercats que prioricen les creïlles noves valencianes. Garantia, diuen, de qualitat i sostenibilitat.
1: I anem ara amb aquesta actualització de l'incendi que, com saben, crema a la fàbrica de processament d'ametlles de la Vall d'Alba, a la Plana Alta. Continuen els treballs d'extinció, l'evolució és positiva, però de moment encara no s'ha donat per controlar. Quasi 48 hores d'este incendi fa i tot apunta que avui en les pròximes hores sí que puga donar-se per controlat. La columna de fum negre ja no és visible a tants quilòmetres de distància d'este municipi de la Plana Alta. Ahir el Consorci de Bombers seguia treballant amb 5 dotacions, amb maquinària pesant, van poder accedir a la zona centre d'esta nau. per a fer una extinció directa. Sentim la valoració dels bombers.
9: Ja està venint un camió també d'un braç en altura per poder tirar aigua per dalt de lo que és la nau i poder refrescar aquesta zona central, que és la que estem treballant en aquests moments.
1: Una vegada es doni per controlat, serà el moment de continuar la investigació per a esclarir l'origen d'aquest incendi. Són les 7:45, pausa i continuem.
10: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona, a Punt Ràdio, de tu a tu.
11: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball, els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
12: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
13: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
14: De tu a tu.
1: Set i 46, parlem ja d'eixa nit històrica que va viure a nit l'esport valencià. El València Bàsquet es va classificar per primera vegada per a una Final Four de l'Eurolliga.
15: Sí, Alba, i l'equip taronja, podem dir-ho ben alt, és un dels quatre millors equips del continent ara mateix i ho ha aconseguit per mèrits propis. Ahir guanyava 81-64 el totpoderós Panathinaikos, l'anfitrió de la final a Atenes, i després de remuntar un 0-2 en l'eliminatòria, quan pràcticament ningú apostava pels de Pedro Martínez.
16: Seguramente Panathinaikos es mejor que nosotros en cuanto a roster de jugadores, en los jugadores uno por uno, su calidad es mejor, ¿no? Pero yo creo que hemos jugado muy bien en equipo, que ha sido un gran partido, con un ambiente impresionante. Pasarán los años y lo recordaremos, porque nos permite la clasificación, que es un hito histórico para un club como nosotros.
15: I és que sols hi havia un precedent de remuntada d'un 0-2 en contra en l'Eurolliga, el protagonitzat pel Real Madrid contra el Partizan en la temporada 2022-2023. Per tant, la bogeria que es va viure al Roig Arena estava més que justificada entre els 15.600 espectadors que van tenir de taronja tot el pavelló.
17: Això és increïble. La veritat és que no tinc paraules per descriure-lo, perquè això és la primera vegada que se viu.
18: Està que anem a les portes fa molts anys, Pero es que le han pegado un llamado al equipo en más presupuesto de toda Europa.
19: Lo veía dificilísimo, pero bueno, es que ellos no lo veían difícil. Son unos grandes, o sea, estamos orgullosos de ellos.
20: Eufóricamente, estoy que no me la creo aún.
21: ¡Nos vamos a Atenas y la vamos a traer!
15: Ambient immillorable en el Roig Arena. Esperem que ara es trasllade a Atenes, on es disputarà la Final Four el cap de setmana del 22 al 24 de maig. Els taronja, recordem, jugaran la semifinal contra el Real Madrid, Alba.
1: N'estarem pendents. Canviem ara al futbol. El Villarreal va caure derrotat ahir a la Ceràmica davant del Sevilla per 2-3.
15: Sí, i això que els groguets avançaren amb un 2-0 en els primers 20 minuts amb gols de Gerard Moreno i Mikotadze, però el Sevilla va igualar abans d'arribar al descans. El definitiu 2-3 va arribar en el minut 72 amb un gran gol d'Acor Adams. A més de resultat, el Villarreal es manté tercer i el Sevilla respira en la taula classificatòria.
22: Nos detuvimos en el juego, en la intensidad, el rival nos superó y nos ganó. ¿Puede entenderse como tal? Sí, porque la temporada ha sido súper exigente, el objetivo cumplido. La posición, la tercera posición es más una ilusión.
1: I no només el Sevilla va respirar en la taula a nit, també ho va fer aquí.
15: Sí, molts altres equips, perquè la jornada torna a ser d'infart per als equips que estan en la lluita per la permanència. L'Espanyol, per exemple, va guanyar contra l'Atlètic Club i l'Alavés ho va fer contra el Barça. El Mallorca es veu en més problemes perquè va perdre contra el Getafe. tots aquests resultats tornen a enviar al Llevant als jocs de descens i obliguen més encara el València, que avui juga a Mestalla. Serà un partit fonamental el que enfronte al Rayo Vallecano. L'objectiu, tal com s'està posant la cosa en la part baixa, no és un altre que guanyar, certificar la permanència i, si és possible, retrobar-se amb l'afició blanquinegra.
0: Mañana podemos conseguir más de 45, no se puede conseguir. Es un mensaje que lanzamos para ver si hay poca ambición o mucha ambición. Es que la ambición es máxima. La ambición de mañana es ir a decirle a nuestra afición lo mucho que nos importa, a tratar de hacer el mejor partido, a luchar por cada punto desde el minuto uno hasta el minuto que dure el partido, sabiendo que habrá momentos buenos y momentos difíciles, y saber manejarlos y competir y que se vea un Valencia competitivo. Ese es nuestro objetivo y no hay nada para mí más ambicioso que eso.
15: L'ambició de Carlos Corberán, Alba, veurem què passa finalment en el partit d'esta vesprada. Recordem a les 7, en Mestalla, València Club de Futbol, Rayo Vallecano.
1: I demà ho comentarem.
15: Demà també estarem així per a contar-ho.
1: Gràcies, Òscar Forés. Adéu. Set i 51 minuts i moment per a saber què els és que... Què és el que ens contaran els companys i les companyes d'Amunt i Avall a partir de les 8, a partir d'ací 10 minuts. Sergi Alcina, bon dia.
2: Què tal, Alba? Bon dia. Ja s'ha sentat ací Antonio Sánchez, veritat?
1: Efectivament.
2: Té un club d'admiradors en la casa, en les cadires on s'assenta.
1: I fora de la casa, també.
2: Perquè les deixa, les baixa totes i les deixa com si estigués assomat a un balcó en les taules quan vas a sentar-te.
1: Així
2: sempre
1: és,
2: li ho dic.
1: Així és, a ell li agrada. A ell li agrada.
2: I quan arribes, com si anara a sentar-me a terra i dic, ja ha estat ací Antonio Sánchez. Bueno, com esteu a tot això, bé?
1: Bé.
2: A veure, nosaltres anem a tindre diverses cosetes en el programa. N'hi ha una història en la que estic especialment empenyat. Jo que sóc no animalista del tot, però tinc certa afició a tindre animals. De fet, en tinc uns quants en casa. A mi el malnascut este de Torrevieja que va matar a la gata de la exparella a Patáez, crec que poc va a passar-li només amb deportar-lo. Podien deportar-lo i ho direm després també, dur-lo a una de les presons del seu país, on allí pagaria pel mal que ha fet, que no és suficient només amb deportar-lo. És un dels temes que estem barallant per a poder tindre en el programa avui. Anem a parlar de l'abandonament dels medicaments. La gent, deixem de prendre molts medicaments d'una forma inexplicable quan creiem que ja estem bé, i també fem abuelais, mos confonem a l'hora de prendre-mos algunes pastilles, algun xarop, algunes coses d'estes.
1: Hi ha una investigació molt interessant de la Universitat d'Alacant en aquest sentit.
2: Pues per ahir anem a anar. T'ho dic perquè ja estic entrat en edat i aquestes coses em passen. No és conya, em vaig prendre un dia el diurètic del gat. Sense donar-me compte, va en sèrio, no són conya. Aquestes coses
1: no sé
2: que
1: si ens calia tanta informació,
2: sí,
1: però
2: sí,
1: està bé.
2: Tu, però això, un dia vine't al nostre programa i t'acostumaràs a aquestes coses.
1: Vinga.
2: Bueno, anem a tindre ja de forma habitual a Carmina Gramaje, que és la cuinera d'Ontinyent, que de la mà del seu fill Santi Prieto té no només un llibre de receptes tradicionals, sinó que com el flareste de Santo Espíritu que cuina i té els seus vídeos, ella també té un perfil en YouTube i conta les receptes tradicionals. Pues ara ho farà a través d'una connexió que farem totes les setmanes en Ràdio Ontinyent, des d'allí, des d'Ontinyent, i mos contarà les seues coses. Parlarem d'altes capacitats, criatures que estan per damunt de... A veure, no és que siguen d'encuentros en la tercera fase, però sí, n'hi ha xiquets i xiquetes que van per damunt de nosaltres, que quan tens un traje d'aixòs, no?
1: I que han de ser diagnosticats i diagnosticades,
2: sí,
1: que no sempre
2: si no,
1: és així.
2: T'acaben superant. I, bueno, algunes cosetes més que no vull destapar, perquè si no, desmenuçarem 6 hores de programa en 3 minuts.
1: I això no pot ser. Moltíssimes gràcies, Sergi Alcina. Nosaltres ens quedem a acabar de comentar algunes coses de cultura, d'informació més pròxima. Fins a això, ara, fins a les 8. Gràcies.
2: Adéu.
1: I els primers minuts d'este bloc que deia dediquem a la informació més pròxima, els dediquem a presentar-los Elena Pinilla. Ella és investigadora i professora de la Universitat Politècnica de València. Inma Guijuescas, bon dia. I per què parlem d'ella, d'Inma Pinilla?
3: Bon dia, perquè s'ha convertit en una de les 50 líders emergents del món. Elena Pinilla és vicepresidenta de la Societat Espanyola de Física i està al capdavant d'un laboratori en una de les disciplines amb més futur, la nanotecnologia.
1: Doncs amb ella mateixa, amb la doctora, la investigadora Pinilla, ha parlat el nostre company Paco Miguel sobre ella, sobre les seues investigacions i sobre la urgència d'invertir en innovació.
4: ho explica com si res.
5: Yo creo que han apostado por personas que tenemos esa pasión y esas ganas de aprender más.
4: Però Elena Pinilla és oficialment una de les 50 dones líders del món amb més futur, de tots els àmbits.
5: El mío es el científico, como podéis ver por aquí.
4: El programa Santander Emerging Leaders ha seleccionat esta professora de la Universitat Politècnica i experta mundial en nanotecnologia, és a dir...
5: Una tecnologia muy, muy pequeña. 100.000 veces más pequeña que el tamaño de un pelo. Chips fotónicos que funcionan con luz.
4: Estos circuits tenen, atenció, només uns àtoms d'ample.
5: Esto tendrá unos 500 nanómetros de distancia.
4: Les implicacions per a qualsevol tecnologia, increïbles.
5: Más pequeñitos, más rápidos, más eficientes, que consuman menos energía.
4: Valenciana d'adopció, després de 18 anys així, la doctora Pinilla remarca el potencial investigador d'esta terra.
5: Desde aquí hacemos una ciencia excelente a nivel mundial, eso que no tenga duda nadie.
4: I recorda que la ciència val la pena per molt cara que siga.
5: Y pido que nos apoye mucho nuestro... Gobierno regional y nacional, porque sí que es complicado, claro.
4: És una de les 50 dones amb més futur del món i caldria fer-li cas.
3: I parlem ara, Alba, d'un simulacre nuclear a Cofrentes. Els habitants de 5 municipis de la vall de Cofrents a Llora han tornat a sentir les alert en el mòbil. Una prova general que els protocols d'emergència funcionen en cas d'incident a la central nuclear. Fran Martínez.
6: Alerta nuclear a Cofrentes. Un alert avisa la població.
23: Jo me asusté un montón,
6: Els 4.000 habitants dels 5 pobles dels voltants de la central han de tindre clar el protocol a seguir.
23: Te tienes que ir al punto de encuentro, que es donde está la antigua estación de autobuses, pastilla de yodo, y depende de dónde venga el viento, pues te ponen un sitio o en otro.
6: Tot i això, el veïnat es mostra tranquil.
24: Alerta.
23: Mi novio trabaja en la nuclear y me dice, relájate.
25: Estaba haciendo bicicleta y he seguido, o sea que nada, no...
6: Y es que només es tractava d'un simulacre.
26: Esto era un simulacro y lo único que había que hacer era pues eso, que te llegase la alerta, no preocuparte y en caso de que no te llegase, informar al ayuntamiento de ello.
27: El ayuntamiento ha puesto cartelitos en todos los locales.
6: El simulacre es un èxit y el veïnat continúa la seua tranquila vida a l'ombra de la central nuclear y a la sensació d'estar preparats per a qualsevol cosa.
23: Y eso está muy bien porque si pasa algo, Chernobyl 2 no, por favor.
1: I de l'actualitat cultural destaquem una tornada. La Mansa, candidata a 3 Premis Max en el 2025, es torna a representar al Teatre Rialto de València. La nostra companya Maje Jorge ja l'ha vista.
28: La Mansa partís d'una imatge nímia i alhora profundament inquietant. Una simple taca a la paret. Però el fascinant és que aquesta taca funciona com una incòmoda bretxa que obliga cada personatge a enfrontar-se a tot el que oculta i calla. Mafalda Bellido és una de les protagonistes.
29: Realment és algo simbòlic, no? La Mansa, per a mi, significa els somnis i els anhels de cadascun dels personatges.
28: Una àustera posada en escena que obri espais en la imaginació del públic i completa el que no es mostra.
30: És carregar-se la quarta paret, que es diu no se demana que parli el públic ni que intervinga. Se comunica directament amb el públic del que va passar, del que està passant i del que passarà.
28: Esta nova etapa incorpora Álvaro Banguena a l'elenc.
30: Si són noves atxos i t'has de posar les piles perquè estos porten, pues jo què sé, tota la vida fent-la. No?
28: I se suma a este univers coral i a una obra que viu la seva pròpia transformació.
29: És que és un treball constant. Cada dia proposen coses diferents i tu vas intentant buscar un poc per on tirar.
28: Dirigida per Carlos Serrano i Marcos Sproston, estarà en cartell fins al 24 de maig.
1: I a nit vam poder tornar a sentir Joan Manuel Serrat, que va reaparèixer en un concert del músic català Jofre Bardají.
31: Desnuda és un enigma i sempre és una fiesta.
1: I este era el moment, Inma.
3: Sí, una actuació màgica en què el cantant va revisitar les cançons del ja mític cantautor català amb una mirada actual. Temes com Mediterrani, Temps era temps, Penélope... o està una mujer desnuda, totes cantades amb dos veus molt diferents en un concert íntim. Serrat interromp per uns moments el seu retir per acompanyar Bardají i també hi van participar altres convidats com Juan Malatorre de Vetusta Morla, Bet i uns reunificats Glaux. Un concert quan fa dos dies el cantant Joan Manuel Serrat ha sigut guardonat amb el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música.
1: Sentim Serrat per uns segons, però amb qui tanquem és amb Frank Sinatra. I'm leaving today. La veu inconfusible de Frank Sinatra, figura monumental, va morir tal dia com avui l'any 1998. Tenia 82 anys i va patir un infart a la ciutat de Los Angeles. Conegut com la veu, classe, carisma, amb ell arribem a les 8.

0: És tot de moment. D'ací a una hora actualitzem en el butlletí de les 9, donem ja el relleu a Sergi Olcina i a la resta de l'equip de la Montllavall. Bon dia.
1: Bon dia, Alba. Ens vegem en qüestió de 55-60 minuts en el pròxim butlletí. Una abraçada molt forta. Cuideu-vos. Deia, per cert, amics i amigues, Winston Churchill, en aquestes declaracions que feia tan polèmiques com mediàtiques, que la política és quasi tan excitant com la guerra i quasi igual de perillosa. Dia Churchill, en la guerra només et poden matar una vegada, però en política moltes més.
2: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
1: Benvolguts que esteu a l'altre costat de la ràdio, com sempre, i també d'internet, en qualsevol dels punts de la Comunitat Valenciana, però aquesta possibilitat internàutica el que ens permet és saludar-vos a molts i a moltes de vosaltres que ens consta ens escolteu des de més enllà de la nostra comunitat autònoma. Vos donem la benvinguda a aquest espai de 6 hores de duració a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio, i vos convidem a que feu este creuer, encara que la cosa no està per a parlar de creuers, tot i que este siga radiofònic, fins les 2 de la vesprada. Este és un espai produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
2: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: És inevitable referir-nos a aquesta vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià que arriba avui precisament a la quarta jornada d'aturades amb les mirades posades en la reunió convocada en qüestió d'una hora entre la Conselleria d'Educació i els sindicats STPB, Comissions Obreres, UGT, CESIF i AMP en un intent d'acostar posicions i desbloquejar el conflicte educatiu. Una trobada que arriba després de 3 dies de mobilitzacions i amb les parts encara allunyades, però amb la voluntat expressada tant per l'administració com pels sindicats de mantindre oberta la via del diàleg. Estarem pendents de tot això al llarg de totes aquestes hores del matí. Podem parlar també dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana que ja poden iniciar el desenvolupament dels anomenats programes habitacionals locals. Espera aquella, una nova ferramenta que permetrà impulsar vivenda de protecció pública en locals dotacionals sense ús i en parcel·les de patrimoni municipal de sòl o altres terrenys patrimonials. Esta mesura podria facilitar la construcció de fins a 120.000 vivendes protegides, segons ha afirmat el vicepresident tercer, Vicente Martínez Mus, amb un procediment administratiu per a posar en marxa estos projectes que el Consell emmarca dins de l'estratègia per a incrementar l'oferta de vivenda i donar resposta a l'emergència habitacional.
3: Que tenemos una emergencia habitacional, que necesitamos nuevas viviendas, es algo que ya no está en discusión en ninguno de los foros, ni técnicos, ni siquiera sociales. Por tanto, todas las herramientas que podamos implementar para cumplir el objetivo de aumentar la vivienda disponible son buenos. Y hemos habilitado ese plan habitacional local a través de que los ayuntamientos puedan utilizar suelo dotacional que no esté siendo necesario, dedicar otro nuevo suelo a esos usos cuando hagan una modificación urbanística, pero ya poder implementar viviendas en cada uno de los municipios.
1: La Generalitat ha explicat que estos projectes podran aprovar-se per acord del ple dels ajuntaments per majoria absoluta i que també es podran establir convenis amb altres administracions per al seu desenvolupament. Per cert, la meitat de les xarxes antidrons, parlem molt de la guerra, però no parlem d'algunes de les mesures bones que s'ofereixen, la meitat de les xarxes antidrons que actualment protegeixen infraestructures i zones urbanes d'Ucraïna, volíem dir-vos, ixen de callosa tan segura. El que va començar com una ajuda solidària després de l'inici de la invasió russa s'ha convertit, 4 anys després, en una especialització industrial que salva vides en plena guerra. L'empresa IRC, ubicada al Baix Segura, fabrica i distribueix xarxes capaces de frenar drons utilitzats en eixos bombardejos russos.
4: A lo que nos dedicamos es a eso, ¿no? A fabricar y a distribuir redes que salvan vides.
1: Les xarxes s'han estès per ciutats i infraestructures ucraïneses amb l'objectiu de reduir l'impacte dels drons, una de les armes més utilitzades en la guerra entre Rússia i Ucraïna.
4: Veníamos desde hace más de 25 años diseñando redes pues para frenar atunes de más de 100 kilos, ¿no? Entonces, al final, cuando hay que parar estas aeronaves, pues tampoco era ningún secreto el cómo hacerlo, qué materiales emplear.
1: L'empresa destaca que la producció s'ha hagut d'adaptar constantment a l'evolució del conflicte, però també de la tecnologia militar. El cap de producció, Javier Lara, és qui explica que els canvis en les armes obliguen, per tant, a redissenyar els sistemes de protecció de manera contínua, com és lògic.
5: El desarrollo de nuevos productos, de nuevos sistemas, de nuevo tipo de redes, ha venido todo siempre de mano del cliente, que nos daba unas características o unas necesidades intrínsecas que ellos tenían en ese momento. Un día puedes estar fabricando un producto y salte a una nueva arma, una nueva necesidad, y hay que cambiarlo de un día para otro.
1: Però tot té un origen i el trobem en la vinculació a Anastasia Kovalova, responsable de vendes de l'empresa i d'origen ucraïnès. Segons relata ella mateixa, la direcció va decidir enviar les primeres xarxes al seu país com a ajuda humanitària després de l'inici de la invasió.
6: La gerència tomó decisió bastante rápido para donar redes para apoyar mi país que puedan utilizar para diferentes usos, digamos, como camuflajes, protección de infraestructura, y luego ya han entrado solicitudes específicas para redes antidrones.
1: Aquelles primeres unitats servien com a camuflatge i també protecció d'infraestructures, però amb el pas dels mesos les peticions es van especialitzar fins a derivar en xarxes específiques contra els drons, com vos estem contant. Mentrestant, i mentre continua la guerra, una part de la protecció de la població ucraïnesa continuarà, i podem presumir d'això, almenys fabricant-se des del sud de la nostra comunitat autònoma. I en la tònica bèl·lica, si es pot gastar ixa expressió, però en un altre sentit, la demanda mundial del petroli es reduirà enguany en 420.000 barrils diaris respecte a 2025, fins a situar-se en 104 milions de barrils diaris, segons les últimes projeccions publicades, i ho fent ahir mateix l'Agència Internacional de l'Energia. L'informe augura per enguany una retallada d'1,3 milions de barrils, un comportament que s'atribueix a l'impacte econòmic de la guerra a l'Iran i el tancament de l'estret d'Hormuz. El gruix del declivi es concentrarà en el segon trimestre d'enguany, quan la demanda del cru descendirà en 2,45 milions de barrils diaris. Això ho precisen precisament en la seu que tenen a París, en este nou informe mensual. Els països de l'OCDE aportaran prop de 930.000 barrils diaris d'eixa caiguda, i les economies no pertanyen al bloc al voltant d'eixos milions i mig de la reducció. De totes formes, el sector petroquímic i aeronàutic figuren entre els més colpejats, encara que l'encariment de l'energia, la desacceleració econòmica i les mesures d'estalvi energètic es tindran l'impacte al conjunt del consum de combustibles, segons l'AIE. Les reserves mundials de petroli també han registrat forts descensos, això segons l'Agència Internacional. Les dades preliminars diuen que els inventaris globals es van reduir en 129 milions de barrils el passat mes de març i en 117 milions a l'abril. Les interrupcions del trànsit marítim per l'estret d'Hormuz, per tant, van provocar una caiguda de 170 milions de barrils en les existències terrestres, mentre que el petroli emmagatzemat en vaixells, això sí, va augmentar en 53 milions. Això ho deixem a una banda, perquè el camp no deixa de ser actualitat ni un dia. L'Associació Valenciana d'Agricultors, AVA Assaja, denuncia els greus problemes dels agricultors de l'horta valenciana, sobretot per a vendre les primeres creïlles de la temporada, perquè el mercat està saturat de creïlles velles franceses i de països tercers, com Egipte. Torna a eixir Egipte. Per això, des de l'organització s'insta als operadors comercials, les fruiteries de barri i les cadenes de la gran distribució a donar preferència a les creïlles noves valencianes, que garanteixen al consumidor més frescor i una millor qualitat.
7: Ja duguem 20 dies de retras, pues no podem col·locar les creïlles nostres.
1: El responsable de la sectorial d'hortalisses, Vicent José Sebastià, que produeix creïlles a Poble Nou, afirma que el sector està passant realment mal, perquè no només enguany hi ha menys producció, sinó que a més tenen problemes per a trobar mà d'obra per a la collita i, com és lògic, els costos no paren d'augmentar.
8: Aquí hi ha molta creïlla francesa i holandesa barata, i entonces aquesta creïlla fa mal a la nova. I com avui el paladar no es comenta, pues la gent se menja.
7: Com me va comprar a mi la fàbrica de creïlles si estan en origen en altres països a 10 o 12 cèntims?
1: Això cal assumir el fet que els preus que cobren són els mateixos de fa 30 anys i que ara els operadors preferixen comprar altres creïlles abans que les valencianes.
8: Pues ara en el camp la creïlla estan pagant 30 cèntims per ell.
7: I veus que un quilo de creïlles val 1,50, 1,80, me deprimís, perquè a mi en este moment més de 40 cèntims no puc col·locar-les.
1: Però ara veureu, no només la creïlla té problemes. L'organització agrària denuncia la tendència a la baixa de les cotitzacions de la carxofa i l'enciam, i una desastrosa campanya de la ceba a causa del mildiu. Tot i això, els preus s'han enfonsat per davall dels costos de producció. L'agricultor es pregunta on estan els valors amb els que els polítics omplin la boca, com la proximitat, la sostenibilitat i la protecció de l'horta, al mateix temps que alerten que per a protegir de deveres l'horta valenciana cal prioritzar, consumir i fer rendibles els productes agraris que possibiliten eixe paisatge. Tornem a l'educació, perquè la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats ha autoritzat 70 nous cicles formatius de cara a l'inici del curs 2026-2027, el que suposa un increment de 10 cicles formatius, resultat de les 70 activacions i les 51 desactivacions acollides en l'oferta del curs que ve. Això, segons el departament en un comunicat, el balanç d'implantació dels 70 cicles formatius és positiu a les tres províncies. València lidera el creixement amb al voltant de 30 noves implantacions. En el cas d'Alacant, es registra més d'una vintena de nous cicles, especialment vinculats a la indústria, els servicis i la tecnologia. A Castelló es reforça l'oferta amb més d'una desena d'implantacions, principalment en energia, turisme i informàtica. El director general d'FP, Armando Martí, destaca que l'oferta formativa respon precisament a les necessitats socioproductives de cada territori.
9: La Conselleria d'Educació refuerza la oferta de formación profesional con 70 nuevos ciclos formativos autorizados para el curso académico 2026-2027. El balance de esta implantación es positiva en las tres provincias, Valencia, Alicante y Castellón. Esta oferta se ha aplicado a los diferentes niveles de formación profesional. Se ha determinado una oferta más flexible y se ha incrementado la modalidad semipresencial, especialmente en los ciclos formativos de grado superior y cursos de especialización. Es importante resaltar que en esta ocasión y por primera vez, la definición de la oferta formativa se ha basado en las propuestas de los consejos territoriales de formación profesional que han elaborado después de un proceso consultivo y participativo con la implicación de todos los agentes sociales.
1: L'ampliació de l'oferta formativa arriba a tots els nivells de la formació professional des de l'FP bàsica, amb noves oportunitats de qualificació inicial i reforç de la inclusió educativa, fins als graus mitjans, amb implantacions en sanitat, informàtica i comunicacions, també instal·lació i manteniment i imatge personal i indústries alimentàries. Altres de les novetats del pròxim curs són un grau mitjà de cultius acuícoles, nous cursos d'especialització com el d'aprenentatge automàtic, gestió de dades i entrenament, desplegament de productes programaris de contenidors i també hi ha oferta nova en el sector de la restauració com el curs d'especialització en mestre de tall i tast de pernil, també paleta curats o en l'àmbit protocolari amb especialització en coordinació del personal en reunions professionals, congressos, fires, exposicions i esdeveniments que són claus en esta comunitat autònoma. Per cert, prop d'una trentena de familiars d'Alacant i Sant Vicent del Raspeig, organitzades en el Sindicat de Vivenda de les Carolines, han presentat dos demandes judicials col·lectives contra el fons d'inversió Néstar Azora per presumptes pràctiques abusives en els contractes de lloguer. L'empresa, amb més de 9.500 habitatges arrendats, està considerada la tercera major propietària de vivenda a Espanya. Les famílies demandants denuncien que l'empresa els obliga a assumir despeses com l'IBI, la comunitat o la taxa del FEM, a més de contractar una assegurança d'impagament anual amb un cost equivalent aproximat a la meitat d'una mensualitat. Segons el Sindicat de Vivenda de les Carolines, diversos tribunals ja han considerat abusives este tipus de clàusules.
10: Los dos bloques, tanto en Alicante como en San Vicente, están ubicados en suelo protegido, son viviendas protegidas, y bueno, pues nos llama mucho la atención que este tipo de modelos se ubique de esta forma, ¿no? Cuando el dinero del contribuyente está detrás de este modelo.
1: Les demandes presentades als jutjats d'Alacant i Sant Vicent del Raspeig reclamen tant la devolució de les quantitats abonades per estos conceptes com l'eliminació de les clàusules d'eixos contractes. El procés ha sigut impulsat per la cooperativa d'advocats El Rogle, amb seu a València, després d'un any d'organització dels inquilins. Des del sindicat també asseguren que aquestes pràctiques formen part d'un model especulatiu de grans empreses immobiliàries i també denuncien que les vivendes de Néstar continuen qualificades com a habitatges protegits, a pesar dels elevats lloguers, la falta de manteniment i també els intents de venda per damunt dels preus legalment establits. És a dir, que continua la problemàtica pel que fa a les vivendes. I una altra cosa, ho comentàvem fa un moment en les notícies del matí, un jutjat de Torrevieja ha ordenat la deportació immediata de l'home més bé una mala bèstia, acusat de matar a colps a Nala, la gata de la seva exparella, en un cas que va provocar una gran commoció social el mes passat. Segons la resolució judicial, l'acusat, un home colombià en situació irregular a Espanya, això a Vox els interessarà especialment, ha acceptat l'expulsió del país en lloc d'afrontar una condemna de 5 anys de presó per un delicte de maltractament animal amb encarnissament i un altre de violència vicària. Hauria d'haver sigut millor deportar-lo i internar-lo en una presó del seu país on se li hagueren anat les ganes de tornar a maltractar un animal. En un vídeo publicat en xarxes per Animalistes de Torrevieja, una de les associacions que ha seguit el cas, l'advocada explicava que, a més de l'expulsió durant 5 anys, l'home ha sigut condemnat a 3 anys d'inhabilitació de tinença d'animals. Què més li donarà? També ha de pagar una multa de 1.000 euros a la víctima responsable de l'animal, i poquet ens pareix. Des de la mateixa associació consideren que el cas crea un precedent en la lluita, això sí, contra el maltractament animal.
11: És la primera sentència ejemplarizante donde es condenado por matar a una gata, ¿vale? Con ensañamiento, él ha sido condenado a 5 años de expulsión, 3 años de inhabilitación para tener animales, más una multa de 1.000 euros que le pagará a la chica maltratada, ¿vale? Que en el momento que deba 100 euros, automáticamente cumpliría 10 meses de forma automática en la cárcel. Entonces, eso es lo que quiero que tengáis claro.
1: Els fets van ocórrer, si fem memòria, el passat 29 d'abril a Torrevieja, quan la Guàrdia Civil va detindre a este individu de 29 anys acusat d'haver matat violentament el gat de la seva exparella al carrer. Fins i tot tenia un vídeo d'això. L'Ajuntament de Torrevieja, junt amb col·lectius animalistes com PACMA, va condemnar públicament el succés, que es va interpretar com un possible cas de violència vicària exercida a través de la mascota. La qüestió és que la mort de Nala va generar una gran indignació social i va reobrir el debat sobre la protecció animal i l'enduriment de les penes per maltractament. Van arribar a manifestar-se més de 400 persones en Torrevieja i diverses organitzacions van reclamar en aquest moment una reforma legal perquè aquests casos tinguin conseqüències penals més greus i una funció preventiva més clara. Però canviem de tema, perquè durant la seva assistència a la presentació del quart estudi socioeconòmic de les famílies nombroses de la nostra comunitat, organitzat per la Federació de Famílies Nombroses de la Comunitat Valenciana, Fanu Cobal, la directora general de família, Angèlica Suc, participava en la taula col·loqui Famílies que sumen, famílies que transformen, que estava centrada en l'acolliment familiar de presència de l'Associació Famílies Acollidores. La reforma, que té per objectiu adaptar el sistema de protecció a les noves realitats socials i fer-les més accessibles per a la ciutadania, millora l'agilitat administrativa, reforça el suport econòmic a les famílies, però també optimitza la gestió dels òrgans de protecció.
12: Des de la Generalitat Valenciana estamos convencidos de que el mejor entorno que podemos ofrecer para el desarrollo de un menor es una familia, un entorno familiar. Eso nos ha llevado a primar el recurso del acogimiento familiar como principal medida de protección y a modificar el decreto que regula el acogimiento, en el que una de las principales novedades es el que se regula el que venimos denominando ofrecimiento de continuidad. Es una medida demandada por las familias acogedoras, pero sobre todo es una medida que protege los vínculos afectivos que el menor ha creado durante el acogimiento.
1: Este mecanisme permet que, quan siga necessari, es modifique la mesura de protecció. La família d'acollida siga valorada prioritàriament perquè la persona menor d'edat puga permanèixer amb la família acollidora si això resulta el més beneficiós per al seu benestar i també respon al seu interès superior. En la mateixa línia, Angèlica Suc també apuntava que la reforma introduix una resposta específica davant de les necessitats especials sobrevingudes, de manera que quan una persona menor d'edat desenvolupe una necessitat concreta durant la convivència, es prioritzarà la permanència amb la família amb qui ja conviu, baix la modalitat d'acolliment especialitzat. De totes formes, la normativa també reconeix per primera vegada, de manera expressa, la compatibilitat entre els oferiments per a acollir i l'adopció, permetent a les famílies tramitar les dues opcions de manera simultània i ampliant d'aquesta forma les oportunitats de protecció estables per a la infància. Una altra cosa, la Universitat Politècnica de València ha obert el tràmit d'informació pública d'una proposta de modificació normativa i ho fa per a reforçar l'honestedat acadèmica i també adaptar els processos d'avaluació als nous reptes tecnològics, especialment a la intel·ligència artificial, això ho vam comentar en el programa. El document actualitza la regularització per a noves formes de frau acadèmic, especialment les relacionades amb l'ús indegut de dispositius electrònics i intel·ligència artificial durant les proves d'avaluació, segons la institució acadèmica. Entre les mesures proposades es contempla la prohibició explícita de disposar de mòbils i dispositius no autoritzats en exàmens. Incomplir esta prohibició comporta l'expulsió immediata de l'aula i una qualificació de zero. Qualsevol suposat de frau detectat ha de ser motivat i documentat per mitjà d'un acte d'honestetat. Així que la universitat es reserva el dret d'usar mitjans electrònics i tècnics per a detectar aquest tipus de dispositius en les proves, sempre, això sí, informant abans a l'alumnat. També hi haurà noves actes d'honestetat acadèmica i conseqüències acadèmiques més clares en situacions de frau, que tot això també es modifiquen distints procediments relacionats amb reclamacions, avaluació per currículum i actes extraordinaris d'avaluació en coherència amb la normativa universitària vigent. Ara, mirant un poquet als pobles, els mòbils de la Vall de Cofrents a Llora sonaven ahir dimecres vora les 11 per un missatge massiu d'alerta a la població, el conegut i ja repetit és alert. No estava motivat per cap emergència, sinó per a preparar-la en cas que hi hagi una a la central nuclear. Es tractava d'un simulacre per a preparar una possible emergència en la instal·lació. Així, com us diem, poc després de les 11 arribaven estos missatges als dispositius que en aquest moment estaven a Cofrents, Cortes de Pallars, Jalance, Carafuel i Teresa de Cofrentes, el que es considera la zona 1, com detallen des de la delegació del govern a la Comunitat Valenciana. Alguns ajuntaments, com el de Cortes de Pallars, això sí, havien reforçat les advertències a la població a través de les xarxes socials i també els bans, perquè és lògic, la ciutadania no s'alarmara en rebre el missatge, on es remarcava que era un simulacre.
13: Simulacro, simulacro, simulacro. Prueba de cobertura de mensajes. Es barra alert.
1: Durant els últims dies també han fet una crida a la calma i recorden que en esta ocasió no cal avisar els servicis d'emergència. Si reben una notificació, se'ls deia des de la delegació del govern que no s'alarmen i que no telefonen al 112, que era una prova. I així es va quedar tot.
14: Que es para un control para ver si todos recibimos en caso de que ocurriera algo de verdad.
15: Del ayuntamiento nos han avisado que iba a haber un exalert, que estuviéramos tranquilos, que eran unas pruebas.
16: Hemos tenido solo un aviso de una chica que ha venido a decir que no le había sonado.
17: En la nuclear puede haber algún problema, pues te avisan y te tienes que ir al punto de encuentro, que es donde está la antigua estación de autobuses, pastilla de yodo, y depende de dónde venga el viento, pues te ponen en un sitio o en otro.
1: Com us diem, l'objectiu d'esta prova era assajar la cobertura del sistema d'alerta en les localitats més pròximes a la central de Cofrentes, en tractar-se d'un suposat risc nuclear en el qual té competències també el govern espanyol, el Centre Nacional de Seguiment i Coordinació d'Emergències, CENEM, que també notificaria l'alerta. Uns simulacres que ja s'han fet, per cert, en altres províncies com Tarragona o Guadalajara, on també hi ha centrals nuclears. I anem ara al Campello, on l'Ajuntament ha tingut que prohibir el bany a la platja de l'Alma Drava després de detectar la presència de bactèries fecals a l'aigua per vessaments residuals. Tal com confirmaven des del consistori, la causa del vessament recau en una fuga d'unes obres de canalització que estan realitzant per part de l'entitat pública de sanejament d'aigües residuals, EPSAR, per tal de tractar els residus fecals de la zona nord del municipi. Concretament, aquestes obres consisteixen en l'execució de nou estacions de bombament noves i les conduccions de transport, també l'adequació i remodelació de tres estacions de bombament existents. I a més està prevista la connexió amb la qual l'estació de bombes de Campello transportarà aigües cap a la depuradora de la Camp Nord. De totes formes, l'incident ha deixat residus visibles en la superfície de l'aigua, un fet que van comunicar els veïns a les autoritats per a posteriorment fer anàlisi de les aigües a càrrec de l'Institut d'Ecologia Litoral, que confirmava la contaminació de les aigües amb bacteris fecals. De manera immediata, com vos diem, l'Ajuntament va tancar l'accés i va prohibir el bany fins que la qualitat de l'aigua torni a ser apta. De totes formes, esta no és la primera vegada que el Campello fa front a problemes derivats d'aigües fecals, ja que l'any passat, també ho vam comptar així, van haver de tancar el bany a la mateixa platja i en 2024 també es van produir fugues d'aigües fecals a la platja de l'Amerador. També van succeir a altres platges de la nostra comunitat que anaven solventant-se tal i com podien. És a dir, que hem començat prompte la temporada de tancament per aquestes causes. I sense deixar la província, millorar la convivència entre ciclistes i veïnat a les carreteres de l'interior d'Alacant és encara una assignatura pendent. Una qüestió que s'ha posat damunt de la taula a Tàrbena, on des d'ahir dimecres s'estudia com trobar l'equilibri entre les dues parts. A veure, la Diputació d'Alacant, mitjançant el Patronat de Turisme Costa Blanca, ha organitzat unes jornades de treball en este municipi de la Marina Baixa, conegut per ser una de les destinacions predilectes per al ciclisme de carretera. Les costeres pronunciades, amb desnivells acumulats de més de 1.000 metres, i els paisatges espectaculars de muntanya és lògic que el convertisquen en un punt d'atracció de centenars de ciclistes aficionats, però també equips professionals.
18: Sentir la veu de les corporacions locals i també del veïnat, no?, d'estos pobles que, en certa manera, tenen precisament en l'arribada de ciclistes un gran atractiu, no?, per a promoure's i també per a l'activitat pròpia del poble.
1: A esta primera reunió acudien alcaldes de la comarca, però també representants del sector hostaler, responsables de carreteres i també els esportistes, amb un objectiu compartit: implicar tots els actors per a promoure l'educació i la conscienciació tant en el resident com en els ciclistes davant de la massificació que pateixen aquestes carreteres de muntanya. Adequar les calçades, promoure campanyes de conscienciació o ampliar la qualitat de les rutes són algunes de les iniciatives que ja s'han posat damunt de la taula.
19: Tenemos que gestionar una cosa que se llama éxito. Queremos proponer una mesa permanente de trabajo entre los distintos niveles de la administración. Vamos a trabajar en un documento muy propositivo, pero el objetivo de esta primera reunión es escuchar.
1: Des d'este ens adscrit a la Corporació Provincial també treballen en un document de propostes per a començar a implementar a partir del mes de setembre i evitar el rebuig al ciclista.
20: Demana és conscienciació, que se'ls informa als ciclistes de que hi ha més usuaris a carretera i que tenen que respectar-los a tots, perquè n'hi ha coses que són un poquet exagerades, per no dir quasi suïcides, vaja, al meu punt de vista, suïcides, per part d'ells, clar.
1: Des de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana denuncien que s'intenta criminalitzar el ciclista, que en la majoria dels casos hi ha fer esport, i recorden que també hi ha vianants i conductors incívics.
21: Parece que se está criminalizando al ciclista, y el ciclista sale a hacer deporte en la mayoría de los casos, y luego en muchos casos también, muchos también salen a trabajar, son ciclistas profesionales que están trabajando.
1: Amb este nou fòrum de debat impulsat per Turisme Costa Blanca es busca posar una solució en conjunt per a uns comportaments inadequats, però d'uns i d'altres. Per cert, la Generalitat ha clausurat els punts d'apilament de residus i enderrocs generats amb el procés de reconstrucció després de la dana a Quart de Poblet i a Catarroja. El tancament s'ha efectuat després de retirar i gestionar 142.758 tones de deixalles i invertir 27,9 milions d'euros, quasi 28. El comissionat per a la recuperació, Raúl Mérida, va visitar, acompanyat del director general de Qualitat Ambiental, Jorge Blanco, estos punts d'apilament, dos dels més grans de la comarca de l'Horta Sud, que va esdevindre l'epicentre de la dana d'octubre del 24. A l'acte també assistien l'alcaldessa de Catarroja, Lorena Sirvent, el regidor de Planificació Econòmica i Hisenda, Ignacio Rabanaque, y otros miembros de estos consistorios.
22: Esta mañana hemos cerrado los puntos de acopio local que nos quedaban en los municipios de Quart de Poblet y de Catarroja. En total, 28 millones de euros y más de 148.000 toneladas de residuos que dejó la dana el 29 de octubre del 2024 en estos municipios y que se han ido retirando por fases. Hay que recordar que ya se había retirado inicialmente prácticamente 1,5 millones de toneladas y destinado 250 millones de euros a la retirada de los mismos, algo que resultó fundamental para que en toda la zona no se produjera un solo problema de salud pública.
1: Després de la primera fase es van tornar a acumular residus en eixa època en la que estos dos municipis van comptar amb residus de punts menors d'altres municipis també, i les instal·lacions d'emergència plantejades foren clausurades al maig i setembre respectivament. Per cert, ahir el món de l'espectacle estava de dol.
23: Y solo él traía el dinero a casa.
24: Déjame que lo traiga yo.
23: Pero de esa forma siempre será mejor que empeñando joyas o robando pasteles.
1: L'artista valenciana Tania Doris, una de les últimes vedets del paral·lel barcelonès, moria ahir dimecres als 74 anys. Va néixer a València en 1952 i ho va fer en el si d'una família andalusa batejada com Dolores Cano Barón. Va estudiar ball clàssic espanyol en una acadèmia, però també posteriorment es va fer ballarina professional. Ahí és on es va iniciar en el món de la revista, on va passar a ser, amb només 17 anys, una de les xiques alegres de Colsada, descoberta per l'empresari Matías Colsada.

0: Oye, Estrella.
1: ¿Qué?
0: Quiero advertirte una cosa.
1: ¿Tú dirás?
0: Parece que esto de la gira va en serio. Vamos, que no es un bolo como lo de Segovia.
1: ¿Y qué?
0: Que por las razones que sean, y que a mí no me importan, tú vas por ahí delante de mí. Pero la figura de la compañía soy yo.
1: Eso.
2: Va ser Colsada, precisament, amb qui va acabar convivint durant més de 20 anys, qui li va posar el nom artístic de Tania Doris i qui li va obrir les portes del Teatre Apolo. Es va dedicar a la revista perquè, per la seva altura, que feia quasi 80 metres, no va poder ser ballarina. Estava retirada des de fa més d'un quart de segle i va protagonitzar al llarg de la seva trajectòria obres de revista com Seductora, que també va presentar a Madrid, La dulce viuda, Acaríciame, Venus de fuego, Deseada o Quiera ser mi amante. En molts d'estos espectacles, com Les xiques de Colsada, va estar acompanyada per galants còmics com Luis Cuenca o Pedro Peña. Per cert, parlant d'artistes, artistes de 5 nacionalitats, de l'Argentina, de Portugal, d'Itàlia, d'Espanya i Grècia, actuen sobre 8 murs del Campus de Vera en esta 21a edició de Polinisa 2 2026. Una trobada d'art urbà que es celebra de l'11 fins demà, 15 de maig, en diversos espais de la Universitat Politècnica de València. La institució acadèmica, a través de l'àrea d'acció cultural del Vicerrectorat d'Art, Ciència, Societat i Tecnologia, impulsa este certamen nascut a l'abril de 2006 amb la intenció de fer confluir simbióticament dos mons inicialment allunyats com la universitat, però també l'art urbà.
3: No solo el mural, sino otros lenguajes posibles dentro del arte urbano. Polinizados nace queriendo vincular la academia universitaria con el arte urbano. Intentamos ser una voz para otro tipo de prácticas que puedan ayudarnos a reconocer cómo nos constituimos en el espacio público.
2: En les seves dos dècades de vida, per Polinisa 2 han passat més de 300 artistes, i artistes nombrosos de grans prestigi a escala global de més d'una vintena de països. En esta edició, la trobada proposa una reflexió al voltant de l'espacialitat, amb l'objectiu d'anar més enllà del mural com a format pictòric i també contribuir a la construcció d'un sentit espacial i arquitectònic. Per això es planteja una aproximació expandida des de la investigació artística, entesa com una ferramenta per a la configuració d'espacialitats pròpies carregades de sentit discursiu.
4: Cómo llama la atención a través de en los móviles y luego en los murales. Con una imagen de un juego, un videojuego que es el Subway Surfers, pero adaptado a Valencia, y unos apuntes de ingeniería.
2: En este context, Polinisa 2 torna a comptar amb artistes vinculats a una ciutat de l'àmbit iberoamericà, que en la present edició és Lisboa, representada pel col·lectiu Os Especialistas. Format en 2008, el seu treball s'articula a partir d'una investigació teòrica i pràctica sobre les relacions transdisciplinàries entre art, arquitectura i educació.
5: No se sabe nada más que solamente estos pequeños gestos que dejó en sus pinturas. Y lo que hacemos es como volverlo un poco más anacrónico y mezclarlo con el lenguaje más de internet. Usamos esos realismos y creamos composiciones que tengan que ver con esa forma en la que nosotros aprendimos la historia.
2: El cartell es completa amb els artistes seleccionats mitjançant convocatòria pública. Malditas Ternura, el treball del qual explora la sensibilitat de les historiografies col·lectives, Manolo Mesa, centrat en la relació entre objecte i tradició dels espais íntims, Giulio Vesprini, que investiga l'abstracció a través de les composicions de fort caràcter gràfic, Alexandros Simopoulos, la pràctica del qual es situa entre la pintura i el conceptualisme referencial a l'espai, i Cristina Reyes, que aborda el mural des d'una aproximació narrativa i simbòlica, com a noves maneres de veure el món. I ja en casa, 8 i 32, el calendari oficial de les festes alacantines continua avançant este cap de setmana amb les dues proclamacions oficials de les màximes representants de les Fogueres d'Alacant 2026. Precisament demà, a les 8 menys quart de la vesprada, la finestra festiva de la televisió pública oferirà la proclamació de la bellesa del foc infantil Esta Casa, amb la xiqueta Leire Arellano Ruiz, representant de la foguera Plaça del Mediterrani, i també de les 6 dames d'honor, que l'acompanyaran al llarg del seu regnat. Les belles del foc 2026, per cert, van ser triades fa dos caps de setmana, a la plaça de Os d'Alacant, i els espectadors de Apunt també van poder seguir les seues emocionants eleccions en directe.
6: Amunt i avall, presenta Sergi Olcina. Realització tècnica, Maria José Collada. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
2: Després d'uns dies càlids, les temperatures es normalitzaran demà divendres, però encara estem davant d'un dijous de manera curta. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament al litoral nord i sud, encara estarem amb valors de 22 a 27 graus a la majoria de les comarques. L'excepció la trobem a les zones altes de l'interior de la província de Castelló, amb màximes inferiors als 20 graus centígrads. Este matí de dijous també serà de sol i la vesprada amb creixement de núvols que deixaran el cel mig tapat. Amb tot, s'esperen poques pluges, només alguns ruixats entre el sud del Baix Maestrat, la Plana, l'Alcalatén i l'Alt Millars. Si parlem del vent, el ponent bufarà moderat a l'interior central, mentre que al nord tindrem mestral. Això sí, de vesprada s'imposaran afortunadament les brises al litoral.
7: A punt ràdio, Sergi Olcina.

0: Estem en directe a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Fa qüestió de 35 minuts ara ha començat el nostre espai matinal, que ens durà fins a les 2 de la vesprada. Rebem ja a les primeres incursions del programa, que no és que acaben d'arribar, ja porten unes quantes hores així. Què tal, Lucy, com estàs?
1: Bon dia, són matineres, eh?
0: Sí.
1: Bueno, tu més.
0: Dones matineres, les primeres.
1: Molt bé.
0: L'Alcoyana, com ho sap, veritat.
2: Què tal, bon dia, home?
0: Jo vinc...
1: Senta bé, sí. Sí, sí.
0: I puc dir-vos que no n'hi ha ningú pel carrer. Els gossos i jo només.
1: No vaig a preguntar-te l'hora que és.
0: Pues...
1: Pa què?
0: Com diu el Barrequejo, no mos fan falta tants detalls. I això que treballa en la informació, que és el més important de tot. Com està Abril Peidro?
2: Jo molt bé, eh? Molt bé, en ganes ja del cap de setmana.
0: Però per això que només... Un dia i mig.
2: Un dia i mig,
1: per a mi ja
2: sí,
1: ja
2: pràcticament.
0: Un dia i mig. Continue intrigadíssim per les teues ungles. Permanents, mai millor dit.
2: Les meues ungles, bueno, estan a punt ja de ser retirades i de tornar al meu color habitual, que és ninguno.
0: Que és ninguno.
2: Que és portar-les. Jo molt bé, eh? Molt bé, en ganes ja del cap de setmana.
0: Però per això que només... Un dia i mig.
2: Un dia i mig,
1: per a mi ja
2: sí, teniu
1: ja
2: ahir, ja, pràcticament.
0: Un dia i mig. Continue intrigadíssim per les teues ungles. Permanents, mai millor dit.
2: Les meues ungles, bueno, estan a punt ja de ser...

0: Murphy. Bueno, serà que els cuides tu també i vas tot el dia com anava
1: no
0: en festes.
1: No el creeres, eh?
0: Veritat, Marina, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que en tots els vídeos i els reels se la veu com si estigués a ser càncer.
2: Sergi, no estàs a la moda.
1: És mentira, això.
2: No estàs a la moda.
1: Pues
0: després, saludava en la mà, al
2: fora
0: revés.
2: De micro ja t'ho contaré. Això ja porta molts anys fent-se.
0: Sí?
2: Home.
0: A veure, jo no sóc dels que em faig les ungles a tota hora.
2: Si jo me vaig casar fa, no sé, 19 anys, crec... Ja m'ho vaig fer fa 19 anys.
0: I ja eren d'estes?
2: Per suposo.
0: Tan fetent?
2: Sí.
0: Pues podies portar-les encara?
2: Clar, sí. A un tamany de... I sobretot per escriure en el teclat va de meravella.
0: Superbé. Saps en qui ho veig? Demà enclavaré en ella quan la veig. En Mari Carmen García, que també porta unes ungles d'estes de les de...
1: Molt apanyades.
0: Sí, ben sí, fetes. Sí, sí,
2: el dilluns es duré jo fetes, que vaig demà. Ja de total, ja estem contant així la nostra vida.
0: Clar, posarem en comú, pues això, la posar i llevar de les ungles. Bé, anem a veure i parlem de coses que ens ocupen. N'hi ha nova reunió, Lucy, entre la Conselleria d'Educació i els sindicats docents, i això marca molt la pauta del dia.
2: Sí, la Conselleria ha convocat als sindicats docents a una nova reunió este matí a partir de les 9 del matí per a presentar-los una proposta integral amb mesures, diuen, de suport al professorat de la comunitat. Ho van fer ahir quan els sindicats que es van alçar de la taula de negociació després de l'últim desacord a compte de la proposta salarial, este PB, Comissions Obreres i UGT, estaven precisament a les portes de la Conselleria on havien convocat ahir una roda de premsa per a mostrar la seva disposició a negociar. A diferència de reunions anteriors, Carmen Ortí, la consellera, assistirà personalment a la trobada, com va fer en la reunió de la primera proposta salarial, encara que la va abandonar després de plantejar-la. La consellera estarà acompanyada pel secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, i per tots els directors generals de departament. Els sindicats han convocat també una concentració a les 9, és a dir, a la mateixa hora en què està previst que comenci la negociació enfront de les portes del departament.
0: Abril, el Congrés suspèn cautelarment la credencial de premsa a Vito Quiles i també a Bertran Dongo.
1: Sí, la mesa del Congrés ha adoptat esta mesura pels altercats ocorreguts les últimes setmanes a la cambra i a l'espera que es resolguin els expedients oberts contra ells. Segons han informat fronts de la mesa, la decisió s'ha pres en aplicació de l'article 56.2 de la Llei de Procediment Administratiu Comú, que permet adoptar mesures provisionals en estos casos. Les mateixes fonts han assenyalat que la mesura cautelar es pren per a protegir els interessos i drets dels diputats i representants dels mitjans de comunicació davant de la reiteració d'altercats i el notable deteriorament de la convivència. Fa just dues setmanes, la dona del president del govern, Begoña Gómez, va comunicar la intenció de denunciar Vito Quiles per agressió després que l'agitador li impedira eixir d'un restaurant de Madrid on l'havia localitzada. Fonts de l'entorn de Gómez parlaren d'una actitud d'assetjament per part de l'agitador.
0: I va donar molt de joc, sobretot a través de les xarxes. L'Audiència Nacional escolta este dijous, tornem al mateix, a Coldo García, després de l'informe de Luco sobre les màscares de Balears. Lucy.
2: El jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, interrogarà avui com investigat a Coldo García, l'exassessor de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, arran de l'informe de la Unitat Central Operativa de Luco, de la Guàrdia Civil, sobre precisament aquests contractes de material sanitari a Balears durant la pandèmia del coronavirus. La declaració de Coldo García, que es troba a la presó provisional en la presó de Soto del Real a Madrid des de novembre de 2025, tindrà lloc a partir de les 10 d'este matí a l'Audiència Nacional en el marc de les perquisicions judicials sobre el presumpte cobrament de comissions il·legals en la compra-venta de mascaretes en plena pandèmia. El mateix dia també estava citat com investigat l'empresari i presumpte aconseguidor del cas Coldo, Víctor de Aldama, si bé el magistrat va proposar l'interrogatori per al pròxim 21 de maig.
0: Mos posem un poc de fashions, no, Abril?
1: Sí.
0: Perquè les empreses, no sols de modes, disputen els millors llocs al món.
1: Per exemple, la marca Zara del grup Inditex, que s'ha convertit en la marca de moda més valuosa del món este 2026, després de superar a la marca esportiva Nike, segons l'última edició del rànquing Kantar Brand Z Top 100. Una classificació a nivell global que presenta novetats, ja que enguany el lideratge d'este Top 100 canvia i Google recupera el número 1 per primera vegada des de 2018, gràcies a un creixement del 57%, posant fi al regnat de 4 anys consecutius que havia tingut Apple. L'ascens de Google s'ha construït entorn de la integració de Gemini en tots els seus productes existents i sa intel·ligència artificial, la introducció de funcions d'agent en el cercador i la inversió contínua en centres de dades. D'esta manera, el valor conjunt de les 100 marques més valuoses del món en 2026 ha aconseguit, atenció, la xifra rècord de 13 milions, no, mentira.
2: 13.000. No sé com dir-ho.
0: És que els pobres

0: quan parlem d'aquestes xifres, sí.
1: De milions de dòlars, la qual cosa suposa un increment del 22% més que l'any passat. En aquest context, ja són quatre les marques que superen el bilió de dòlars, com són Google, seguida per Apple, Microsoft i Amazon. Jo imagino que estem parlant de 13 bilions...
0: 100.000 dòlars.
1: 100.000 dòlars.
0: 13 milions, 100.000 dòlars.
2: Qualderilla.
0: Mira, jo no voldria dir-te res, però la prova de xiqueta de Sant Ildefonso no la passes.
1: Una pena.
0: No t'agarren el càsting, no el passes. En fi, són aquestes coses que ens passen a tots en directe, com a persones que som, i és la nostra professió. Marina,
3: què tal?
0: Mos fas creuar una miqueta...
3: Efectivament, anem a estar a Amsterdam perquè la ciutat s'ha convertit en la primera capital del món a prohibir la publicitat en entorns públics tant de carn com de productes derivats dels combustibles fòssils. Així les coses, els anuncis d'hamburgueses, de cotxes que funcionen amb gasolina i d'aerolínies han sigut retirades dels grans panells publicitaris, marquesines dels tramvies i les estacions de metro. Els polítics de la ciutat han defensat que esta mesura té com a objectiu alinear el paisatge urbà d'Amsterdam amb els propis objectius mediambientals del govern local, que busquen que la capital dels Països Baixos assolisca la neutralitat del carboni per a l'any 2050 i que els seus habitants reduïsquen a la meitat el seu consum de carn en aquest mateix període. Des del consistori expliquen que la retirada d'aquest estímul visual constant no només reduïs les compres impulsives, sinó que també indica que la carn barata i els viatges intensius en combustibles fòssils ja no haurien de ser opcions d'estil de vida. És veritat que en altres ciutats dels Països Baixos ja s'havia prohibit també la publicitat de carn i a nivell global desenes de ciutats com Edimburg, Sheffield, Estocolm o Florència ja s'havia prohibit la de combustibles fòssils. La pregunta ara cau pel seu propi pes. Tenen aquestes mesures un impacte real o el tenen només simbòlic?
0: Jo us traslladaré aquesta pregunta a les tres. Sigueu càrniques o no, a mi m'impressiona molt veure determinades peces en els aparadors i en els mostradors. Especialment, ho he dit sempre, i no és novetat, els conills. Donen lluio.
2: A mi els cerdets.
0: Veus?
2: Els cochinillos. Ai, me donen una llàstima. Sí. No sé per què.
1: A mi també, la veritat.
3: I és que a mi la carn crua...
0: Te la venen crua perquè la facis.
3: Sí, no la puc mirar.
2: Menjar-te-la igual.
1: Bueno, clar, també pots menjar-te un tartar.
3: Estic tartar.
2: Sí, això sí.
0: Ja vos heu respost a la pregunta. Per cert, una nova pregunta, però el que passa que ja ha passat tot el temps de Quaresma, és la gent que diu, jo no menge carn, menge peix. Perdona, el peix que és carn de peix. Però això seria una altra discussió i una altra meló, veritat, Mariajo, que podria morir. Gràcies, xiques. Són
3: gràcies.
0: Les 8:43. Això és A Punt Ràdio.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
5: De tu a tu.
6: Sostenibilitat, ve de llatí sostinere, i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball, els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
7: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
8: L'esport que realment t'apassiona.
9: Gol. Humo, duro, humo, duro.
10: Aleluya, aleluya, empatolet, empatolet.
8: Sempre al teu costat, passe el que passe.

0: Són les 9.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia. Sindicats i Educació tornen a la taula de negociacions. A aquesta hora està convocat estan convocats els representants del professorat i la cúpula de la conselleria per a reprendre unes converses que puguen acabar amb la desconvocatòria de la vaga. A les portes de la Conselleria de Sanitat es concentren a hores d'ara desenes de professors i professores donant suport als seus sindicats. Educació, per la seva banda, busca un preacord que posi fi a aquestes mobilitzacions en plena recta final de curs.
2: Estem treballant a més de 30 graus.
3: 33, 34 i 35 alumnes.
4: I unes infraestructures que són, pues, en su mayoría, de los 80, incluso de los 90.
0: L'ambient, com deien, en la Conselleria d'Educació, a les portes de la Conselleria d'Educació, és ara mateixa de moltíssima gent, molts professors i professores que han acudit, també juntament amb els sindicats que han de reunir-se amb la consellera. Per la seva part, aquestes formacions, els sindicats diuen que no cessaran fins que no s'atenguen totes les reivindicacions. Asseguren la pressió continuarà al carrer mentre això no passe, marquen de les TPB, Txelo Baix, Comissions Obreres.
5: Aquí, fins que no tinguem un resultat satisfactori per al conjunt del professorat, avalat per el professorat, evidentment la mobilització continua.
6: Primer una oferta que serà valorada si és o no és satisfactòria i després, en tot cas, se fan les desconvocatòries.
0: Davant d'esta nova trobada, el president Pérez Llorca ha demanat sentit comú, ha dit que cal deixar de banda la política per arribar a acords.
7: Totes les pretensions que ells han mostrat en aquest document que van fer, totes estem disposats a tenir-les i a valorar-les.
0: I 1.700 persones estan confinades en un creuer a Bordeus. Un dels passatgers de 90 anys ha mort per un brot de norovirus. Les autoritats franceses descarten cap relació amb l'antivirus del creuer Ondius. L'espanyol contagiat pel brot té símptomes lleus i continua estable a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Preocupa la dona francesa ingressada a l'UCI, que respira amb un pulmó artificial. Anem en estos moments fins a aquest hospital, al Gómez Ulla de Madrid. Lucía Mas, bon dia.
8: Bon dia, sí, cap a la vesprada coneixerem un nou par mèdic del positiu. L'última informació és que continuen símptomes lleus. Ahir va tindre alguns problemes respiratoris, se li va donar oxigen i es va estabilitzar. La resta continuen bé, asimptomàtics. Este diumenge se'ls tornarà a practicar una PCR i si continuen donant negatiu podran començar a rebre visites dels seus familiars sota control sanitari. Sanitat valora més que per salut mental. Si a partir del dia 28 de quarantena no donen símptomes, podrien fer la resta a casa en companyia dels seus. Un moment que esperem molt la valenciana Aitana Fortent i els seus familiars. Ahir nosaltres vam poder parlar amb els pares, que van saludar així des del carrer a la seva filla i ella els va tornar la salutació des de la finestra. Un moment, es van dir, molt emocionant per a ells.
0: Lucía, gràcies. Mentrestant, els contem que un jutjat de Torrevieja ordena l'expulsió d'un home al país d'origen per matar a cops el gat de l'exparella, una sentència per maltractament animal sense precedents en la justícia espanyola. Els fets van ocórrer al barri de Sant Roc de Torrevieja a l'abril i va causar gran impacte social. L'acusat va matar brutalment i a cops el gat de la seva exparella enmig del carrer. Va ser denunciat i per diferents associacions de protecció animal, a més que l'exparella. Ahir este home va reconèixer els fets i va acceptar l'expulsió del territori espanyol durant 5 anys com a substitutori de la pena de presó. La condemna s'executarà de manera immediata. I al Puig, a l'Horta Nord, la Guàrdia Civil ha detingut un traficant de droga amb quasi 40.000 euros blanquejats en efectiu. Repartia droga en patinet, va arribar a blanquejar més de 81.500 euros. Després de cada repartiment de droga, parava en un caixer per a retirar els diners que havia rebut per Bizum. Quan el van detindre, els agents van confiscar paquets de marihuana amb un pes total de vora 950 grams. I també volem anar a Israel. És un apunt de l'exterior, una notícia de fa només uns minuts. La coalició governamental del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha dissolt el Parlament i ha convocat eleccions anticipades en plena crisi amb els partits ultraortodoxos per l'exempció del servei militar per als estudiants d'escoles talmúdiques. La maniobra es produeix després que els partits de l'oposició presentaren este dimarts els seus propis projectes per a dissoldre el Parlament i avançar eixos comicis que estaven inicialment previstos per al 27 d'octubre. Estem pendent d'esta informació i sobretot les conseqüències que puga tindre i l'abast també pel que fa a les guerres a l'Iran i al Líban. I ara sí, els esports. El València Bàsquet s'ha classificat per primera vegada per a una final a 4 de l'Eurolliga. Eva Casay, bon dia.
9: Bon dia, Alba. Els de Pedro Martínez culminaren la gesta i protagonitzaren una nit històrica per a l'esport valencià. Guanyaren 81-64 l'equip més car de l'Eurolliga i anfitrió de la final. Un Panathinaikos que havia guanyat els dos primers de la sèrie, però ahir es va veure superat per Taronja, que arribaren a anar de 17 punts en el segon quart i també l'últim. Fonamental, el treball de Qui, que juga amb mascareta, i els 20 punts de Branco Badió per a un triomf cimentat en la defensa, la fortalesa mental i el joc d'equip. L'afició també va portar en el primer ple del Roig Arena en versió bàsquet.
10: No tinc paraules per descriure-ho.
11: És que li ha pegat un llevat a l'equip amb més pressupost de tota Europa.
12: Estic que no me la creo aún.
13: Lo veía dificilísimo, pero bueno, es que ellos no lo veían difícil.
14: ¡Vamos a Atenas y la vamos a traer!
15: Que hemos jugado muy bien en equipo, que ha sido un gran partido, con un ambiente impresionante. Pasarán los años y lo recordaremos.
9: I la final a Atenes serà el cap de setmana que ve, del 22 al 24 de maig. Els taronja jugaran la semifinal contra el Real Madrid.
0: I així ho contarem. Gràcies, Eva. Abans de tancar, els contem que la taxa d'inflació interanual s'ha moderat. Se situa en abril a la Comunitat Valenciana en el 3,2%. Són dos dècimes menys que en el mes anterior. El mateix ha ocorregut a Espanya, on l'IPC està també en el 3,2%, dos dècimes menys que al març. Són dades que acaba de publicar fa escassos minuts l'Institut Nacional d'Estadística. L'evolució es deu principalment als preus de l'electricitat, que disminueixen més que a l'abril del 2025. Això ha compensat la pujada dels combustibles arran de la guerra del Pròxim Orient. Fet este apunt, ara sí, els deixem amb un dia avall, amb Sergi Olcina i la resta de l'equip.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
16: De tu a tu.
17: Sostenibilitat, de del llatí sostinere, i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten, treballen o donen treball. Els que fan comunitat. I els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
1: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio, compartim el que som, el que ens unix. Activa els sentits, arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement. L'hora de la cultura, amb Reis Joan.
18: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
19: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
20: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.

0: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
1: Per l'amor de Déu, però si aneu a tindre tota l'hora per davant per a cascar de tot allò que vulgueu i una miqueta més. És que... com són aquestes coses? Bueno, passen ja pràcticament 10 minuts de les 9 del matí d'este 14 de maig de 2026 en el que entre unes coses i altres, bueno, estem ja acostumant-nos a esta hiperactivitat social i política, encara que allò de la política fluctua molt, depenent del que ens trobem pel mig. Però, en fi, el que vaig a fer abans que res és saludar a la gent que ara s'incorpora a la taula. Per una banda, José Carnau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bon dia.
2: Muy buenos días, Sergi. Pues muy bien. Aquí de jueves, como suele decir, una frase tópica, de jueves.
1: Sí, pero encara el queda demà, no vull desanimarte, pero demà encara
2: es
1: divendres.
2: Bueno, pero es un día muy bonito. Mañana es San Isidro, 15 de mayo.
1: ¿Y vas tú a ballar allí el chotis
2: damunt d'una rajoleta? No, pero estaba muy feliz porque acabo de ver en el móvil justo que me llegan en varios grupos a punt, te porta San Isidro y el domingo 17 de mayo en la tele retransmiten los toros en las ventas.
1: Ah, habías dicho te porta San Isidro, di que han montado una aerolínea.
2: No, pero bueno, te trae aquí, vale, pues está, vale, muy bien. Está muy bien que retransmitan los toros. Sí. A mí me hace mucha ilusión.
1: Bueno, anem a rebre a la resta dels convidats a este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Sí, bueno, li demane permís per cortesia, saps? Sergi Pitar, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia.
1: Benvingut a la ràdio.
3: Gràcies.
1: Agradats tots així, perdona, estem parlant amb una persona que després de l'anunci que va fer, bon dia,
4: Vicent Climent. No te passes, bon dia. I bona hora.
1: El halo de persona que ha passat a millor vida, o que està a punt de passar a millor vida, deus de ser l'únic que no ho sap.
3: Pues estic expectant, t'has jubilat.
4: No, encara no, però estic a punt.
1: Anunciar-ho oficialment ja ho ha fet.
4: Sí, sí, sí, ja està anunciat més que anunciat, perquè, home, pues, però, uno se debe a su público.
3: És brutal. L'altre dia en el Valdoví va anar al Fòrum Economia Europa, sí. I no, Enric Nomdedeu, se'n recordeu, que era el secretari autonòmic de Labora, va fer una pregunta, i pues, Enric Nomdedeu, com, jubilat, no? I tot el món ahí, i va ser com... La broma, però que és com arribar al punt, s'ha convertit en arribar com dir, m'ha tret la carrera.
4: És com arribar a la platja després d'haver passat ones i ones i tempestes i de tot.
1: És com Shangri-La, sobte... no? Que arribes allí...
4: No, sí, però sí, és que el que més i el que menys, i Sergi, tu tens també experiència en este tema, a patir d'eros, a patir de, bueno, històries turbulentes... En els mitjans de comunicació des de 2008 hem tingut un fum. Entonces, arribar de sobte, I bueno, de sobte que, no, que en el pas del...
1: Ja, no fotes, exacte. Sergi.
2: A ver, las palabras textuales de Vicente.
4: Entonces, arribar a la platja en relatives bones condicions, sí. I tal, pues, chico, és motiu de satisfacció.
2: Para la audiencia que no lo sepa, cito textualmente las palabras de Vicente Climent la semana pasada, tal día como hoy.
4: Me reafirmo en ellas, ¿eh?
2: Dijo, mañana viernes a las 2 intervendré por última vez en el informativo y antes habré dejado grabadas una entrevista para el sábado 21 y un debate para el sábado a las 21 horas y un debate con sorpresa incluida para el domingo.
4: Así es.
2: Después disfrutaré de unos pocos días de libranzas pendientes.
4: Entre ellas
2: y a
4: este.
2: Mediado de mes, mañana has dicho que es día 15, Sergi.
1: Sí, de más día 15.
2: Y a mediado de mes se hará efectiva mi jubilación. Y pone entre paréntesis, eso espero. O sea, como diciendo, no lo tengo claro. Y ya está.
4: Es que, claro, vosotros no...
2: Ese es el mensaje
4: que mando. No heu arribat al punt en el que s'han de fer els tràmits. I els tràmits consistissen en demanar la jubilació. La Seguretat Social te diu, tu te jubiles tal dia. En el meu cas...
1: Ah, però t'ho diuen ells? Sí, sí. T'avisen, no?
4: Sí, sí, sí. Si entres...
3: Que te passe.
4: No, si entres en miseguridadsocial.com, crec que és... Ahí està la teua vida laboral i totes les històries teves.
1: Una pregunta, Vicent, i què posa després en la vida laboral? Passar a negre o...?
4: Pues no, encara no ho sé. Jo passaré a negre d'ací uns dies, uns pocs dies, a mitjans de mes, com diu Joseca. No exactament el 15, sinó a mitjans de mes. Ja. Bueno, jo passaré a millor vida, però ahí lo que te diuen és el teu dia de jubilació ordinària és tal. I entonces tu has de demanar jubilar-te ese dia o un altre dia. I després ells t'han d'aprovar, és obvi que ha de ser aixina perquè complissis tots els requeriments i totes les circumstàncies, perquè sí. A més t'ha tramitat un funcionari la petició i no ha trobat res en contra, entonces per lògica s'ha de complir el que la pròpia Seguretat Social te marca. Ja està, jo ara estic en ese període en el que ja m'he acomiadat de les meves responsabilitats i de, bueno, i dels programes que feia.
1: Ara eres un poquet sense papers.
4: Exacte. I estic pendent de l'oficialització del tràmit, que serà la setmana que ve.
1: Bueno, pues ja el veurem, a veure l'aspecte que dus, entonces.
4: Entonces, jo el que he fet és avisar de que sí. Hi ha l'últim programa, l'últim comentari, l'última entrevista i l'últim no sé què.
1: Que això no t'ho creus ni tu.
2: Vale, voy a enlazar lo de Vicente Climent con la más rabiosa actualidad. Fíjate que lo sensato que es, lo bien que habla, cómo tiene la cabeza sobre los hombros y está anunciando que se jubila. Podrían hacerlo con todo el cariño otros, que ya están un poquito para allá.
3: pero por edad, per edad o per incapacitación.
4: Estoy hablando de Trump, de Florentino o de aquí.
2: Yo con todo el respeto
1: que diga
2: mundo,
1: noms, que
2: y no soy nada futbolero, me parece surrealista lo de Florentino. Surrealista. O sea, surrealista, como decían, o creo que lo decía, no, lo dijo ayer Pilar en la tertulia. Pero es que yo pensaba que es el presidente de ACS. Cuidado, que no es solo el fútbol, aunque el fútbol y una entidad como el Madrid o las tal sean cosas muy gordas, muy serias, pero aún dices, bueno, pues el fútbol, las tensiones, vale, la pasión, que es el presidente de una empresa mundial potentísima.
4: No puedes
2: bajar a ese barro en una rueda de prensa, en una tertulia informal, con amigos, cada uno. Vamos a un poco a respetar, aunque el margen de privacidad, todo. Pero en una rueda de prensa no puedes acabar ya como si fuera una cosa cachonda. Perdona, no tú. A ver, tú, el del polito
1: pero,
2: verde.
1: Joseca,
2: ese polo te lo habían regalado. Porque estaba ya como, Joseca, con todo el respeto.
1: Pero ese es un universo totalmente diferente. Ahir ho vam comentar. Si la roda de prensa haguera sigut referida a les seues empreses, en la que se juga estitos de veritat i la papusa, la cosa haguera sigut diferent. Però és el futbol.
2: Sí,
1: el futbol és la bufa,
2: però
1: és l'espectacle.
2: No, cuidado, està tot unido. Està tot unido perquè el president...
4: En el palco
2: del
4: Bernabéu se fan més negocis que
2: en el
4: parque de la Borsa.
1: Además, hasta
2: además
1: del bien y el
2: presidente
1: mal.
2: Que se puede disputar con él, el famoso Enrique Riquelme, que ayer le mandó una carta muy correcta y muy educada, sí, que yo la he leído porque salió publicada en redes y en medios, justamente aquí no hay casi separación entre fútbol y empresas y negocios, porque te obligan a que avales con tu patrimonio. O sea, te obligan, y lo digo con cariño, de hecho tenemos un paisano nuestro y que yo conozco,
3: que ha sido presidente del Madrid.
2: Y que alguna vez han dicho que igual se presentaría también. Tiene que ser gente con mucho patrimonio para poder avalar.
3: Es importante lo que dius. Ahora ya podemos presentarse. Recordeu que Florentino va a cambiar la normativa en el Madrid para que Vicente Boluda, que es el Valencià, que
2: ha sido
3: Madrid, cuando va a volver presentarse contra él, no podía porque no tenía 20 años encadenats como soci del Madrid, que havia estat uns anys que no havia sigut. I ara ja podria tècnicament presentar-se, lo que pasa que a mi me diuen que no se presentarà.
2: Hombre,
3: que
2: yo veo lógico lo que pretende
3: hacer. El
2: únic
3: que se presentarà
2: hacer...
3: és Enrique Riquelme, claro, que és un xic, pues, té 37 anys, crec, i...
2: Però no multimillonario, porque la empresa s'ha por lo visto Cox, no, multimillonario.
3: Sí, és una empresa...
1: A veure, chavales, nosaltres no mos podem presentar.
4: Home, has de cobrir un percentatge altíssim.
2: Por eso digo que está muy vinculado a la parte
4: Madrid
2: empresarial, porque tienes que avalar.
3: Home, el València no el va comprar ningú.
2: Pues mira, más dinero que tienen nuestros amigos. Lo que pasa es que, claro, en fútbol no les interesa meterse. Y como les va todo también en el básquet, yo me alegro. Ayer pasaron a la Final Four.
1: Bueno, ya va a decir que no le interesaba para res. Claro. ¿Qué es el Valencia? El Valencia es un marrón, realmente.
2: Ya,
1: en materia de inversión.
3: Claro.
1: Y ves si discutís, porque... en el LIM, que eso debe de ser desesperante.
3: Y vol vendre cara. Nosotros nos dicen que el Valencia vol vendre por 6 millones de euros.
2: Por 600.
3: La idea,
2: pues chico, me parece
3: vender...
2: caro, pero para las barbaridades, hombre, que se hablan a veces,
3: si
2: ya no sé si es tan
3: caro. Sergio Ramos ha dicho...
2: ¿Por cuánto compra el Sevilla?
3: 450.
2: ¿Compra el Sevilla?
3: 450 millones.
4: Pero no es paga ell,
2: ¿Qué lo paga?
4: Pues a mil seus.
3: Claro, no, son fondos de inversión. Todo eso, ell fica, en la cara, ficará algún dinero y tal, y también la credibilidad, y son fondos, pero 450 kilos el Sevilla. Ahora, eso digo la prensa, yo también después, no sé, al final...
4: La prensa no te
1: considera, pero bueno, una cosa,
4: no te considera de la prensa.
1: Una cosa es el club y la otra, precio aparte, me imagino que es el Solari o el Mestalla.
3: Hombre, a veure, el València, si una cosa atractiva té, que és per això val tants diners, és perquè té el Solari i el Mestalla. Vull dir, tu si compres el València, compres el deute, però també compres els actius que tinga, que pugues fer, que jo crec que l'IM no se n'ha anat.
2: Hablar de Mestalla, el de l'Avenida Aragón.
1: Clar, no, anem a parlar d'este.
2: No, perquè se està construint, hay otro campo, però... Claro. ¿Y eso de quién es? ¿El campo nuevo? ¿Quién es la propiedad? ¿El València també?
3: Claro.
1: Claro.
2: Ah, entonces, fíjate,
1: el Sol és municipal, no? Si no m'enganyes, la sessió municipal,
3: sí,
1: el Sol...
3: Sí, però és del València, van ser permutes, va ser a canvi de sols en altres llocs de València, i després hi ha els terrenys, que a més ha existit el pla urbanístic que se farà en el veí Mestalla, ahí van pisos a mig milió d'euros, vull dir...
2: ¿Solo? ¿A
4: no,
2: medio
4: a
2: millón,
4: partir de... No, a mig milió.
2: Como está todo ahora, te dirán que son de 2 millones. Pero que te dirán que hacen dúplex con
4: pistas al mar.
2: Però, ja, claro, és que està tot desbordat.
3: Però d'ací 3 anys ja veurem, que sí, això va molt ràpid tot, jo no sé d'ací 3 anys... Si
1: tu creus que pegarà una petarda al tema?
3: Jo una petarda crec que no, perquè no tenim una situació... Hi ha molta gent que està com dient, això va petar, però no tenim la situació del WIT. Vull dir, és de veres que l'actiu immobiliari ara és global.
1: És que en el WIT n'hi havia mercat, ara no n'hi ha mercat.
3: No, n'hi ha mercat, i a banda és que en el WIT érem els espanyols que havien comprat tot. Ara sí. No, ara és un bé global. Vull dir, ara compres, jo per exemple on vinc, vaig denunciar un pis turístic que tenia davant de casa, quan van presentar la denúncia resulta que el xic era un xinès que tenia 3 pisos en Airbnb, 2 en Malàcia i 1 en València. El tio no sabia ni de la llei ni res.
1: Però és que vas a veure, claro, n'hi ha països que tenen un muntó de pisos, gent que no ha fet res en la vida, i té a lo millor un centenar de pisos d'estos turístics o llogats.
3: Però gent de fora que igual no se fa ni València i que ho volen com a vehicles inversor, clar, això...
1: Com l'IM,
4: és una inversió.
2: A veure, la globalització, igual que hablábamos el otro día con el hantavirus, que és la frase de esto también es globalización, que de repente se propaga porque todo el mundo viaja, se mueve tal, a nivel económico, y esto es un poco, como yo digo, marciano. O sea, es un poco curiosa, porque es lo que dices, uno que compra porque lo ve no sé dónde, porque puede entrar, ni sabe bien o ni ubica a lo mejor la zona, y entonces dices, ¿será más rentable o menos si no lo sabe bien? Le han dicho, es muy rentable. Y dices, hombre, muy rentable Malilla, pero es más rentable si te compras a lo mejor un piso en Ruzafa en vez de 5 en Malilla. Pero ahora como está todo
1: no
2: de moda...
1: Yo tan
2: no, ya
1: seguro,
2: lo sé, porque está todo de moda, está todo loco. Y la gente compra en cualquier sitio y dicen, ah, oh, pues los alquilo, pues no sé
1: y
2: qué.
1: No
2: y ahora,
1: només, ya... Per favor, no parlem només de València Ciutat.
2: Ah, bueno.
1: N'hi ha molts... Estem emitint per a tota la comunitat.
2: Però d'alquiler, ah, bueno.
1: N'hi ha pobles... N'hi ha pobles en els que fluctua molt el mercat immobiliari en la pròpia comunitat autònoma. Sí, i de lloguers, per exemple, alguns pobles destacats com a Barats i Cars, que jo sàpia on Tinyent estava fins fa no res dels més barats i ara continua pujant.
3: Perquè la pressió de les grans ciutats
2: hace que se vayan a
3: más pequeñitas. S'acaba les grans ciutats i s'estan anant a pobles de... Evidentment, l'àrea metropolitana està impossible, les zones de la Dana. Jo estava l'altre dia que farem una enquesta i un focus group en gent de la Dana i ja te conten que cases que van a quedar arrasades de la Dana les ha reconstruït i inversors estrangers tenen 10 pisos pater allí on viuen 10 famílies en cases antigues. És una barbaritat, lo de la vivenda. No som encara conscients de l'animalà que està passant.
4: I per això és tan important la xarxa de transports.
1: Els
4: trens, rodalies, metro, València, etcètera, etcètera. Perquè, clar, la tendència és a anar eixint de la ciutat o sense arribar a entrar en la ciutat per anar-se als pobles que estiguen a una distància en temps adequada per arribar tots els dies a l'hora al treball. Jo què sé, mitja hora, tres quarts d'hora... Bueno, en Madrid i en Barcelona la gent se va a viure... jo què sé, a Valladolid, i agarra l'AVE i se planta en el centre de Madrid en un temps raonable.
1: El dia que l'AVE funciona.
4: Bueno, el dia que l'AVE funciona, però en teoria la gent se'n va. Són ciutats que s'han convertit en dormitori, ja no, sí, ni tan sols pobles, sinó ciutats dormitori, capitals de província que són dormitori de la gran ciutat.
1: Jo sabeu en
4: què
1: pensen
4: això? És la tendència.
1: En el temps de la vida que perds, anant i venint del treball, perquè perds molt de temps de la teua vida.
4: Segons fases, perquè si vas en el tren, pues anar treballant o...
2: Ya, visto así, sí, ya lo que ya dije.
4: En una película lo mejor, o lo que siga.
2: Y otro día decíamos, lo mejor que se puede hacer en el coche justamente...
1: Escoltar la ràdio.
2: Vas, pones a punt, mira que tertulia, y te coge ahora un poquito de lío y pillas la tertulia y es más agradable a lo mejor que estar en otro sitio haciendo algo. Pero también es verdad...
4: Si vas mirando la pantalla,
2: como tú dices,
4: chico,
2: lo del tren, también es verdad que dices, vas en el tren y vas aprovechando. Pero aún así, chico, yo la idea de que vives a no sé cuánto y que te transportan porque la idea que te lleven rápido.
3: Ciutat de Mèxic és el que fan, se'n van, com ahí está la cosa tan fatal també, que són mega,
2: ja, però tenen 25 milions d'habitants,
3: no,
2: una ciutat.
3: Europa,
2: Espanya tiene 50.
3: I xen a les 5 del matí, arriben a la porta de la faena i entre les 6 i les 8, que a les 8 entren, dormen en el cotxe.
2: Ya, eso lo he visto en algún reportaje, pero con todo el cariño, es todo lamentable. Yo prefiero, ¿cómo se llamaba el sitio que dijiste el otro día, Sergi?
1: ¿Quién?
2: Donde tú estabas en la pandemia.
1: En Sorita del Maestrat.
2: Es que tienes ahí, y no lo digo en broma, un horno y eres mucho más feliz, o una tienda de lo que sea, aunque ganes 800 euros al mes, porque lo otro para ganar 2.000, no para ganar 10
4: porque
2: millones.
4: Porque tú eres un artista, pero
2: no,
4: la
2: pero
4: gente
2: no
4: normal no...
2: Pero es que no, no tienes vida.
4: Ya,
1: anava a dir-te, bueno, on estic jo en estos moments? Allí dalt, i per això la gent no va allí dalt i a altres puestos, és perquè vida al final tampoc en tens. Socialment, tu te moriries.
2: Ya, eso allí. Sí, ya lo sé, lo hablamos el otro día fuera de micro, creo, al acabar, que, acabando, es verdad. Porque luego las ciudades, ya, pero es que tampoco entiendo, o sea, es que no, a mí este grado de tamaño, de dimensiones, de... No, lo que hace falta es mejor transporte metropolitano.
4: Sí,
2: ¿para
4: gent,
2: qué? ¿Para vivir siempre a media hora de la ciudad? No, no.
1: A mí, ahora
2: tienes que
1: mínim.
2: Poder tener derecho a vivir también en la ciudad.
4: La gent s'adapta a qualsevol cosa, eh?
2: I
4: està més que demostrat, eh? Si la gent està vivint en deserts i en paratges gelats en el polo i en... No sé.
1: Sí, sí.
4: Vull dir que... s'acostuma a lo que tinga, i és la característica principal de l'espècie humana, la capacitat de sobreviure a les circumstàncies adverses.
3: Sí, però som animal de ciutat, eh? Vull dir, està el
2: Somos
3: món,
2: sociales el món, por naturaleza, sí. Eso sí.
3: El
2: Todos
3: món,
2: buscamos...
3: malauradament, la fuga del camp a la ciutat no és una cosa d'ací, no és una...
4: Però les coses han canviat també en les xarxes, eh?
3: En
4: internet i aquestes coses, que ja no te quedes aïllat del tot, o sigui, si en Sorita o on tu vigues, sí, ja no estàs aïllat del tot.
1: Cases Bajas o on sigues.
2: Vale, otra imagen. Potser
4: no tingues molta gent per a parlar pel carrer, però si tens molta gent a la base...
3: Però que Sorita quan xavitaste, eh?
1: Pues ara jo crec que no arribaran al 100, per exemple.
3: Però és el teu poble,
1: o? No. Jo és que en un moment determinat treballant 100... programes de pobles, vaig descobrir la província de Castelló, que crec que és brutal, la província de Castelló, sobretot a l'interior, i vaig dir, xico, ja sí. I, bueno, vam agafar una casa de lloguer que va estar durant moltíssims anys llogada.
4: Que te quedaves aïllat en la neu cada dos per tres.
1: I quan va passar l'hecatombe d'esta casa, de Canal 9 i Ràdio 9, pues, davant la impossibilitat de tornar a treballar en això, va sorgir un dia, en aquests dies que anava, que la senyora que portava la botiga del poble la tancava. I vaig dir, pues, què fem? Pues me vaig a Sorita a veure què passa. I vaig agarrar la botiga de Sorita.
2: ¿En serio?
1: Estar, sí,
2: o sea, has hecho lo que yo he dicho.
1: Sí.
3: Boníssim, això.
2: ¿Y qué tal?
1: Pues,
3: molt dur,
1: en el seu, claro, en els seus pros i els seus contres. A veure, és una vida molt bucòlica, molt guai.
4: Mai dibuixos que en aquella època.
1: Sí, bueno, entre altres coses vaig descobrir que podia ser il·lustrador infantil. Faig il·lustracions per llibres, per xiquets, i coses d'aquestes.
2: I no tuvo... O sea, pros i contras a part igual.
1: Però això depèn de com sigues tu. Jo no vaig a presumir de res. En la vida, si tu tens inquietuds i no vols quedar-te estancat ni morir-te en l'intent, faràs tot el que siga. També vaig estar a la Catòlica fent tècnic veterinari, per exemple. Vicent, hem mantingut el contacte. O sea, és a dir, jo moriria, no?, si no poguera. Però la impossibilitat és que no podia treballar en això. En això i en res. La realitat és que el quedes en el carrer a una edat determinada.
2: Ja lo sé.
1: I te ho dic sincerament.
2: Que sí, que sí, que sí.
1: No el vol ni de reponedor en el Lidl. Això te ho dic jo com a...
2: No, perquè el perfil és d'un home joven o que... Ja lo sé.
1: No, i tu trajectòria, i el currículum...
2: Ui, això és mucho currículum para esto.
1: I això ho sabran les persones que estan escoltant-nos, que si has fet molt, perquè has fet molt. Si no has fet res, perquè has fet res. Si tens molta formació, perquè la tens. Si no la tens, perquè eres un ignorant.
2: Totalment.
1: Com has treballat en això, igual vols cobrar molt, jo no puc pagar tant. És que, des de, com diu Roberto Roig, des de que es va inventar l'excusa, tot el món té raó. I... resumint, a mi em va pegar per ahir, vaig estar 4 o 5 anys mentre vaig poder, perquè el poble anava minvant, les persones anaven morint-se, si a lo millor n'hi havia 100 i pico, tu sobrevivies d'unes 20 o 25. El paio me'n recorda que el portaven de no sé si 30 o 40 quilòmetres 3 voltes a la setmana. La cadena de supermercats que podia abastir-te no podia abastir-te perquè no li rentava, tu no li podies demanar una quantitat com per a que el camió vinguera de Teruel i el servira, etcètera, etcètera. És a dir, i després està, depenent de l'edat que tingues, claro, és que les meues amigues tenien 88 anys o 85 o 70 i pico.
2: Bueno,
1: i
2: eso es muy elegante, ¿no? También, lo que pasa es que ya, claro, si no, a tiempo era adquisitivo.
1: I el Don Esconter, que no tens vida social, que, bueno, passen moltes coses, a banda de que la gent va desapareixent, de que tot està lluny. En este cas en concret, tenia més propet l'hospital d'una altra comunitat autònoma, com era Alcañiz, que l'hospital de Vinaròs, que estava a 80 i pico quilòmetres. Això abans de que acabaren el port de Querol, que per cert era un projecte dels anys 60, i es va fer fa no res. I aixina, aixina. Però és que jo sóc dels que ho vaig fer i ho vaig intentar, que per cert, ho fem els de fora sempre, no ho fan els dels pobles. Qui se la juga són els que venen de fora, que tenen
2: claro,
1: visió bucòlica. Esa, de voler
2: totalment,
1: fer
2: les pobles. Parejas ara jóvenes...
1: Però després dels pobles hippie. Són els que se piren, eh?
2: Sí, perquè ells dicen, calla, hombre, si puedo irme a la ciudad ya. Eso es siempre el contraste que buscas.
1: Fins fa uns anys tenies que aguantar-te en ADSL,
4: va,
1: no hi havia fibra.
2: Això
4: va en cicles vitals, també. La gent jove vol fugir del poble perquè no té possibilitats de desenroll i ha d'estudiar en la universitat i està fora, o ha de treballar en una gran empresa i està fora, o el que siga. En canvi, les persones majors moltes vegades estan buscant, quan ja tens edat de retir o de lo que siga, pues una tranquil·litat, una... això sí, que tinga internet per estar connectat, però que pugues, o els artistes o qui siga, se'n van als poblets a estar tranquils.
2: Una duda...
1: I una cosa vos diré. Si no tens cotxe, no eres ningú.
2: Ja.
1: Y arriba una edad en que encara que tingues cotxe no podràs conduir.
2: Claro, eso lo dice mi madre y simplemente por vivir en una urbanización, cerca de la ciudad pero fuera. Y me dices que allí, si no tienes cotxe no puedes hacer nada. Claro, tienes que ir a todo en cotxe. Puedes darte un paseo y pasar por donde incluso algún negocio.
3: No mateix un poble de 100 habitants que uno de 20.000, claro, uno de 8.000, claro, que uno de 10.000, que uno de 6.000.
2: Claro,
3: pero
2: claro,
3: al final quan deixes de tindre cotxe no està muntat per no tindre cotxe. Jo ara que quan vaig tornar de Brussel·les vaig decidir que en casa tindríem un cotxe només i ara m'ha comprat una moto, però i una moto elèctrica i tal, i estic més
2: pagat
3: que el
2: món. Calla,
3: perquè vas a tots els puestos ràpid al moment.
2: Comprate una moto normal, hombre, que haga ruido y no una cosa rara, esa, que no suena, normal, que puedes atropellar a la gente.
3: No, hombre,
2: hablando
3: hombre,
2: de motos
3: tú,
2: y de gente... Y de
3: primero...
2: No voy a entrar en temas de estos del fanatismo climático. Hablando de población, gente y coches, os pregunto una duda, porque yo ayer me quedé como tonto 15 minutos ahí mirando así, como yo creo que mucha gente la ha pasado, porque nos llama la atención, nos sigue llamando la atención. ¿De verdad es humanamente necesario que durante 15 minutos estén pasando megacoches en la caravana de Donald Trump en su visita a China? O sea, aunque vaya con los líderes de las tecnológicas mundiales, estar 10 minutos viendo coches, obviamente coches no normales, de altísima gama y muchos blindados y ambulancias y de todo, pero 10 minutos sin parar de pasar coches, imaginemos como un atasco, eso es toda la comitiva que llevan. Yo digo, pero esto...
3: Pero o sea, yo me planteo... del presidente de Estados Unidos.
2: Sí, digo, humanamente... De
1: pero,
2: verdad,
1: yo a ver,
2: yo pensé dos cosas que me parecen siempre pero, que me fascinan, no me
3: Joseca,
2: asustan.
3: Tú que te,
2: uno,
3: tú que
2: ¿cuántos estado? Coches llevan? Y dos,
3: Joseca,
2: muchas veces, que esto es curioso,
3: digo,
2: espera,
3: digo, no,
2: cuando viajan a otros
3: anécdota.
2: Países, esas caravanas de coches, que hay que pensarlo, Estados Unidos, China, no es que están frente,
1: sí.
2: Han viajado en aviones,
1: claro.
2: Es decir, en varios aviones, no lo digo por, qué gasto es, pero... No lo digo en plan, es que contamina. No, me fascina porque digo...
4: Yo cuando has comenzado a contar toda esta historia pensaba que estaba en la vorera, me echen pasar...
2: No, pero en el vídeo lo ves en la vorera.
3: No, pero es un tema... Hay un vídeo desde la vorera.
4: Y te digo una cosa,
3: es un tema de seguridad.
2: Pero seguridad 200 coches.
3: Espera un segundo. Cuando vas a vivir en Bruselas, van vindre dos presidentes, van vindre Trump y van vindre Biden, ¿no? Cuando venían los americanos, ellos porten toda la comitiva de seguridad... Els cotxes blindats i tal la porten d'Estats Units.
2: Sí, clar.
3: Però després, quan venien els líders europeus, tu veies la importància de cada país segons la comitiva.
2: Clar.
3: Quan venia Macron, portava 10 cotxes davant perquè és potència nuclear, no sé què. Quan venia el de Txèquia, pues ne portava dos.
2: Dos
3: anava a Espanya, ne portava 6. Anava a Alemanya, ne portava 12. I era molt curiós veure, però és de veres que és un tema de seguretat. Dins de la Unió Europea no passa res, però els americans obligaven inclús, és la seva psicosis, dels edificis de la comissió, ells agarraven un hotel sencer per la comitiva americana i tots els edificis del voltant estapiaven en fusta per a evitar francotiradors. Una cosa loca.
2: Ja,
3: i entonces tu deies, mira, l'emperador ha arribat. Perquè era com, arriba l'emperador...
2: Sí, però fíjate que hasta en Estados Unidos le han intentado estar en una cena...
3: Claro,
2: quiero decir que luego la seguridad... total, salvo que te encapsules
1: i
2: no
1: saques. Això van veure fa un any també en el funeral del Papa.
3: Li passa en Estats Units i no passa res. Tu imagina que li peguen un tir en Xina. Tenim la Tercera Guerra Mundial.
1: Home, lia,
2: bueno, ja, claro, sí, però llevava una comitiva... Jo
1: estic dient-vos que això ho vam veure fa un any també en el soterrar del Papa Francisco, en el que tots els caps d'estat es van donar cita en Roma, i aquest espectacle que
2: bueno,
1: tu vas veure era multiplicar per molt més, clar, imagina't.
2: Claro, todos a la vez, però aquí que solo él, con los de las tecnológicas. Però jo vi la escena i digo, però quan ja iban 20-30 cotxes, pienso, hacen falta los... 200 más, pongamos que hay 200, que no lo exagero, igual hay 200 coches. Dios, hombre, igual 100, que ya son muchos coches, pero tantos más, porque
4: hombre,
2: además...
4: En el cas de...
2: No
4: de,
2: sé qué hacen, Trump. Qué llevan, qué más da que haya más personas. Si hay un ataque, lo repele lo más directo. Si no lo hay, pues no lo hay. Si tienes que llevar dos ambulancias, porque en una te podrían incluso, que eso sé que lo llevan a hacer, hasta operar si pasa algo, las llevas. Pero tantos, o sea, hay un momento que es como desbordante. Y dices, qué barbaridad, o sea, pero más por fascinación. No digo como de, hoy me parece mal, es que digo...
1: Sí, con menechen
2: como
1: todo
2: cosas,
1: todo, ¿no?
2: Ya, un poco como cuando ves una obra...
1: un avión con lo grande
2: oye,
1: que
2: una
1: es,
2: cosa, algo cuando ves una obra espectacular y piensas,
1: sí,
2: qué barbaridad. barbaridad, qué grúa, que a todos un poco nos sigue fascinando cuando vemos...
4: A eso me preguntes la semana que ve, que vaya a mirar obres. Me dedicaré a mirar obres. Me preguntes y ya te conté yo.
2: Pero me dijo la semana que viene me voy a Pérez Galdós.
4: Hombre, claro, y ahí tinc diversión assegurada durant molts mesos, o sigui que...
1: És el parc temàtic de les obres, no?
4: Sí, però de totes formes...
3: Està molt bé que traguen lo de Pérez Galdós, perquè jo crec que no ho acaben...
4: Però és que jo volia parlar de Trump.
3: No ho acaben per eleccions, però bueno.
4: No, segur que no, segur que no. Estic pràcticament convençut que no.
2: No s'acaba en mucho, no?
4: És que tampoc entenc jo com se fan tan llargues les obres, però bueno...
2: Ja, és verdad. És com lo de la caravana.
1: Va, entretindre persones com lo que seràs tu, si no res.
4: No, jo per a mi encantado, o sigui, estaré entretingut tota esta temporada pròxima. Lo de Trump, hi ha un factor diferencial, jo no sé com s'estructuren tampoc en els desplaçaments, però ahí en Xina està mig govern americà, per no dir el govern sencer, o sigui, estan tots els caps del trumpisme, estan tots ahí. Si fas esclatar una bomba enmig de la reunió que estiguen estos, s'ha acabat el govern dels Estats Units aixina de sobte. Tindrien que entrar els subsecretaris o...
1: Sí, perquè entre els càrregues
4: com
1: tots,
4: el cas
1: no?
4: de Francisco Laína, així en temps de...
1: Sí, que entrarien els covers,
4: de Tejero i companyia. I altra cosa, Pedro Sánchez també porta un bon seguici de cotxes, també de 8-10 cotxes.
3: Sí, s'hem vist alguns. Jo crec que són 8-10, i a més sí. Quan va per Espanya i quan va...
1: Fotre més que la Casa Real. Quasi.
4: I és un poc exagerat.
3: Porten bastant...
4: Pense que és un poc exagerat, perquè
3: este
4: no porta la gent normal, un maletí nuclear
3: això,
4: ni res
3: per és molt cridaner quan arriben... Bueno, recordeu-vos en la Casa Real quan va passar lo de la Dana,
1: sí,
3: que van
1: sí.
3: tallar la V31, que se va morir.
4: Però
3: casi.
4: Això estem acostumats. Tota la vida la Casa Real, ara i en l'anterior rei, sempre han portat... Jo recorde, per exemple, un seguici que estaven entrant en IFA, en la fira a la cantina, estic parlant de la prehistòria, de 30-40 anys, per a un acte on estaven convidats també alguns periodistes, pues jo veia que entraven tots uno detrás de l'altre, uno darrere l'altre, en les sirenes estes de colors, en el sostre de cada cotxe i tal, i, pues jo, i en els warning, en sesos, i jo esperant en el cotxe que passaran tots estos, dic, pues jo m'afeixís, i me vas posar darrere d'ells i en els warnings encesos i vaig entrar com si fora part de la comitiva.
1: Bueno, ara pots fer-ho també.
4: Era temps del rei Joan Carles, en el meu cotxe, que era un Polo.
2: Però Casa Real tampoc...
1: Ara poses... No, és el que jo estava dient a Sergi. Casa Real en sona que no porta tant com aquí. Sánchez, per exemple. Però
2: no, no lleva nada.
3: Una cosa és un atenten contra un president de govern o contra el rei. Sí. No és el mateix, perquè tens un buit de poder molt gran si atenten contra el president del govern. Tens un problema, vamos, bàsicament.
1: De totes formes, ara pots fer-ho també, Vicent. Això de poses el warning i la baliza i el deixen passar a qualsevol lloc.
4: Sí.
1: 9:34, ara tornem.
0: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
5: De tu a tu.
6: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
7: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu. Teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i efectiva.

0: unes quantes vegades i que estaven precisament basades en ese acord que parlava Sergi entre el centre esquerra i el centre dreta, per entendre-nos, la democràcia cristiana i la socialdemocràcia. I gràcies a aquest enteniment tenim l'estat del benestar del que gaudim els europeus des de fa ja molt de temps. Jo tampoc estic massa d'acord en que l'ultradreta puga arribar a trencar aquest acord. Jo crec que és un fenomen que se quedarà en el que se quede, anirà minvant, jo penso, d'ací uns anys, i en tot cas no crec que puga arribar a trencar aquest acord. El que no acabe d'entendre jo és per què aquests acords europeus no poden ser traslladats a Europa, a Espanya, per exemple. Per què així el centre esquerre i el centre dreta és impossible que s'entenguin en res. No acabe d'entendre com és possible que PP i PSOE formen part de dos famílies europees que s'entenen en Brussel·les i en Estrasburg, i així no.
1: A ver,
0: impossible.
2: Mare meva, això li ho vaig preguntar jo al senyor Rubalcaba fa molts anys, en l'època de Rajoy. A veure, té
0: una explicació claríssima.
2: I me va pegar un broncón de molt de cuidado. Li vas dir, és que no és tan difícil arribar a un pacte d'estat quan vostès porten tres intents d'investidura.
0: Perquè no interessa.
1: A ver, vamos a calmarnos.
2: En Gloria Estica, per cert.
1: Vamos a calmarnos.
3: Però no està nerviós.
1: Justamente el PP i el PSOE juegan a ser dos caras de la misma moneda. Si hay un turnismo,
0: això diu
1: no pactado, pero hay un turnismo en el que unas veces gobierna el PP y otras el PSOE y hacen lo mismo, o a veces le pone un poquito más de azúcar el PP, es decir, no te gusta el carril bici, pues te hago 300 más, en lugar de rebajar los carriles bici que son insufribles y destrozan la movilidad de la ciudad. Lo llevo diciendo hace 10 años y lo seguiré diciendo, destrozan la movilidad real de la ciudad.
2: Cuando no están bien fets.
1: Pues da igual, pero, siguen José, haciendo carriles bici.
3: El món ple de carriles bici.
1: Si juegan, claro, y por eso es bueno. Es que esto es como lo de, como todo el mundo votaba el sol en los años 80.
0: Hombre, yo cuando estaba hablando de acords, no estaba hablando de carriles bici, estaba hablando de acords en cosas fundamentales.
1: Estoy diciendo,
0: para la convivencia.
1: Atiéndeme, si juegan a ser dos caras de la misma moneda, como encima van a llegar a un acuerdo, sería ya una dictadura, ya hacen prácticamente lo mismo, gobiernen unos o gobiernen otros, pero al menos se mantiene
0: fan...
1: el teatrillo de gana el PP, gana el PSOE. Si
0: uns
1: encima,
0: fan
1: como tú pides,
0: amnisties
1: pactan,
0: y otros no fan amnisties. No fan igual, José Carlos.
1: Pero piensa que si gobiernan en coalición, eso que llaman la Gross Coalition, entonces no, la gente no podría votar, porque dirías, no tienes que votar. Ya se ponen de acuerdo en todo por tu
0: pues vida. En Alemania ufan, ¿eh?
1: Pero es como una dictadura encubierta, entiéndeme. Es como decir, ¿qué representan? Ya, o sea, el 70% del votante o de los votos.
0: No, pero ni no tan sols, porque no es igual que dins d'una coalició guanyen els dos membres d'una coalició, d'una possible coalició. Ara arriben les eleccions i pot canviar la proporció i, per tant, el president del govern i, per tant,
1: el
0: ministre de l'Interior i el de Sanitat i el de no sé què.
1: És com Cánovas y Sagasta, sí, és un poco el turnismo.
3: Home, a veure...
1: I això lo dice Vox porque lo vemos, porque ha ocurrido. No lo dice Vox... Ah, como lo dice Vox, entonces es malo, ¿no?
3: No, pero això ho dia Vox i ho dia Pablo Iglesias a principi, vull dir... Sí,
1: pero porque lo hay,
3: no, el tema dels consensos no estem parlant, quan parlem el millor de consensos, consensos no fa falta que pactes tot, tu pots pactar una llei, per exemple, tema de les pensions, tema de reformes laborals, tema de, jo què sé, n'hi ha lleis que sí que se podria arribar a un acord, però evidentment en el govern, jo també soc partidari que en el govern pues, te toca governar i que hi hagi canvi i alternància, més que turnismo, que tu
1: claro,
3: ho dius en tota la intenció,
1: és
3: la alternància.
1: Però l'alternància és que se canvia
3: i el país va avançant.
0: Però el turnisme és que hi ha acord per a relevar-se
3: entre ells. Que està amanyat. No, home,
0: mentre
3: no,
0: que l'alternància és mitjançant el vot.
1: Aquí hi ha turnismo perquè, aunque no hi ha un acuerdo real explícito, se hace todo lo mismo que en parte es, como tú decías, tan fan que tú eres de la Unión Europea porque has estado en ese lodazal, ¿no?
3: En ese
1: nido de víboras.
3: ¿Qué sería este país? ¿Qué sería este país?
1: No, pero quiero decir,
3: si no hubiera entrat en l'any 86 en la Unión Europea, ¿qué sería?
0: No s'hagueren pagat alguna pensió en el fons europeu.
3: Igual éramos Serbia o
1: también se han carecido la vida, quiero decir, se pueden hacer análisis críticos de todo, Tampoco es que lo ponemos siempre como de y estaríamos muertos, es como cuando se habla del Estado autonómico, parece automáticamente que si no existiera la figura del Estado autonómico, literalmente no habría ni un colegio para ir a estudiar ni un hospital. O sea, que en los años 40, 50, 60, 70...
3: No, igual, lo que no había era país.
1: No había
3: igual lo que no había era
1: y
3: país.
1: Y había colegios, había de todo.
2: Calma, José,
1: podría haber otra estructura territorial y habría de todo también.
3: Que igual, pero ya, pero es que tú no faches trampes.
1: Que lo sacralizamos todo de una
3: manera... No faches trampes.
1: Muy exagerada, no hago trampas, pero lo sacralizamos.
3: Pero el sistema autonòmic es fruit de unes necessitats i d'unes tensions que n'hi ha en Espanya.
1: És més fruit de les tensions.
3: Claro, quan acaba la dictadura... No, pero això t'he dit, a millor sense...
1: I crear mini-estaditos.
3: A millor sí. Sense estat autonòmic, no, lo que no tindríem és Espanya.
1: Hombre, por favor. Les províncies són una altra cosa.
0: Jo el que no acabo d'entendre és per què l'estat autonòmic se gasta per unes coses i per altres no. Per què la governança en temps del Covid i ara, per exemple, la crisi de Canàries i els canaris que no s'enteren de la missa la claro. Mitja, no?
2: Està un fire, este home.
0: Almenys és el que diuen les autoritats canàries.
3: Però una cosa, no vos ha aparegut sobredimensionar tot el tema informatiu de...
1: Absolutament, para no hablar d'altres coses, totalment.
2: Estic d'acord i en forma part d'això. Se n'ha eixit això de mare innecessàriament.
1: Pero todos forman por parte en los medios, porque lo decía el otro día aquí el amigo Arturo Checa, luego dices, oye, que la noticia del virus está tenido no sé cuántas visitas, sobre todo digital, y le pon otra noticia y di, en Alicante un caso, pero está controlado. ¿Qué ha pasado? Oye, tú te ibas mañana a Alicante, oye, cuidado.
0: Pero perdona, eso no es culpa de los periodistas, eso es culpa de que ya una psicosis. Claro. Que ho hem passat molt mal.
1: Se retroalimenta.
0: En temps del Covid.
2: Bueno, jo crec que ho hem passat molt mal.
0: I tu ara escoltes virus i escoltes que hi ha una mortalitat del 30, 35, 38%. Dius, hosti, sí, hi haurà poca transmissió, però al que li toca... Vamos, li toca de ple.
2: Sí, sí, sí. O sea,
0: entonces, claro, la gent escolta aquestes coses
3: Però si tu senties als epidemiòlegs, senties als científics...
0: Com a Fernando Simón.
3: I més, gent. Ja. Vull dir, ara sí, la broma amb Fernando Simón.
0: No,
3: vale,
0: però broma no, és que és categoria.
3: Però al final, on la malaltia és endèmica en Xile, els índexs de mortalitat són 35 a l'any. Vull dir, quanta gent mor de grip, de tal, de no sé...
2: De, ja, de grip en morien més que de coronavirus.
0: Però escolta, si se contagien 100 persones i se moren 30... Hosti, és una
2: quantitat molt important. Ahir la Organització Mundial de la Salut, que no és qui ara en aquests moments tinga la major credibilitat del món, ni des de fa un temps, també va comunicar que havia mort més gent pel coronavirus de la que s'havia dit. No sé què aporta això, però vamos, tampoc és ara avui en dia una dada...
0: Pues a aquestes altures ja és un poc igual. Els nostres efectes, els efectes d'aquest efecte, sí, clar. Però els nostres efectes ja... 120.000 s'havien mort d'ací a Espanya, no?
2: Sí. O 121.000, crec.
0: 20 i no sé quants. Però si són 130, hosti, jo ho sent molt per les persones afectades, evidentment, però de 120.000 a 130.000 a efectes estadístics i informatius, a aquestes altures, pues ja... Jo què sé.
2: Sí, sí, no aporta res, tampoc.
3: No, jo és el que vos deia, que jo he estat d'estos dies estupefacte perquè n'hi havia temes, per exemple, la vaga educativa a València, que em pareixen d'una rellevància important, d'una vaga que no se feia des de l'any 88. Sí.
2: I el que pot suposar, entre altres coses.
3: El que pot suposar, i estava tot el món, diguem, les televisions estatals, així ho heu tractat molt bé, la vaga, nosaltres en el diari també i tal, però diguem que els que marquen agenda gran... Està bé amb el tema este, jo he acabat acobardat,
0: També el govern ha volgut fer una campanya de neteja d'imatge molt important, el president s'ha mostrat moltes vegades, ha fet
3: autobombo...
0: Comitè
3: de crisi, comitè de crisi...
2: No? Sí, ja, també li has explotat un poquet en la cara, perquè Clavijo està que se n'ix, perquè sí. Dia sí, dia bueno, no, estan a la carinya.
0: I a Grande Mar Lascar no? Estan caient de tot per estar en Canàries i no estar en Andalusia en la mort dels guàrdies civils.
3: Bueno, pero sí, le han chulat, ¿eh?
0: Sí, ahí, en Jaén.
1: Le cayó.
0: Chulat, eso dije.
3: Pero bueno, yo ahí
0: veo... Que le está bona.
3: Había de anar. Tú vas de anar ahí, tú vas a... Yo es que también era una otra... Cuando va a pasar... Recordé que estaba de guardia... Va a pasar,
0: en Canarias no pintaba res, porque la UME no es cosa seua, ni protección civil...
3: Ahí había de estar ahí. En el soterrar de guardia civil.
0: Exacte.
3: Diguent que... ¿Ni han 20 barques més? No. 40.
0: I en tot cas,
3: donant seguretat i
0: si volia estar en els dos actes, xico, un helicòpter, agarres un helicòpter, estàs un ratet en Canàries, en la resta de ministres que estaven ahí, Mònica García i companya, i te'n vas ràpidament al funeral dels guàrdies civils.
2: Mira, i que esteu així, una pregunta. Vas a començar per
0: José Cate.
2: Però tens que deixar-nos parlar després, eh? No, la pregunta és fàcil.
1: Són menys 10, ja lo que queda lo ocupo yo.
0: Lo ato?
1: No, lo ocupo yo, hazme caso.
0: Lo amordazo?
2: Accident laboral o acte de servici? José Cate.
1: Un asesinato, por no decir un atentado, un asesinato cruel de los narcotraficantes a los guardias civiles, que claro, están haciendo su trabajo, pero sin las armas, sin la seguridad, sin la capacidad. Por eso estaba pensando algo cuando decías allí, no, él tiene que ir para dar seguridad. ¿Pero qué seguridad va a un gobierno que le da todo completamente igual? Es que la seguridad tendría que haber sido ya de antes. Es que hace años que ya murieron los guardias civiles. Es que es una vergüenza. Yo no digo que no pueda haber otro asesinato, porque un policía se enfrenta a malos, a gente con armas,
3: vale.
1: Igual que un bombero se enfrenta a un incendio. Y en un incendio
3: una profesión de riesgo.
1: Claro que es de riesgo.
0: Pero no está considerada como tal.
1: Por lo menos que digas, voy con el material que normalmente siempre estoy un puntito por encima de los malos. Aquí, y lo dicen hasta los mismos policías, ellos que siempre están como casi años luz de los malos. Los malos llevan o mejores armas o mejor tecnología. Y ellos es como decir, bueno, lo de la señorita Pepis, a ver lo que me dan, a ver si tengo un chaleco, a ver si me puedo proteger. Eso es un poco surrealista.
2: Ellos con cuando te forcen el pan de casa, que quidres al cerrajero y el cerrajero digo, yo es que eso no lo puedo hacer de ninguna forma. Y digo, bueno,
1: ¿y cómo
2: este
1: lo
2: no
1: hecho?
2: Puedo hacer y cómo hace este que maltrate en casa, ¿no? Yo creo que es algo parecido de eso.
3: No, yo creo que fan falta recursos en seguridad ciudadana, fan falta más recursos, mucha inversión y en el tema del narcotráfico, para no acabar com altres països europeus, Països Baixos, Bèlgica, que s'han convertit en verdaders narcostats, on la mocromàfia amenaça ministres,
1: ¿no
3: la
1: claro.
3: família dels ministres i tal. Per a que no passi home, això, n'hi ha de posar recursos i no prendre-se-ho a la droga. La droga mou una quantitat de milions brutal.
1: Salvaje.
3: I tu no pots, vull dir, està molt bé que ell va aixir i va dir, no, hem posat 20 embarcacions més. Pues home, 20 embarcacions més per no sé quants mil quilòmetres de costa que tenim, pues no sé si són moltes o poques, però igual
1: fan falta més. I si no són blindades, i si no són con tecnologia.
3: Fan falta més. No? Jo crec que ahí fan falta recursos i crec que el govern no pot donar la sensació de que la seva de que les coses i forces de seguretat de l'Estat no estan
0: equipats. Fan falta uns pressupostos generals de l'Estat que distribuïsquen les partides, els recursos que té l'Estat entre les partides més urgents.
2: Però això de moment no ni està ni s'espera.
0: No, ja
2: ho
0: sé, però i en tot cas, ja que s'estan... No, però mira, feta la trampa, no tenim pressupostos, però se traslladen partides d'un ministeri a un altre, d'Europa a pensions, etcètera, etcètera. I després ja vindran els... El xutxe s'hi diran la seua. Però de moment ells estan manejant-se així. Bueno, doncs, més encara que els pressupostos, el que fa falta són unes prioritats. I on se té que atendre l'educació donant més recursos als professors i als alumnes. I als alumnes. Per a fer la seua tasca així a la Comunitat Valenciana i la resta? Sí. Hi ha que protegir millor als que ens han de protegir a nosaltres, que són guàrdies civils, cossos i forces de seguretat de l'Estat? Sí. Bueno, doncs llevem d'altres coses que no siguin tan precises. Hi ha que reparar el carreter. El que passa és que probablement al final no hi ha diners per a tot, però bueno...
1: Ui, que no hi ha diners per a tot. Si per lo que quieren, hay cantidades...
0: Mira com està de conservació la PSET.
1: Pero anuncian cualquier cosa, ejemplo, hay 200 millones para no sé qué, 50 millones más para tal, que son cantidades también ingentes en general.
0: Pues
1: no
0: eso,
1: 1.000 euros, ni 2.000, ni 100.000 euros.
0: Recuperar todos esos diners y sobre todo remarcar les prioritats, les coses que siguen més urgents primer
3: que
0: i després les
3: altres. N'hi ha consens, lo que ha dit Vicent no rebatiria res. Més diners para educació, para professors, més diners para seguretat de policies...
1: Però se va diciendo todavía lo mismo y luego la realidad es que los grandes partidos no hacen eso nunca, pasan de todo y sobre todo el PSOE,
0: bueno, pero
1: prefieren mil historias...
0: Tindrem que denunciarlo, habrá
1: sí,
0: que denunciarlo
1: bueno,
0: y que exigirlo.
2: Bueno, crec que heu tret el tema de l'educació, independentment de si en qüestió de minuts, que és quan començarà aquesta reunió entre sindicats i la Conselleria d'Educació, s'arriba a un acord o no.
0: Ja
2: esperem que no passi el mateix de l'altre dia,
0: ja
2: ni
0: no.
2: Per uns ni per altres. Este matí quan llegia jo que els professors de batxillerat han amagat, han posat directament un 10 sobresalient dels alumnes com a protesta per tot el que està passant davant de la imposició d'aixòs servicis mínims durant la vaga indefinida que va començar el
1: la
2: dilluns.
1: La protesta és per un 10.
2: El 10 és el que qualificaran els alumnes en protesta per el que està passant, és a dir, que els aprovaran a tots.
1: Però és un animal, eh? Una cosa és aprovar.
0: Això ve per la crítica del president de la Generalitat de que no s'ha tingut en compte els interessos dels estudiants, que és de veres, no s'ha tingut en compte els interessos dels estudiants de cap manera. Especialment els que estan a punt de fer la prova d'accés a la universitat.
2: L'EBAU, sí.
0: L'EBAU, la PAU, o com se diga, que cada vegada té un nom.
1: EBAU,
0: B baixa, B alta. Ah, bueno, és igual, la selectivitat de tota la vida. Entonces, és de veres, que la vaga se podria haver plantejat en altra època de l'any, haguera fet igual de mal, però no especialment als que estan a punt d'acabar el curs i anar a...
3: Que les vagues se fan per això.
0: Ja ho sé, igual que les del taxi,
3: no se fan per a quedar
0: bé. El metro se fan en falles, però tenen un servici mínim...
3: Però
0: tenen un servici mínim del 80%.
3: Tu en la vaga intentes posar al govern en un...
0: Però una vaga de professors fa el mateix efecte ara que a principi de curs, perquè si s'ha de donar les classes perquè estan els professors en vaga, se patís també, però home, no amb conseqüències irreversibles com siguen les d'ara.
1: Un maestro de la vieja escuela vocacional no deja desvalidos a sus alumnos, creo yo.
0: Ya.
1: Entonces, que ahora todo el mundo es funcionario y todo el mundo no sé qué, y luego los que salen ganando los bares, que está todo el mundo en los bares tomándose algo al acabar.
3: Pero bueno, no, si no se podrán pedir ni un café.
1: Hombre,
3: una cosa.
1: Un café.
3: Tú no te pres café.
2: Ahir, ahir quan vas conèixer les dades...
3: Els treballadors tampoc poden menjar gambes. Els gambes són els que les mengen els milionaris.
2: Quan vas conèixer ahir la quantitat de gent que hi ha almorzat al bar, em vas quedar al·lucinat també. Però, en fi, bueno, digues, digues.
3: No, una cosa sobre la vaga. N'hi ha que recordar que... Això no és un tema exclusiu del País Valencià, no és un tema exclusiu d'ací.
1: De d'on?
3: Acaba de tancar.
1: ¿De qué país?
3: Acaba de tancar.
1: Ya se ha inventado algo nuevo, ese tipo de Cataluña. De la Comunidad Valenciana o Reino de Valencia.
2: Bueno, díxalo. Que ahora te puedes entrar en ell, que te queden 4 minuts.
3: Valen no, estrés. No, però que Catalunya acaba de fer una oferta de 200 euros al mes, de pujar 200 euros, en govern socialista, en Astúries govern socialista...
0: Està millor finançada que nosaltres.
3: En Astúries, govern socialista... li van fer vaga també indefinida, gent indefinida, també van tindre que arribar a un acord als sindicats. En Andalusia, Juan Moreno Bonilla, que és ara el, diguem, la persona de dretes que està més de moda i que pareixen les enquestes, diuen que arrasaran a Andalusia, ell en el 23 va arribar a un acord a un mes d'eleccions amb els professors i va millorar les ràtios, i va millorar. No li queda altre al govern valencià que sentar-se a negociar i atindre, que no només és un tema de salaris, atindre la baixada de ràtios, atindre la millora d'infraestructures, reduir la burocràcia, bueno, tot el que li estan demanant, que jo crec que són propostes raonables.
0: Mira, lo més raonable de tot és lo de la burocràcia. Me pareix, jo, la meva dona és professora, no en la pública, però és professora en la concertada, i la quantitat de burocràcia que té que fer, de paperos que ha de fer, d'atencions a pares i d'històries, que algunes són importants, però li lleva temps... Bueno, clar, el patim com a parella perquè el cap de setmana ha d'estar preparant-se coses. Entonces, no, ja no gaudim del temps lliure de parella.
3: Bueno, però no estarà tot el cap de setmana.
0: Bueno, pues mira, ja són qüestions particulars, ja te les conto després, però se arreplega els exàmens per a corregir-los a casa.
3: Sí, claro.
0: Perquè no, perquè és impossible, i a més no són tipotes els seus, són de desenroll. Entonces, clar, cada examen d'estos... Exacte, és un temps.
1: I luego poner fecha també de revisión que uno te dice.
0: Entonces,
1: que por qué.
0: Eso pasa como en los agricultores en la Unión Europea, que si ahora han de portar la tauleta per anar a mirar el arbre, a veure si té el gramatge i el no sé què i el no sé quants, pues estas burocracias son las que fan difícil el treball de, bueno, pues, determinades professions.
3: Está en el pack de negociación.
0: Ahí está, claro. Lo de la ratio, pues chico, yo qué sé, en la meua época eran 30 y no sé cuántos o 40 en l'aula. Claro, cuando pasen els temps...
1: 25-30 no me parece ninguna barbaridad.
0: Que se buiga que les classes siguin de 15, pues estarà molt bé, clar, però si no se pot, no se pot.
3: Els sacs de Portland eren de 50 quilos i ara són de 25.
0: Sí, ja ho sé, però que si no se pot rebaixar a 15 la ràtio de les aules i se queden 22, xico, no és per a tirar-se el moño.
1: I 25-30, jo doy classes con 25 i 30 alumnos, con todo el respeto.
3: Però tu donaràs en la universitat.
1: Universitàries. I no me parece... O sea, ya es gente, pero no es algo imposible.
2: Yo creo que dependrá, es que estem a punt d'acabar. L'altre dia, per exemple, quan van fer vaga,
1: i en l'institut on dius,
2: les guarderies, posa't una senyora en 32 xiquets o en 22 xiquets que es caguen, es pixen damunt, tenen menjar i tal. És molt relatiu tot, jo crec que també hi hauria que contextualitzar.
1: Pequeñito es un poco más caótico, incluso por seguridad,
0: y a Messi no le pase nada. Y a Messi estos mestres son majors.
2: Sí, sí, sí.
0: Perquè, clar, per als joves, les joves...
2: De totes formes, va coincidir tota la setmana passada, els de les guarderies, els dels menjadors, en tots els canvis que s'han fet, que van també de cap, i bueno, el resto de l'ensenyança. En fi, Pitarc, ens vegem la setmana que ve.
3: Molt bé.
2: Un plaer haver-te conegut, ara i a partir d'ara mos veurem així. Joseca, tu també, què vols que el digues?
1: Gràcies.
2: Si un niño mimado.
1: Ui, ¿por qué me dices eso? Pero bueno, m'encanta que me lo digas.
0: Yo me Climent, vas a mirar obres.
2: En el teu estat diferent ja el veuré la setmana que ve, cuida't.
0: Vinga, gràcies.
2: Bulletí i tornem, fins ara.
4: Són les 10.
5: A punt. Notícies.
6: Des de fa pocs minuts, des de les 9 aproximadament, estan reunits els sindicats i la Conselleria d'Educació. Sobre la taula, una proposta que puga desconvocar la vaga indefinida que manté el professorat des de dilluns. De la proposta de Conselleria, informació a comptagotes. Si a esta hora el titular és que la pujada de sou queda fora de les negociacions, ho ha anunciat la portaveu d'Intersindical, Beatriu Cardona, davant del professorat, concentrat a les portes de la Conselleria.
7: La Conselleria ha presentat el seu document de preacord i la recuperació del poder adquisitiu. Què li diem a la consellera?
6: sobre les plantilles. Denuncia este PP que no hi ha cap proposta de millora concreta. Descompromisos sobre el paper, reduir les ràtios segons el calendari estatal i reduir 13 punts de procediments burocràtics. A més, hi haurà formació en valencià en zones de predomini castellà i recuperarà el títol de mestre diplomat en valencià i la capacitació, segons la proposta de la conselleria. I també es posarà en marxa un pla de confort tècnic i d'accessibilitat. La reunió, com diem, encara està en marxa. I en este context, 1.200 integrants dels equips de direcció dels centres educatius insinuen una dimissió en bloc si la conselleria no accepta que es negocien les millores que reclamen en la xarxa educativa pública. Astúries, en una vaga indefinida similar, va córrer esta situació de dimissions. S'han adherit a més a este manifest en suport de l'educació pública que viu, apunten, una situació de denigració històrica. Parlem ara d'economia. Els lloguers que revisen ara podran pujar fins a un 2,4%, segons l'índex de referència publicat este dijous per l'Institut Nacional d'Estadística. És el segon percentatge més elevat des que s'elabora aquest indicador. Cal recordar que aquest percentatge, corresponent a l'abril d'enguany, s'aplica als contractes firmats després de l'entrada en vigor de la Llei d'Habitatge el 25 de maig del 2023. I parlem ara de preus i de la nostra butxaca. L'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha moderat 2 dècimes a l'abril a la Comunitat Valenciana i també a Espanya gràcies a l'abaratiment de l'electricitat. Segons han confirmat les dades publicades este matí fa una hora per l'Institut Nacional d'Estadística, tant així com al conjunt d'Espanya, la inflació ha tancat el quart mes del 2026 en el 3,2%. Íria Sebastià.
4: És un retrocés des de març que s'ha produït fins i tot a pesar de l'encariment dels carburants. Un encariment que s'ha vist compensat per les bonificacions fiscals adoptades pel govern espanyol al març per pal·liar l'impacte econòmic de la guerra a l'Iran. La taxa de la inflació subjacent, que exclou els productes energètics i els aliments no elaborats, es manté estable en el 3%, 2 punts per damunt de la mitja espanyola. Els sous és l'aliment que més s'ha encarit en un any, vora un 15,5% en la Comunitat Valenciana. El transport públic urbà s'ha encarit més d'un 10% al territori valencià.
6: Pel que fa al brot d'antivirus, l'home de 70 anys que està aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid es manté estable i sense registrar canvis en els símptomes. Tampoc s'han produït canvis en els 13 ciutadans que es mantenen asimptomàtics després de la quarta nit de confinament. I a la Plana Alta ja està controlat l'incendi declarat dimarts al migdia en una empresa de processament d'ametlles al polígon de la Vall d'Alba, segons informa el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat. L'incendi afecta tota la nau d'uns 10.000 metres quadrats i ha afonat tota l'estructura. En els esports, futbol, el València tanca esta vesprada a Mestalla la jornada 36 per als equips valencians. Gonzalo López.
8: L'equip rep el Rayo Vallecano amb el doble objectiu de certificar la permanència i permetre's mirar Europa. Quan falten 2 jornades, el tècnic Carlos Corberán només pensa a sumar 3 punts.
9: Mañana podemos conseguir más de 45, no se puede conseguir. Es un mensaje que lanzamos para ver si hay poca ambición o mucha ambición. Es que la ambición es máxima. Y competir y que se vea un Valencia competitivo, ese es nuestro objetivo.
10: Cuando uno no consigue tantos puntos y victorias como quiere, te quedas con el sabor de haber conseguido algo más. Es un estímulo para poder conseguirlas en el futuro.
8: El tècnic recupera Thierry, però continua sense comptar amb Lucas Beltrán per les molèsties del genoll. El Villarreal va perdre ahir contra el Sevilla per 2-3 i li complica la salvació al Llevant.
6: Això és tot de moment. Tenim tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
5: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
11: De tu a tu.
12: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
13: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
12: No pintem les coses de color de rosa.
13: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
12: I parlem l'idioma de l'esport.
14: Los 11 que salgan a morder como perros.
15: Tornarem al 4-4-2
16: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
17: Al mando.
18: Tu li has donat les claus.
17: Por algún lado saldrá la rata.
12: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
5: Descansa la vista.
19: Què és la inspiració per a tu?
20: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
21: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
5: Obri la ment.
11: Eres creient?
15: Depèn de l'estació de l'any.
11: Com les carxofes.
15: Sí, sí, sí.
18: A.podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
11: Què t'ha paregut?
15: Molt bona, molt bona.
11: Ara sí que me l'espera.
19: L'economia per a totes i tots.
21: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
19: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4.
22: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A Punt Ràdio. De tu a tu.
23: Amunt i avall. El magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
2: Deu i sis del matí, ja i set d'este 14 de maig de 2026. Per cert, este és el programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Tenim que parlar d'estes hores d'un matí prou complicat en les carreteres valencianes, perquè ens tenim que referir especialment a tres incidents en la pista d'Ademuz, que eren els que han estat dificultant l'eixida de València en sentit cap a Llíria. L'havia registrat un accident de trànsit a l'altura de Burjassot, molt proper dels nostres estudis centrals, a l'eixida de la capital, i dos vehicles detinguts tan sols a uns quilòmetres més avant, a l'altura de la Coma, en Paterna, als punts quilomètrics 5-6 i 6-8, són els que han ocasionat l'incident. Així mateix, la carretera registra 2,5 quilòmetres de cues a l'entrada a la capital. La pista de Silla també ha registrat un accident pel matí, fa unes hores, a l'altura de Forn d'Alcedo, en el punt quilomètric 11,5, en sentit cap a València. La cua ha arribat a marcar 5 quilòmetres de retencions que anaven des d'Albal fins a l'entrada a la ciutat. I, a més, podem ampliar-ho parlant de que la via registrava un segon accident ja en València, en el desviament cap a la B30, sentit Port. I la circunvalació de València és la que acumula gran quantitat de trànsit habitual a primera hora, amb un total afegit de 11,5 quilòmetres de congestió, 5,5 en sentit a la 7 i 6 en sentit cap al Port. A més, tres vehicles detinguts molt pròxims entre si en sentit A7 estaven dificultant el trànsit. I pel que fa a la Ronda Nord, per la seva part, també ha acumulat quasi 2 quilòmetres de cues en sentit cap a la B30. En canvi, al contrari, en la connexió entre la B30 i la Ronda Nord cap a València, la via acumula mig quilòmetre de cues. Per tant, gran densitat de trànsit en la B30, al voltant de fa cosa d'una hora com a molt. Ampliarem tota aquesta informació, d'ací no res, i ho farem amb els companys de la DGT. Ara ens toca, per a començar aquesta hora, saludar els nostres companys de les diferents publicacions locals i comarcals que ja estan ahí preparats, entre ells Gemma Aleixandre d'Infotúria. Gemma, què tal? Bon dia.
24: Bon dia, ja està al carrer el periòdic del mes de maig amb la informació més destacada dels 17 municipis de la comarca. En portada entrevistem a Jaime Ruiz, que assumirà l'alcaldia de la Pobla de Vallbona el pròxim 23 de maig, en l'últim any de legislatura, tal com recull el pacte de govern amb el PP. Amb 26 anys explica que agafa el càrrec amb respecte, però amb l'experiència d'anys de govern. També en portada entrevista a Víctor Gorrea, xef del restaurant Terreta de Llíria i guanyador de l'Esmorzaret Llíria 2025. L'entrepà guanyador consta d'una base de creïlles fregides, ou i maionesa d'all negre i embotits llirians, que ha destacat per la seva originalitat i sabor. Ara es prepara per a defensar el títol en la pròxima edició. En pàgines interiors, a la Pobla de Vallbona ja han començat les obres del nou institut, que comptarà amb capacitat per a més de 800 alumnes i que suposa una inversió de més de 16 milions d'euros. A més, ja s'ha donat a conèixer el nom del nou centre, i és Casablanca, que ha sigut escollit a través d'una votació entre més de 600 alumnes de primària. La Diputació de València ja ha iniciat les obres del nou carril ciclopeatonal entre la Pobla i l'Eliana, una actuació amb una inversió de 2 milions d'euros que permetrà millorar la connexió entre els dos municipis per a vianants i ciclistes. El projecte inclou la construcció d'una nova rotonda en el camí de la Segador, amb l'objectiu de millorar la circulació en un dels punts amb més trànsit de la zona. A Llíria, Power Electronics ampliarà les seues instal·lacions al Parc Empresarial de Carrasses, una actuació que crearà 600 nous llocs de treball. La nova planta estarà dedicada especialment a la fabricació de carregadors per a vehicles elèctrics. Serra celebrarà els dies 30 i 31 de maig la 20a Fira de la Calderona, una festa d'interès turístic autonòmic amb mercat artesanal, gastronomia i activitats per a tots els públics. I Olocau acollirà del 5 al 7 de juny una nova edició de la Iberfesta, amb activitats sobre la cultura íbera, recreacions històriques i fira artesanal, que enguany incorpora novetats com la desfilada Iberian Fashion Night i un taller de forja.
2: I mentre ens quedem encara amb aquest punt actual de que l'equip de la Conselleria d'Educació i dels sindicats docents estan reunits des de primera hora d'avui en aquesta nova mesa de negociació per a intentar arribar a un enteniment que permetís que desconvocar la vaga indefinida que es desenvolupa en l'ensenyança pública valenciana des del dilluns, l'administració també ha posat sobre la taula una proposta de preacord amb 7 apartats: ràtios, simplificació, burocràtica, infraestructures, plantilles, promoció del valencià, inclusió i formació professional. A tot això, mentre saludem també a la gent de València Extra, Castelló Extra i Alacant Extra, on està Tània López. Tània, bon dia.
0: Hola, bon dia. Avui a València Extra obrim amb la nova promoció de vivendes que es concentraran en les comarques de l'Horta Nord, la Ribera Alta i la Costera. Més de 800 vivendes entre obra nova i rehabilitació d'edificis veuran la llum per a donar resposta a la demanda actual que creix per damunt de la disponibilitat de vivendes buides. A més, la plataforma de la taula per la partida de Campanar Benimamet a València ha organitzat per este diumenge una jornada reivindicativa per a posar en valor el projecte de la façana de l'Horta, un pla dissenyat amb participació veïnal que proposa la creació d'un corredor verd per la Ronda Nord i un paratge natural als terrenys annexos a Bioparc, amb els seus bancs, jocs infantils d'aigua, espais esportius i berenador. Un projecte que diuen serà més sostenible que el parc aquàtic que estava previst. I en clau cultural, este cap de setmana, amb motiu del Dia Internacional dels Museus, el 18 de maig, tots els espais museístics de la ciutat han organitzat visites guiades, tallers o actuacions musicals gratuïtes. Tota la programació la trobareu a València Extra. Quant a l'edició de Castelló Extra, este dissabte torna a la capital de la Plana al Festival Familión. El Parc Ribalta serà l'escenari d'aquest esdeveniment amb propostes dirigides a públic infantil i familiar. A més, el Planetari de Castelló ja ha començat amb el repartiment d'ulleres homologades per a observar l'eclipsi solar del 12 d'agost. En total es repartiran 12.000 ulleres a través de les activitats organitzades pel Planetari. Finalment, a Alicante Extra, la capital comença a imaginar una nova postal davant la mar sense cotxes ni barreres d'asfalt. El soterrament del pas de l'N3632 emergeix ara com una operació cridada a transformar la façana litoral d'Alacant. L'actuació requerirà la construcció d'un túnel per absorbir el trànsit de la carretera marítima i reduir la pressió circulatòria de la ciutat. D'altra banda, este cap de setmana, Alacant viu la gran festa comercial de la primavera, amb tallers, gastronomia i concerts. Tot això concentrat un any més al carrer Poeta Quintana.
2: Anem a saludar a Cecília Roca, que està en el 7 puntes. Cecília, bon dia.
1: Bon dia, tornem una setmana més amb tota l'actualitat de la Plana Alta de Baix Maestrat, amb notícies destacades relacionades amb la sostenibilitat, el patrimoni i les inversions als nostres municipis. Comencem a Alcalà de Xivert al Cossebre, on l'Ajuntament ha completat la senyalització de la xarxa ciclories local, una actuació inclosa dins del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions i finançada amb fons europeus. El projecte, amb una inversió de prop de 47.000 euros, té l'objectiu de convertir el municipi en un destí més accessible i segur per circular en bicicleta i millorant la connexió entre Alcalà del Cossebre i fomentant una mobilitat més sostenible. La iniciativa pren com a referència l'Eurovelo 8, la gran ruta ciclista del Mediterrani, i permet unir dos nuclis urbans amb diferents recorreguts sense necessitat d'utilitzar la Nacional 340, evitant així punts perillosos i potenciant també el turisme esportiu i mediambiental. A més, ha reforçat la senyalització urbana del Cossebre per el tram on discorre aquesta ruta europea i connecta Cádiz amb Atenes al llarg de més de 5.900 quilòmetres. D'altra banda, en Torreblanca, l'Ajuntament ha aconseguit una subvenció de prop de 150.000 euros de la Generalitat Valenciana per la restauració i millora de l'Església de Sant Francesc, un dels edificis patrimonials més emblemàtics del municipi. Les actuacions permetran solucionar problemes estructurals i de conservació amb treballs de consolidació i actuacions contra humitats i millores de la coberta i la creació d'un accés adaptat i accessible. Una intervenció important que ajudarà a conservar el patrimoni local i reforçar aquest espai també com a punt cultural i trobada de veïns i visitants.
2: Deixem ahir tota l'actualitat local i comarcal, impresa i digital. Recordeu que parlàvem d'aixòs tres accidents en la pista de Silla i d'Adamuz que han complicat la entrada i eixida de València avui dijous, però anem a ampliar tota aquesta informació, com sempre, connectant en directe amb la DGT. José Antonio Pedrosa, bon dia.
3: Bon dia, muy buenos días, ¿qué tal? Pues hasta ahora un accidente complica el acceso a València por la V31 en los entornos de Sedaví y también de Netuser, ya como decía, de entrada a la capital del Turia, generando importantes retenciones. Por ello, vamos a pedir que tengan especial precaución ya en este punto de acceso a Valencia, al mismo tiempo que también ligera dificultades por la 7 en la zona de la Caña de Paterna, en este caso dirección ya a la autovía 3. En Castellón también van a encontrar complicada la AP7 a su paso por Chilche, ya dirección Castellón de la Plana, así como en Alicante también dificultades por un accidente en la zona de Ciudad Asís, en la A70, generando retenciones ya en ambas direcciones, por lo que les pedimos precaución ya en nuestros puntos y carreteras.
4: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
2: Les qüestions farmacològiques, farmacodinàmiques i farmacocinètiques estan donant-nos molt de joc estos dies, coneguent els titulars. Vull dir en això, Abril, que igual em dones una volteta per la farmàcia, no?
7: Sí, d'alguna manera, perquè si avui la gent va a la farmàcia, és possible que paguen menys que ahir pel mateix medicament. I això es deu al Reial Decret aprovat ahir pel Consell de Ministres, que ja ha entrat en vigor. Esta norma afecta en concret al copagament farmacèutic, és a dir, al que paguem per aquests medicaments que, com solen dir comúment, estan coberts per la Seguretat Social.
2: Sí.
7: La lògica d'aquest decret és que les rendes mitjanes i baixes paguen menys pels medicaments. Però, clar, a qui afecta això? Doncs a qui tinga una renda anual d'entre 18.000 i 60.000 euros. Nosaltres estem dins d'este rango, per tant...
2: A mi m'ha costat tant calcular això en la vida. És com la hipoteca. Tu què pagues al mes? Pues això. Tu què cobres al mes? Pues això. Quan em parlen ja d'anys, em perd.
7: Sí, és que la cosa es complica quan, sí, quan parlem d'anys. Però bé, per a que ho tinguem en compte, perquè si hem d'anar a la farmàcia per un dels medicaments que se'ns ha receptat...
2: Veig que amb quin és el descompte.
7: Efectivament, pagarem menys. També s'introduixen límits mensuals als pensionistes i als treballadors actius, és a dir, també estem nosaltres allí, la qual cosa beneficia sobretot a pacients que són crònics o polimedicats, és a dir, que requereixen de molta medicació. S'estableix una quantitat màxima que pagar en medicaments i si es supera esta quantitat, eix excedent no es paga. És a dir, que per una banda tenim la reducció pel que fa als medicaments i per altra que han baixat el màxim que podem pagar per medicació. Si els sembla, per a que la gent i nosaltres ho puguem entendre més fàcilment, anem a posar un cas concret. Sí. L'omeprazol, per exemple, un medicament genèric molt conegut.
2: Sí, jo el gasto molt, tots els dies.
7: Un envàs de 20 mil·ligrams, este és l'exemple. Què paguem o què anem a pagar a partir d'ara per l'envàs d'omeprazol de 20 mil·ligrams? Doncs bé, les persones que cobren entre 18.000 i 60.000 euros pagaven fins ara 1,21 euros per este medicament, que realment costa 2,42. I ara el que farem serà pagar 1,09 euros.
2: Un poquet menys de la meitat.
7: Sí, fins ara en pagàvem 1,21 i ara 1,09. És a dir, ens descompten uns 10 cèntims aproximadament.
2: Sí.
7: Però bé, algo és algo. Tota pedreta fa marge.
2: Més val això que una punyada.
7: Això sempre m'han dit a mi, que tota pedreta fa marge.
2: Sí.
7: I si es cobra menys de 18.000 euros, sí que es manté el preu reduït que es pagava fins ara, que en este cas és de 97 cèntims.
2: Molt bé.
7: És a dir, que no s'han reduït els preus mínims, però sí pel que fa a les rendes baixes i mitjanes.
2: Molt bé. En este decret llei, que de moment està en vigor... I
7: sí,
2: que
7: ara ha de passar pel Congrés dels Diputats, eh?
2: Clar, per això t'ho dia, perquè últimament en el tema dels decrets llei les coses estan com estan. Però bé, es pot aprofitar estos dies per atraure alguns medicaments, sobretot a este preu millorat.
7: Clar, no sabem què passarà si després
2: es derogarà o s'aprovarà,
7: però sí. Si tu has d'anar esta setmana, pues xico,
2: això que el tires a la butxaca.
7: Això, clar, que t'estalvies. El govern assegura que un dels objectius d'esta mesura és garantir la continuïtat del tractament. És a dir, que la gent no es deixi la medicació pel preu que ha de pagar per ella.
2: Uh-huh.
7: I clar, això a mi m'ha fet preguntar-me fins a quin punt hi ha gent que, pels motius que siguen, ja no han de ser únicament econòmics, sinó pel motiu que siga, no es pren la medicació receptada o se la deixa a mitjà del tractament.
2: Ahí n'hi ha moltes aristes.
7: És que, ojo, perquè després de buscar una miqueta... hem descobert que...
2: Has trobat de tot.
7: Sí, sí, que la cosa és molt més seria del que sembla.

0: Segons l'Organització Mundial de la Salut, la falta d'adherència al tractament és un dels principals problemes de salut pública a Espanya. És a dir, està reconegut per l'OMS.
1: Sí, de forma oficial.
0: Sí. En el cas de les malalties cròniques, per a que entengam fins a quin punt això afecta i és important, l'adherència és del 50%, és a dir, que la meitat dels pacients no seguís el tractament que se li ha receptat. Però és que quan passen 6 mesos del tractament, entre el 30 i el 80% dels pacients deixa de prendre la medicació directament.
1: Clar, el 80 ja és pràcticament la totalitat, estem a molt poquets punts de que siguin tots.
0: Salvador Gutiérrez és farmacèutic del Centre d'Informació del Medicament del Col·legi de Farmacèutics de València.
1: Salvador, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: La pregunta inicial és d'obligat compliment. Fem un ús responsable dels medicaments?
2: Bueno, pues és molt bona pregunta. Just el que comentàveu, jo crec que és el que versa aquest reial decret, no?, del que parlàvem, el garantir la continuïtat dels tractaments, perquè si parlem de dades, com bé havíeu dit, aproximadament més del 50% dels pacients crònics no estan prenent la seva medicació segons la pauta prescrita. I aquest percentatge augmenta encara més si parlem ja de pacients com malalties com pot ser l'osteoporosi, únicament l'11%. Els pacients prenen la medicació com toca. També parlàveu de l'omeprazol, conegut com inhibidor de la bomba de protones.
1: Sí, que n'hi ha molts prazols, lansoprazols, esomeprazol, lansoprazol... Exacte. I cadascun té un preu diferent,
2: Efectivament, sí. Això és veritat. Dins del grup en tenim 5 actualment comercialitzats i efectivament cadascú d'ells té pues un preu que establer pel propi laboratori junt amb el ministeri, pues que pot variar en funció pues de les indicacions o les pautes posològiques dels que estem parlant. També volia recalcar en aquest sentit del que parlàvem, ja donant alguns datos més, que és que en Espanya aproximadament més del 50% de la població major de 18 anys es considera o ne té una malaltia crònica. Aleshores podem imaginar la repercussió que té aquest reial decret i les intencions de millora en l'ús racional del medicament, com hem preguntat, que pot tindre en aquest sentit.
0: Donàvem fa uns minuts ixa dada de que l'OMS parla d'una taxa d'adherència a la medicació del 50% en el cas de les malalties cròniques. Clar, estem parlant d'un percentatge realment molt preocupant, perquè al final són, com diem, la meitat dels pacients que en algun moment decidís deixar de prendre aquesta medicació.
2: Sí, efectivament. Efectivament, és un percentatge preocupant i s'estan prenent moltes mesures també per a millorar-lo, ja siga d'àmbits locals, com pot ser el propi col·legi, l'elaboració dels sistemes personalitzats de dosificació per a estructurar millor la dosificació dels pacients, especialment els majors. També a nivell governamental, el Ministeri, per exemple, fa molt poc, a final de mes, principi de mes de maig, crec que era, va traure una nota informativa de que anaven a reduir també el número de comprimits dels antibiòtics, perquè les resistències bacterianes que estan existint actualment per la falta d'adherència o l'ús incorrecte d'esta medicació és un problema molt greu i n'hi ha que prendre mesures des de ja.
1: Sí, vam estar comentant-ho, a més. Sí, sí. De totes formes, Salvador, també la Organització Mundial de la Salut estima que esta falta d'adherència pot arribar a ser la causa d'un dels terços dels ingressos hospitalaris. És a dir, que hi ha conseqüències per a la salut del pacient, evidentment. Si no el prens el tractament o te'l prens a mitges, poc solventes. Això per una banda. Però també pel que fa a la situació del sistema sanitari, que és ocasionar-li més problemes i més gastos.
2: Efectivament. En termes socioeconòmics que en parleu, efectivament, els últims datos dels que tenim així del col·legi és que a nivell de recursos sanitaris els pacients crònics suposen el 80% de les consultes en els centres d'atenció primària i el 60% dels ingressos hospitalaris. Podem veure, no?, que aquesta falta d'adherència de la que estem parlant pues, té unes repercussions clíniques molt importants i és necessari abordar-les des de ja, com parlàvem.
0: És a dir, que per una banda està aquesta responsabilitat a nivell personal de prendre's la nostra medicació, evidentment pel nostre bé, però també està aquesta responsabilitat a nivell col·lectiu, com a interès general.
2: Efectivament, això és un problema de tots. Vull dir, esteu parlant tots i tant a l'Organització Mundial de la Salut, no és una cosa que passi a nivell local en Espanya, sinó que és una realitat mundial i cada vegada més estesa. És veritat que n'hi ha molts de factors, únicament ens hem centrat en els socioeconòmics, però també en els relacionats amb la pròpia, amb el propi tractament. N'hi ha tractaments molt complexos i pacients que tenen una gran quantitat de medicació que moltes vegades inclús s'acumula dins de casa,
1: sí,
2: perquè no l'utilitzen correctament, perquè tenen reaccions adverses a lo millor que molesten. Pues parlava de pacients amb osteoporosis. El tractament de primera línia, per així dir-ho, seria el calci amb vitamina D. Bueno, pues és veritat que un dels efectes adversos més comuns seria el malestar gàstric que produeix, ja que és un mineral pues, que s'absorbeix mal i pot donar nàusees, angústia. Tot això pues, influeix en que la gent deixi de prendre-lo, perquè també hi ha malalties, com us parlava, l'osteoporosis, que no tenen, especialment a l'inici del tractament, una visibilitat o una limitació especial. Aleshores, el pacient es veu bé físicament, no es veu la necessitat, i si té la mínima, el mínim dubte de que això l'està fent mal, està fent sentir-se malament, no acudeix al professional sanitari per a buscar opcions, sinó directament diu, pues la parque i ja veuré, ja retomaré, ja anirem, i com a això, moltíssims altres factors que podrien influir.
1: Està clar.
0: I quin és el perfil de pacient més procliu a deixar la medicació? Perquè a mi de primeres em ve al cap la gent major, però imagina que s'afectarà a tots els grups d'edat.
2: Clar, efectivament. Majoritàriament parlem de gent major, d'edat avançada, perquè són els que tenen una major quantitat de tractaments o de malalties diagnosticades.
0: Se les olvida, també.
2: Efectivament, l'oblit pot ser un dels principals factors. Per això, incidir de nou en la necessitat també de les ajudes o tècniques de les que disposem com a professionals sanitaris a l'hora de poder intervindre en millorar aquesta adherència. Jo, el grup majoritari diria que són persones majors, però cada vegada és una pràctica més estesa perquè ja parlem o parlaríem ja o transcenderia el que seria també l'automedicació, entre els aspectes que va lligar.
1: Salvador, i una cosa són els perfils, però l'altra són els motius principals d'esta falta d'adherència o de constància perquè mos entenguen a prendre la medicació.
2: Claro, efectivament. Això és el que parlàvem un poc dels factors pues, relacionats amb el tractament, com us comentava, de la complexitat del tractament o els efectes adversos. També relacionats amb el pacient, com hem dit, els oblits, les preocupacions, els efectes adversos, la falta de motivació i també, m'agradaria recalcar-vos, els recursos sanitaris. Vull dir, fer partícip al pacient de la seva malaltia i també del seu tractament és fonamental per a garantir un ús racional del medicament. El pacient s'ha d'explicar i s'ha d'adaptar el llenguatge també per a que comprenga quina és la seva malaltia, els problemes que té, els que acarrea, visibles i no visibles, i com s'ha d'abordar des del pacient en el centre.
0: Clar, és a dir, que puga entendre la importància de la seva malaltia, però sobretot la importància que té aquesta medicació per a poder fer-li front, que moltes vegades, doncs, pel que comentem, per la saturació del sistema sanitari, ni els propis professionals tenen temps a donar tota aquesta informació.
2: Efectivament, que els factors relacionats amb el sistema sanitari, els equips assistencials, per a mi és fonamental, és un altre dels temes que influeix directament en aquest ús irracional del medicament que s'està fent, o la falta d'adherència, i després tot l'impacte clínic, que, com veieu, pues, és molt rellevant en el pacient.
0: I en aquest sentit, jo crec que podem dir, d'alguna manera, que sí que falta conscienciació entre la població sobre la importància de no deixar el tractament quan ja ens trobem bé, sinó quan ens ho indiquen els professionals, pel que fa a tot això que m'està comentant, però també això que ens contaves abans de la resistència als antibiòtics.
2: Efectivament. Jo això ho veig un cas molt clar. Els antibiòtics, molta gent es comença a prendre-los quan té la sintomatologia, quan s'ho recomana, bueno, vull dir, quan s'ho prescriuen directament el metge, quan se fa un ús correcte, però en el moment en el que comencen a trobar-se millor, anem veient en eixa gràfica com el percentatge d'adherència disminueix de forma progressiva. I això és un gran error. Tant l'error és no acabar el tractament, perquè n'hi poden aparèixer resistències, com el cas d'acumular eixa medicació i després prendre-la sin un control mèdic, l'automedicació que parlàvem, perquè no s'han de prendre en aquest sentit per l'aparició d'aquestes resistències.
0: Clar, és que està això de tan sobra 3 o 4 pastilletes i la pròxima volta que el tornes a trobar mal dius, ai, pues mira, me les prenc ara.
1: Que igual en fan algo.
0: Efectivament, sense passar pel metge ni res, ja això és un problema.
2: Totalmente. Y este también es uno de los grandes problemas. La polimedicación, junto con la automedicación y la falta de adherencia, per a mi serien uns dels tres pilars bàsics que fomenten aquests problemes que estem comentant de l'ús racional del medicament.
1: Vamos, que no sé com estem vius a voltes en les coses que mos prenem i de la forma que mos les prenem baix criteri propi. Salvador Gutiérrez, farmacèutic del Centre d'Informació del Medicament del Col·legi de Farmacèutics de València. Moltes gràcies per haver-nos atès, que tingues un bon dia.
2: Gràcies a vosaltres
1: que igualment. Que vagi bé.
0: Adéu, gràcies.
2: Adéu. Gràcies, adéu.
0: Però quan parlem de medicaments, el fet de no seguir el tractament no és l'únic problema. A veure, perquè jo crec que potser este no se t'havia passat pel cap. A mi personalment no, hasta que estat investigant.
1: Pel cap no, m'ha passat realment.
0: T'ha passat realment?
1: Home, ho he contat este matí, sí, sí.
0: Què passa quan s'equivoquem de medicació?
1: Que t'agarra un lluny.
0: T'agarra un mal.
1: El posa psicòtic, sí.
0: T'agarra un mal. Hem de dir que això passa amb moltíssima freqüència, més del que pensem, sobretot quan parlem de medicaments genèrics. S'estima que 1 de cada 3 errors de medicació es deu a este fet, que els medicaments es pareixen molt físicament.
1: Sí.
0: I és el que els experts anomenen isoapariència. Ens ho conta Isabel Delgado, que és doctora d'Empresa, Economia i Societat per la Universitat d'Alacant.
3: Es decir, envases que a simple vista pueden parecer prácticamente iguales. Bueno, lo importante aquí es que no es un único elemento el que genera la confusión, sino la combinación de todos ellos. Hablamos pues, de colores muy similares, tipografías iguales, tamaños y pesas de letras tipo, repetidos, una disposición de la información casi idéntica y también nombres que suenan o se leen de forma parecida.
0: Jo he de dir-te que no m'havia passat fins al moment això de confondre.
1: A mi sí, jo em vaig prendre,
0: confondre.
1: Ho he contat este matí, em vaig prendre el diurètic del gat perquè la caixa i la pastilla eren molt pareguda a la que em prenia jo. Sí, sí, vaig al·lucinar. A veure, realment l'únic que vaig fer va ser ixe dia anar una miqueta més, però sí, cosetes d'ixes ja comencem a fer-ne. Sí.
0: Clar, però on està el problema realment? És a dir, per què es dona aquesta similitud? Doncs el problema és que el disseny es pensa més en tindre certa coherència entre tots els medicaments del mateix laboratori, és a dir, sí, que seguisquen una mateixa estètica, com si es tractara d'una editorial de llibres, que al final tots els llibres tenen pràcticament la mateixa porta. Es pensa més en això que en la practicitat i la seguretat de cara a l'usuari. I al final és un problema i s'ha de tindre en compte. Però no ens preocupem, perquè una vegada identificat este problema es pot plantejar una solució. I això és precisament el que estan fent des de la Universitat d'Alacant.
3: La idea és molt clara. Pasar de un sistema que depende del paciente a un sistema que le ayuda activamente a no equivocarse. Por un lado, desde el branding y la comunicación, que es nuestro campo, trabajamos en mejorar la diferenciación visual y verbal. O sea, nombres más cortos, más claros, más memorizables, uso estratégico del color combinado con la tipografía y una mejor organización también de la información. Pero además, incorporamos soluciones más innovadoras, como códigos visuales intuitivos, lengüetas, símbolos, incluso emoticonos, que funcionan como un lenguaje universal y que pueden implementarse desde la farmacia para facilitar la identificación.
0: Claro, tot això està en investigació, però esperem que d'ací no massa els laboratoris també prenguin consciència i d'alguna manera diferencien el que són els seus medicaments per a evitar que passen aquestes coses que al final no ens passa res a nivell de salut, però el susto sí que se l'emporta.
1: Sí, sí, sí, el quedes ixe dia pegant-li voltes al nano totalment a veure què és el que pot passar. Però bueno, són molts els fronts que m'ha obert en tornar als medicaments.
0: Sí, sí, sí, tant pel que fa al que és el disseny i al confondre's, sí, com el no acabar-se de prendre la medicació, que això és un problema, com hem dit i com ens ha explicat Salvador, molt més greu.
1: Per no parlar de l'acumulació de les megafarmacioles, que la majoria de gent i qui diga que no mentiria
0: té en casa. Sí,
1: tenim en casa. Gràcies, Abril. Són les 10:33. Això és A Punt Ràdio i este és el nostre magazín matinal.
4: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.

0: Com a espai produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en un espai magazín com el nostre, el que no pot faltar, diria jo, és una secció gastronòmica, o almenys de cuina. En este cas, des de Ràdio Ontinyent, gràcies als companys de Ràdio Ontinyent, Cadena Ser, connectem amb una de les més entranyables cuineres de la nostra comunitat, Carmina Gramaje, que, entre altres coses, també té un YouTube amb molt d'èxit. Parlar amb Carmina, reconeguda cuinera d'Ontinyent ara i figura clau i referent dels fogons, és una oportunitat per aprofundir en la tradició gastronòmica valenciana i, sobretot, la cuina amb ànima, però també el producte local i la tradició. El seu llibre del que vam parlar ací, La cuina de Carmina, Històries familiars, la veritat és que qui no el tinga és perquè ja no és persona, i crec que encara aprofitarem per a intentar promocionar-lo una miqueta més. Carmina, què tal, com estem?
1: Molt bé, bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs, bon la dia. Perla del poble?
1: Pues mira, molt bé. Molt bé, perquè a nit van fer, no sé si, bueno, supongo que el veuríeu el programa que van fer a nit de Napun.
0: Sí, en la tele.
1: De, ho vau veure, no?
0: Home.
1: Sí, que, bueno, tota la gent, molt d'èxit i molt bé, i la gent molt contenta. Va així on tenien tot, molt bé, molt bé. Va estar molt bé el programa.
0: Saps què m'agrada del que acabes de dir? Que tu dius on tenien, com jo.
1: És que, clar, jo no sé dir com diu vorat on tinyent.
0: Diuen, normativament diuen on tinyent, però jo de tota la vida, tinyent, inclús als meus nebotxitos, dic, ah, avixido, i a voltes en castellà dic, avixido on teniente. Dic, estàs en on
1: tinyent.
0: Sí, tinyen,
1: és on teniente i on teniente i on tenient.
0: I on tenient.
1: Ja està, no es mengem res més.
0: Això és que ja, bueno, no es mengem res més que tu no hagués fet. Veritat.
1: Vale.
0: Bueno, escolta una cosa, no vull clavar-vos en un compromís, però crec que avui Santi sí que estava amb tu, no?
1: Sí, Santi m'ha acompanyat,
0: sí.
1: Perquè jo dic, acompanya, només vull el primer dia a veure com funciona això,
0: ja,
1: que i el tinc així al meu costat.
0: Ah, que tindràs, sí. Tu, el que no sé si pot parlar ell o no, això sí que no ho sé, no sé si tècnicament és,
2: sí,
0: possible,
2: sí.
0: Sí que pots? Ah, sí. Val,
2: sí, Santi. Sí que puc, bon dia a tots.
0: Bon dia,
1: home. Per lo menos saludar, claro.
0: Saludar, no, i clavar cullera mai millor dit també, una miqueta, no?
2: No, i controlar, i controlar, i controlar.
1: Controlar que no me'n passe.
0: És que, Carmina, perdona, però estàs a voltes un poquet desbocadeta.
1: Sí, sí, un poc desbaratar, sí.
0: Però, escolta, no és millor això que ser un mitja fava?
1: No, home, claro, per l'amor de Déu, claro. Sí, a mi a voltes em pregunten i diuen, però tu el que dius te ho estudies? Jo dic, jo què tinc a estudiar?
0: Faltaria
1: al moment.
0: No hi ha res millor,
1: Santiago,
0: que la... Dime,
1: No, que Santiago a vegades em diu, però què fem, ho estudiem o no ho estudiem? Jo què tinc que dir? Tu tranquil·la, que ja diràs. I així no ho faig.
2: No ho vam preparar mai hem preparat res.
1: Mai, ja, ni vos... ni d'ahir del programa, ni res, tampoc
2: és tot,
1: vam preparar.
2: És tot lo...
1: no, per l'amor de Déu, claro. Si sí, a mi a voltes em pregunten i diuen, però tu el que dius t'ho estudies? Jo dic, jo què tinc a estudiar?
0: Faltaria
1: al moment.
0: No hi ha res millor,
1: Santiago,
0: que la...
1: Dime. No, que Santiago a vegades em diu, però què fem, ho estudiem o no ho estudiem? Jo què tinc que dir? Tu tranquil·la, que ja diràs. I així

0: de ser persona.
1: No, exacto. I a vegades que apuntes coses i després dic, ara ja que apuntada sí.
0: Ja, sí, sí, sí, sí.
1: Però
0: sí.
1: Bueno.
0: En fi, bueno. Com van les coses per allí? Teniu bon horatge a tot això?
1: Ah, sí, sí, faig una caloreta. Fa un dia molt bonico, molt bonico.
0: Caloreta.
1: El sol...
0: Perdoneu, hermanos, sí, que ara quan arriba l'estiu ja sabeu que ahir és un dels llocs on més calor sí. Fa, eh?
1: Em pense jo que guany anem a tindre bon horatge, però bueno...
0: En fi, sí, sí. En Dia Lorena, que és qui s'ha encarregat de la sessió avui, a banda de que la desenvolupen així en la ràdio. Bueno, ja agraït a la gent de Ràdio Ontinyent, per cert, que és el lloc on un servidor va començar i que tinc records increïbles. Ara, sabeu què? Vos tinc que dir una cosa. Tenia el desig des de fa anys de poder entrar de nou a eixa casa i veure-la, perquè des del 93 que jo no he entrat allí a eixa emissora i tenia el desig. Ara ja tinc l'excusa perfecta per si vaig un dia a Ontinyent
1: entrar a veure-la. Exacte, ara sí.
0: Sí, sí.
1: Però així n'hi ha la gent que n'hi ha així, és excel·lent. Miguel, el Marín, tots. Són una mona de persones. Sí. I m'ho traten molt bé.
0: Bueno,
1: sobretot a mi.
0: Ja, home, tant de cuidar, eh? Més val que vos cuiden
1: sí,
0: una
1: sí,
0: miqueta.
1: Sí.
0: A veure, sí. Avui, si no estic enganyat, anàvem a parlar de receptes, evidentment, i d'una recepta en concret, que és el que presentarem cada volta. Tu mos havies suggerit el pollastre en pisto, però jo crec que així n'hi hauria sí. Que... separar dos coses, una al pollastre i l'altra al pisto. Estaràs d'acord, Carmina?
1: Sí, perquè n'hi ha gent que, com ara s'estila el no menjar molta carn, que són com es diuen això?
2: Veganos. O vegetarianos,
1: però entonces jo faig el pisto i el que vulgui que menja xixi i el que no em falla, ja està.
0: Bueno, entre el rànquing de les carns, ja que ho acaba de dir Santi, jo crec que l'última de la que es deixa de menjar és la de pollastre.
1: Sí, perquè és el més barat.
0: No? Perdona, bonita, barat, tampoc està últimament el pollastre.
1: Home, però en comparació d'altres carns, te'n vas sí, a la ternera sí, sí, o te'n vas sí, al corder, sí. El corder està pels núvols.
2: No, però el pollastre també és molt versàtil, pots clavar-lo
1: no,
2: en moltes coses.
1: El pollastre val per tot.
0: Mira, jo no és que siga ni vegano ni res d'això. Lo que passa que últimament, i dic la veritat, la carn està tan... prostituïda, per dir-ho d'alguna forma, que ha acabat avorrint-la sí. Una miqueta. Estos trossos de carn que acabes cuinant-los i es queden en la meitat, o com una sola de sabata, o tenen un color així, sí. Inclús acabes de comprar, que no... Això m'ha fet anar avorrint-la una miqueta. No sóc dels que sí. Menja molt de gorrino, però sí que n'hi ha una part que, a més, està molt bé de preu, que és el secreto, Carmina.
1: El secreto, això està molt bo. Això està delicat.
0: Veritat.
1: Home, del cerdo, això, i les patetes, això està molt bo. Patetes de cerdo, claro.
0: L'altre dia vaig fer arròs.
1: No l'has provat mai?
0: Les manetes de cerdo no, i això que tinc coneguts i conegudes que les fan, que les deixen que se te desfan en la boca. Ho he vist que
1: claro.
0: Van ahí pegant-li.
1: Sí.
0: I m'han
1: sí. Dit
0: que estan molt bones. Tu les
1: sí,
0: fas?
1: Sí, claro, això és una de les coses que quan Toni vivia era el que me li agradava. Això i escallos de ternera.
0: Escallos
1: li encantava.
0: Bueno,
1: pues també, mira, jo faig de ternera i molt bons també.
0: I no sí, sé sí. si ahir en Ontinyent encara està el lloc on estaven els millors callos del planeta.
1: Sí, en el Jauja, en el Sadomingo, sí, ahir, això són famosos de tota la vida. Jo els faig diferent, ells es fan de cerdo i els faig de ternera.
0: Molt bé. Però els callos, Carmina, bueno, al final realment engreixen, perquè això és substància a tutiplén, eh?
1: Home, jo per exemple els faig, jo es bulk i l'àvia aixa que bulk la tire, que no la gaste, perquè com tu saps que això ve d'on ve, entonces jo es bulk, després faig la salseta a part i està molt bons. Sí,
0: sí. Una altra és, Santi, com està dient ta mare, la modernor. És que la meitat de la gent ara no sap d'on ixen moltes de les coses d'origen animal que mengem.
2: Sí, això és totalment cert. Però perquè cada vegada cuinem menys i cada vegada n'hi ha menys cultura de cuinar en casa i de fer-te el teu propi menjar, no? Jo, a més, quan vas al supermercat ja ho tens ahir. O sigui, tu ara entres a qualsevol supermercat i la zona de menjar preparat que n'hi ha és cada vegada més gran. Entonces, això diu molt de com va la societat, no? En tema de... No dic ni que siga més bo ni més roïn, sinó com va la societat en tema de cuinar. Anem tots super accelerats i cada vegada és més comú no cuinar en casa.
0: Bueno, però
2: nosaltres no coneixem moltes coses.
1: Jo sempre dic a la gent jove que en quatre xavos poden fer un arròs caldós, un menjar, un ensalà, a tot, i no anar-hi a comprar-ho, que les pizzas, el menjar que està fet d'ahir, que saber des de quan està fet, jo què sé, el que passa és que, clar, jo tinc que anar a cuidar el que dic, o si el de Mercadona tanca en la presó.

0: No crec jo que sigui el de Mercadona el que el tanca en la presó, però sí.
1: Bueno.
0: O te talla el canal de YouTube, no?
1: O en talla el canal de YouTube, ixe.
0: Jo crec que antes el posaria a fer demostracions en un centre d'estos que el tancaria el canal de YouTube. Estic per ixa,
1: sí,
0: per ixa raó. Si és que estàs dient tu mateixa, en uns ous, unes creïlles, i bueno, depenent del gust o no, una ceba, fas una tortilla amb creïlles que
1: te cagas, claro.
0: Sí, sí, sí, jo sí, tinc sí, clar, això.
1: Sí, sí,
0: i,
1: sí.
0: A veure, els ous s'han posat un poc cars, però si ho mires en conjunt, bueno, una tortilla de 10 ous, per exemple...
1: Tot. Ja. Buah, i mengen un muntó, claro.
0: Sí, sí, sí, sí. Jo sí que cuine, t'ha de dir, eh? A més, desemboira una miqueta. Quan estic aixina de mala taina, em posa a cuinar com un mahara. Faig menjar per un quartel, sencer.
1: Claro. Sí, claro. Sí.
2: Tot, a veure, a mi me passa, jo cuino tots els dies en el restaurant, sí, i per les nits quan arribo a casa, la majoria de dies n'hi ha dies que estàs
0: en la cuina, no?
2: Que no... Sí, i després en casa moltes vegades cuiné i faig el sopar, ve la meva filla, m'ajuda, o el meu fill, sí, i fem el sopar, una tortilla amb creïlles, unes galetes de pollet de saltejaetes, una ensalada, un peixet, i és el que tu dius, jo a vegades, si estic soles, me fique els auriculars, me fique un podcast o algo de música, i te servís també per relajar-te i desconnectar un poc.
0: Digue'm una cosa, vosaltres que vos dediqueu a d'això, sou de foguer, foguer, o el tema de l'electricitat vos continua solventant la papereta?
1: Home, el gas és, per mi, millor que la llum. Que el, sí, es fa més ràpid. Tu fas una paelleta en el butano i no està igual que la fas en una placa des de, com es diu això?
2: La inducció.
1: La inducció.
0: Sí.
1: Entonces jo soc més partidària del butano. El que passa és que, claro...
2: Jo també soc partidari del foc, d'enxufar el foc i cuinar el foc, però reconec que és molt més pràctic en casa una placa d'inducció que després t'hi passes un drap, un poc de...
1: Ja està, sí,
2: i en un moment ho tens net i asseat. En casa és molt més pràctic, a nivell neteja, però a mi m'agrada molt cuinar en foc.
0: Sabeu quan em vaig donar jo compte de lo que havien perdut al canviar del gas a l'elèctric? A mi m'agraden molt els capellans, a més ahir on tinc una terra de capellans.
1: Sucarraets.
0: Que no podia fer-los, i dic, mala desgràcia m'ha caigut alguna, ara què faig jo sense poder fer.
1: Això té que ser en flama, això té que ser en flama.
2: Igual que les albergines també, que després un colpe de flama també queden superbé.
1: I els pimentons també, jo també es faig en flama.
2: Sí, això en l'inducció ja no ho pots fer.
1: És un més bon gust.
0: Mira el que han perdut. I els capellans, a voltes, com el bacallà, posar-los en pisto, i això endú a tornar al pisto.
1: Home, claro, claro.
0: Anem a començar per ahir,
2: com fas
0: si
2: tu el pisto.
0: Claro. Sí, sí. Carmina, perdona'm, pisto, dime. Però que després no fas a Branor.
1: Vale,
0: tu sabràs com fer-ho.
1: Jo faig... Sí. Jo el pisto prepare uns allets, una poqueta ceba, pimentó verd, pimentó roig i una albergina, bueno, albergina també. I tomata. Si la tomata la tens natural, pues, talladeta a quadres també. Ho sofregis tot, primer tires els alls, després tires la ceba, després el pimentó i després l'últim, la tomata.
0: Per què té d'important si el fer-ho per parts, Carmina? Perquè acabes de dir, bé, perquè hi haurà borregos i borregues que agarraran no tot a la paella, a sofregir. No, poc a poc. I l'all és pimentonet.
1: Sí. Perquè fa un gust totalment diferent. Si ho tires tota la vegada, al final perds això en bullit. Tu tens que tirar. Primer sofregis la llet i fa un gust molt bo. Després la cebeta. En foc sempre lento perquè no es creme.
0: Sí, perquè els alls es cremen en seguida,
1: Sí, si no, després ja apareixen mosques. Entonces tens que fer-ho el foc espaiet. Després tires això, tires el pimentó verd, tires el pimentó roig, sempre en foc lento, que no estiga pressa perquè si no es crema tot.
0: Sí.
1: Després tires l'últim, la tomateta. I si vols fer-ho en xixi o en abaejo o en capellans, conforme tu vigues, això t'ho fas a part. Friges a part, en una paelleta, friges. Jo ahir ho vaig fer a Xina, vaig fer conill i pollastre. Ho vaig sofregir tot a part. I després, el que vulga més claro, se ho mescla i està molt bo. I si vols abaejo, o si vols capellan, i si vols un poc d'atún, el que vulguis, ahí cap tot.
0: Realment, anava a dir-te això, el pisto, diguem, és un recipient en el que pots combinar-lo en moltes coses, tant carn,
1: sí, ahí pots posar
0: picat, etcètera, sí. Com peix, com estàs dient, sí, inclús peix
1: salat. Fas unes costelletes de cerdo fregidetes en això, i això està boníssim.
0: Saps què?
1: Fas costelletes de cerdo. Com es diuen, costelletes?
2: Costelletes, sí.
0: Costelletes, Carmina, costelletes de tota la vida.
1: Sí.
0: Després,
1: si vols...
0: En el tema de les salses, han perdut molt. la gent no està per fer salses, per fer sofregits.
1: Que va, que va, ni per... Això em diuen a mi, menuda faena, però xica, si això està fet en un moment. Ai, no, no, això quina embisca, que faena.
2: El problema és que és un poquet de temps del que has d'estar pendent home, quan estàs fent aquest tipus de sofregits i de guisos.
1: Claro, claro.
2: Però no és molta faena. Ara tens que anar a comprar els ingredients, claro, requereix un mínim de dedicació, no? Tens que anar a comprar els ingredients, després tindre-los en casa, rentar-los, tallar-los, però el bo que té el pisto és que una vegada fas el pisto, sí, tens el pisto de base i dius, pues avui esta nit em faig dos ous fregidets, exacto, un poquet de pisto i dos llonganissetes, i tens exacto un sopar de 10. Me faig, el dia següent me faig una coca en pisto i dos anchoetes i formatge blanc i tens un altre aperitiu de 10. Me faig les costilletes en el pisto, me trituro el pisto, me faig una salseta en el pisto i un mescle en pasta bollida i li fico una llaneta d'atún i tens uns macarrons diferents, no? O sigui, dona molt de joc, a més pots fer-lo, congelar-lo i tens ahí una ferramenta pa quan no saps què fer que te resulta molt útil.
0: Mira, si acabo de dir...
1: Fas un arròs blanc,
0: sí,
1: poses una cullera de pisto i està boníssim també.
0: I un ou fregit i ja sí, està, sí, i te fas la teva versió de la cubana.
1: I un ou fregit està boníssim també.
0: Clar. Acabo de mencionar el tema de congelar el pisto. N'hi ha gent que té molta mania de no congelar les coses perquè és que si ho congeles...
1: A mi, si vols que digui la veritat, el tema del congelar li tinc un poc de mania. És que vas a comprar alguna cosa, no, això t'ho pots congelar, no? T'ho pots congelar, però si tenim les tendes a un costat no va faltar tindre tant el congelador a tope.
2: Ja, però per exemple, jo opine que estem parlant, jo tampoc sóc partidari de congelar, però quan tu estàs en casa i tens, sí, el temps que tens, sí, doncs vull dir, ostres, doncs per exemple avui vaig a fer pisto,
1: no, sempre tens doncs coses,
2: faig un poc més de quantitat i me guardo dos tàpers, doncs per la setmana següent tindré un dia, doncs el que te dic, un dia tinc el sopar en pisto, un ganeixet, un fillet i un poquet de palla tinc el sopar. Però el mateix, jo per exemple, quan faig putxero en casa, qui no fa putxero en casa i es guarda un poquet de caldo en el congelador?
0: Jo ho faig, home, és claro, que el, és un...
2: Claro,
0: jo estic de part teua, Santi. És
2: claro,
0: un recurs.
2: Claro, es tracta de ser pràctics. Claro, es tracta de ser pràctics. Una vegada fas l'embisca, pues mira, avui toco el diumenge fas el putxero, pues bueno, saps que fas un poquet més, guardes el caldo i després durant la setmana tens un dia d'arròs en, si en pilotetes i el caldo de putxero.
1: I si sobra el putxero, te la guardes també en un tàper i a l'altra setmana pots fer un arròs al forn en el putxero. Ja està. És que
2: jo opino que n'hi ha que ser pràctic.
0: Exacte, sí, sí, sí, sí. I saber racionalitzar el tema dels congelats i el que pots congelar, claro, i el que no, perquè n'hi ha coses que les congeles i perden completament quan les traus del congelador. Sobretot si se t'oblida que ho has deixat congelat i apareix allò en mig any en endavant,
1: Exacte. Correcte. Exacte.
0: Que un dia que el veus apurat dius, ostres, vaig a buscar, i ja ni te'n recordaves que estava, i ho traus i està allò escarxat completament ja.
1: I fa un any que està en el congelador.
0: Fa un any que està en el congelador, per això.
2: Però jo sóc partidari de coses així com caldos, salses. Jo sí que sóc partidari de quan fes un poquitiu més de quantitat i ho tens guardat en el congelador, però per consumir-ho durant les dues pròximes setmanes, no per consumir-ho d'ací tres mesos, saps?
0: Escolta, avui en dia els envasos, els brics i totes aquestes coses, els brics volia dir
2: que aguanten superbé,
0: els de vidre i tal, però un gran recurs és congelar en el bric directament, tornar-lo a utilitzar.
2: Sí.
1: Sí, directament. El que tenim que fer és que la gent jove s'impliqui un poc en guisar, els estudiants, la gent que treballa, jo que sé, no sé, que s'impliquen un poc, que no siga la comoditat d'anar a per una pizza, que en quan, jo no dic que no es vaja,
0: una gorrineta,
1: tots tenen que viure, tots tenen que viure, no? Però així de costum, ai, no, jo no tinc ganes de fer res, jo vaig allà i ho compro a punt. I l'altre dia, ai, jo he comprat una paella i no valia res, doncs, xica, fer-la tu en un moment, però és que així la tens a punt, no. Això no pot ser.
0: Sí. De totes formes, això qui ho ha de fer, vas a perdonar-me que el tire la manta damunt, m'ha millor dit, és gent com tu. Tots els referents que tenim, i parle per mi, per totes les persones que conec al voltant, sí, a qui els han ensenyat a cuinar, haviau sigut les mares i les abueles,
1: Sí. No, i que antes nosaltres, als 12 anys, ma mare ja m'obligava a netejar la casa, a llevar el piso, que nosaltres no teníem ni mocho ni teníem res. Sí. I jo, hasta que no feia la faena, ma mare no em deixava eixir. Als 12 anys, i ara als 12 anys encara els xiquets encara estan en escola i no
0: pots dir-lo. Carmina, tu eres de les que encara no tenien palo en el mocho?
1: Jo, claro que no. Vale, ni el telèfon, ni la televisió.
0: No, ja, això
1: és
0: ja
1: que jo ja sóc un poc... Jo ja sóc... Encara que ahir em van dir una mentideta. Em van posar un any més del que tinc,
0: Ai, mare!
1: Això no és correcte.
0: Ai, mare!
2: Sí.
1: Sí. Em van posar un any més del que tinc, jo dic.
0: Això no té perdó de Déu,
2: Este matí... Ha sigut superació, perquè este matí, quan anava jo a replegar-la, Dic, Txec, que va aparèixer el programa. Ah, és supercontenta. Però estic molt enfadada. I jo dic, enfadada? Però sí, què, però què ha passat? Pues que van dir, es van enganyar i em van ficar un any més del que tinc. Dic, Txec, mama, tio. Saps? Però bueno, si l'he quedat ahí, eh? Sí.
0: De totes formes, pregunté jo, i no va en detriment dels meus companys, per què posar l'edat si tampoc tens que fer-te el carnet en un programa de cuina?
1: Pues perquè com la xica que venia, la xica que venia en companyia meua, sí. Cristina, a fer la versió de la cassola, sí, del sucarrat, pues van dir, mira, és una xica està jove i després una senyora que és un poc més major, que té 79, jo dic, con todos cojones, ja m'han dit això.
0: Faig 79, bueno, què vol dir això? A mi no me'n poses més.
1: Això, no, des que tinc, claro, ja, però de totes maneres... Ja no tinc 18 anys.
2: No te ho perdis, que 79 que es complís d'ací 3 mesos.
1: Bueno, però jo no estic.
0: Però no estic, és de veres, jo estic de part d'ella.
2: Però no estic, sí, vale, sí, estic d'acord.
1: Claro, claro, en vez de dir, pues 78 o 76, no.
0: O a punt de complir 79, que no és el mateix, veritat?
1: Exacto. Jo sé com sempre dir mentires en el tema de l'edat, sempre me n'ha llevat, saps? Però bueno, ara ja no puc llevar-me, ja el que n'hi ha està ahí, ja està.
2: Escolta, a mi em fa molta gràcia perquè...
0: Sí, digues.
2: Te conto una anècdota molt graciosa, una tècnica que utilitzo a ma mare. Anem per el carrer i a vegades es creua en, no sé, en Rosario o en qui siga, no?
0: Sí.
2: I diu, xeca, Carmina, tu quants anys tens? I ma mare diu, tu quants anys tens tu? I aquella li diu, jo 76. Igual que tu. Saps? Si aquella li contesta, 84. No sé, aquella li contesta, 84. Pues jo en tinc 75. Saps? Depèn de com lo que li contesta l'altra persona, pues ella improvisa, saps? Claro. Però la veritat, mai.
0: Carmina, dime una altra veritat. Tu eres de les que te trobes a la gent que coneixes i fa temps que no has vist i en eixa sinceritat eres capaç de dir-li, xica, pues no te veig massa bé, no?
1: No, això...
0: Això depèn del dia que te pille, no?
1: Sempre, claro, i segons la confiança li pots dir, xica, estàs molt arruat per l'edat que tens, o al contrari, estàs superbé per l'edat que tens. Claro, en quant és que dir un poquet de...
2: Sí que ho diu, sí que ho diu.
0: Sí, home, ja no ho veig jo.
1: Vaig pel carrer i xerro amb tots, salude a tots.
0: Jo també.
1: A mi a vegades em diuen, ai, és que tu estàs molt graciosa, que fas això, que fas... I com ho fas tot? Bueno, jo sempre salude a tots. I estàs molt guapa, jo quan em diuen això dic, pues sí, no puc queixar. L'altre dia quasi em maten, sí. I no m'han matat, però escolta, tinc que donar gràcies a Déu perquè ha sigut un milagre.
0: Perquè t'has lliurat,
1: escolta,
0: no?
1: El tio de la furgona anava per totes.
2: Sí, conta-ho.
1: Sí, jo estava cruzant un passo de cebra.
0: Sí, ahir no en tenien.
1: Un xaval en una... Així no en tenien, sí. I el xaval venia en una furgona, jo cruzava i ell em va replegar. Vaig volar i després vaig aterrissar. I em vaig pegar en el parc d'esquerres. Si m'arriba a pegar en el cap, m'havia quedat ahir.
0: Mare meva, què vas fer? Un poquet el circo així... del sol, tu, allí?
1: Sí. A més, ahir vaig demanar un jaleo, la policia, la madre mía, la gent plegant-me. Un show.
0: Un show, ha dit
1: jo. Tinc una neboda meva que diu, és que no saps estar sense llamar l'atenció. Dic, mira, pues això serà.
0: Saps què vaig fer jo l'altre dia, Carmina? T'ho conte. I acabem de contar lo del pollastre, que en 5 minuts seran les 11 del matí.
1: Em vaig
0: tirar un quart d'hora parlant en una xica en la Gran Via i a hores d'ara, avui, no sé qui és.
1: Bueno, això sol passar en les millors famílies.
0: Però em vaig tirar un quart d'hora en una conversació genèrica del sexo de Los Ángeles que la xica va deixar de parlar pel telèfon i tot per saludar-me. Però que jo sabré qui és que no sé qui és encara, en qui estava parlant.
1: Claro, a mi a vegades diu, pues pregunta, a mi em dóna vergonya preguntar.
0: A mi també, no.
1: Ahir mateixa vaig veure un xaval. I va estar dient-me, ai, Carmina, jo me recorde que treballava en companyia del meu home, en l'hostaleria. I va estar dient-me, ai, jo me recorde quan tu vas vindre i Toni el volia, lo enamorat que estava. I jo dic, i tu? Diu, sí, jo me recorde. I jo, quan vaig acabar, dic, pues jo li seguia al xic la conversació i tot. Al final, quan acabé, dic, pues mira, perdona, però no me recorde qui és. Ai, no te'n recordes? Jo és fulano, ma mare és esta, ma mare... I al final li vaig tenir que dir que sí, claro.
0: Clar, és que si
1: perquè
0: no...
1: És que si no és... Sí, però això passa...
0: Per més temps justificant-te que altra cosa.
1: Exactament. I jo, saps què passa? Que com ha viscut almenys 20 anys fora en el camp,
0: sí,
1: i el meu home no era des que li apetivia molt que baixara, pues ara quan ha vingut on tenien, al poble,
0: sí,
1: hi ha carrers que m'ha perdut. I dic, però si és que no sé on estic.
0: Pues imagina't si portares des del 93
1: fora. Ho digui,
0: Sí. No fa falta que m'ho contes. Un dia, si vols, parlarem d'això, de la sensació que tens quan tornes després d'un munt d'anys que tu el penses que el poble va estar igual i ha canviat completament.
1: No. Que va, n'hi ha puestos que ja no estan, n'hi ha puestos que sí que estan, persones que les veus i dius, ai, que major, i on després dic, pues jo també estic igual, però bueno, sempre mires als demés.
0: És de veres. Bueno, però mos havíem quedat en el pisto, i jo crec que en el temps que mos queda sí que pots contar-mos com acabar de fer el pollastre. Atenció, que jo a voltes li pegue més voltes que un nano perquè no se me creme ni per dalt ni per baix, depèn d'on el faces, eh?
1: Sí, pues tu fas una paelleta en el foc sempre lento, perquè si no és per dins no es fa bé, poses un poquiu d'oli, tires el pollastre. Jo ho vaig fer ahir en pollastre perquè ha vingut un fill meu de Canadà, de Montreal.
0: Oli d'oliva sempre.
1: I diu, home, claro, jo no gasto altre oli, vale. Per la mort de Déu. Hasta en l'olioli, que diuen que és millor fer l'olioli en
0: girassol,
1: en oli de girassol, el gust no el fa igual. El que passa que en el de girassol es fa en un moment i en el d'oliva costa un poc més de lligar.
0: De cagarres.
1: Però està molt més bo. L'oli d'oliva és més bo, és bo pa tot. Pa, si tens les mans seques, agarres un poc d'oli i te les untes. Si tens les cames així seques que les tens un poc, agarres un poc d'oli d'oliva, te les untes i l'oli és la crema millor que n'hi ha en el món.
0: I si eres un poquet deslenguat, de... també te pegues una untaeta i comences a parlar.
1: I si eres deslenguat, te fiques en la punta de la llengua i dius, ale, a callar. I ja està.
0: I en el pollastre què fem?
1: Bueno, en el pollastre i el conill, sí. Conill tot ben sofregit, ben sofregit, bé que estiga ben doraet.
0: Sí.
1: Quan ho tinguis tot ben doraet, agarres una fonteta a part i poses el pollastre i el conill tot ben arreglat i damunt tota la cullerà de pisto.
0: De pisto.
1: I ho servixes així. Mm. Que n'hi ha gent que no vol xixi, doncs pues, agarra pisto soles i no menja carn, ja està.
0: I una cosa que no m'has de fer gens de vergonya, i m'imagino que també Santi estarà d'acord en això. Des de que mos hem tornat tan fins, allò de mullar tampoc s'estila. I mullar és el millor del món. I mullar en el pa pessigat en els dits, res de punxar-lo en el tenedor ni coses d'eixes.
1: No.
2: Totalment d'acord, o sea, jo de fet en el restaurant és una cosa que he defensat sempre,
0: sí,
2: perquè per exemple en el restaurant pues, les salses que fem, pues, n'hi ha vegades que és l'ingredient quasi que l'hilo conductor de tot el plat i és un ingredient fundamental. I a mi que es queda a vegades la salsa ahí, dius, che tio, si jo t'atre del papa que mulles ahí. O sea, jo estic totalment a favor de que es mulle i res de fer-ho sofisticat.
0: Jo faig sense vergonya.
2: Això... Mulles en la salsa i és un ingredient, és un plat més. O sea, sí, és que això ja és una delícia.
0: Això i sí, demanar si sempre que vaig l'oli i la sal. Perquè m'agrada molt l'oli i la sal. Sí, sí.
2: Però tens que anar amb cuidado, per exemple... Perquè nosaltres ens passàvem al restaurant, que clar, traus un pa calentet acabat de fer,
0: sí,
2: en un bon oli, un puntiu de sal, i en això ja sopes. És que clar, en això és la felicitat total.
0: Tu
2: ja
0: te... A mi m'ho pareix.
2: A qui no li agrada això, no? El pa acaba de fer un bon oli i en el seu puntiu de sal, sí, això és... No fa falta molt més.
0: Veritat, Carmina.
1: I de vegades, mira, quan traiem el pla de lo que fora, el trosset de pa, i netejàvem el plat... en el trosset de pa.
0: Ja ho crec que sí.
1: I pues, el menjaves, sí, i quedava sí, el plat netet.
0: Bueno, doncs pues anem a rebanyar el plat.
1: No s'estila.
0: Pues s'ha d'estilar.
1: Sí, però tot això no s'estila ja. Anem a coses molt modernes, sí, i la vida va molt a pressa, va massa a pressa, i en algunes coses jo no estic molt d'acord. Però, claro,
0: bueno, pues anirem...
1: ara la gent... Esta generació, mare meva.
0: Anem a intentar reeducar-los una miqueta, si vols, per així, val? És que estem a punt d'arribar
1: a
0: les 11, els companys de ràdio en tindrien tenen que connectar, i nosaltres també en els informatius, però ja, la setmana que ve ens ja trobem, val? Carmina i Santi?
1: Vale, va.
2: Perfecte.
0: Cuideu-vos, una abraçada bon molt forta a tota la gent. Adeu, bon dia.
2: Igualment. Adeu.
0: Segons per a que siguin les 11, com vos dic, anem a veure què mos compren els companys. Referit a la informació, la vaga està ahí, els acords també, i més cosetes. Vinga, fins ara.
3: Són les 11.
4: A punt. Notícies.
3: La Conselleria d'Educació deixa fora la proposta per a negociar als sindicats l'augment salarial i es presenta una proposta amb 7 punts. L'STPB, el sindicat majoritari, ja ha mostrat la seva decepció. Seguint esta trobada a la Conselleria, a València, està Sofia Riego.
5: Bon dia. Sí, descontenta les portes de la Conselleria d'Educació, on continuen concentrant-se centenars de docents que segueixen esta reunió a través de les informacions que ja s'han anat coneixent i que no agraden. El que de moment sabem és que la proposta de Conselleria no complís les expectatives quant a la inversió en FP o en educació infantil, ni tampoc els punts sobre la baixada de les ràtios segons el calendari estatal. Propostes a millor acollida han sigut la de reduir 13 punts de procediments burocràtics dels que ara s'encarreguen professors i professores. A més, hi haurà, en aquest acord se recull que hi ha formació en valencià a zones de predomini castellà i que es recupera el títol de mestre diplomat en valencià i la capacitació i que es posa en marxa un pla de confort tècnic i d'accessibilitat. La reunió continua. Comissions Obreres ja ha dit que no signarà este breu acord i està previst que en acabar tant els sindicats com la consellera facin declaracions.
3: Moltes gràcies des de València, des de la Conselleria Sofia Riego. I ara els parlem d'economia. El Ministeri d'este Departament d'Economia, Comerç i Empresa ha anunciat que la caiguda dels preus permet posar fi a la rebaixa de l'IVA aplicable a la llum i al gas natural, briquetes, pèl·lets i llenya a partir de l'1 de juny, quan tornarà, per tant, al 21% habitual. No obstant això, el descompte relatiu a l'impost sobre la producció d'energia elèctrica continuarà fins al 30 de juny. Més coses. Pel que fa a successos, la Guàrdia Civil ha detingut a Altea, a la Marina Baixa, un home de 29 anys, reclamat internacionalment per tràfic de drogues. Iria Sebastià.
6: El detingut es va identificar amb documentació estrangera falsa en un dispositiu operatiu de seguretat ciutadana el passat 31 de març i va alçar sospites. Els investigadors van col·laborar amb diferents organitzacions internacionals per a comprovar la verdadera identitat de l'arrestat. Sobre ell pesava una ordre internacional de detenció per delictes relacionats amb el tràfic internacional de drogues.
3: La Policia Nacional desarticula un grup criminal itinerant implicat en 27 robatoris en domicilis de tot Espanya. Utilitzaven una casa de seguretat a Torrevella, al Baix Segura, on residien i des d'on llogaven els vehicles per a l'activitat delictiva. L'operació ha culminat amb 13 detinguts, dels quals 8 han ingressat a la presó. Pels delictes de pertinença a grup criminal, 27 delictes contra patrimoni i falsedat documental. En els registres a València i Alacant van confiscar els agents joies, or, 3 rellotges d'alta gama i també diners. Més coses. La marca Zara, nau insígnia del grup empresarial Inditex, és la marca de moda més valuosa del món. La firma del gallec Amancio Ortega ha superat l'esportiva Nike segons l'última edició del rànquing que elabora la consultora Kantar en el top 100 de les marques globals més valuoses. La marca espanyola ha crescut un 18% i supera els 44.000 milions de dòlars de valor de marca, de manera que se situa en el lloc 66 del rànquing, la qual cosa suposa 3 posicions per davant de Nike, Nike o Nike, com diuen els americans. L'aplicació de la intel·ligència artificial en el procés de compra converteix Zara en la marca de moda més valuosa del món. La clau de l'ascens ha sigut la capacitat de construir rellevància a través d'experiències de compra personalitzades impulsades per la intel·ligència artificial. El rànquing de Kantar situa 4 marques que superen el bilió de dòlars. Google, que lidera el rànquing amb una valoració de vora 1,5 milions de dòlars, seguida per Apple, Microsoft i Amazon. Després de la classificació històrica del València Bàsquet de Pedro Martínez per a la final a 4 de l'Eurolliga, parlem d'esports, avui és el torn de l'equip de Rubén Burgos, que buscarà començar amb bon peu el camí cap a la quarta lliga consecutiva. Gonzalo López.
7: L'equip s'enfrontarà al Saragossa en una repetició de la final de l'any passat. Esta edició, les aragoneses són favorites pel nivell demostrat durant tot el curs, però les taronja han aconseguit superar els altibaixos i rendir al màxim en els moments clau. Raquel Carrera.
8: Creo que este año sí que puede que sean más favoritas por la temporada que llevan, ese cartel que llevas de favorito o no favorito, pero luego cualquiera puede ganar. Nosotras hemos demostrado que cuando hay que competir, se compite, todas las jugadoras suman y bueno, yo creo que esa es una de nuestras claves.
7: El tècnic té totes les jugadores disponibles per al primer partit que es disputarà al Príncipe Felipe a les 9 de la nit.
3: Són les 11 i vora 5 minuts. Es deixem ara ja amb el programa Amunt i Avall.
4: La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
9: De tu a tu.
10: Tot comença amb un pas, el de buscar una oportunitat. A Labora t'acompanyem perquè el teu currículum arribi, perquè afrontes entrevistes amb confiança. I si el camí canvia, t'ajudem a formar-te i descobrir noves opcions. Siguin quins siguin els teus passos, estem amb tu. Labora, Generalitat Valenciana. Amb tu en cada pas.
11: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
4: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
12: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
4: fem banda
12: amb el millor repertori de músics valencians.
13: Dissabte i diumenge de 7 a 10.
14: Desfilarem al costat dels nostres músics.
13: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
15: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
16: A Punt Radio. De tú a tú. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
1: Personetes humanes, què tal, com esteu? 8 sobre les 11... Repetís que el dia no sé quantes voltes en tot el matí, en 6 hores em dona per repetir-lo moltes voltes, i encara hi ha moments en què m'ho pense. Quin dia és? 14, no? De maig de 2026. Bé, després d'haver contat conforme faig tots els dies les meves misèries en la ràdio, i després de... perquè, a veure, contar que em vaig tirar un quart d'hora parlant en una persona que avui en dia encara no sé qui és, la setmana passada, un quart d'hora, una xica, anava per la Gran Via i em para. Deixa de parlar pel mòbil, li penja a la persona que estava parlant en el mòbil. Oh, tal, no sé què. El meu nom no me'l va dir. Això em va deixar un poc mosquejat. Però el va posar ahí. Què tal per ací, altra volta, tal, no sé què, no sé quant. Jo, sí, mira, passejant el gos. Un quart d'hora de conversa. I avui, espero que no estigui sentint-me, no sé qui és, en qui estava parlant. Estes coses, Marc Gómez, què tal? Bon dia.
2: Què tal?
1: Són exclusives només del presentador o...?
2: Però a lo mejor ahí hay algunas claves y es como algún dato...
1: A ver, la
2: como
1: falta de riego.
2: Algún, no, no, pero algún dato como para que te diga la persona algo.
1: Sí. No, no, saber... no, a mí tú tampoc... En el momento tú preguntes, ya es nota que no sabes ni en qui estás ni on estás.
2: Tampoco pasa nada. Yo creo que a veces nos da apuro, ¿no? Reconocer que no nos acordamos, pero tampoco pasaría nada. Ay, recuérdame tu nombre o algo así, ¿no? Yo creo que es mejor.
1: Sí, no, yo no.
2: Es mejor.
1: Antes muerta que sencilla. Yo no faig això,
2: pero,
1: yo no li pregunto.
2: Pero seguirle todo la cova y después...
1: ya está, y después te'n vas.
2: Y si luego metes la pata.
1: No, si has sobreviscut, sí, ya no pasa res. Raquel Gómez, bon dia.
3: Bon dia pel matí.
1: L'aparició.
3: L'aparició
1: feta
3: mariana.
1: Persona. És una aparició mariana,
3: mariana
1: per mi,
3: totalment.
1: Perquè portava quasi un any sense voret, sí. O sigui que...
3: S'havia oblidat de la meva cara i de la meva veu.
1: No, no, de la teua cara no m'havia
3: no,
1: oblidat, de la teua veu tampoc.
3: Cara, és una cara difícil d'oblidar.
1: Com la de Manolo Montal, de veure qui s'oblida. Com estàs, Manolo?
4: Bon estàs? Bon dia.
1: Deixeu-me que salude a Matoses, a Clar. Daniel Matoses. Com estàs, este bon home?
5: Pues home, si no entenem detalls...
1: Molt bé, no? Eres l'únic, vaig a dir-te, de tota l'escampa que n'hi ha ací, que podràs posar una miqueta de trellat.
5: Sí, vols dir?
1: Sí, sí, perquè...
5: Entonces estaré callat, perquè no convé ficar-te...
1: A tu no te passa això que m'ha passat a mi?
5: A mi me passa molt.
1: Ah, val,
5: veus? Però me passa molt, i jo crec que això va en l'edat, a mi. I, bueno, no me passava fa 15 anys, però ara sí que me passa molt. I a mi, i lo que faig jo és... que li dic a to que sí, ah, de esto, lo otro, sí, sí, sí, i no sé en qui estic parlant. Sí. Jo és que veu que el disco dur, al tindre ja uns quants anys, pues el té totalment, totalment ple. I
3: el disc dur el tinc totalment ple.
5: I no...
1: El té ple de deberes, no sabeu? La memòria, la de coses que conta quan ve així. Sí, sí, que mos sorprèn. Home,
5: sí, però les cares se me van.
1: Afortunadament, no vulneran la llei de protecció de dades, com no lo más, però tu sí que mos contes moltes coses.
5: Sí, això és perquè uno ja té molta vida transcurrida i moltes sí. experiències viscudes. Sí.
1: Què volies dir, Manolo?
4: Que no, que en un cas com el teu de... Bueno, està...
1: Com el meu.
4: Sí.
2: Vull dir, que no de tots, com el que
4: teu. Acabes de contar, millor dit.
1: En una enfermedad com la teua.
4: D'estar 15 minuts, sempre hi ha una frase com ho dies, i tu què tal, com te va? I a veure que molla...
2: Claro, esa es la clave.
4: I si per ahí pots entrar.
3: Jo tinc un altre truquet.
4: A veure. Vinga, va. Tots són benvinguts.
5: Però també m'ho passa a tots, per lo que ve.
3: Sí, sí, no, sí, jo tinc una facilitat pasmosa.
1: No, no, no és per vosaltres només.
3: No, no, el truc està. Jo tinc el teu telèfon, a veure, marca-lo... Si ix en la pantalla, sí, el tens. No el tens, li dius guárdatelo, pren, agarra el mòbil.
1: Sí, però guarda, i com que el guardes si no saps qui és?
3: No, no,
2: no, però és possible,
3: ell,
2: però és possible que esa, que ese encuentro no dé para compartir teléfono.
3: Sí, perquè no. El millor... És que tinc un poc de pressa, però quedem un dia, mos fem un cafè, punta el teu telèfon, sí. No. Pren, escriu tu el nom.
4: Igual no està estàs... mal tirada, no està mal tirada.
2: No sé,
3: i deixes automàticament la responsabilitat
2: igual...
3: a l'altra persona.
2: Igual no, estàs poniéndote... Claro, claro. És que igual que no te apetece tomar un cafè con esa persona.
3: Si igual, ja, no,
4: igual estàs parlant en un comercial d'una companya telefònica i t'han fotut totes les siestes d'així que te muigues.
2: No, efectivament.
3: És una nova tècnica de venta comercial.
2: Si no te acuerdas, puede ser cualquier persona. Entonces, igual no viene ni a cuento.
1: A veure, jo dissimule bé. És com quan mangues algo en algun puesto i vas en una persona d'estes que no suporta la pressió i només passar per la caixa ja està posant-se roig, inflamat i t'has dit, dissimulo que van a pillar-nos, no? I tu actues bé. Ai, pues no m'havien a compte. Mira, cobra-me, no passa res. Però això és algo paregut. En ese moment no podria dissimular, no. em posaria molt roig, perquè no sabria... jo crec que és millor seguir la corrent i que acabe quant antes. El que passa que en este cas era una persona molt
2: no
1: rotllera.
2: I no acabava mai. Fueron 15 minutos.
1: Ja, o sea... Sí, sí, sí. No sabia ja quins arguments d'evasió utilitzar.
3: Ja.
1: Pero en fin, ve, cosas que hemos pasado, ¿no? Personas mayores, ya está.
2: Pues eso me recuerda.
5: Es que
2: eso me recuerda.
1: No, no, así no, no. Es, los abuelos prematuros
2: también. A un amigo que fue al contrario, se encuentra con alguien de la universidad, ¿no? Con el que había tenido así bastante relación. Hombre, ¿qué tal está? Y entonces esta persona le dijo: mira, lo siento, no te recuerdo porque he pasado un proceso en el que algo le había pasado en la cabeza y había borrado los recuerdos de no sé cuánto tiempo. Entonces se quedó así como, bueno, pues nada. O sea que, bueno, no pasa nada, hay que ir con la verdad por delante.
3: La excusa esta no persona, es necesaria.
2: Esta persona, pues, le había pasado esto, ¿no? Le había pasado de verdad.
3: Era sí, pero no hace falta que sigas.
4: Era algo forzado, ¿eh?
2: Claro. Sí, pero que por lo visto era cierto. Con lo cual, pues, ay, pues no sé. No, pero yo creo que lo del tema de ay, recuérdame tu nombre, porque yo que soy fatal para los nombres.
1: Pero qué honraeta
2: suelo...
1: que eres, ¿no?
2: No, no, pero no, no, no.
1: No.
2: Una cosa es, yo creo que es que... sinceridad o hay maneras de decir las cosas y no queda, no sienta mal.
3: Claro.
2: Si no eres una persona que recuerdas así los nombres habitualmente, ay, recuérdame tu nombre que ahora se me ha pasado, ¿no? Cuando o te acaban de presentar a alguien, normalmente no recordamos el nombre, porque está descrito además. ¿Por sí, qué sí. no recordamos el nombre cuando nos acaban de presentar a una persona? No pasa nada por decir, recuérdame tu nombre, ¿no? A mí no me importa, vamos.
3: Igual tampoc està mal, això que és molt valencià també, però i tu de qui eres? Deixar-li, escoltar-li la història que vaig a contar, a veure si et dona alguna pista, el situes, el geolocalitzes... En alguna part
4: sí,
3: del disc
4: bueno,
3: que estàvem parlant.
4: És una variant de tu, què tal, com te va?
3: Claro, claro.
4: És
3: claro,
4: una variant que te pot ajudar a ubicar a la persona a la que estàs parlant i no tens ni idea qui és.
3: Ni tan mal, podríem treure un llibre d'ací.
1: Acabes sí. de dir la frase, si no has sentit jo mal, és que em falla un auricular. bueno, també em falla un hemisferi.
3: Generalment.
1: I tu de qui eres?
3: Claro.
1: Això ho ha odiat tota la meva vida.
3: Ai, pues a mi m'apassiona.
1: Jo com a persona que ha anat a viure d'un poble a un altre, bueno, quan era xiquet que vaig anar de viure d'Alcoi on tinyen, i sa pregunta que em feien de i tu de qui eres? I a mi això em provocava una ansietat, perquè com collons anava a explicar-li jo a aquella persona, jo com si jo fora una propietat i de qui? Però si els meus pares no és ningú, jo com... Era una cosa que m'ha quedat com un poc un traumeta.
4: Jo tenia una amistat que li passava el mateix, el que passa és que ell només arribava al poble i s'assabentava qui era la persona amb pitjor fama del poble.
1: I via de qui era.
4: I via de qui era. I llavors ja generalment el deixaven tranquil.
1: Sí. Això era com dir, mira, m'ha criat en els millors
2: reformatoris. Era una bona estratègia.
4: És extraordinària.
3: Ai, és que a mi m'encanta lluir d'arbre genealògic.
5: Això era prou corrent en els pobles. Buah. Fa anys.
1: No ho ha pogut aguantar-ho mai.
5: O tu de qui eres fill, o tu de qui eres.
3: Clar.
1: Sí.
3: Qui s'abuelo?
5: A mi m'ho han preguntat moltíssim.
1: Ja, però quan eres algú conegut de, o foràneo del lloc que tens ahí una solera i un àrbol genealògic que tot el món sap qui és, però escolta, sense ningú empatx.
5: No, però
1: claro, quan no eres ningú...
3: No, però el nou aplegat
2: bueno,
3: és un foraster.
2: Quien eras,
5: no
2: claro.
5: Xina,
1: sí.
5: En els pobles, el apodo era més identificatiu.
3: Clar, no? Efectivament.
5: En vez de dir Daniel Matos, podria ser el Rullo i la gent se l'identificava.
1: Clar. Yeah. Quan no hi havia tants moviments migratoris d'estos com ara, inclús entre els pobles, clar, als mitjans ja... mira, és l'Alcoianet,
3: clar,
1: era l'Alcoianet i ja està, és d'Alcoians, Alcoians, ja... Clar, quan ja n'hi ha 300 Alcoians, com passa en tots els puestos que ja estem per ahí disseminats, ja
3: cert.
1: No... Ja era un poc més difícil, però sí. mentre aprofitaves aquest avantatge i encara tenies allò de dir, bueno, pues sí, és d'Alcoi. Ara ja no, ara em costa explicar qui sóc, veus?
3: És que encara eres de molts puestos.
1: Bueno, i a banda de, mira, a baix de guai, ara tot el món sap qui eres, o sigui que fantàstic.
3: La veu.
1: Claro, aixina que... Bé, però lluny de totes aquestes coses que mos passen, que conformen les misèries, igual que enganyar-me de pastilla, Montalt, que ho ha contat ja tres voltes avui, però no de pastilla de les que em prenc jo entre les meues, sinó...
4: Ni de les del pàrquing de Barraca.
1: No, no, la del gat. Jo em vaig prendre la del gat. El diurètic del gat em vaig prendre.
4: I després tiraves boles de pèl?
3: De pèl, sí.
1: No, jo diré
3: boles malta.
1: De foc, jo. Sí, sí, sí, sí. Tu t'has enganyat en qui? En les d'algú de casa?
4: No, no, les meues. Però, si jo he vist casoles.
1: Però en les teues, vull dir que igual t'has enganyat de turno.
4: Que potser la de dormir-me la pesa a les 12 del migdia.
1: Molt bé.
3: Ah, molt efectiu.
4: I d'una cabota ha trencat un mur.
1: Sí. Al loro les pastilles de dormir, que jo vaig voler fer-me el guais també un dia, estant allí en el poble, i dic, mira, avui vaig aprendre-me-la de més, encara, de
4: ui,
1: més potència.
4: Ui, això és perillósim.
1: recorde com em vaig despertar, però no com em vaig com adormir. Sí, sí, sí. Com quan el diuen, compta de 10 cap arrere. Pues jo soles no vaig arribar ni a 9.
3: Ni a 10.
1: Sí, sí, sí, sí. Es portava una bufa, vaig dir, no me'n torna a prendre una d'estes d'un gram ja, ni loco. Ja me...
3: Igual la recomanació de no t'automediques claro. Té una utilitat.
1: Veritat que
4: sí. I de la quantitat que has de prendre del medicament, igual també. És sí. Per algo.
3: Sí, sí, sí.
1: Pues eixes cosetes també que fem. I avui han estat advertint d'això, eh? Uh-huh. Tu no t'has enganyat. Va, menos mal. No. Tu sí, pajarita?
3: Jo no. Jo, és
1: no
3: que no, jo procuro no medicar-me. Així no vaig, el dia que tinc migranya...
1: Anava a dir, no preocupes, ja el medicaràs.
5: No m'ha enganyat i me'n prenc unes quantes. Sí? Unes quantes.
1: T'has vacunat per l'antivirus? No, que no n'hi ha vacuna.
5: No, encara no.
1: Però si n'hi ha, no. Aniràs a fer
5: cua. Jo ja saps que menys per la ràbia, per lo de més, estic vacunat de tot.
1: Bueno, els de més tampoc, i a voltes ho demostrem. En fi. Bueno, Maretín.
2: Bueno, pues yo quiero plantearos un tema
1: sí.
2: Que tiene que ver con coeficientes intelectuales.
4: Ah, pues yo sí no participe.
1: Has tingut, excepte Daniel...
2: Era esta la taula.
1: Claro,
2: era
4: así
2: esta
4: me,
2: la taula.
4: Yo así me retire.
2: Muy bien, Marc, l'has portat molt bé.
1: Así, torne a dir, excepte Daniel, es como el jovencito Frankenstein, que es va engañar de cervell. Pues sí, lo mateix.
5: Pero más, repetís aquel sexual que vas a hacer un divendres. Que
2: ese te gustó mucho, ¿eh? Ese, ese fue genial. Dice, ¿qué coeficientes ni qué coeficientes? Venga, hombre, ¿cómo estamos nosotros? Hablemos de los hábitos estos que tanto se comenta estos días, ¿no? Sí. Por el exministro
1: Ábalos.
2: Pero
1: on vols portar?
3: Ah, parlant de pastilles, ¿no? I d'equivocar-se.
1: Mare meva, no, i de
2: coeficients. ¿No?
1: I de coeficients.
3: I de coeficients, també.
2: De coeficientes, de pastilles.
1: Estan enfadats, ara, perquè este matí ho publicava Ferriol en les províncies, que el fill està un poquet enfadat perquè Dora l'exploradora està posant un poquet palos en les rodes a Ábalos i està un poquet, escolta, per què parla així amb un pare? Pues chico, pues perquè quan això destapa tot ja no n'hi ha
2: Sálvese quien pueda.
1: Sálvese quien pueda.
3: Segurament clar. Si al fill li preguntaren en el poble i tu de qui eres sí que contestaria jo sóc fill del pitjor del poble. Se inventaria una història i tiraria avant.
4: Ja està.
1: En fi, però anem a parlar de listos, no?
2: A ese sí que le daria ràbia.
1: Home,
2: no,
1: li farà menys gràcia encara que li
3: pregunten
1: tu de qui
3: eres. Canviant de tema, no? Anem a parlar de listos.
2: Claro, venga, de listos. Anem a parlar de listos. Bueno, pues investigadores de diferentes partes del mundo se plantearon si el orden de nacimiento de los hermanos es determinante para en este
4: sí,
2: tema.
4: Sí, uno es el mayor y el otro el menor. Mira si es determinante.
2: ¿Y quién diríais que tiene mayor coeficiente intelectual entre los hermanos? ¿El hijo mayor, el mediano o el pequeño?
1: ¿Tú crees que algunos de los que tenemos germans estén en disposición de decir eso?
3: Yo sí,
2: claro
3: sí.
2: Yo
4: a tenet al meu cas, es evident que más germana es molt més intel·ligent que yo, per tant, es el mayor.
1: Bueno, quizás es un altre.
3: No
1: si és germà o germana, no?
5: Sí, evidentment. Germà, germana i germane també.
1: Sí, germane, ara ja sí, ara germane. Bueno, per no contar les bessonaes, que això és una altra. Mar, has obert un meló un poquet sí. Difícil de desmenuzar.
2: Però jo crec que no és tan difícil, no?
1: Com que no?
3: Quina és la resposta correcta?
2: Què ha dit Manolo?
4: Jo de la major.
3: Jo yeah. També.
1: Que el major és més listo.
2: Daniel,
3: però la meva resposta no té estadística, és amor propi, eh? Perquè jo soc la major.
1: Ja, jo també, entonces com vaig a
2: oye, dir Raquel, això? Con conocimiento de causa.
4: És sublimació del producte propi.
2: Conocimiento de causa. Además, en el caso de los dos, Raquel con conocimiento y Manolo también, porque su hermana, tú has dicho que era más inteligente.
4: Molt més inteligent que
1: jo. A veure, Margomi, ja mos portem mal, com pa que damunt jo vaig a dir per la ràdio que pense que mi germà més tonto, vamos, es que això no puc fer-ho.
2: Eres el mayor, eres el mayor, pues ya está, tú no, tienes que decir
1: no
2: que lo pensabas. Tú no tienes que decir que lo pensabas, tú tienes que decir no. Que las investigaciones te han dado la razón, claro. Simplemente. Sí, Daniel. Sí, sí.
5: Yo considero claro. Que no tengo un coeficiente intelectual suficiente para contestar esa pregunta.
2: Pero que eres el germano menú, eres
5: no.
2: El pequeñín.
5: Yo soy el del medio. Yo soy el del medio.
3: Es móvil. Ah, no,
5: es el del medio. Yo soy el del medio. Érem cinc germans. Jo sóc el del mig.
1: Sí. Això, mira, és més interessant.
2: Jo també,
1: una...
2: Daniel, compartimos que jo soy de 5, la del medio. I
1: somos
2: los mejores.
1: Rompe l'estudi, això no interessa. Sí, clar, interessa no. Més la posició estadística i, diguem, dins de la família, no? La posició estatutària dels germans. qui té millor posició de tots?
2: Seria
1: el gran,
2: poder.
1: El mitjà, el... Sí, sí.
2: Quieres quan... decir, una cosa es cuando han nacido
1: en
2: y otra
1: a poder,
2: quién ejerce
1: predilecció...
2: de mayor, de pequeño o de... ¿No?
1: Mira, sempre que ha sigut el major, quan ha vingut uno darrere, ha cobrat predilecció en els pares. I qui diga que no, mentix en això.
3: Miente.
1: Sí, sí, sí. Sempre, ui, acaba de néixer uno i és el favorito. I tu ja eres el rebuig. Ja, este ja està desenvolupat, ja pot anar sol.
3: Però sempre queda una tia, una abuela, una... que... para que siempre serás
2: los ojitos,
3: el preferido. Sí,
1: sí, sí, sí, sí. Pero si no, pases ya a ser brossa. Siempre que ve uno darrere, ya eres de segon mà, del Wallapop.
3: De totes formes, jo sense posar en dubte l'estadística, vaig a fer una pregunta. ¿Qué es considera ser intel·ligent? Vull dir, quina és la mesura a prendre?
2: No, en este caso, coeficiente, sí, porque luego estaría todo lo de la inteligencia
3: claro,
2: emocional, que, pero no, ahí no entramos, aquí es el coeficiente.
1: Entramos a tu convén, entonces.
2: En coeficiente, de hecho, no, en el que conviene claro, a los investigadores.
3: Claro.
2: Jolín, anda que no se han pasado un tiempo investigando.
3: Respeta la academia.
2: Perdona,
4: también
2: creo que...
4: También te digo
2: que,
4: una cosa, si investigador además,
2: a 240.000 personas... Sí, sí. Como para...
4: Pero a lo mejor si los investigadores eran per posar en un cas fills majors, no van a dir que el chico
3: sí,
4: te desagó.
3: Sí, el criteri estava sesgat.
2: Oye, estáis poniendo en duda...
4: No, tendríem que assabentar-nos de que ha fet l'estudi, els que han fet l'estudi són fills únics.
1: I que han tardat per saber
2: o sea, que
1: el coeficient
2: que
1: tenen.
2: Antes de nada ja
4: ho qüestionen tot.
1: Sí, sí. I quantes paguen?
2: Fijaos que antes de que jo haya podido desarrollar su teoría, ja estamos poniendo en duda.
1: No,
3: és
1: que...
3: Som valencians. Som valencians i tenim capacitat de fer un estudi així en un rato.
2: Mirando de reojillo, sí, en un pim-pam.
5: La encuesta la ha hecho el FIS.
2: Mira, nos tenemos que ir, Daniel, a la Universidad de Oslo. El estudio se ha publicado en Science, o sea que no es susceptible de...
1: Les coses han eixit en Science o en National Geographic
2: o
1: en Nature.
2: Sí que es verdad que luego ha habido bastantes escándalos como funciona el tema de las publicaciones, pero no vamos a tampoco...
4: Hombre, Florentino s'ha donat de baixa de la BC.
1: I quanta gent més haurà donat de baixa ara?
4: No, lo que s'han donat és tots els antimadristes s'han donat d'alta.
2: Oye, lo que no puede ser...
1: Pues és bo per la BC.
4: No, no, li ha fet una publicitat extraordinària.
1: Claro, el ABC és un d'estos periòdics de tota la vida que el problema que tenen és que els lectors van morint-se i necessiten...
5: Deu de ser el més antic viu.
1: Sí, sí, sí.
2: Lo que no puede ser es que hablemos del tema que hablemos, acabemos con Florentino.
5: El
2: hueco que va a dejar el antiguo estadio.
1: ¿Cuántos suscriptors vius li queden al ABC? És més, quants subscriptors no, quantes persones abonades són de les que van encara al quiosco a comprar-lo directament? Pels seus propis mitjans.
2: Quién va ara mismo al quiosco? Pues cuatro gatos, dos.
1: No, va més gent de la que te penses. Jo tinc un quiosco baix de casa i...
3: I no fa devolucions, no?
1: No fa... I a més, té que obrir els dies de festa i tot perquè...
2: No habrá más gente.
1: Menino d'ell, com no abriga pa que els abuelos vagin a pel periòdic.
2: Ese quiosquero quizá no sea demasiado representativo por el la crisis que está viviendo todo el sector periodístico del papel, o sea que...
1: No, pero bueno, poques parla dels quiosqueros i lo que aguanten en alguns aspectes,
2: Sí,
1: que entre els que
2: bueno,
1: van
2: ahora
1: a
2: van a vender otras
1: loto,
2: cosas. Ahora van a vender un montón de cosas.
1: Ja, pero tú estás parlant...
3: Cacholes de trencadís i tot.
2: Sí, sí.
1: Ja, però tu parlant, com sempre, dels de València. Dels quiosqueros de València. Tu diu al quiosco d'un barri, per exemple, en Xàtiva, allí...
2: Ese ya cerrado, ese ya... Las chuches, por mucha chuche, no, ahora la chuche ya se compra en otro.
1: Perdona, les xutxes tenen un marge molt guapo.
2: Sí,
1: sí, sí.
2: Sí,
1: sí. Creo que no eren dels
2: cines.
5: Preguntar-hi a Rajoy, preguntar-hi a Rajoy.
2: I se venden un montón.
3: Jo tinc curiositat, estem tallant
2: claro,
3: la mapa,
2: porque,
3: per favor.
2: Dejadme
1: perquè no mos interessa.
2: Dejadme que nos vayamos a Oslo.
4: Sí, per favor, sí.
2: Venga, vámonos a Oslo.
4: Però fica't una rebequeta.
2: Viajamos.
5: A comença el món.
2: Vale, pues hablábamos del coeficiente. ¿Por qué? Porque alrededor de 103 tienen los hijos mayores de coeficiente frente a los 101 de los segundos o 100 de los pequeños. Pero los investigadores insisten en que no es genética, sino una cuestión de crianza.
3: Claro.
2: Claro. ¿Cómo suelen ser criados los mayores, los pequeños o los medianos? Pues de manera diferente.
3: Claro, en més responsabilitat, més obligació.
4: El primer té més atenció.
3: No.
2: El...
4: Sí, el primer.
2: Suele tener...
1: Mira la cara que ha posat, eh?
4: Els pares se volquen més, vull dir, és el primer fill, i el segon ja...
1: I després...
4: El xiquet plora, està passant-li no sé què.
2: Nada.
1: En el primer es volquen més, i després ve el següent o la següent, i ja és el que jo vos ha dit, passes a ser la púrria i ja es dediquen als altres que venen darrere.
2: Los primogénitos sí que es verdad que suelen ser más responsables y líderes. Los medianos, más negociadores e independientes, porque tenemos que negociar entre los mayores y los pequeños. Y luego los pequeños, más creativos, rebeldes y aventureros. Pero este estudio no es de la Universidad de Oslo, es de la Universidad de Illinois y analizó a 377.000 adolescentes y encontró estas diferencias.
1: ¿Tú no crees que,
3: pero
1: claro,
3: que ahí voten a Trump, eh?
1: Es que es el que yo no va a decir. Tú dona compte las dos comparaciones que están fent. Oslo y Illinois, perdona. Només el coeficient intelectual de un terreno a l'altre ja canvia moltíssim. Eh?
2: Bueno, pero fíjate, todos han fijado en qué es lo que pasa con los...
5: Vas dir que de Metemari a Trump n'hi ha
1: diferències. Pues imagina, jo crec que sí. Prou,
2: a Melania, prou, ¿no? De Metemari sí. A Melania. Sí,
1: home, pues, la Metemari serà el que serà, però jo crec que un poc de trellat encara li queda a la persona.
3: Bueno, esta no, no era sé amiga jo, íntima d'Epstein.
2: Claro, efectivamente.
1: Y el
2: hijo...
3: Define trellat.
2: Por cierto, el primogénito no es que le haya salido muy responsable.
1: Perdoneu-me, tampoc hi ha nixit a la reina d'Inglaterra i...
2: Perdona, Sergi, que està con juicios pendientes de abuso y de maltrato.
1: ¿Y quién no tiene juicios pendientes?
2: Hombre, como que, claro, es que al final...
1: No eres ningú si no tens un impagado. Fijaos, estás en la lista esta del morro.
2: Pero fijaos qué curioso, porque la actualidad ya lo que nos hace es que banalicemos cualquier tipo, ¿no? Sí, de acto vandálico, vamos, o sea, de porque
3: destaca en el currículum.
2: Porque el primogénito sí que está con juicios de
3: sí, una tramite, sí.
1: Mira, els primogénitos sempre acaben pagant tot. Si t'arriba a tocar viure en l'època de Ramsés, també és jodido, eh? Vamos, també la plaga i tots els primogénitos per l'aire. Veges tu si és xungo o no ser primogénito. Uh-huh. No. Tu no saps el que han passat els majors.
3: Els deberes.
1: Si no vos ho dic a tots, sí.
2: Pues, bueno, entonces, no sabéis, nadie se ha pronunciado sobre su coeficiente de inteligencia. ¿Lo habéis sabido alguna
3: no
2: vez? Porque era algo que en el colegio, ¿os acordáis cuando llegaban
4: no.
2: y decían...
4: Yo prefiero no durme
2: el disgusto. Vamos a calcular el coeficiente.
4: El
2: ¿os acordáis?
4: Sí.
3: A mí no, yo es que soy de la ESO. Pues esa sería la meua ataca. Sí, esa sería la meua ataca del currículum.
1: ¿Tú eres de la EGB també?
5: No, no, yo no soy de la EGB. Yo soy del bachiller elemental, bachiller superior.
2: Sí, la EGB. Bueno, no, tú serías Daniel de Preu.
5: De preuniversitario, claro.
2: Y él es de preu. Luego yo diría yo que sería de COU, de los de bachillerato de COU.
5: Después,
2: correcto.
5: Sí.
2: Claro, y luego ya habéis llegado...
1: ¿Tampoco eres de
2: GB?
1: ¿Tampoco
2: eres de GB? Sí.
3: Yo, claro. Es que GB era COU
2: y luego... bachillerato de COU.
1: En referencia al sistema...
5: educativo, al sistema educativo.
1: La EGB, pues. Vamos a... Com la EGB res, creo.
5: Pero lo meu no era la EGB, era lo anterior. Primer de batxiller, segon, tercer, quart, revàlida de quart, quin, sí. Sext, revàlida de sext i preu.
1: És que realment la EGB va durar només 27 anys, eh? No és, ho parlem com si haguera estat tota la vida, més que Franco i no, i la EGB va estar 27 anys només, no va arribar ni a la trentena. Però mos ha quedat a tots molt, molt grava. Crec que se feien les coses bé en la EGB. O almenys, escolta tu, menos trastos, menos llibres i tonteries portàvem darrere.
2: Claro.
1: Que siga.
2: No, y además, no sé si recordáis la noticia que salía hace muy poco, que realmente los pues los boomers, ¿no? Esas generaciones que o sea, desarrollaron cualidades por el aburrimiento, porque se nos permitía aburrirnos. Entonces eso desarrollaba la creatividad. Es que sí que es verdad que estamos como en una sociedad en la que los niños tienen una avalancha de actividades uh-huh. a todas horas. O sea, no se le deja un momento porque primero que es que había que...
1: Pero ¿quién ha de ser esa finalidad? Sí. Porque, la
2: no, yo creo que es contraproducente porque ahora,
4: creo,
2: ahora ya, se está viendo...
1: Llevarte los dedos
4: a
1: mundo.
4: Que agobian a las criaturas claro. a base de apuntarlos...
2: A todo, a todo, a todo.
4: Excepte a les cruzades, jo crec que els apuntarà i jo.
1: Estic d'acord amb tu.
4: I jo crec que tot un centre i dos extrems.
1: Ai, és que el xiquet té un poquet de TDAH. Com no va tindre TDAH si
2: claro.
1: tens tot el dia allí?
2: Si va a toque de trompeta, si claro, sale sí. del col·legio i ja tiene natación, vale.
4: Anglès.
1: Música, videoconsola.
4: Juga en el equip de futbol del barri.
2: Ya llega agotado y además luego los deberes, ¿no? Que siguen mandando.
1: Però ara no se'n fan molts, no?, de deures. quasi...
5: Ara em pensa
1: tu que estàs en el
3: no,
5: jo vaig tindre dues experiències educatives totalment distintes en el mateix temps. Vaig estar 4 anys en el seminari, sí, que la formació era tremenda. Bueno, jo en, lo que, en els coneixements que vaig adquirir els 4 anys que vaig estar en el seminari...
1: Ja tenies prou per
5: tot. Vaig tindre prou per tot. Després, quan vaig eixir d'allí, me n'anirà a poble, al Politècnic, al col·legi del meu poble, de Sueca, sí, pues jo anava sobrat, però sobrat, no, lo siguient.
1: Parlant de coeficient, no?
5: I allí, però això no era qüestió de... Era de la formació que havia rebut. Però allà, aquell col·legi, allò era l'antítesis de lo que devia ser un col·legi. Jo no sé d'allí...
1: El de Sueca.
5: El de Sueca. Com han eixit metges, abogats, arquitectos, desenvoluparien molt la imaginació i tindrien una formació innata, no ho sé, perquè per la formació que recibien ahí dels professors, que en alguns casos els alumnes sabien més que professors, i a més el desastre de la disciplina, allò era una casa de xiques de moral distraïda, un autèntic desastre.
2: Xiques de moral distraïda.
5: En canvi, en el seminari, bueno, allò, allí mos pegàvem i per la nit, perquè dormíem en dormitoris hasta quart de latín, que es deia allí, dormíem en dormitoris conjunts, i baix del llençol, en la llinterna, estàvem estudiant. Després, quan me'n vaig eixir d'allí, ma mare m'ensenia totes les làmpades de casa totes. I jo no estudiava ni de conya. Bueno, i en el col·legi menys, encara.
1: Mare meva, la última persona que vaig conèixer jo que parlava en llatí era Ratzinger. No ha conegut a ningú més.
5: Pues jo, des dels 11 anys que sí, estudi llatí, rosa, rosa, rosa, dominus, sí, domini...
1: Mare meva, i pa què?
5: Rei, pa... Pues bueno... És
1: com
5: una...
1: els quebrados, les raïces quadrades...
5: Bueno, tot estudi llatí... Grec e inglés. Ja t'he dit que la formació allí era molt...
1: Que curiós, perquè nosaltres mos donàvem francès, que ara ja no aprofita, sí, per res saber francès, però tots vam estudiar francès en la majoria en la EGB, i resulta que tu, que estàs abans, vas estudiar
5: allí,
1: anglès.
5: Allí entrava un curs i estudiava francès, sí, i el siguiente estudiava anglès, i el siguiente francès, i a mi me toca el d'inglès.
2: Wow,
5: entonces me toca el d'inglès, que jo encara recorde la gramàtica inglesa, però tenia que haver profundit jo molt més en el tema de l'aprenentatge de l'inglès, sí, perquè des de luego, per anar-te'n per ahí, l'inglès és
1: curiós, perquè d'idiomes, bueno, Manolo i jo el que més hem desenvolupat és l'arameo, que és el que més parlem normalment, en veritat.
4: Quan jurem en arameo, no?
1: Sí, sí, quan jurem en arameo, que és prou, bueno, jo per lo menos sí, bastant,
4: habitual,
1: sí que
4: és habitual.
1: Que
4: sí.
5: Pues allí en 13 anys també estudiaven grec.
1: Pues ja em diràs.
4: Mare meva.
1: En fi. Que no li ha aprofitat ni a la reina Sofia, el grec.
3: No, però o sigui, no té per què ser útil per a estudiar-se. De fet, quan has començat a parlar de l'estudi del coeficient intel·lectual, pensava que anaves a parlar del que explica que actualment els xiquets de les universitats han tingut que baixar el nivell perquè el coeficient intel·lectual actualment és tan baixet que són els fills menys intel·ligents que la generació dels seus pares.
1: O sigui, que són això, més tontos de lo que eren.
3: Exacte. I no té per què ser útil. No té per què tindre una utilitat en el carrer. Deuria servir per a desenvolupar un pensament
2: crític,
3: que
2: és una cosa
3: inexistent.
5: És que
3: zero capacitat, o sea, de pensament.
2: Que no se puede apreciar por alguna cosa concreta, pero que todo eso, claro que servía. Estudiar...
3: Per a debatre, per a...
2: Claro, lenguas. Por ejemplo, cuando nos aprendíamos las tablas, memorizar o recitar poesía, todo eso se ha perdido. Y todos recordamos algún poema que te aprendías
1: a
2: en el colegio. Todo se ha perdido.
1: Jo que tinc una personeta que ha acabat ara magisteri infantil, que se suposa que tenen que saber cosetes, no sé.
3: Més de lo que dius.
1: No, em dóna igual, és que no tinc cap problema. Sí. Juan Ramón Jiménez, Premi Nobel Espanyol, i a més un dels autors de literatura...
2: I no saben
1: qui
3: és. És Quevedo, un cantant de
1: reggaeton. Gloria Fuertes, una de les escriptores i poetises. No te digui jo que t'hagis de quedar en el 70, però bueno, és que aquesta senyora és un referent.
2: Però ara mismo hablas de Rosalía.
1: Com si
2: parlaves
1: de la novel·la romàntica i no sabies qui és Corintellado, per l'amor de Déu. O Agatha Christie en la novel·la negra. Ja no te vaig a posar estos exemples. Però això...
5: O Santiago Segura en la...
1: Em vaig quedar flipant. Vaig dir, això és en universitat, com estem tirant els diners, mare meua.
2: Bueno, Rosalía de Castro no se acuerda nadie. O sea,
3: Rosalía és la senyora Rosalía, que...
1: No sé, o que els preguntes a altres, Marie Curie, perdona, però aquesta senyora fosforita, que ni els coderns d'ella es poden obrir encara, tu que no saben qui és? En la majoria de... Que no és que siguem uns antics, que aquestes persones en forma part, però és que enjuguen vosaltres lo que vulgueu, a que eixes al carrer ahir mateix, a la porta d'un institut, per exemple, i els preguntes qui és el rei d'Espanya, o li dius el nom i es pensen que és una xutxa.
3: Michael Jackson.
1: Sí, sí, vos ho dic en serio, és, no estic en plan alarmista, és que això és la veritat, que no, que no estan al dia de les coses.
3: Però això
1: sí.
3: Serveix estudiar grec i llatí.
2: Claro que sí.
3: Eso es en el día a día.
2: Y memorizar algún poema de vez en cuando. Pues por lo que comentas, Raquel, estaba viendo que las nuevas generaciones, especialmente la generación Z, están obteniendo puntuaciones ligeramente más bajas. Y fijaos que este fenómeno, que se llamaba el efecto Flynn, era en el que cada generación era más inteligente que la anterior. O sea, que ahora mismo se rompe.
1: Claro, ahora va al revés, ¿no? Ahora cada mismo, generación es más tonta.
2: Sí, ahora mismo desde aproximadamente... O sea, este fenómeno se observaba desde el 75 y ahora el efecto Flynn, que cada vez éramos más inteligentes y ahora mismo ya se,
1: pues
2: esa, tendencia,
1: Flynn.
2: Esa tendencia...
1: Pues Flynn.
2: Esa tendencia...
4: Flynn o Pinifla.
2: Flynn.
1: Sí, porque... ¿quién es?
2: Era más inteligente que la anterior. O sea, que ahora mismo se rompe.
1: Claro, ahora va al revés, ¿no? Ahora cada mismo, generación es más tonta.
2: Sí, ahora mismo desde aproximadamente, o sea, este fenómeno se observaba desde el 75 y ahora el efecto Flynn, que cada vez éramos más inteligentes y ahora mismo ya se
1: pues
2: está...

0: Si esto pasa ahora, imaginaos con el impacto de la inteligencia artificial, que ya hay gente que está intentando dejárselo, ¿no? De, que dice, voy a intentar escribir por mí mismo, ahora mismo.
1: Pero imaginaos, si no sabes
0: a la vuelta
1: de
0: unos años.
1: Els han llevat les tables precisament perquè no saben escriure. O sigui, li dones un llapis o un boli i
2: no
1: ratllen, clar, ratllen damunt de la pantalla i fan de puntero. En serio, no saben escriure.
0: Pues habrá que volver al papel.
1: No, que s'han donat a que en qüestions no només de gramàtica, sinó de cal·ligrafia, que claro, pareix que són una paraula tan antiga, no saben, que no saben escriure ni el seu nom. Saben claus, contrasenyes i totes aquestes mandalles.
2: Sabeu quina és la solució? Jo, el cap a la faena, vivim en la Comunitat Valenciana, els falta carrer. Els falta estar a la fresca en els huelos. Es falta la porta de casa oberta, anar a caçar pardalets, es sí. falta tirar-se pedraes, tornar en traus,
1: mare discutir, meua,
0: jugar a caniques,
2: sí. no? El sambori.
0: Sí. No, a la goma, a la cuerda.
3: Sí, satisfet estic de haber viscut jo aquesta vida.
2: No, realment eres una fortuna.
0: Absolutament, Daniel.
1: Sí, perquè si l'hagués viscut ara estaries apollardat. És que no faries.
3: Jo apollardat no estic, però des de
1: Bueno, apardalat, és més de cap a dalt allò de gastar-hi ja paraula, però és de veres, estan assurats, és una cosa molt rara.
3: Però què temps aquests, jo senyore un poc, saps?
0: No sé si también tendrá que ver el hecho de el tiempo que pasamos en redes sociales.
1: No,
0: sois de los que
2: ¿en qué el bases?
0: Lo digo porque la Sociedad Española de Neurología alerta también del impacto del exceso de pantallas en el cerebro. Dice el estudio que más de mil un estudio que han hecho con más de 1000 españoles, que solo 30 minutos al día en redes sociales, solo 30 minutos. ¿Quién está 30 minutos? Yo creo que sería una rara avis, ¿no? Solo 30 minutos.
1: 30 minutos no es res.
0: Ya pueden solo 30 minutos ya pueden afectar a la salud mental.
3: O sea, ¿quieres decir que la
0: que
3: gente
0: los que
3: está
0: se tiran
3: más,
0: 3 horas
3: más de
0: 3,
3: y el que se tira 0 horas casi el, ese que ese está limpio,
0: Daniel,
3: y
2: tú qué tal, no
3: estoy yo en ninguna red, en ninguna.
0: Casi el 70%
3: cuando
0: supera lo de los
3: una responsabilidad
4: en
3: eléctrica
4: estarás,
3: ¿eh?
4: En hidroelèctrica estaràs.
3: En hidroelèctrica sí que estic.
4: No estàs en una red.
3: És veritat, estic en més, perquè també estic en Endesa i estic en Naturgi, estic en una quanta, en Telefònica, no, estic en Pepefón.
1: Una persona tan mediàtica com
3: jo
1: tu no...
3: Jo no estic en ninguna red. Jo no, l'organització que jo presidia,
1: sí
3: que tenia... estava Héctor allí, que era el cap de premsa.
1: Que torna a estar altra volta.
3: Que torna a estar altra vegada. I allí sí que estàvem en reds i ell pues, difundia lo que acordàvem i tal. Però jo no estic en res, ni en la X, ni en Instagram, ni en res.
0: Ni
3: n'hi ha volgut mai saber lo que diuen de mi tampoc, perquè ara no diuen res, perquè ja fa 7 o 8 anys que estic retirat. Però antes sí que se podien clavar en tu, en fi.
0: Se puede vivir sin redes.
3: Sí, jo he vivido...
1: No, jo vivo
3: sin redes.
4: Bueno, els trapecistes no diuen això.
3: I sin ordenadores.
1: Buah, mare meva, ho estem posant molt difícil, eh? Com està Mireia Ballarri? És que després resulta que mos enredrem i la pobra xica ve així a vendre-mos el peix i no...
4: I no li deixen.
1: No la deixen. Com estàs, carinyo?
5: Molt bé, però avui no portem molt de peix per vendre, perquè dic, estarà tot el peix venut quan vagi.
0: I aquestes coses... Mireia sí que li gustan les redes. Instagram,
5: cada vegada menys. Instagram tinc, és l'única que tinc, m'agrada, he d'estar atenta, tinc una filla preadolescent, però cada vegada menys, perquè estic molt enfadada en els algoritmes i en tot el que apareix allí, i cada vegada sóc més conscient de tot el que...
1: Quina diríeu que és la més equilibrada de totes? Per mi la pitjor, la més...
2: TikTok.
1: TikTok és la pitjor. Sí, això és una cantera de gerdos.
5: Ahí no he arribat. És que,
0: no,
5: és
0: jo
5: que
0: tampoc, jo no he llegado.
2: No, jo per lectures que he fet, crec que la més tòxica... Perquè, a més, és un scroll infinito. Baixes i baixes. No s'acaba mai.
1: Correcte. I a veure quina l'inhalàs més gran, no?
2: Clar, els vídeos són molt curts, és molt fàcil de consumir, no el dones compte, però conscient o inconscientment estan venent un fum de coses.
1: Sí.
2: Tu no tens capacitat econòmica, estic parlant de xiquets adolescents, de comprar-la i te'n vas i li dius als teus pares. Tòxic.
1: Sí.
2: Que, a més, no té fi.
1: Ja. Yeah. No sé, jo tinc un veí que es passa el dia i dins.
4: Diuen que és la persona que va canviar la magnitud del sensor social, que va inventar el scroll infinit, és la persona que va canviar i que va potenciar la percepció que hi havia fins ara de les xarxes socials. Vull dir, ha canviat totalment perquè ara...

0: Ja, en efecte, és, si tu vols, pots estar ahí tot el dia. Això no,
1: no. Per què no inventem res nosaltres que sigui així d'efectiu? O sigui, que digues, no és igual com passarà la història, però forrat sí que estaré.
0: Ja, ja que tens la idea.
1: Ja.
2: De totes formes, no creo que les xarxes socials estan una miqueta ja criminalitzades. Que al final, a mi em sap greu, però jo les utilitzo molt com a...
0: Que para una persona que té un compte d'X de 43.000 seguidors. Jo he rebut de tot.
1: Tu?
0: Des d'amenaces...
1: No. Jo no el gaste siquiera.
0: Des d'amenaces,
2: sí.
0: Bueno, insults, sé que... Perquè jo no dono opció.
2: És que X...
0: Jo no dono, dic, si anem a insultar-me, almenys sigau...
1: originals, no?
0: Creatius, sí, no? Sí. Perquè jo la primera, absolutament muteche, no bloqueche, muteche.
2: X és que és molt donada a aquest tipus de debats agressius, però jo anava més per... Com que sempre li tirem la culpa de totes les xarxes socials, és que com que... Sí, sempre que tenim converses, és que les xarxes com a que ningú consumís, que són lo pitjor, que tots ho sabem, però jo, per exemple, busco moltíssima informació.
3: Uh-huh. I sí que me
2: serveix i crec que sí que les
0: continuen havent coses interessants, vull dir, cada volta costa més trobar l'anell d'or entre el fem, però continuen havent anells d'or.
2: Clar, i a més que també jo crec que és com tot és tindre una educació, no?
3: Sí.
2: De saber utilitzar-la.
3: Esa es la cuestión, porque balones fuera es muy fácil decir, ah, las redes sociales, no, tenemos que hacer el uso que queramos hacer, tenemos que autorregularnos, lo que siempre hablamos, ¿no? La educación, el ser tú quien lleva las riendas de lo que quieras.
1: De totes formes, Mare, tines
3: parlat de independientemente de que, evidentemente, ellos juegan con algo que en psicología está súper descrito, que te va a enganchar y va a enganchar a una gran población, ¿no?
1: Mitja hora no és res. I t'ho diu una persona de les que s'endú el mòbil al cuarto d'aseo i se m'adormen les cames.
3: No, pues
1: mitja hora no se m'adormen les cames. Té que passar més temps.
3: Eso ya tienes que dejarlo. Sí, sí, sí. Pero fijaos que solo en media hora, solo un poquito más de media hora, ya han comprobado que reduce la concentración, la atención, el aprendizaje y dificulta el sueño y sobre todo por la noche.
2: Claro. Per la nit res de res. Mira, llevo con vida
1: pues
2: que...
1: a mí no lleva la son. És de veres,
2: no?
1: O sea, no, jo em poso ahí el Facebook, és que jo soc molt antic, ja m'ho diuen els meus amics, jo em poso el Facebook ahí i comença, me vaig quedant, sí, i m'adorc, i després diuen, no, con les pantalles azules no te duermes, estàs en
2: la qualitat del son no serà bona,
1: i jo em quedo,
2: estic segura,
3: eso por un lado,
2: però això no és un llibre, vull dir, jo tinc també una norma no escrita, que
1: narcòtic,
2: és que el meu mòbil
1: el
2: se queda
1: narcòtic
2: en un lloc que està a l'entrada de casa,
1: sí,
2: i se queda allí quan ja està tot el món el que jo tinc que controlar, se queda en l'entrada de casa, i així no tinc la tentació, perquè també la tindria eso humana. Si la tinc per allí prop de la tele o d'on estic mirant. Si no, pues me conforme lo que tinc al meu
1: abast. Bueno, i estar mirant la tele i el mòbil al mateix temps i no centrar-te ni en una cosa ni en l'altra, què te contaré?
3: Por eso perdemos la concentración. Al final ya no hacemos absolutamente nada porque no estamos ni en una cosa ni en la otra.
1: Bueno, pero porque está inventado.
4: Això és perquè teniu poca faena. Si tingués molta faena...
2: Ui, poca faena, diu, si te la corto tota.
1: Ara.
2: Dani.
1: Sí.
4: No sé tu d'on traus el temps, perquè si te passes així tot el dia...
1: Bueno, això em va dir ahir David. Diu, llevo tres dies aquí, en este programa, i jo m'he dado cuenta que tienes un poco de TDAH, dic. Sí,
5: jo de totes formes comparteixo un poc el que està dient Mireia, perquè una bona utilització de les xarxes socials, bueno, ja sabeu, jo treballo a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i ahir, per exemple, vingueren del Senegal, estem compartint un projecte per a ensenyar-los un poc a com crear, seria com una espècie de mancomunitat en una de les regions del Senegal, i les xarxes socials en la Federació, sense vendre res, venent aquests projectes, no són ni invasius i zero contaminant la informació.
3: I és interessant, sabia, per
2: al final el que n'hi ha que saber és el que consumeix, perquè si no, nosaltres com s'enteraríem de tot el que passa al món?
5: És
2: que no s'enteraríem, esta secció no tindries...
1: A que antes no t'enteraves, no?
2: No de tantes coses, Sergi, només pels canals oficials, això és així, vull dir, ara mateix a qualsevol persona pot ser portaveu d'algo i convertir-se en notícia, no únicament les persones...
1: Jo crec que això és el problema de les xarxes socials, l'excessiu protagonisme i divinitat que hem agarrat tots, pensamos que som algú perquè tenim una xarxa social.
3: Eso por un lado, pero luego también
1: el
3: por otro cosas, la gente a veces también comparte cosas interesantes que te alegra descubrir porque lo has visto ahí.
5: Pero la clau crec que està en lo que acabes de dir dels canals oficials. És lo que permetiria que les xarxes socials deixaren de ser un femer i realment tingueren utilitat.
1: Però és que entonces no tindrien gràcia, ni serien un negoci per als de les xarxes.
0: Clar, el que els interessa són les interaccions.
1: Claro.
0: Per això, jo sempre ho he dit, tots estos valentons que n'hi ha en Twitter, que amenacen o que insulten i tal, un nom visible i un DNI localitzable, i això s'acabaven en dos minuts.
2: Perquè n'hi ha que legislar moltíssim. Vull dir, ahí és un tema de que n'hi ha que posar-se molt seriosos.
0: I no volen legislar perquè precisament el negoci està en la no legislació. Claro. Interaccions, interactues.
2: Bueno, vos conte coses que passen pel món, a vosaltres són més divertides.
1: Però espera que... Va, què vols, Sara? Però per què t'has dut tants deures?
5: Jo soc una persona molt responsable. Jo vull parlar-vos del conveni, del projecte que tenim en el Senegal, i evidentment parlant de pantalles, que no totes les pantalles són males, demà a les 11:15 de la nit, terra de festes.
1: Ah, bueno, i també tenim així, és que demà, de més, entre altres coses, tenim que parlar de la proclamació de les velles del foc. Us ho contarà David, veus? Que està fent ahir. Però tu què penses? Encara que portes un any sense aparèixer, estem al dia, eh?
5: Ah, no, ja ho tinc clar, jo ho tinc clar, però jo venia... Jo soc...
2: Com mi libro.
1: Hablar de mi libro.
2: Jo com mi libro.
5: No. Jo soc la font, el canal oficial.
1: En fi, sí, contamos coses. Que venga, començaran per el senyor Naranja.
2: No, és que jo dic, vull vaig a... És que si comença parlant de Trump ja no avance. S'enquista la secció.
0: Està ben fet.
2: I per tant, vull començar...
1: José Carnau s'ha quedat traumatitzat de veure que en la Xina Trump, el senyor Naranja i tot el sèquit, que estava tot el govern, i que diu, com es posen un pepino allí, tenen que formar un govern nou a altra volta perquè vaja, no se'ls salva ni uno, no? I diu que de la quantitat de cotxes, i com n'haurien portat tots aquests cotxes allí i tal? I posa'm una faena, uns diners.
2: Ja sabeu que els xinos van de demostrar. Van demostrar i de demostrar tot el que tenen. És una
1: però miqueta... Pitarch i Climent i tal tenien raó en una cosa. Si arriben a posar un pepino i s'encarreguen a uno només del govern nord-americà en la Xina, la que es lia és minina, eh? Penseu-ho bé.
2: Anem a pensar-ho, però jo volia començar d'alguna manera una miqueta més lúdica, encara que no sé si teniu algo de sol, que comença a contar-vos que a París la protagonista, com sempre, quan pensem en París, almenys per avís la Torre Eiffel, i que el proper 21 de maig es posa a la venda un fragment original de l'escala de ferro de la torre, 14 escalons, quasi 3 metres d'altura, que durant dècades bueno, pues van formar part de la estructura, i que a veure si sabeu per quan comença, perquè va ser una subhasta,
1: una espècie
2: de puja. La puja.
1: Pis com el tros este del Titanic que n'hi ha, no?
2: Que si tu ara tens una calderilla, que són uns 150.000 euros, pots començar a pujar per esta peça única i... qui sap, no sé,
1: però un tros posar... de ferro de la Tour Eiffel.
5: 50.000 no me pareix tant.
2: No, a mi tampoc he dit el mateix.
5: Uns quants milions de... Se m'ha parat
2: jo t'hi vaig dir medio milló, no, tipo, sí, tipo la visita.
0: Tants, me les dones a mi i ja faré jo marxar.
2: Es invertirà en una altra cosa, però jo també he pensat, mare meua, es van a...
1: Però que estem parlant d'un tros...
0: Ja tinc una en casa, vull dir...
1: A veure, que estem parlant d'un tros que haurà aixafat tot el món i que tu a la mínima que vas allí rasques, lleves un rematge i no fa falta que el gastes 150
5: euros. Igual para perillós que li lleves rematges a la que està construïda. És no una... Sé. No sé. Fa un poc de por.
2: Una peça de luxe.
3: També és cert que
2: és
3: en la quantitat en la que s'empieza la puja.
2: Clar.
3: A veure, ara, ¿cuánto van a pagar?
2: Que els experts que saben molt que han dit que va pujar prou.
3: Jo crec que un més d'un milió, fíjate.
2: Més d'un milió? Fem una porra?
3: Sí.
4: Pues habría que medir el coeficiente intelectual de los
2: que compran, exactament.
0: Pues sí. I si són germans majors o xiquets.
4: Exacte, també. Si són mitjans, majors, menuts...
1: Home, si tenen pa gastar següent això, ja... Que mal repartit està el món.
2: Qui se ho quedarà? Qui se ho quedarà? Sí. Bueno, el que s'ha quedat, molts diners diuen, per a finançar il·legalment la seva campanya política, Sarkozy. Vaig a posar-me en modo Carla Bruni. Ja sabeu que Sarkozy passa un temps en la càrcel. Sí, totalment. Sobretot en l'altura, el bé que cal.
5: I els caragols del moño.
2: I els caragols, tot.
1: Com seria eixe temps en la presó de Sarkozy?
2: Molt dur, molt dur. Ell va llegir molt, ja ho sabem, claro. Vam estar contant-ho, i ella li va dedicar moltes cançons.
1: Com Coldo i Avalos.
2: Després va portar la pulsera esta per a no moure's. Recordeu que estava... Bueno, pues ara tornem a parlar de Sarkozy. Perquè...
1: A mi, de sol, el que més em va agradar és... la nyespla que li venta l'avió.
4: A Macron.
1: Que encara té que estar pitant-li l'orella.
2: Però aquest és Macron, no Sarkozy.
1: Ah, bueno, pues, Macron, és de veres, va ser a Macron.
2: Sí, sí, va ser Macron.
1: Home, quan portes unes hores de programa i aquestes coses passen.
2: Va ser Macron. Sí, veres, bueno, sí. El tema de Sarkozy és que sabeu que n'hi ha una sospita del finançament il·legal de la seva campanya política de l'any 2007, segons diuen, amb diners del règim de Gaddafi, i la gràcia és que després va ser...
1: Gaddafi, aquestes hores, encara.
2: Clar, encara això encara està en marxa. Que després va caure per culpa o gràcies a Sarkozy. Per això ahí s'escuda dient que això és tot una trampa política. Però bueno, que això és com una sèrie de Netflix. Ara estem pendents de si finalment anirà o no a la presó, que ha demanat 300.000 euros, molts més diners dels que val. Si algú prefereix, en compte de gastar-se els diners en l'escala de la Torre Eiffel, es pot deixar a Sarko per a que no vaig a presó. I parlant de la visita de Donald Trump a Xina, pues això, 10.000 soldats, Sergi, que pareixia més bé una inauguració de Jocs Olímpics, sí, que una reunió, però ja li ha dit el xino que con Taiwán...
1: Però soldats que va posar el xino, no?
2: Claro, tot era del xino.
1: Però serà per gent
2: menos aquí. El poc trellat, bueno, el poc trellat
0: aneu,
2: és dels dos.
0: Cuidado, aneu en contra del dilo del xino, que Dani Martí l'altre dia en València...
2: Tota la raó.
0: En València... volen fer-li una gràcia a la gent perquè ell és molt futbolero i és de l'Atlético i l'afició de l'Atlético i la València tenen molt bona relació, sí. I va dir que se'n vaig allà el xino i tal i qual, no sé què, i ahir tingué que traure
2: unes disculpes
0: en el seu Instagram dient que bueno, que no se podia.
2: Però aquí li va sentar mal això?
1: Però a veure, són xinos
0: xino,
1: o què
0: xino,
1: són?
2: Però a la resta no?
0: I sobretot als esbirros del xino en València.
2: Clar, perquè en realitat...
1: Ah, però ho va fer en el context del
2: concert.
1: Del Go Home, no?
2: No.
1: Peter Lim.
2: Sí.
1: Ah, vore, vale, sí. Que és diferent, però tu dius xinos que són xinos.
2: No, però en el context este que nosaltres
0: sí,
2: teníem...
0: Sí, però que aneu en compte.
1: Ja.
2: Que a veure el que diguem. Però que n'hi havia
4: sí,
2: persones d'este programa...
4: Xino,
1: pues. Però és xino o coreano o entreverà?
2: És de Singapur. No veus que ahí Manolo sabia tot...
1: Ja.
5: És amic teu?
2: No.
0: No,
1: mare meva, lo que li faltava al Twitter de Manolo, que digues que és amic seu.
2: No massa, però jo sabia que lo del garrota xiquets en l'escola pegava en la política que duen en Singapur. Nosaltres, quan tenim alguna companya que va estar en el concert,
1: que asco, dona, sabia de so. El Elon Musk, míralo, és... Veig que estiga cru. És que estic veient-lo en els monitors i em dóna grima, aquesta persona.
2: Ara mateix està tot això en marxa?
1: Com pot tindre tants diners, aquesta cosa?
3: Coeficiente intel·lectual
1: això,
5: no relacionat amb el
1: contercorrent.
2: No, perdona.
0: No, ha de tenir-ho en els diners que ha fet, ha de tenir un coeficient intel·lectual.
3: Este tiene un coeficient intel·lectual que se sale.
5: Uh-huh. O una cara més dura.
2: Dos coses claus en això, se suposa.
1: Però no dormen ell ni el gat, perdoneu-me. No. Li fuig tot el món.
2: Dos coses claus d'esta reunió, ara en clau política internacional. Uh-huh. D'una banda, el que puga ajudar o desajudar en la guerra d'Iran, que se suposa que era un dels motius pels quals Trump visitava, que des de 2010 no anava a Xina. I una altra, les relacions amb Taiwan. Ja li ha dit Xi Jinping, que m'encanta a mi, que Taiwan no se toca i que qualsevol moviment que faça mal fet Trump en respecte a Taiwan, l'anem a pagar car, ell i tots els que estiguem.
5: Mos pensàvem que no hi havia ningú més xulo que Trump.
2: És que i tot este desplegament, el que estan dient els analistes, és que, bueno, que al final són les dues potències més potents a nivell mundial.
1: I creieu que això va passar? Que rugiran les tres gargantes.
2: És que con Trump és imprevisible.
0: Ja veus que jo crec que Trump moltes voltes amaga però no pega.
1: Yeah.
0: Amenaça, tal, no sé què, però la veritat, quan...
4: No, però ja a vegades pega sense avisar, com el
2: quasi
4: tema
2: sempre.
4: D'Iran.
0: Sí, però vaig a esborrar de la faç de la Terra una civilització. I després, bueno, vaig a donar-li 15 dies més.
1: Que m'he acojonat un poco.
2: Vinga, un ratet més.
0: Clar, doncs pues això és el mateix, vull dir jo. Sí. És el que diu Mireia, vull dir, són conscients que són les dos potències més fortes del món ara mateix, per tant, jo no veig a Trump ficant-se ni se...
2: Sembla que n'hi haurà molt de bon rotllo i signa de cara a les càmeres, però no saben quines converses n'hi hauran per darrere, ni ho sabrem. Alguna per xarxes buscarem, a veure si podem enterar-se de... Veus per a què són útils?
1: Sí,
2: per enterar-se
1: de,
2: la cara també, B de les coses, però sí que és veritat que totes les miralles del món estan ara mateix posades ahí i en Benjamin Netanyahu, que dissol la càmera.
1: Este sí que és listo.
2: És que, clar, se li estava complicant la cosa amb els ortodoxos, perquè sembla...
4: Ha fet un florentino.
2: Clar, sembla que fer la mili allí ara és obligatori. I els ortodoxos se lliuraven de fer-la per un tema religiós. Yeah. I ara està obligant-los a tots. Per tant, els té com aliats des del govern, i ara li han dit, això no pot ser. Per tant, diu ell, bueno, pues abans de que me tireu fora, dissolc i en octubre eleccions, si no passa res a Israel. També un moment clau, si no s'ha arreglat abans la situació, que esperem que sí. I a Filipines, que van acabar a ir a tirs, no sé si els heu vist,
1: no.
2: Dins del Senat, perquè es va trinxerar un dels senadors que està té una...
1: I ens creixem d'ací que es diuen de tot, eh? Mira,
2: pues el Tribunal Penal Internacional va buscant-lo i els propis polítics l'han a trinxerar dins. Sembla que va fer un ús il·legal del seu poder durant uns 10 anys en un tema de drogues. Va matar no justificadament a moltíssimes persones i des de quin moment la justícia internacional té que estar per damunt del propi país i els propis països tenen que col·laborar en tota esta infraestructura perquè són ells els que estan retenint-lo dins.
1: Gómez, què és el millor moment per a viatjar fora?
5: Ara mateixa, sí. Jo, de totes formes...
1: Entre el preu
5: del
1: queroseno, la seguretat mundial, que tens totes les probabilitats de trobar-te una cosa d'estes per allà.
5: Solució.
1: Per casa.
5: Queda't a la terreta.
1: Claro.
5: Tenim un sueca. una ballera de Tavernes de la Valldigna adoptant cullera.
4: Sí, que eres cullerota, tu.
5: Jo sóc ballera. Cullerota putativa. Cullerota putativa.
4: De cullera són cullerots.
5: Cullerots, sí, sí. No, hi ha molta honra. A mi em pareix la ciutat més bonica del món després de Tavernes.
4: Cullera ha tingut una progressió en el tema turístic brutal.
1: Que la col·lega conversació... ja, el COI l'ha repudiat.
5: No.
1: El COI antes estava en el top 10.
5: El COI,
1: ja no.
5: Mira, parlant de nivell intel·lectual, a mi em pareix el COI una ciutat culturalment que juga en una lliga que li queda molta gent a moltes ciutats
4: jo per me sent un poquet al Collà. Vaig estar allí 3 anys de la meva vida.
1: Home, en la efervescència del Coll, per estar.
4: Hombre, allò era el Coll, era en la repera limonera.
5: El Coll és...
4: En l'any 72 al 75. Allò anava com un tir, Banc d'Espanya... De
1: jo me'n vaig anar en el 78 o 79, me'n vaig anar, que és quan jo la cosa ja, estava ja... ja no
5: parlaven de vendre trossets d'escales de la Torre Eiffel, perdoneu-me, modernisme al Coll, va vendre trossets d'escales, no me la desmonteu, per favor, però segurament que...
1: Sí.
5: Qualsevol no, però valencià ho faria més,
1: però igual la bandeja de Calatrava te la poden anar desmenuçant i regalant, també.
5: O deixar-la córrer quan corre a l'aigua del riu.
4: El Coll tenia un mèrit brutal i bestial perquè la configuració geogràfica del Coll és molt complicada.
5: Clar.
4: Tot va a base de ponts.
1: Perdona, les millors olives rellenes d'anxova del món i no n'hi ha ni oliveres ni anchoves.
5: Claro.
4: Sí, l'Espanyola i el Serpis.
1: Sí, sí. Això també us ho fem.
4: I papelera pallà, és que la indústria era...
5: Però, claro, les bambuneres. Les papeleres...
1: Bueno, bambú que està, en el que hi ha d'anar.
4: La indústria siderometal·lúrgica, Alcina Miró sí. Red, bueno...
5: Gent pensant, revolucionaris, plantar l'alcalde aquell Pelletes.
1: Pelletes que el van arrastrar per la nit per tota la ciutat.
5: És que tenim tantes coses que aprendre.
1: Es van enfadar un poquet en l'alcalde, en la revolució de la nit del petroli, i el van arrastrar.
4: Al Coll jo crec que és difícil entrar en l'ambient del Coll, però quan entres, enganxa i no te n'aniries. Jo ja no me n'haver anat.
5: Entonces, comprenc, jo vivia en Banyeres i baixava a respirar
4: Banyeres de Mariola.
5: Intel·lectualitat al Coll.
1: I tenim un personatge...
4: Jo vivia en el Coll.
1: Que de mediàtic riu-te al costat de
4: tal. Un piso que pagava 3 euros.
5: Home,
4: que
5: és el Tirisiti. Jo el tinc sentat en taula, el meu Tirisiti.
1: Bueno, xics i xiques, no, és que tinc que continuar.
2: Ara parlarem tu i jo, i no patis, que
1: ja està, poseu ahí... Que anem a les notícies de les 12, justet, que mos conten lo que n'hi ha en el món i en seguida tornem. Fins ara. Entonces...
6: Són les 12.
7: A punt. Notícies.
8: El mercat immobiliari presenta símptomes d'alentiment a la Comunitat Valenciana. Encara que continua creixent, amb les dades del primer trimestre de l'any, el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de València preveu que enguany, el 2026, siga pitjor que l'any passat, quan el mercat va presentar uns registres històrics. Luis Fabra, director de la Càtedra en Mercat Immobiliari de la Universitat de Saragossa.
9: Las cosas están yendo a otro ritmo, ¿no? Que todo pinta que vayamos teniendo un 2026 peor que 2025, pero es que 2025 ha sido un gran año.
8: Durant el primer trimestre de l'any es van fer més de 10.180 compravendes a la província de València amb un descens trimestral del 2,7%. Un descens que sobretot es nota a la ciutat de València a causa de l'encariment de preus molt per damunt de l'evolució salarial, que condiciona el volum de compravendes i fa augmentar les operacions, en canvi, a l'àrea metropolitana. Això sí, en termes interanuals, el mercat ha crescut encara vora un 1%, pròxim a xifres de l'any 2007. Canviant d'assumpte, Espanya i el Regne Unit col·laboren en la localització de 12 dels criminals britànics més buscats per les autoritats d'aquest país i que creuen que tenen vincles en ciutats com Màlaga o Marbella i també a la Comunitat Valenciana a ciutats com Alacant. Ho han explicat en una roda de premsa en esta ciutat, Alacant, a la qual ha acudit Pilar Llorca.
10: Sí, es tracta d'una campanya de col·laboració entre les forces de seguretat d'Espanya i del Regne Unit, que porta 20 anys de trajectòria. I en aquest temps, de 108 fugitius britànics buscats, s'han detingut 97 i d'ells, 47 els han trobat a Espanya. Un èxit de recerca on la col·laboració ciutadana és fonamental. De fet, 3 d'aquests 12 fugitius han sigut localitzats a la província d'Alacant. Així troben l'amagatall perfecte. Tenen municipis molt turístics i residents britànics on poden camuflar-se. Per exemple, en Alacant, en Benidorm, en l'Alfàs del Pi i en Torrevieja són les quatre ciutats on testimonis han confirmat que han vist a Kevin Pearl, que s'ha acusat de dos homicidis, a Jack Rocks, que s'ha acusat de delictes sexuals, i a Liam Murray, acusat de blanqueig de diners. Per això diem que la col·laboració ciutadana sí és fonamental.
8: Mentrestant, a Torreblanca, a la Plana Alta, la Guàrdia Civil ha detingut dos persones com a presumptes autores d'un delicte de furt de maquinària industrial. La investigació es va iniciar per la denúncia pel robatori d'un compressor valorat en 25.000 euros. Després d'una investigació exhaustiva, els agents van recuperar el material i van detindre els presumptes autors dels fets. Als detinguts se'ls atribueix un delicte de furt i els han posat a disposició judicial. I ha mort el treballador que va quedar atrapat quan podava una palmera a uns 20 metres d'altura al final del març a la ciutat de València. A l'operari de 41 anys el van rescatar en estat crític els bombers, però finalment no ha pogut superar les greus lesions patides en aquell sinistre laboral. Ha mort a l'hospital després d'una setmana en estat de coma, segons ha publicat el diari Las Provincias. En els esports, parlem de futbol. El València rep el Rayo Vallecano a les 7 en la jornada de Lliga 36. Gonzalo López.
6: L'equip està concentrat des d'ahir en una convocatòria marcada per l'absència de Lucas Beltrán i el retorn de Thierry. Després del descontentament mostrat per l'afició en la derrota contra l'Atlètic de Madrid, el tècnic espera donar una alegria a Mestalla.
11: Nada más que dar a nuestra afición un buen resultado, porque es el deseo que tenemos. Pero cuando equipo y afición están juntos, somos más fuertes todos. No con la ansiedad de generarlo, no jugando el partido con la ansiedad de generar eso. Sé cuál es mi responsabilidad cuando se entra en el Valencia y las cosas no salen como la afición desea o acordes a la historia y a la grandeza del club. Es parte del trabajo no solo aceptar las críticas, sino trabajar para darle la vuelta a las críticas.
6: Tot això amb l'objectiu de tancar la permanència per assomiar definitivament a mirar als Jocs Europeus de la classificació.
8: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en Apunt Ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a la una en punt. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
7: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
12: De tu a tu.
13: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
14: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
7: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
15: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'A punt.
16: T'ho contarem tot.
17: Però tot, tot, fil per randa.
16: Te'n vens?
15: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
7: L'economia per a totes i tots.
18: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
7: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en Apunt Ràdio.
19: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
7: fem banda
19: amb el millor repertori de músics valencians.
7: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
19: Desfilarem al costat dels nostres músics.
7: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
20: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
3: L'esport valencià en directe i amb passió. Apunt Ràdio, de tu a tu.
21: Amunt i avall presenta Sergi Olcina. Realització tècnica, Patricia Valero. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
22: Me gusta hacer turismo. Es algo estimulante. Es una emocionante manera de hacer...
1: És que estic deixant-la sonar, Patri. Perquè em flipa esta cançó, sí. Bueno, l'altre dia va fer sort Citroën, o sigui que vaig quedar al·lucinat, no?, de no com sonaven totes aquestes músiques, i avui hem parlat de les xiques de Colsada, que evidentment Tania Doris era la protagonista absoluta d'aquella pel·lícula i del que va ser el rei de la revista, les vedets i les primeres figures del teatre, en el que, bueno, va haver una època en què aquest gènere pues, entretenía moltíssima la gent. De fet, la cançó ja ho diu. Somos chicas que venimos a entretenerles y a divertirles. En fi, i com no, este El turismo es un gran invento, que és una gran peli de José Luis López Vázquez i Paco Martínez Soria, en el que volien portar precisament... Doneu-vos compte que en aquella època ja passava al poble la forma en què reflotar aquell interior que estava, pues, mortet absolut. En fi, si no l'heu vist... que no tinc l'opció de veure-la alguna volta en la vida, que m'imagino que sí, veig gaula que és una d'aixes pel·lis de veritat de culte del cine espanyol. El turisme és un gran invento. Bé, 9 minuts sobre les 12, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies produeix este programa que posem en antena tots els dies en qualsevol dels punts de senyals i receptors que n'hi ha en Castelló, València o Alacant, i també internet, que, entre altres coses, també és un gran invento. David González, què tal, com estàs?
23: Bon dia, molt bé.
1: Tot bé per la ràdio?
23: Tot bé, per així,
1: sí. Per la ràdio de dalt?
23: Per la ràdio de dalt, és que com tu vius així, t'han
1: posat... la ràdio de baix.
23: Sí, clar, t'han posat aquí el sarcòfago per dormir per les nits i...
1: Sí, i així estic. Bueno, jo en una caixeta de taronges també em conformaria, tampoc.
23: Sí, no?
1: Soc dels que, quan m'adorc en qualsevol lloc. Una altra cosa és que em desperten 10 minuts, però a dormir-me, encara arriba a dormir-me...
23: Doncs mira...
1: prudentment.
23: Pues,
1: tu eres jove, tu dorms encara tot el que toca jo, i a més bé, no?
23: Jo dorm perfectament, sí. Jo això, altra cosa no, però dormir com
1: sí,
23: un liró.
1: Sense problema. Sí, Patricia, que em veig a veritat, ja no el preocupes, ja arribarà el moment en què dorgues i desdorgues tot el que...
23: Ara has ficat tu el tema de la joventut, ara no sí. Sigo jo.
1: No, és que a veure, no és que tinguem un traumeta ni res, no? És que anem ja passant en el temps, però en fi, són diferències que comencem a notar i a veure. Bueno, des d'ací, des de l'estudi, mos costa, a aquestes hores i en qualsevol moment, no pensar en el bon dia que fa avui al carrer. I a més estem notant-ho perquè fins i tot la majoria dels convidats han sol·licitat que s'utilitzara, no, l'aire condicionat ja, si en els estudis de la ràdio. Però això passa sobretot si pensem més encara en les destinacions espectaculars que tenim a tir de pedra en la nostra comunitat. David és coneixedor de part d'ixa zona, igual que un servidor, perquè... Bueno, i Raquel Gómez, que se n'acaba d'anar, que ja és forofa totalment del lloc del que anem a parlar. Per això, i heretem el nom de la secció que feia ella, obrim el nostre passaport a la valenciana. Però per anar a on?
23: Anem a un dels dos territoris insulars que tenim a la comunitat.
1: L'únic habitat, diria jo, no?
23: L'únic habitat, exacte. No anem a les Columbretes, anem a l'illa de Tabarca, que és eixa illa habitada que tenim ací cada estiu. Són milers les persones que visiten les seues platges, els seus misteris, també. És una illa...
1: Bueno, les Columbretes també estaven habitades en el seu moment, per serps, però estaven habitades. Està, d'ahir lo de les Columbretes, clar.
23: Per éssers humans, diguem, sí, per una colònia que es va instaurar ja fa un temps en l'illa de Tabarca. Mm-hmm. És cert que es troba propet, ben propet, a 6 quilòmetres del port de Santa Pola, a uns 20 quilòmetres d'Alacant, però administrativament és considerada com un barri de la ciutat d'Alacant i, de fet, Tabarca ha estat d'actualitat estos últims
1: mesos. Sí, perquè han estat fent una sèrie de reivindicacions que, bueno, a la resta de la gent de Car Mortal mos ha quedat molt l'atenció, però també està dins un poquet de la lògica, no?
23: Està dins de la lògica i tu imagina't, està gent, una de les reivindicacions, una de les reclamacions és les millores en el transport. Parlem de que en estiu sí. Són pràcticament de cada hora quan ixen vaixells, tornen cap a Santa Pola, però en hivern, ixes 20-30 persones que viuen tot l'any allà, tu imagina't, t'has deixat, no has comprat el formatge i te passes potser una setmana sí, sense formatge.
1: Clar, és que ahir ho comentàvem, estàvem així en, a micro tancat parlant d'aquestes coses i avui em venia al cap precisament quan estàvem dient, és que clar, vius en un poble de l'interior, que tot el més proper, tu tens jo que sé, a 20 o 30 quilòmetres i dius, buah, és que m'ha quedat sense algo, sense alls. I tinc que agarrar i me'n tinc que anar, per exemple, jo que sé, a 20 quilòmetres que és on tinc la botiga més propera, i dius, buah, per carretera. Conta-li-ho. Però conta-li a algú que viu en Tabarca que ah, no només depèn d'agarrar el cotxe, sinó que o agarra el taxi este nàutic que n'hi ha, o té que tenir una embarcació pròpia, o té que agarrar alguna de les contiquis, entre altres coses. I això no és tot. És que en el mero fet de que te compres una tele, com te l'emportes tu a Tabarca, a casa?
23: Tu imagina't, claro, has de carregar-la.
1: No volies pensar, Patrick, que dius, sí, sí, i vaig anar més enllà, la mudança. Tens que fer una mudança, i com fas tu una mudança a Tabarca?
23: Tu te creus? Sí, imagina't, el panorama, si ja és difícil en una furgoneta.
1: En una furgoneta, que dius, per favor, algú té una furgoneta? I el cost a trobar-la, doncs, algú té una furgoneta nàutica, per favor?
23: Anem a patentar-la, que a lo millor fem negoci.
1: Una furgonàutic. Una furgonàutic, sí, no?
23: Jo directament el que he volgut fer és preguntar a un d'eixos 20-30 habitants que habiten la illa en hivern. Ell és Antonio Russo, que a més és ben coneixedor.
1: No t'agradaria viure allà, eh?
23: Jo l'he pensat sempre. Jo l'he
1: viure
23: pensat
1: en Tabarca,
23: sempre,
1: Patri, però... tu t'agradaria viure una temporaeta? Pa provar.
23: Jo tenia un oncle, un tio que vivia ahí perquè era policia. Sí,
1: ah,
23: treballava.
1: Però no era forani o d'allí.
23: Estava destinat i era un dels dos companys que vivien ahí 6 mesos. 6 mesos de continu.
1: Que guai, sí, no? Sí, com sí, si foren farenos o algo així, però de localetos en Tabarca.
23: Sí.
1: Pues chico, interesante. Una entrevista a tu tio, eh?
23: Bueno.
1: O
23: sí,
1: la tenia.
23: No sé. La té. Pot ser que la tinga. Però jo me n'he anat a parlar amb Antonio Russo, que a més d'habitant és ben coneixedor de tota l'idiosincràsia de l'illa i ens ha contat com és ixe dia a dia.
0: Viure tot l'any a l'illa és un contrast molt gran de lo que és l'hivern a lo que és l'estiu. L'hivern és més tranquil, no tenim col·legi a l'illa, totes les famílies en xiquets se'n van a viure sobretot a Santa Pola, que és el punt més a prop, i queden a l'illa unes 20 o 30 persones. I com el temps està irregular, pues, i hay que estar un poc pendent de sempre d'això, del temps i de vaixells que fan el viatge a Santa Pola. L'estiu és molt diferent, tenim molt de turisme i els vaixells sí que hi ha molt horaris per a poder triar.
1: Diu, queden, home. I estic segur de que si tu allí tingueres cases a disposició o un sistema immobiliari que donara perquè la gent visquera o poguera comprar cases, no en quedarien només 20 o 25. Allí viuria un munt de personal.
23: Si n'hi haguera un transport, diguem, establit, seria, estaria massificada com està en estiu. És que és així, quan hi ha facilitats...
1: Buah, és terrible això, eh?
23: És molt terrible, ara parlarem d'això. Però és que a mi m'agrada, abans de ficar-nos en el que és la Tabarca turística, sí, fer un poquet de retrospectiva i anar-me'n als orígens. N'hi ha una ristra de cognoms que són una matrícula, pràcticament. Tu veus aquests cognoms i dius... tabarquino. Mm-hmm. I el cas d'Antonio Russo és un d'ells, però és que n'hi ha molts alacantins que porten eixos Parodi, Chacopino, que són molt característics d'illa.
1: Diguem però... malnoms de la illa
23: no,
1: o cognoms?
23: No, són els cognoms
1: de la illa.
23: Sí, són molt característics i, de fet, solen estar combinats. Russo-Parodi, Parodi-Russo...
1: És que és el que has dit. La illa va ser habitada inicialment per una colònia, diguem, que va ser importada.
23: De genovesos
1: que van estar allí, i és normal que tots aquests cognoms procedisquen foràniament de la pròpia illa de Tabarca.
23: Ens ho ha contat Antonio, anem a escoltar-lo.
0: A l'illa tenim uns cognoms que són genovesos, perquè els primers pobladors de l'illa eren uns genovesos que vivien a l'illa de Tabarca, que estan a Tunísia, on van fer esclaus tunisians i van passar uns 27 anys d'esclavitud entre Tunis i Alger, fins que el rei Carles III es va alliberar i en el mateix temps havia planificat la construcció d'un poblat a l'illa que es deia l'illa de Sant Pau, en aquell entonces, o l'illa de Santa Pola, i ja no, com no sabien què fer en aquestes persones, pues ja que vivien en una illa, la Tunísia, que millor que poblar en una illa aquí que estava en construcció. Entonces, per això tenim aquests noms genovesos. Som Russo, Luchoro, Parodi, Chacopino...
1: Vinga, quan anem? Que tu eres d'allà també. A mi,
23: sí, sí.
1: Em digueu un dia i vaig que tinc ganes. Crec que no he anat des que era menut allí. O sigui, canviar no haurà canviat molt, evidentment.
23: No, però, evidentment no, però sí que és veritat que agrada tornar, sempre és agradable.
1: Sí.
23: Plantejarem fer un programa des d'allà.
1: Home, doncs ja, mira, crec que entre els reptes que tenim, fer un programa des de Tabarca ja seria un repte, ja seria un repte considerable.
23: Seria, sí, sí.
1: Igual
23: sí.
1: Els tècnics els han posat els pèls de punta només de pensar-ho.
23: Jo penso en la cobertura.
1: Bueno, ja, i... Patri, s'apunta, s'apunten tots en seguida.
23: Sí,
1: eh?
23: Sí, sí, sí. Però tu imagina't el muntar tot el tema tècnic.
1: Sí, sí. Bueno, però... i el portar-ho. Estem en lo mateix de la mudança.
23: Bueno, però el portar-ho al final és pujar al vaixell i ja està.
1: Portar-ho en flotaors es porta allí en seguida, no passa res. Home, serà per logística.
23: Al final és una, és el dia a dia d'ells, és que és el dia a dia que tenen.
1: Home, per a ells sí, sí, sí, sí, per a ells és això, però en fi, almenys poder experimentar i viure-ho algun dia, que fa temps que no ho hem viscut.
23: Exacte, sí, seria per viure una estoneta, sí, no pas sempre. Anem a fer també eixa panoràmica de la història. Jo l'he demanat a Antonio també que em faça una panoràmica per tots els períodes de l'illa, des de els seus orígens pirates, perquè sí, va ser un refugi de corsaris, fins a l'última etapa, fins a que es va formar ixe poblat de genovesos.
1: És curiós perquè en aquestes terres que hem tingut amunt de pirates, per cert, d'aquests dies està parlant-se molt de Dragut, que va ser el pirata que caia per ací, per Cullera i per tots els dos puestos. I escolta, seu flipa... Bueno, en la part de Peníscola, etcètera, etcètera, és que tots els llocs on hi havia indrets d'estos rocosos, forats, i on amagar-se sobretot, els pirates, com en tots els llocs, evidentment, en la part de Dènia n'hi ha embarcacions enfonsades, algunes d'elles que poden amagar a lo millor més del que s'imaginem, però tant que si ho flipem en els pirates que ens venen de fora, havent tingut així, com en hem tingut, pirates de tota índole, no estaria gens mal reconèixer. És que som, fins per això, som espolsats. Sí, pirates n'hem tingut, per què no parlar dels nostres pirates?
23: Clar, i a més, amb orgull de
1: sí,
23: del
1: sí,
23: nostre...
1: Sí, sí. Hem tingut pirates, hem tingut papes, hem tingut de tot, i etxo, així estem, com sempre, desmereixem-nos a vosaltres mateix.
23: Tu veus. I qui no s'ha sentit un pirata pujant-se en eixes barcasses, en eixos contiquis, quan,
1: home,
23: quan vas de camí a ta barca.
1: Sí, sí, sobretot quan vas, igual que si anares en un galeo pirata, els dies que està un poc picaeta a la mar,
23: sí.
1: Que acabes tot loco, que vas d'un costat
23: a l'altre, sí, sí, sí. I n'hi ha algú que acaba, pues això.
1: Com acaba?
23: Tira-lo tot, sí. Una vegada que ja sabem on xafem, on posem el peu quan desembarquem d'eixes barcasses, podem parlar de l'illa que tenim a dia d'avui. És reserva marina, és bé d'interès cultural, eixa muralla, i com deien abans, també és destí per a milers de turistes cada dia en estiu. Molts d'ells van a parar a un dels quatre hotels que n'hi ha en l'illa. Sí que és veritat que en els últims anys s'han fomentat eixos Airbnb, com en tots llocs s'ha gentrificat, diguem, l'illa de Tabarca, però hotels com a tal queden quatre. Un d'ells és l'hotel Boutique, Ivan Herrera és el seu gerent, i ens conta qué te da atractivo ese hotel de apariencia de edificio señorial.
2: Pues el hotel es la antigua casa del gobernador, tiene más de 300 años, tenemos algunas habitaciones con vistas, el suelo y los arcos, por ejemplo, es original, se ha conservado original, y también hay habitaciones que dan a la plaza y otras a la calle.
23: Son molts els turistes que visiten l'illa, molts d'ells estrangers. Però sí que és veritat que m'ha cridat l'atenció que preguntava jo a Ivan per eixes nacionalitats, per eixos passaports de la gent, i ens contava que la majoria són nacionals. Escoltem eixe públic, eixe client de l'hotel de Tabarca.
2: Pues la gente que visita el hotel más o menos así, casi toda, el 95%, es española. Extranjeros vienen muy poquitos a hospedarse, a pasar el día vienen mucho. Pero la gente que se suele quedar, o por lo menos en la casa del gobernador, es más española.
1: Diria jo que corria un poc l'aire, no?
23: Corria un poc l'aire, és que ell estava allí.
1: Clar,
23: de fet, estava en el vaixell. I també, és que clar, ell ho diu, els estrangers van, se fan el caldero, el clàssic caldero, el peix...
1: Sí, que diu que està superbo.
23: Sí, sí, sí, està boníssim. La gallina és el peix que s'utilitza per...
1: Sí, la gallineta, que els deixin a clor taronja, no?
23: Sí. I està molt bo, és un clàssic l'anar a aquests restaurants, al Mar Azul, a l'Amparín, que són...
1: Sí, però estalvieteu, per favor, que són les 12:30 i...
23: I ja estem...
1: Comencem a tindre fam, veritat.
23: Comencem a patir.
1: Vinga. Home, claro.
23: Anem a parlar també de l'arribada de la gent, que és cert que es produeix pràcticament des de ja fa bon temps, ja arriben els turistes, i la temporada alta sí que és veritat que conforme arriba la calor és cada vegada més extensa. Aixina, en su cuenta, Iván.
4: Los meses, como digo yo, los meses fuertes, junio, julio, agosto y septiembre, y mayo y tal, siempre estamos llenos. Abril también, fines de semana. Al final todos los años es igual, porque se llena rápido. La gente que entra es 8.000, 9.000, 10.000 personas diarias. Los días más fuertes suelen ser los fines de semana, y si claramente el tiempo acompaña, pues aún más, porque también vienen todos los barcos alrededor de la isla.
1: A veure, és que no fa, en la part d'Alacant sobretot, mal temps, i ploure pràcticament gens. Això ho sabem perfectament. Entonces, sí, sí. Claro, què vols? Els guiris van tots allí. Clar, aprofiten.
23: I normal, i normal. Si és que al final és un dels atractius que tenim així, ese clima envejable. Sí. Parlem de que...
1: A mi me cansa un poquet dia, lo de la Califòrnia Europea, eh?
23: Bueno.
1: I els dies que plou ho agraeix.
23: Depèn com plou.
1: El sol. Escolta, que enguany i l'anterior encara, salvo les desgràcies que hem tingut, ha plogut una miqueta i ha fet algo de frescor, però és que han hagut anys que era Nadal i estàvem ahí tots mirant els escaparates de Nadal quasi en màniga curta, eh? Dius, perdona, no, lo que jo te dic, la Califòrnia Europea, no, una miqueta de mal temps, ja a voltes de tant en tant, sí, també bé, però bueno, sí. torna.
23: No, tornem, perquè un dels a destacar també és eixa pradera de Posidònia, clar, la massificació de la costa també genera problemes, però afortunadament hem de dir que es conserva molt bé. Sí que és veritat que en altres punts, com la costa de Dènia, sí que està més afectada, està en regressió, però allà en Tabarca encara conserven eixa bona qualitat de la pradera de Posidònia.
1: Perquè oxigena mogolló les aigües.
23: Oxigena, sí.
1: Oxigena molt i les neteja.
23: Moltes espècies també que viuen...
1: És curiós perquè les netegen l'aigua, però després la gent es queixa de que les fulles de la Posidònia acaben totes en les vores de les mars, fan molt mal
23: fa
1: olor, i la gent es pensa que és brutícia. No és brutícia, és natura, que la pròpia natura va reciclant-se.
23: Però això, així en esta casa ens hem fartat de repetir i de contar tots els estius la mateixa notícia, i la gent continua anant a la platja i dient, brutícia, es que està bruta.
1: És que fa pudor a podrit. No, és la Posidònia que va eixint i la mar l'expulsa, però és natura pura.
23: I clar, la platja de Madrid té Posidònia o no?
1: La platja de Madrid, això no es passa, no es queixen, veus? Per això mateixa, sí.
23: Bé, continuem parlant d'esta destinació de Tabarca. Abans d'anar-nos-en, he demanat també a Antonio Russo que mos faça de guia, i que si al final decidim agafar aquest vaixell i anar cap allà, marquem aquests quatre punts imprescindibles que hem de visitar quan anem a l'illa de Tabarca.
0: Els llocs més emblemàtics de l'illa són el seu recinte murallat, l'església prominent, que es ressalta sobre totes les edificacions, la cara del governador, la torre de Sant Josep, a la tassona, diguem, deshabitada de l'illa, el faro, el cementeri, i tenim punts característics, com són els illots de la cantera o la galera, o la cova del llop marí, on vivien fins a principis del segle XX vivien una parella de llops marins, que són una espècie de foca.
1: Això ja ni si ho imaginàvem.
23: No, això
1: lo dels llops marins.
23: Però és bonico també recordar ixa també llegenda que n'hi ha al voltant d'ixa cova, i en definitiva és que clar, és un lloc imprescindible, és veritat, és un punt que tots volen visitar quan venen així a la Comunitat Valenciana, a Alacant en concret, però sí que n'hi ha que conscienciar també de que, com qualsevol paradís, n'hi ha que cuidar-lo i n'hi ha que promoure que es realitzi un turisme responsable. Hem de cuidar, és una reserva natural, i de fet un dels punts que té també és aquest centre d'interpretació que sí que és veritat que serveix per a conscienciar també aquesta gent que visita, és una sort de museu,
1: una espècie de turisinfo museu, no?
23: Exacte, però també és un dels punts pendents, una de les assignatures pendents, perquè segons ens contaven també alguns dels habitants està en un estat de deixadesa que també podria millorar. En definitiva, eix és altre dels punts que, tornem al que comentàvem abans, és un dels punts que ara mateix escama als habitants, igual que eixa necessària regulació del turisme que arriba en els mesos d'estiu.
1: I això no vol dir que no anem cap allà en seguida que puguem, eh?
23: Però sempre promovent eixe turisme responsable.
1: M'has dit que vas a gestionar-ho. Gràcies, David. Fins ara.
23: Vinga, estarà.
1: Vinga, anem ordenant-nos.
5: Amunt i i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Ràdio.

0: animales que quieren su bienestar. Luego siempre por ahí hay uno que lógicamente es la cabra que se perdió por el monte, sí, y no debería estar en ciertos lugares, pero eso pasa en todas las profesiones. Ellos, lógicamente, lo que querían es que esto sucediera. Yo ayer, lógicamente, no voy a dar tampoco nombres, pero ayer en el juzgado nos felicitamos, policías locales, policías, guardias civiles, por haber conseguido esto, porque ellos lo que último que quieren es tener personas así cerca de ellos.
1: La desgracia es que el pobre animal ya no volverá, cruelmente padeció lo que fue la ira de este, vuelvo a decir, energúmeno indeseable, y es quien ha pagado, en definitiva, las iras de este sujeto. Bueno, Javier Sánchez de Compatas, muchísimas gracias por haber sido tan amable y tan transparente a la hora de explicarnos esto, y nos quedamos con que al menos nos tenemos que felicitar de que la justicia y las fuerzas de seguridad ya somos o son capaces de establecer el bien y el mal, y sobre todo también llegar a, voy a utilizar la misma palabra, establecer condenas para hechos como estos que no deberían de suceder. Un abrazo desde la radio.
0: Muchas gracias.
1: Hasta luego, buenos días.
0: Hasta luego.
1: En un cuarto de hora ya es la una de este 14 de maig de 2026.
2: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
1: Cert és que escoltes aquestes notícies i se te desmunta tot. Jo no he volgut ni veure les imatges que hi ha en internet de com el mala bèstia este acabava en la vida de la gata de la parella, realment allí enmig del carrer, ja veus tu, el tarat en a patades i en un palo de la granera. Vamos, com pa agarrar-lo i passar-lo per la tritura ara directament, dona igual el que puga pensar qualsevol, és un ser indeseable completament. Bueno, com estan les meves xiques?
3: Molt contentes, bé. S'ha arribat el nostre moment favorit de la setmana.
1: Sí, així fem una miqueta d'anàlisi sociològic cinematogràfic, diria jo, bueno, d'algunes coses de les que en part, a voltes no entenem res.
3: Home, no, les que més m'agrada comentar són les que no tenim ni idea.
1: Sí, i que al final no sé si acabem veient o no. Jo ho intente.
4: A veure, jo he de dir que...
3: Jo últimament porto un poc de retras, sí, la veritat.
1: Sí, aquí no està. Si compte, l'oferta està massificada.
3: És que n'hi ha molta cosa.
4: Sí. No podem anar totes les setmanes.
1: Sí.
3: Perquè no som riques, bàsicament.
4: En part.
1: Bueno, a mi m'han convidat al cine que diuen que tenien uns entraes de no sé què, no sé quantos, i que incluïa les roses i tal. I dic, bueno, pues...
3: Sí. Home, si inclou les roses, bé, Sergi.
1: Sí, perquè és el més car del cine, no?
4: També dic, si és gratis.
1: Ai, però que no repartisquen roses a tot el món, que quan es posa la gent ahí... Mira,
3: a mi això no em molesta, veus?
1: Té que tindre un nom, ixa cosa, que quan tens fòbia de que la gent faça ruïdo quan menja, i en el cine, en les roses, mira, els de les roses i els de les bolsetes, tot el rato menjant bolsetes, no puc fer-me l'ànimo, deixeu-me sentir la pel·lícula.
3: Bueno, però si de casa has d'anar a veure una pel·lícula...
1: Després jo soc dels que estic comentant-la tota
3: l'hora. Home, comentant-la i fent ruïdets, però això no passa res, mos agrada comentar-lo dels altres. Per si de cas heu d'anar algú al cine esta setmana, així sí, comença la cartellera i les estrenes que arriben endemà a cinemes. La primera, Jugada Maestra.
5: Vale. Si és a vida o muerte, ¿qué harías con 1.000.000.000 de dólares?
6: ¿Estoy obligado a responder?
4: Vibes americana de la setmana.
3: No
4: és l'americana de la setmana.
1: Però per què comencen a ser ràfagues inquietants? Per què tots els tràilers comencen en ràfagues inquietants?
3: Per donar-li un poquet de vidilla.
1: Comèdies.
4: Però és d'això comèdia? No.
3: Esta és acció.
1: A mi, un poquet ahí per baix de... Xan, sí que n'hi ha.
3: Esta és acció, és del Regne Unit. No és americana, està a prop,
1: Abril.
3: No és americana.
4: Bueno, és anglosajona.
3: Està protagonitzada per Glenn Powell i Margaret Qualley. No sé pronunciar-ho, però és la xica que fa la sèrie de L'assistenta, que és molt... L'assistenta? Es diu? Bueno, da igual.
1: Té nom, no té cognom, sí, té nom i cognom de grangera britànica.
3: Vos vaig a dir de qui és filla.
1: De Qualley, no?
3: Sí.
1: De Qualley.
3: Espereu-sí. Ara vos heu dit, que és que ara m'he oblidat.
1: Com li diuen Qualley, és espereu-sí, ara, no?
3: Espereu-sí un moment. Bueno, mentre me se carrega, vos vaig contant de què va la pel·lícula. Beckett, que és l'hereu d'una fortuna milionària, només té un xicotet problema, i és que és l'octau en la línia de successió. Clar, quin és el problema? Que aquest problema té una fàcil solució. Ha de matar-los a tots fins que l'herència arribi fins a ell.
1: Fotre, els britànics, tu.
3: Easy.
1: Això en la casa real no ho fan, eh? Bueno, en algunes altres cases reals prenen mesures dràstiques, però... A veure, seguint l'octau,
7: té molta feina pel mig d'esta persona.
4: I entonces la trama és que ell va matant a tots els seus germans.
3: La trama és que l'heu de veure per saber més coses, perquè és que m'esteu preguntant també i jo la pel·lícula no l'he vista.
4: És que és el clar lucha por tus sueños.
7: Sí, sí, el teu sí. El que algo vol, algo li costa.
3: Clar, i si davant tens...
4: El cos dels 7 germans.
3: I si davant tens 8 germans, 7, clar... pues no sé què te digo. Fes algo, no?
4: Què me dices? Solució.
7: Una de les coses és que els que han anat a per Trump no els contractarà, perquè com tinguin el mateix resultat, este no hereta en la vida.
3: Efectivament.
4: Bueno, jo preferís ell passar-s'ho per les mans. Sí.
3: Que la protagonista d'esta pel·lícula, que és Margaret Qualley, que no sé pronunciar-ho, és Andy McDowell. És que no venia.
7: Andy McDowell
3: és... Sí, és sa mare. En la vida real.
7: Ah, la mare d'ella és Andy McDowell.
3: Sí, eso es.
7: Ah, és que en el 70 n'hi havia un tipo que li diuen Roddy McDowell, que feia també pel·lícules, jo que sé, com El Coloso en Llamas, El Poseidón, sí. Estes pel·lícules de desgràcies que feien sí. En aquella època, que li diuen McDowell també, però Andy McDowell sí qui és.
3: Andy sí. McDowell.
7: Esta dona fa, a més, anuncis de xampús i de cremes i coses d'estes, i de suavitzants.
3: Eixa és la meua referència.
7: Sí.
3: Però bueno, si esta no vos ha agradat, no vos ha vist.
7: La recordes més
3: per les cremes, per les cremes que per les pel·lícules.
4: Ara sí, he buscat
3: les dos juntes fan la sèrie, una sèrie que es diu L'Assistenta o una cosa xina, sí. Que és molt xula, vos la recomano. Però bueno,
4: perfecte,
3: ara no estic
4: va, recomanant més tenim per ahí, què més tenim?
3: Ara vos recomano una pel·lícula de terror, en este cas Hocum.
7: És que ha sigut una... pel·lícula profunda, de pujades i baixades. Ja està.
3: És que damunt tu comença en un ascensor, saps?
7: Sí.
3: És una cosa molt, molt sinistra. Esta pel·lícula, de producció irlandesa,
7: però
3: tampoc
7: que maten persones
3: americana,
7: o algo en l'ascensor.
3: De Adam Scott. Què conta? Un escriptor de terror que visita una posada irlandesa per a esparcir les cendres de son pare i sa mare que han faltat, sense saber que esa propietat està encantada per una bruixa.
7: Mare meva, la tonteria és gran, eh?
4: I l'ascensor jugarà un paper... Bueno, no ho sabem.
3: Damunt és que és el típic ascensor, no és un ascensor normal, és aixòs ascensors que tenen reixes.
4: Ah, sí, de
3: sabeu, de
7: pel·lícula. Ah, clar, ja.
4: Que és com una caixa que va... Sí, sí, sí.
7: Sí, que és com, sí, com d'estos de tota la vida. Que veus ahí el caixó en les finestres i... Sí, sí, ascensors de tota la vida.
3: Que no sé per què les pel·lícules sempre ixen i jo no he pujat mai a ningun ascensor d'aixòs, però bueno.
7: En el coi n'hi havia un, saps a on? En el centre de salut de la plaça de dins. Mm. Jo recorde quan era menut que l'ascensor era així.
4: M'imagina que ja no.
7: I veies però... l'ascensor i el contrapès de l'ascensor com pujava i baixava.
3: I com baixava.
7: Sí, sí, sí, un i altres. I aquests ascensors són pues, el típic ascensor de pel·lícula.
3: De pel·lícula de por.
7: De matar persones. Encara que t'he de dir una cosa.
3: Digue.
7: El meu, el de ma casa, tarda tant, encara que puges, jo que sé, al primer, al segon o al tercer, que ahir pots fer...
3: Sí?
7: Bueno, pots matar una persona, preparar un putxero, pots... Ell dona temps per tot. Sí, sí, sí, sí, sí.
3: O veure una pel·lícula.
7: Com arribes d'apretó, no arribes,
3: no arribes
7: a casa. En el meu ascensor.
4: Està de dir que...
3: Bé, està bé,
4: sí,
3: no?
4: Sí, me l'apunta.
7: Pues a mi em pareix un poquet Babadook, però pues, en ascensor.
4: Però és la gràcia.
3: A veure què vos pareix la pròxima, que és la recuperació d'un clàssic, El beso de la mujer araña.
8: Cuando entré en la cárcel, creí que mi vida llegaba a su fin. Pero no había hecho más que empezar.
9: No puedo estar aquí.
8: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca...
7: La música me ha sonado un poquet de Spanglish. What you want in the boat,
3: Spanglish. Esta es una americana.
4: Esta es una americana.
3: Una americana protagonizada por Jennifer López.
7: Jennifer López.
3: Jennifer López. Es que té tots els ingredients estupendíssims per a vore-la.
7: Ja.
3: ¿Qué conta? Valentín, un pres polític, compartix cel·la amb Molina, un escaparatista condemnat per escàndol públic.
7: I collons, tan roïnen els escaparates que feia?
3: Sorgeix un vincle entre ells mentre que Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita Ingrid Luna.
7: Que és Jennifer López.
3: Eso es. Molt bé, equipo. És que esteu en la que toca, eh?
4: Si tu a mi em dius que és una americana i està Jennifer López,
7: sí.
4: Què n'hi ha més americana que això?
3: Més americana?
4: N'hi ha?
3: La pròxima pel·lícula, Movida Celestial.
7: Mare meua.
10: Te cuento un secreto. Soy un ángel. ¿Ves las alas? He cambiado la vida de Arch por la vida de Jeff.
9: Tienes que hacer que Arch vuelva a su vida y hasta entonces te quedas sin alas.
11: ¿Me despides?
7: Ay, pero es que eso ha de ser un ser de llum, a este actor li pega molt.
3: Terrible. Protagonista per Keanu Reeves, americana històrica, comèdia, i conta la història de Gabriel, que és un àngel ben intencionat però bastant inepte, que baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar a Arch, que és un organitzador de concerts que està en apurs, i Jeff, que és un inversor de capital de risc. Encara que les intencions de l'àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
4: Però és una americana xula.
7: I cara.
3: O sea, no, no m'agrada.
4: Xula? Sí, és com és la pel·lícula esta que de repent baixa també Déu?
3: No, és que n'hi ha 10.000 pel·lícules d'aixes de l'àngel que baixa per salvar.
4: Sí, però no fa gràcia. No és la típica americana d'acció que no n'hi ha qui se la crega, que rematen a la persona quatre voltes. A veure, tampoc n'hi ha qui es crega.
7: La de Déu més americana és la de Jim Carrey com Dios, eh?
3: Efectivament.
7: Això sí que és americana.
3: Són les eixes vibes.
7: Ja, però estàs molt cara. Contractar a Keanu Reeves en lo que costa Keanu Reeves per fer una cosa d'estes, molt la tindran que amortitzar. I, a més, ell en este tipus de paper, si a ell li va més això de la transcendència i
4: tot això... Doncs
3: pues vaig a doblar l'aposta en una altra americana. En este cas...
7: Vamos, que estàs en braeta avui,
3: gigante.
7: ¿No?
12: ¡Oh, qué pegada contundente la de Javier! ¡Es knockout! ¡Oh, Dios mío!
3: Que no està en obra d'una Vanes Vibes.
4: No, és un drama, no,
3: un drama protagonitzat per Pierce Brosnan, o sigui que no està mal. Està inspirada en la història real del príncep Nassem Nas Hamed, que és un boxejador britànic iemení, i la seva trajectòria des dels seus orígens més humils fins a convertir-se en campió del món, i el seu entrenament amb Brendan Ingle, que és Pierce Brosnan, que va desempenyar un paper crucial en el seu triomf. No està mal la història, esta.
7: A veure, és un poquet com Danny DeVito fent d'entrenador d'Hèrcules, però en este cas Pierce Brosnan,
4: no,
7: que ja està madureta.
4: No, jo més que això és que a mi les coses...
3: Jo és que Million Dollar Baby, tot això a mi això m'agrada, doncs jo estic in.
4: Esta, jo esta no. Jo preferís la de l'Àngel.
3: No m'ho crec.
7: Ahir on la veus, veus, tan modosita i tal, li agrada més una sessió de boxa que...
3: Ah, jo és que no deixa de sorprendre.
7: Però Pierce Brosnan és...
3: Xica, un poquet de tot.
7: Ja.
3: Bueno, tanquem capítol internacional i passem a les espanyoles. Comencem amb Hugo 24.
13: No te voy a decir te lo dije como el típico, pero te lo dije, hermano, que esto no iba a traer
14: problemas.
15: Todo lo que me diste lo puedo devolver.
3: Un drama protagonitzat per Aaron Piper, Marta Etura i Greta Fernández, la filla d'Eduard Fernández, i conta la història de Hugo, que té 23 anys i encara no ha madurat. Molt bé. Molt bé.
7: Ni vocalitza tampoc, per lo que he vist.
3: No, el que parla no és el protagonista, no és Aaron Piper, és una miqueta.
7: No res.
3: En la víspera del seu 24è aniversari s'enfronta a la vida adulta, no té feina, però acudeix a una entrevista en una immobiliària, que és la seva tasca assomiada i que li permetria vestir en traje, una cosa que li fa molta il·lusió perquè li recorda a son pare que està ausent. Arrastra una profunda por a l'abandó perquè sa mare està a la presó, la seva nòvia l'ha deixat i la seva família pareix que no n'hi ha res bé. Què passa? Que de repente arriba el casero, l'amo del pis en el que ell viu, i amenaça amb desnonar-lo en 24 hores. I ell inicia una carrera contra rellotge que marcarà el seu pas definitiu cap a la vida adulta.
4: La veritat que el pobre té palos...
3: Està
4: com per madurar.
3: Està dramàtica la situació.
7: Sí, sí, parlant de drama és telita, no?
4: Bé, esta la veuria.
7: Ningú que vulgui això.
3: La meva aposta espanyola de la setmana no és esta.
4: No, jo m'imaginava jo.
3: Què és este? Un hijo.
16: ¿Por qué no te sientas y me cuentas todo lo que sepa?
17: Desde el principio, era como un par de meses, hice la típica pregunta de...
18: ¿Qué quieres ser de mayor?
19: Yo quiero ser Beyoncé, pero en rubia.
3: Protagonitzat per Hugo Silva i Macarena García, conta la història de Maria, que és una psicòloga escolar sense experiència, que intuïs que darrere de la felicitat d'un xiquet de 8 anys que acaba d'arribar al cole, hi ha en realitat un secret d'imprevisibles conseqüències. Per averiguar-lo, haurà de desxifrar el que la ment de Guille tradueix en dibuixos i, a més, vèncer la intransigència de son pare, que és Hugo Silva.
4: A mi és que m'agrada molt Macarena García.
3: A mi m'agrada molt Macarena i Hugo Silva, que jo des de Los Hombres de Paco pues ja m'ha quedat ahí en el bucle i no puc...
4: És
7: d'ací, la vull veure, diu. Un dia tindrem que parlar o entrevistar a una d'aquestes persones que es dedica a escriure les sinopsis de les pel·lícules, que diu de tot i no res
4: en la mateixa frase.
7: En la mateixa frase.
3: Sí. És un don, en realitat.
7: No, sí, això...
3: S'ha de parlar.
7: M'agradaria parlar en algú així.
3: Bueno. De moment parlarem de la pròxima comèdia espanyola que arriba a cinemes i que és Pizza Movies.
20: Bueno, ya está.
21: ¿El qué? Ya está.
20: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine se acabó. Quiero montar una pizzería.
21: ¿Cómo que una pizzería? Por
20: pizzería
21: favor.
20: Pizzería temática.
3: No sé si heu reconegut la veu, és Berto Romero. calla, no, novia, protagonista no esta película.
4: No,
3: fue juntament amb altres còmics com Joaquín Reyes i és una comèdia que conta la història d'una periodista cultural i crítica de cinema en crisi que convenç el seu home per a deixar-ho tot i muntar un negoci, que no és un negoci qualsevol, perquè és una pizzeria amb temàtica de cinema.
4: Bueno, entretinguda.
7: Ah, és que el negoci no és ninguna novetat.
4: És que a mi Berto, fa, molta Berto també fa molta risa. Entonces, sí?
3: I de fet ja he vist una sèrie que té ell en Movistar que també és molt bona, entonces jo crec que...
4: Però la tua aposta de la setmana era l'anterior.
3: Era un hijo. Perquè és un mes del drama.
4: Del drama.
3: Això, que cosa lo que siga.
7: Un drama és que queda un minut i mig, no?
3: Que queda un minut i mig.
4: I mos queda algo més?
3: Sí, però mira, bon compte només una. Per a xiquet, així na, qui tinga família pot optar per Los Legendarios.
11: Cinco valientes héroes. Los Legendarios. Se unieron para evitar que Dark el conquistara el mundo.
3: Es tracta d'una pel·lícula de producció francesa que conta la història de Los Legendarios, que són intrèpids aventurers que eren els herois més grans de la seva època, però, arran d'una maldició, s'han convertit de nou en xiquets de 10 anys. I aleshores han de reunir els seus poders per a derrotar a l'hechicero Darkel i lliberar el seu planeta de la infància eterna.
4: I tornar a ser adults.
3: Clar, efectivament.
4: No se'n veuen el problema de tornar a tindre 10 anys.
7: Ni una pel·lícula de Tom Hanks dels 80 que passa algo paregut i es converteix en un xiquet, la de Big, Big, Big, se'n recordeu? O sigui, se fa xiquet. Ixa pel·lícula és una dels clàssics dels 80, eh?
3: Sí?
7: Sí, ell va a una fira, la màquina, a més, es fa molt coneguda perquè es diu Zoldar, i és tira una moneda i li una, claro, obre la boca, li una targeta i ell desitja, perquè està fart de ser xiquet, ser major. I acaba treballant en una fàbrica de joguets, etc, etc. I la pel·lícula molt xula, vos agradaria.
3: Pues no l'he vist,
4: pues mira, també.
7: Sí, Big, Big, Big.
4: Però jo d'esta setmana crec que també queden un hijo.
3: Mos quedem en un
4: sí,
3: hijo.
4: Sí, sí.
7: Jo ho tinc molt difícil, això. Difícil. No sé què
4: tenia. Igual la de Berto, que també m'ha agradat.
3: Bé. Igual a tu, Sergi, t'haver agradat una comèdia francesa que s'anomena El amigo inesperado i que igual a tu t'haver fet més,
7: sí?
3: Més il·lusió.
7: Per la meva part, un poquet així una gala que tinc. No?
3: Sí, perquè el cine francès sempre està bé, una comèdia...
7: El trau d'un apuro.
4: Familiar, és familiar,
7: apuro,
4: el cine
7: sí.
4: Francès,
7: Ale, va, doneu pas al butlletí, així ja jo...
3: Por res, ara les notícies sí. I tornem en seguida.
14: És la una.
21: A punt. Notícies.
14: Sense acord de moment en la reunió entre conselleria i sindicats asseguts des de les 9 del matí, les organitzacions sindicals rebutgen la proposta que els ha fet el govern valencià de bon matí perquè deixa fora, diuen, l'augment salarial. La reunió continua de moment, així com la presència de centenars de professors i professores que estan a les portes de l'edifici de la Conselleria d'Educació a València. Conselleria acaba de posar sobre la taula una nova reunió negociadora per a dilluns. Carme Bord, bona vesprada.
22: Molt bona vesprada, Patricia. Així és, la conselleria ha citat als sindicats a una pròxima reunió este dilluns, dia 18, i de moment encara continua la reunió d'avui, i com acabes de dir, el que està transcendint és un rebuig frontal dels sindicats a aquest preacord que ha posat damunt la taula la conselleria perquè deixa fora d'aquest document la pujada salarial del professorat, no de la negociació, insistixen. Tampoc s'ha tractat l'augment de la plantilla del professorat, només han dit que es revisarà, i el que sí que aquest preacord tracta és, per exemple, millores en les infraestructures dels centres educatius, una baixada progressiva de les ràtios o, per exemple, un pla de formació del professorat en València, especialment en aquelles zones de la comunitat castellano parlant. De moment, com dius, continuen centenars de professors així concentrats a les portes de la Conselleria d'Educació.
14: Gràcies, Melo. I la direcció de la planta Ford d'Almussafes està reunida a 3 hores amb els sindicats, amb la presència del president de Ford d'Espanya. Sobre la taula, la revisió de la situació actual de la companyia i les seues implicacions per a la factoria valenciana. Seguint-la està Maria Poveda.
23: Sí, bona vesprada. La reunió ja ha finalitzat, ha sigut molt breu, apenes ha durat mitja hora i en ella no s'han donat resposta als interrogants de la plantilla. No s'ha anunciat quin serà ese nou model, tampoc quan començarà a produir-se ni si finalment es fabricaran menys unitats de les anunciades. El que els han traslladat és la voluntat de negociar el nou acord d'electrificació. L'actual venç a finals d'any i s'ha de renovar per a tindre nuats tots els punts abans que comenci a produir-se ese nou model. Per al comitè d'empresa és una bona notícia, confirma la confiança, diu, de la direcció en esta planta d'Almussafes i creu que quan comença aquesta nova negociació, que ja serà la setmana que ve la primera reunió, s'anunciaran més coses i es donaran respostes. Escoltem Carlos Faubel, president del comitè d'empresa de Ford d'Almussafes.
0: La plantilla en líneas generales, pues lógicamente está expectante, pero yo creo que sí, que están en el fondo tranquilos y desde aquí queremos contribuir a esa tranquilidad de que van a haber noticias, de que van a haber noticias positivas y de que estamos en la buena línea.
14: La secretària general del PSPB i ministra de Ciència, Diana Morant, ha valorat com una bona notícia que s'hagi reprès la negociació pel que fa a la vaga d'ensenyament i ha reclamat a la conselleria que atenga totes les reivindicacions dels sindicats perquè eren compromisos adquirits en l'anterior legislatura. Diana Morant.
2: Desde luego el que ha de fer la conselleria i el que jo li deman i exigeix és que atenga les reclamacions de la comunitat educativa, que a més són molt sensates i són molt acceptables, no? Són reivindicacions que han de ser ateses per el Consell, sobretot perquè ja eren compromisos que se tenien amb l'anterior legislatura.
5: I sobre esta mateixa qüestió, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha valorat que traure fora de la proposta d'acord la millora salarial per al professorat és un insult i ha instat la consellera a no alçar-se fins a arribar a una entesa.
6: És un autèntic insult al sentit comú, és un insult a les demandes i a tota aquesta gent que està perdent diners per millorar l'educació pública dels xiquets i les xiquetes valencianes. Crec que si jo fora conseller, si jo fora president, jo no m'alçaria d'eixa taula fins que hi haguera un acord. Però crec que pel camí que van no hi haurà acord.
14: I el sindicat UGT acaba de convocar una vaga indefinida a tot Espanya, vaga del transport per carretera, a partir del 8 de juny.
5: Sí, una vaga que afectarà el transport tant de mercaderies com de viatgers. Ho fan en protesta pel retard del govern en aprovar les normes que permeten la jubilació anticipada en el sector sense penalització. L'executiu ja hauria d'haver respost a la petició dels sindicats i també de les patronals d'avançar l'edat de jubilació de camioners i conductors d'autobús. Ara s'espera la reacció de Comissions Obreres, que fa dues setmanes va amenaçar amb parades pel mateix motiu.
14: I la Comunitat Valenciana va tancar el 2025 amb 133.300 hectàrees certificades en producció ecològica, manté una estructura formada per 4.200 operadors ecològics certificats. En 2025 el sector ha aconseguit un volum de facturació històric de quasi 1.000 milions d'euros.
5: El 30% de les productores titulades ecològiques certificades són dones i la mitjana d'edat de les persones operadores és de 50 anys, segons les dades que presenta avui el Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana. Vicent Faro és el seu president.
24: Molt important, el nivell de facturació ha crescut un 15%. En uns moments de crisi alimentària, de crisi de tots els sectors, la indústria agroalimentària ha demostrat i la indústria agroecològica ha demostrat que podem treballar de forma sostenible, de forma directament relacionada amb el medi ambient i generar ingressos.
14: I Pedro Sánchez es reunirà amb el Papa al Vaticà abans de la visita del pontífex a Espanya, segons acaba de confirmar la Moncloa.
5: Està previst que l'audiència sigui el 27 de maig, dies abans de la visita oficial de Lleó XIV, prevista entre el 6 i el 12 de juny, en la que Robert Prevost restarà a Madrid, Barcelona i Canàries. El Papa es veurà amb el rei, serà rebut per Sánchez i visitarà el Congrés dels Diputats durant el seu pas per Madrid.
14: Dels esports, el València Bàsquet de Rubén Burgos buscarà esta nit començar amb bon peu el camí cap a la quarta lliga consecutiva. Gonzalo López, bona vesprada.
25: L'equip s'enfrontarà al Saragossa en una repetició de la final de l'any passat. Esta edició, les aragoneses són favorites pel nivell demostrat durant tot el curs, però les taronges són l'únic conjunt que ha aconseguit conquerir enguany en lliga el príncipe Felipe, Cristina o Viña.
26: El primer partido es bastante clave, hay un factor psicológico muy importante, la presión va hacia ellas, ganar en casa yo creo que eso tiene que ser primordial para ellas y nosotros pues pensar en arrebatarlo y poder conseguir la segunda victoria en casa.
25: El tècnic té totes les jugadores disponibles per al primer partit que es disputarà a Saragossa a les 9 de la nit.
14: Acabem, continua amunt i avall, nosaltres actualitzem a les 3, fins ara.
21: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
27: De tu a tu.
28: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
29: Vols que la teua marca arribi més lluny?
1: En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
8: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
9: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan.
10: Atenció, famílies curioses. Al Museu de les Ciències, els més menuts descobreixen boscos màgics, juguen amb ombres i fins i tot transformen la seva pròpia imatge. Metamorfosi, el poder de la transformació. Una experiència interactiva per a xiquets i xiquetes. Mai perdes la curiositat. Museu de les Ciències, Generalitat Valenciana.
12: Gràcies per escoltar-nos. Som Apple.

0: 660 78 39 80.
1: Camino por Madrid en tu compañía.
2: Ixe és el nostre número de WhatsApp per el qual vosaltres vos podeu posar en contacte amb este programa. 660 78 39 80, el repetim moltes voltes, i sempre està a la vostra disposició. En este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies recorrem el territori a poc, tots els dies ho fem, i des d'este dilluns passat, durant 6 hores al dia, en el que la gent del programa, tant tècnic com de redacció com de producció, treballa intensament per a que vosaltres estigueu perfectament atesos i com toca. I aquest equip avui es fa extensiu precisament fins a els estudis de Apunte en Castelló, on estan, d'una banda, el nostre company tècnic Carles Mateo i, per l'altra, el nostre col·laborador habitual, que és Juan Vicentelles, propietari i gerent de la llibreria Argot de Castelló. Què tal, Juan Vic, com estàs?
3: Pues molt bé, així esperant, a veure qui s'hi entraven per a parlar de coses molt xules que venen avui, que jo crec que ens sorprendran a tots i ens faran fer una mirada diferent de lo que significa fer un viatge. I sinó que jo estic supermotivat avui, amb moltes ganes i també una aposta arriscada, perquè avui intentarem tancar el cercle de literari i una mica metafòric,
2: sí.
3: I serà complex, però jo crec que ho aconseguirem.
2: És a dir, que avui no necessitem bitllet, ni maletes, ni preparar res, ni tan sols passar per ningú control de seguretat, ni aduana, ni de tren, ni d'avions, ni de res. Avui ni pagar peatge, entre altres coses. Avui el passaport, ni llevar-te el cinturó. Avui el passaport és el tacte del paper i la brúixola, en dia Mireia, és la veu de qui ha aixafat el fang en llocs llunyans, no?
3: Tal qual, tal qual. Avui la idea és eixa, no? La de dir quantes vegades vols anar-te'n de viatge, no? I quan estava preparant la secció, deia, a veure què fem avui, i dic, tinc ganes de vacances, necessito anar-me'n i fugir, no? I dic, però realment necessite fugir, no? I clar, al despatx entra molta gent preguntant-me coses, no? I al final ens fiquem a xerrar de milers de coses,
2: sí.
3: I dir, no, el que necessites és desconnectar, pensar d'una altra manera i viatjar, no? Viatjar en el cap, fugir. Dic, pues, bueno, com se pot fugir i pues, se pot viatjar si ara estic treballant? Dic, pues, agarrant un llibre i llegint, que així fem una mica de pàtria, no? I clar, preparant la secció, dic, ostres, me ve al cap lo de Cavafis, no? La mateixa odissea d'Homer, el viatge a Ítaca, que va del camí, no? El que ens descobrim quan fiquem el primer peu, no? A l'emprendre un viatge. I clar, això devenga en un llibre d'Erika Faldan,
2: sí,
3: que es diu Los Navegantes, que me trobe a la prestatgeria. I dic, i això, com ho filem, no? I dic, bueno, pues, què va ser de l'imperi portuguès, no? Si ara férem un recorregut per tot el que sigui ara l'imperi portuguès, ens aniríem des de Portugal fins a Brasil, creuant l'Atlàntic, tornaríem cap a l'Àfrica i es començaríem a fer una sèrie de connexions de llocs on la llengua vehicular, la frontera, es diluís perquè idiomàticament parlen la mateixa llengua, no? I en quins indrets pots arribar a estar, no? Jo m'imagine estar en Lisboa agafant un vaixell, no? I anant fins a Brasil i veure una altra manera d'entendre el món, d'entendre-ho tot, la vegetació, les plantes, l'exuberància, tornar a l'Àfrica i trobar-me una manera de viure totalment distinta, no? Quin viatge més bonic, no? I este llibre que de l'Erika Faldan el que fa és això, no? Rescatar una mica a Ixe Kapuscinski, que ens porta des del golf de Biscaya fins a Macau.
2: Bueno, hem començat relativament forts, no, Juan Vic?
3: És molt heavy, molt heavy. Això és una història i un viatge que és meravellós. O sea, jo, sí, quan he obert este llibre m'he quedat al·lucinant, no? Sobretot per aquesta metàfora, no? Los navegantes, quanta gent quan viatjar era aquesta autèntica odissea de dir sé quan...
2: Bueno, creuar els mans sempre ha sigut això, una autèntica aventura. Crec que era de totes les més grans.
3: Sobretot per la incertesa.
2: Claro.
3: No? De dir, bueno...
2: La incertesa en molts aspectes. Primer, en l'època en la que es desconeguera bueno, n'hi ha alguns que no ho han descobert encara, que la Terra era redona i que no anaven a caure per cap abisme marítim, i per l'altra perquè no sabien el que anaven a trobar-se, quin tipus de terres ni persones anaven a trobar-se.
4: I després només feia falta mirar els mapes, no? Plegats de dracs voladors.
2: Exacte.
4: I de criatures malignes que
2: sí,
4: dius,
2: sí, sí,
4: bueno, aniré per ací, què passarà, no? I se viatja a lo desconegut, no? I m'ha agradat molt fer ese recorregut, i sobretot quan es comences a entrar en el llibre, la sensació, no? d'aventura, de començar a descobrir una... Això, les venes d'un imperi, no? que com si siguin rius, no? Arriben per tot el món, s'extenien per tot el món, i era una passada. El llibre és preciós, tinc que dir que...
2: És preciós per dins i per fora.
4: Per dins i per fora, sobretot per dins quan es comences a llegir-lo. Jo m'he quedat bocabadat de dir, mare meva, quina aventura tenim ací, quina aventura era viure en aquesta època, no? I clar, d'ella pues, trauré tots els paral·lelismes que vulguis, no? I per això m'han eixit totes aquestes punxes, no? D'on traure el fil, com lo de Kapuscinski, com lo de Cavafis, l'Odissea d'Homer, no? Dius, és que és tot referències al mateix, no? És una passada, no? I...
2: De les rutes... Claro, no, anava a dir-te, de les rutes marítimes a una mare de totes les aventures, però també de les rutes terrestres, de la que, en part, en esta comunitat en sabem una miqueta.
4: Sí, perquè és la ruta de la seda, no? I així a València, la llotja de la seda...
2: No? I els mestres seders, velluters i tot el que va ser en el seu moment un gran moviment econòmic, molt gran moviment econòmic.
4: Econòmic, i que, de fet, va... fer el primer edifici no dedicat a l'església, no litúrgic,
2: sí, l'edifici
4: dedicat
2: civil.
4: Al comerç, civils. En el que se van invertir més diners que en moltes catedrals europees, que va ser la llotja de la seda valenciana.
2: Per cert, és un dels llibres més venuts en la Fira del Llibre enguany.
4: Bueno, a l'autor el tindrem a ser Castelló d'ací poquet.
2: Claro, jo ja vaig dir que això pintava rotllo Catedral del Mar, i no per la similitud de l'edifici ni de l'obra, sinó perquè està molt ben construït. La veritat és que no ha pegat punta sense fil, mai millor dit, i crec que encara té molt que donar aquest llibre, aquesta llotja de la
4: seda. És un llibre que serà, jo penso,
2: en València
4: un
2: avanç i en castellà,
4: després a la ciutat de València. Sí. Perquè València té tot el que... Barcelona va aconseguir des de el Barcelona 92 fins ara, en el que s'ha convertit Barcelona, València porta el mateix camí, no? I hi ha rutes literàries, anecdòtiques, curioses, i a la llotja de la seda, que tantíssims visitants van tots els dies, tindré un llibre que parle sobre esta aventura. Jo crec que serà èpic el recorregut que es pot arribar a aconseguir en aquest autor i en aquesta fantàstica novel·la. I parlem de la ruta de la seda per Colin Zubron, que ens fa un recorregut sobre aquesta ruta de la seda, no? De 11.000 quilòmetres, 8 mesos que va recórrer l'autor per emular una miqueta aquesta aventura, i també se va donar compte de que no existeixen les fronteres, no existeixen els mapes, que les llengües i les religions són les que te porten a un lloc o un altre, i que aquest viatge és un viatge pel temps. La ruta de la seda ara mateix està carregada de diferents velocitats d'entendre la vida, el món, la cultura, les arts, la religió, i que ara mateix podem ser de nou aventurers, no? I si no t'atrevisses, si eres una persona que eres apocada, que dius...
2: Home, els llibres estan per això, per a viure les aventures que no pots viure en persona, viure-les entre les pàgines dels llibres.
4: Claro, o no tens diners com jo, no?, en este moment, no? Bueno, pues mira, agarré...
2: Tu, l'únic, tu sols, jo no tens diners. Així, tots som rics, menys tu.
4: Jo sempre pense que sóc jo l'únic que no té diners, perquè jo veig uns cotxassos per ahí i dic, mare meva, això, al mes, quant té que arribar a costar?
2: Bueno, no parles d'això, que crec que això ho veiem tots. Els cotxassos els vegem tots al nostre voltant, menys els nostres cotxassos, que no són cotxassos. O sigui que...
4: Bueno, el meu net té sols 22 anys.
2: Ah, doncs encara en guanyes, el meu net té 20. O sigui que...
4: I encara espera aguantar-lo, eh?
2: I es claven en mi perquè tinc un cotxe de 20 anys, o sigui que...
4: Sí. Un xaval. Tinc un cotxe que és un xaval.
2: La veritat és que sí.
4: No hi ha que complicar-se massa la vida.
2: Mal de caps electrònics te'n donarà poquets, igual que a mi.
3: Bueno, algun que ha tremenat donat, eh? No, no te cregues.
2: Electrònics?
3: Final, electrònics,
2: en durà sí. Molt poca d'electrònica, si serà...
3: Bueno, però porta una centraleta analògic. Primerenques.
2: Que mal rotllo.
3: I sí, m'ha fet, sí. Fet patir. Però bueno, passa
2: però bé. Però ahí està, li ho aguantes tota la criatura.
3: Aguantarà 10 anys més, jo espero 10 anys més que m'aguanti el cotxe.
2: Bueno, parlem de la ruta de la seda.
3: Pues parlem de la ruta de la seda, d'aixòs 11.000 quilòmetres des de la Xina fins a l'Antioquia, atravessant deserts, fronteres, mapes moderns que no tenen mapa perquè les carreteres apareixen i desapareixen. Una aventura en tota regla, aixina que este llibre, La sombra de la ruta de la seda de Colin Zubrun, el que ens invita és a ser aventurers de nou, quan sembla que ho tenim tot en una pantalleta de mòbil en el que podem agafar i dir vaig a ficar el Google Maps i me'n vaig a veure no hi ha ruta, i si Google Maps desapareix completament perquè te quedes sense cobertura, te quedes sense línia, no saps on estàs, no saps on arribes i tens que tornar a tirar de mapa de paper o de temps per a arribar d'un lloc a un altre, aixina que és tota una aventura que es pot llegir, que es pot gaudir en La sombra de la ruta de la seda, que jo tinc moltes ganes d'agarrar este llibre perquè tinc el record d'un filòsof francès que ara s'ha anat el Sant al cel, que em va fascinar perquè reprenia aquestes aventures èpiques d'anar-se'n a un lloc sense res i experimentar el que significava l'aventura, no? El viatge o l'estar en un país estrany sense respaldo, no? Encara que després tinguera un apartament a París. Sylvain Tesson, veus? Tenia que anar parlant per recordar-me del nom. I este llibre va néixer a línia, no? Redescobrir-se a uno mateix, veure on tens els teus límits mentals, físics i també conceptuals i emprendre aquesta gran aventura.
2: I què més?
3: Pues què més, que des d'ací, com estem fent un cercle, anem a un lloc en el que no tot és plaer. Ara anem a Leila Guerriero, que no Guerreiro, sinó Guerriero. Té una novel·la que es diu Los suicidas del fin del mundo, que és una crònica periodística. I el que fa és també tornar a creuar l'Atlàntic. Anem a Argentina, a la Patagònia, a un poblet que es diu Las Heras, que viu del petroli, en el que per la seva situació geogràfica pues, està molt aïllat de qualsevol altre lloc, i com es viu la soledat, com es viu el viure en un poblet en el que tot és panòptic, tot el món es coneix, tot el món es controla, no hi ha futur salvo l'extracció de petroli o acabar en la natura, i com d'aquesta situació esdevé en el que ha passat o continua passant als països nòrdics, on tenen molt poques hores de llum, on aquesta situació de fred no els permetis ir de casa, no? Durant molt de temps. Al final que hi ha molts de suïcidis, no? I sobre suïcidis adolescents i juvenils. I Leila el que fa és fer aquest recorregut incòmode, sí. Amb una prosa quirúrgica, sense cap tipus de morbo, en un viatge cap a l'abisme de la condició humana, no? Com podem alienar-nos totalment de tot el que tenim al voltant, no? Sobretot quan obris la finestra i mires cap a un costat i veus un paisatge meravellós, assombrosament salvatge, i mires cap a un altre i veus unes tuberies de ferro i podredumbre absoluta de l'extracció del petroli, no? És un llibre que t'invita a obrir els ulls que baixes altres realitats.
2: L'explotació del petroli també era una aventura del seu moment, tal com la búsqueda de l'or, com a mínim.
3: Clar, clar, clar, però en quines conseqüències, no? Tota aquesta mineria extractiva invasiva,
2: sí,
3: no?
2: Sí.
3: És un altre viatge, una altra manera de viatjar també a aquests llocs on te costa empatitzar, no? Perquè existeixen.
2: Parlant d'aïllaments, imagina tu la extensa i gran Patagònia.
3: Bé, bàrbaro.
2: Sí, i què el passa en Alicia i en Lewis Carroll?
3: Pues que han fet una edició nova, hi ha una editorial que es diu Alma Books, que el que sí. Fa és rescatar aquests clàssics i ficar-los bonicos, no? Ficar-los xurlos, contextualitzar-los.
2: Il·lustracions, tapes, guais i coses d'estes.
3: Clar, va a cavall entre el que són rescatar aquestes enquadernacions clàssiques en molt d'arabesco, en molt de pa d'or, en els cantos tintadets, enquadernacions molt xules, i en introduccions o pròlegs que són tremendament contemporanis, no? I així tenim a Care Santos, que fa el pròleg d'Estalícia i diu una cosa molt xula, que és el viatge on l'absurd desemboca en filosofia. Alícia viatja a la seva pròpia maduresa enfrontant-se a la lògica dels adults. Ell fa molt més extens este pròleg, però, clar, això me venia molt bé perquè quantes vegades hem pensat, no?, que l'adolescència és un viatge, no? És un viatge per acabar a conèixer, fins a la maduresa, a retrobar-se en les coses que t'agraden i les que no t'agraden, a saber dir que no, a saber dir que sí, a aquests desenganys amorosos, sobretot els primers, no? I este era un altre tipus de viatge, no? I sobretot un viatge oníric on Alicia ens descobrís un món meravellós que molts no hem llegit i que ara és moment de retrobar-se en ell.
2: Vaja. Per cert, en València Ciutat n'hi ha, per aquells que vulguin vindre, i lluny de fer publicitat, per als que són clients de l'entitat bancària, és de Baes, en el Caixa Fòrum, una exposició que té que veure precisament amb Alicia. Tot tipus d'objectes, perdó, volia dir, i de tot, llibres, escrits, de les mil i una versions que n'hi ha de Alicia en el País de les Meravelles.
3: Hi ha molt de col·leccionista de les edicions d'Alicia, que són una autèntica joia. Benjamin Lacombe va fer-ne una fa uns 6 anys, si no me'n recordo malament, que va ser un autèntic best-seller, una bogeria, que la gent venia i mos volia comprar fins els roll-ups publicitaris que hi havia, perquè eren màgics. Imagina't una il·lustració de Benjamin Lacombe a un tamany de 2 metres, en el que tens una Alicia que clar, dius, això vull a la meva habitació.
2: Claro, això és com el famós clic de fa mòbil este gigant que n'hi ha en algunes botigues, que dius, i si el vull per mi, el meu quarto, me l'emporta a casa. Claro, me l'emporta a casa, sí.
3: Però si gent donant molts diners per això roll-ups, va ser una bogeria, i este llibre va néixer a línia. És preciós i entens el que hi hagués en exposicions i que la gent ens tornem bojos per anar a veure totes aquestes coses.
2: Però no és l'únic clàssic del que ens parles avui.
3: No, m'anem a un altre perquè, clar, continuant en aquest viatge, dic, ostres, Caperucita en Manhattan, de Carmen Martín Gaite, un llibre que jo crec que ha marcat a moltes generacions i en el que també fa aquest paral·lelisme entre una ciutat on han desaparegut els arbres i són tot gratacels, on els llops van vestits de traje de Prada, i on la lluna estan els allunats, no? Que són els Miss Llunàtic i Mr. Wolf, que són dos personatges que ens trobarem en esta jungla d'asfalt i bé, trobamos en aquest viatge iniciàtic d'una jove que té que començar a viure, a donar-se compte de que cal viure en boscos plagats de gent que no ens agrada, no? I en situacions que no ens agraden. També és una mica ixa viatge a la maduresa en un Nova York que està alienat totalment de lo que és el món, no?
2: Això l'ha dit jo, viuen en una realitat absolutament diferent a la resta del planeta, diria jo.
3: Sobretot jo quan vaig llegir este llibre m'imaginava
2: que seria quan vaig anar a Nova York.
3: No, ojalà. És un d'aquests viatges que tinc al cap. M'imaginava tots estos de la selva amazònica,
2: sí,
3: que els trauen i se'ls emporten a... Vámonos al Congreso de las Naciones Unidas i vais a contar vuestra realitat, no? I van en el taparrabos, en les coses estes en la boca, en les plomes, i van mirant-ho tot com dient, això què és? No? On m'han portat? No? M'imagina el cap d'aquestes persones, no?
2: Com
3: dient, i així d'on se veu, no? O on estarà el riu, o on estarà l'arbre d'on trac jo, o sigui, els plàtans, no?
2: Sí. O les herbes, no? Per curar-me el mal de queixal.
3: O com descanse.
2: Sí.
3: Ixa sensació és impactant. A mi va passar, vaig tenir una visió quan vaig deixar de fumar, dic, bueno, jo quan descanse ara?
2: Mira un altre, que ha deixat de fumar. Sí.
3: Abans me sentava en un parc, o en una cadira, on siguera, i m'ensenia un cigarret, no? I ara quan descanse, quan vaig deixar de fumar?
2: Ja no puc ni estar. Anava associat a l'hàbit, no?
3: I el cap te va més endavant que tot això, no? I això de pensar en el Nova York este salvatge, dic, mare, quantes coses. I això que ens porta a una altra cosa.
2: A parlar en les pedres, no?
3: A parlar en les pedres. Annie Dillard, en un llibre que es diu Ensenyar-le a hablar a una piedra. Això se diu una etiqueta d'estes americanes que t'agraden tant. El Nature Writing. Nature Writing.
2: Ja, explica't. Espera que mos entenguen. És que estan a l'altre costat de la ràdio.
3: Escriure sobre totes aquestes coses que mai penses, no? Yeah. Sobre la naturalesa salvatge, el tornar a l'essencial, el descobrir quan t'has quedat en un bosc durant 3 mesos...
2: I les coses ancestrals, diria jo, no?
3: També, no? I trobar-te en que te fa falta anar a collir si vols menjar, a preparar-te el llit, als sorolls de la nit, a saber guiar-te d'un lloc a un altre, a retrobar-te en tu mateix, a escoltar-te...
2: Sí.
3: És la recerca d'aquest misteri en el que l'exòtic que tenim al costat de casa és al costat de casa, de veres, no? I no ens adonem moltes vegades.
2: Sí, això ho hem comentat en moltíssimes ocasions, t'ha de dir.
3: Que sempre pensem en que tenim que anar al Pol Nord, tenim que anar a la Patagònia, com diem abans,
2: a la Toscana, a mil puestos, i ho tenim tot al costat de casa,
3: a totes aquestes fotos d'Instagram,
2: sí,
3: no? I quan diem ja on és, dius, és que ho tinc al costat de casa, pegant una passejada o agarrant la bicicleta, no? I m'ho trobo a 10 minuts o simplement al parc de baix de casa, quan agarro i tanque els ulls i es comença a escoltar els pardals i me dona el sol, estic a gust, ho tinc tot, i dius, bueno, això és una passada, és el viatge que me feia falta per a reconnectar-me a mi mateixa i no t'ha fet falta fer res, no? O sí. Anar-me'n a la platja.
2: Com una espècie d'introspecció que fas.
3: Clar, com tenim així a València, no? Que la tenim així al costat, o a Castelló, que ens anem a la platja i sembla que estem en un desert, no? En el que les ones ens acompanyen en eixe nou despertar. Si aquest llibre va d'això, no? D'ensenyar-li a hablar una piedra, com te fiques davant d'algo inanimat, no? I li dones vida, no? És una autèntica joieta que tots els que esteu atabalats teniu que pegar-li una ullada, perquè és un best-seller, s'està venent superbé.
2: Bueno.
3: Les crítiques també són superboníssimes i a Argote l'estem venent molt bé.
2: Digueu que sí. I d'ahí anem al Premi Cervantes de l'any passat.
3: Sí, perquè d'alguna manera és tornar a aquesta crònica de viatges clàssica en la que Gonzalo Celorio ens conta, pues, 30 anys de viatges, d'anar i tornar a casa, no? Quan te sents expatriat d'un lloc, o tots els teus pares eren, que així ens passa molt, no? Els pares, sí, venien dels pobles, al final nosaltres acabem desenvolupant-nos en la ciutat, però tenim eixa querència del poble, no? De retrobar-nos en lo que era casa. I què és casa? Pues casa és tot eixa imaginari que se
2: creia. Ui, això és molt relatiu, eh? Casa inclús eres tu per dins.
3: També. Però en este cas, Gonzalo Celorio té eixa imaginari de Cuba, no? I tots aixos viatges on pensava en retrobar-se en casa i quines decepcions s'emporta, no? Perquè es comences a imaginar que, pues, l'Havana és un lloc on tots van vestits de seda en un sombrero de l'anxa, no? I fumant puros habanos, i arribes allí, la gent va con shorts, con camisetes de mercadillo pràcticament,
2: sí,
3: que han pogut rescatar, i eixa romanticisme de la música dels anys 20, els anys 30 pràcticament ha desaparegut, i el que queda és tot, només un postureo turístico per a atraure divises, no?
2: Ai, però és tot tan real avui en dia, això del postureo, no només turístic, xarxes, sinó existencial.
3: Les xarxes han fet molt de mal, no? I que te fiques davant d'un cafè i tingues que fer-te el selfie per dir, mira, m'estic fent un cafè, sí, xupi, xupi, xachi. Pues no.
2: Estem demonitzant-les, però tots estem en les xarxes, que és el pitjor de tot, i les obrim, i les vegem, i les furguem, i els fem cas, eh? És el pitjor de tot. Sí.
3: Este, bueno, portem parlant molt de temps. La modernitat no és comprar cacharritos, no? Sinó és fer les coses d'una manera més efectiva, més fàcil, no? I més empàtica, no? Tenim que tornar a l'analògic, perquè en lo nosaltres som éssers analògics.
2: Com els nostres cotxes, analògics, exacte.
3: Som vintage, som clàssicos.
2: No, però jo tiren falta moltes coses de l'època analògica, t'ha de dir, eh? Sí.
3: Lo de no tindre telèfon mòbil, per exemple.
2: Oh, que gust. O sigui, això seria un gust.
3: Això, jo de tant en tant ho practique sense voler. M'oblide del telèfon mòbil perquè estic fart tots els dies d'ell.
2: I no t'angoixes una miqueta? No vas en ansietat i coses d'eixes?
3: No. No, per a res. Qui li agarra l'ansietat és la meva dona, perquè quan me deixa el telèfon m'ha cridat,
2: no?
3: 25 yeah. vegades. Però si no m'has cridat per telèfon en tot el mes, sí. Si usted avui me tens que cridar 25 vegades.
2: A mi em criden precisament quan estic en directe, sempre, tots. I després, quan em poden cridar, no em crida ningú. És una cosa molt loca. És la llei de Murphy, realment.
3: Sempre passa algo. Sempre en fi.
2: Juan Vicentelles, el cercle es tanca de la ruta de la seda a l'Havana. Hem après que el viatge és una necessitat de retrobar allò que havien perdut en els indrets llunyans per a finalment reconèixer-ho en aplegar a casa. I ho hem fet el millor de tot, mitjançant els llibres. Una abraçada molt forta, com sempre, amic.
3: Un abraç a tots. Vinga, adéu, llegiu molt.
2: Adéu, Mateo, gràcies. Són 33 els minuts que passen ja de la una d'este 14 de maig de 2026. Esteu en A Punt Ràdio.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
6: De tu a tu.
7: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
8: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
9: Fora de cobertura, magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
10: Fora de cobertura, dissabtes i diumenges de 10 a 12, amb Doni Salvador.
11: En A Punt Ràdio.
12: Todo empieza con un paso. El de buscar una oportunidad. En Labora te acompañamos para que tu currículum llegue y afrontes entrevistas con confianza. Y si el camino cambia, te ayudamos a formarte y descubrir nuevas opciones. Sean cuales sean tus pasos, estamos contigo. Labora. Generalitat Valenciana. Contigo en cada paso.
13: Gracias por sintonizarnos. Som A Punt. En A Punt Ràdio, amunt i avall.
2: Això que escolteu, que és el Linger de Cranberries, és perquè té un motiu d'existir. Almenys en estos moments en la ràdio. És la preferida de la nostra següent convidada. I la nostra següent convidada és Elena Pinilla Cienfuegos. Us vam parlar ahir d'ella en el nostre repàs d'actualitat i també la heu escoltat mencionar en els diferents informatius d'esta casa. Elena és investigadora en el Centre de Tecnologia Nanofotònica de la Universitat Politècnica de València. És professora a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicacions d'esta universitat, on a més ocupa el càrrec de subdirectora de Comunicació Institucional i Extensió Universitària i a més és vicepresidenta de la Reial Societat Espanyola de Física. Avui volem entrevistar-la, o almenys mantindre una xicoteta conversa amb ella, perquè ha sigut seleccionada, que això és el que vos contàvem, com una de les 50 dones líders emergents del món al programa del Santander Emerging Leaders 2026. I serà una de les 50 directives espanyoles que marcaran el lideratge empresarial femení, que per això hem volgut conèixer, sobretot per saber en què consisteix esta selecció i també descobrir-la a ella des del punt de vista més humà. Elena, què tal? Buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes, encantada.
2: Igualmente un placer de hablar contigo desde la Radio Autonómica Valenciana. Oye, cuéntanos, ¿en qué consiste este programa en el que has sido seleccionada? Ahí es nada, como una de las 50 mujeres líderes emergentes.
14: Sí, pues es una oportunidad que ofrece el Banco Santander. Tiene una sección que se llama Open Academy, que ofrecen aplicar o ser seleccionada para hacer cursos de liderazgo y de dirección de equipos y de proyectos. Y bueno, pues fui seleccionada en el proceso nacional y ahora también en el proceso internacional.
2: Ya, pero estamos así hablando de una...
14: Muy, muy contenta.
2: Claro, porque estamos hablando de una beca muy competitiva en formación de liderazgo, sí, que lo que hace es formar directivos de alto nivel.
14: Eso es, sí. Esta fase global final que ya a la que optábamos desde la categoría de haber sido seleccionada a nivel nacional, pues nos han seleccionado a 50 en el mundo, de entre 9 países, y entonces vamos a hacer una formación en Londres, en una escuela muy prestigiosa de formación de economía y de liderazgo para directivos y bueno, pues tengo la fortuna de pertenecer a ese grupito.
2: Elena, tu área de trabajo es, como he dicho antes, la...
14: Seleccionada 50 en el mundo, de entre 9 países, y entonces vamos a hacer una formación en Londres, en una escuela muy prestigiosa de formación de economía y de liderazgo para directivos y bueno, pues tengo la fortuna.

0: quizás.
1: Bueno, imagina que Patri, si posa el filtro ahí en el sistema, només en el títol de la cançó l'iniciaran 55.000 versions, claro, que estan totes. Esta cançó la deu d'haver cantat fins

0: Ay,
1: tú sí. Siempre me respondes, quizás, quizás.
2: Bueno, per cert, Machín i Nat King Cole són dos dels negres que van triomfar a la força en una època en la que era molt difícil que ells triomfaren. Corte i final per a lluir-nos una miqueta, antes de que es complisquen les dos. Veritat, Patri, que és una màquina. Crec que sí, pot ser, si no pot ser...
3: Recordo, mare, que em duies de la mà.
0: Ai, que grande.
2: I a més, més inèdita encara,
0: sí,
2: cantada
0: en català.
2: En català, com la
0: que
2: volia cantar
0: no,
2: Serrat.
0: Que por eso no lo llevo. Sí.
2: En fi, no vos esperàveu, no?
0: No.
2: Ja
0: no.
2: Vos acostumareu a la Valero, que és tota una màquina per aquestes coses. Xiqui, xiques, a tots, gràcies, i als que escolteu també. Demà tornem a partir de les 8 del matí. La, la, la.

0: se n'anem a Atenas.
1: Se n'anem a Atenas, l'equip que ho celebra en el fons, en la grada d'animació, en la xaranga, perquè això és espectacular, ha sigut espectacular la seriositat.
2: Estem al Final Four, és impressionant, és impressionant. O sigui, és un gran èxit per al club, un gran èxit per tota la gent que ha treballat, perquè això estem molt contents. És un gran logro i Final Four, o sigui que... Yo creo que ya te contesta.
3: Fenomenal. Lo más contento es por la afición, que lo ha hecho fenomenal.
4: ¿Crees que podemos ganar? Yo creo que podemos ganar la Liga. Estoy muy confiado.
5: A ganarla. El Madrid el viernes y el Olympiacos el domingo.
6: Yo ya voy a reservar los balls y la habitación ya para una semana. Y si era que Monanema tenés, el ánimo de jugar contra un Madrid mermat, ya bueno, ¿qué pasa? Anem de tapa hecho.
5: Anem en dos.
7: Que se n'anem a Atenes en una sèrie històrica amb un Roig Arena a vessar, no només a la pista, a l'auditori, sinó també al mercat i per tota la ciutat. En qualsevol lloc del Roig Arena hi havia gent seguint el partit. Una ciutat lligada pel bàsquet, futbolers del València i del Llevant unix, per exemple, les seues forces amb el Taronja de València Bàsquet. Feia temps que la ciutat no vivia un ambient de gran nit esportiva europea. I després, el bàsquet de València Bàsquet, coral, fidel a un estil, a una forma de concebre este esport, com és la de Pedro Martínez. Ara, en uns minuts, en la nostra tertúlia ho analitzarem tot amb Nacho Rodilla, amb Samu Borja, amb Josep Carbonell i amb Eva Casany. Hola, Eva, bona vesprada.
8: Bona vesprada, Dani.
7: Bueno, vull destacar al tècnic el moment de l'eliminatòria a Atenes, quan va fer front a Tamán provocant l'expulsió dels dos i canviar l'eliminatòria. I també per un tipus d'angelat com ell, emocionat de la sala de premsa i posant la fita en el lloc de la història que li pertany.
2: Que ha sido un gran partido, un ambiente impresionante, bueno, nos hemos sentido muy a gustos, sintiéndonos tan apoyados, ¿no? Con todo el pabellón de naranja, ¿no? Ha sido pues un día que pasarán los años y lo recordaremos, porque nos permite la clasificación, que es un hito histórico para un club como nosotros, pero también por las sensaciones que hemos tenido durante todo el día.
7: Però hem de parlar també de la Lliga de Futbol. Avui juga el València. De seguida tindrem a José Viperací per a parlar d'este València-Rayo d'esta vesprada al Mestalla, marcat per una nova jornada on els de baix posen la cosa encara més complicada. Ahir se li preguntava a Corberán, Europa o permanència? I la veritat, en esta Lliga tan boja, es poden donar les dos a la vegada.
9: Estamos todos en esa tesitura, entonces en esa lucha clasificatoria donde habrá gente que mirará hacia abajo, otros hacia arriba, pero es algo externo, nuestro foco es el partido de mañana y no hay más futuro ahora mismo que el de empezar el partido de la mejor forma posible.
7: Les victòries de l'Alaves i el Sevilla compliquen més encara la zona baixa, on ha tornat a caure el Llevant, tot en l'espera del que faci avui el Girona contra la Real Societat. És a dir, de bojos. El pròxim rival del Llevant, el Mallorca, va caure a Getafe i és el gran perjudicat de la jornada, juntament amb el nostre Elx, que va caure dimarts a la Cartuja, i on ha parlat avui Aleix Febas, que no podrà jugar per sanció contra el Getafe, i a qui li hem preguntat, feu comptes en el vestidor?
10: Al final todo pasa por el domingo, ¿no? Al final si tú el domingo no ganas no hay cuentas que valgan, tenemos que pensar en el partido del Getafe, que será un partido vital para nosotros, y bueno, animo a todos a que estén con nosotros.
7: Tota l'afició, les aficions amb els seus X-Wii. A la nostra tertúlia, Manolo Montal i Pablo Leiva. Marejo Colladas està en la realització tècnica del programa, al micro com cada dia, Dani Hermosilla. Us coseix i anem amb una nova... amb la nit màgica del Roig Arena.
11: Esports a punt.
12: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
13: ¿Vols que la teua marca arribe més lluny?
8: En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
13: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
14: Som Apunt.
15: El València Bàsquet en la Final Four. En Esports Apunt.

0: Se n'anem a Atenas.
1: Se n'anem a Atenas, l'equip que ho celebra en el fons, en la grada d'animació, en la xaranga, perquè això és espectacular, ha sigut espectacular, la seriositat.
2: Equip de Final Four!
3: Estem al Final Four, és impressionant. És impressionant, o sigui, és un gran èxit per al club, un gran èxit per tota la gent que ha treballat perquè això té molt contents. És un gran logro i Final Four, o sigui que està, jo crec que ja t'he contestat.
4: Fenomenal, lo más contento es por la afición que lo ha hecho fenomenal.
5: Crec que podem guanyar, jo crec que podem guanyar la Euroliga, estic molt confiat ara.
6: A ganar-la! El Madrid el viernes y Olympiacos el domingo.
7: Yo ya voy a reservar los balls y en la habitación ya para una semana. Así que, bueno, anem a Atenas, en el ánimo de jugar contra un Madrid mermat, y a ver qué pasa. Anem de tapaets.
6: Anem en tot.
8: Repetim, festa, alegria i gran bàsquet. Tenim molt a parlar i podetes, com sempre. València Bàsquet s'emporta el quin partit de tots, al meu parer, Ara ho debatrem, el de més autoritat de tots. Moltes claus, la defensa de Sacco i de Badio, la resiliència d'un Braxton Key amb mascareta però fent un partit descomunal, però sobretot el partit més madur de Jan Montero. Destacat pel propi Pedro Martínez en roda de prensa.
3: La primera parte de Jan Montero ha sido la mejor primera parte, o sea, los mejores 20 minutos que ha jugado con Valencia Basket, por la concentración con la que ha jugado y por la paciencia que ha tenido y lo bien que ha leído el partido, ¿no? Y eso, pues, ¿por qué pasa? Pues porque él es el primero que confía en sus compañeros y que dice, bueno, pues esto va a liberar a otros jugadores, a otros compañeros, y ahora toca hacer otras cosas y sacrificarme para el equipo y ya encontraré mi momento. Y para mí, Jan Montero, que ha sido el día que menos puntos ha anotado, ha sido el día que mejor ha jugado a baloncesto, teniendo en cuenta las dificultades que ha tenido.
8: Son las 2:10 prácticamente. Nacho Rodilla, bona vesprada.
9: Hola, ¿qué tal?
8: Esta vez afirmant amb el cap, ese partido de Montero, el mes madur, yo no sé si el mes complet, pero parábola de Pedro.
9: Sí, parábola de Pedro que va, vamos, va a misa, no, va a mes en ya. Es que espera, primer... Espera plorar, pero de satisfacció, de orgull d'equip, de com han girat una cosa que era... És que era impensable voltejar una eliminatòria davant l'equip més poderós, en sa casa, fer lo que ha fet València Bàsquet, té molt de mèrit. I l'orgull és, evidentment, d'aixòs jugadors, de tot el cos tècnic, de lo que és el club, no? Representat, evidentment, de la figura de Juan Roig, que és una cosa que s'hi fica en el coco, hasta que no ho ha aconseguit, no para, eh? I el tema de la Final Four ja portava molt gent enrere, per tant... Plasmanto y la afició, el Roig Arena, va a ser determinando, va a encarar la eliminatoria. Algo, te lo digo en serio, pero que es que tal sabes y te tocaba, se te ficaba el espacio de punta, porque era increíble el ambientazo. Y en eso que digo, que comentaban, pues bueno, pues sí, el tema de Montero, que va a ser diferencial en el básquet, no tan sols va de anotar, de ser el que aparega en la estadística pura y dura. ¿Tú sabes el tempo de partit que el porta ahí?
8: Sí.
9: Y ese tío Montero.
8: Tres punts, ¿no? En els dos primers quarts.
9: Pero en el primer... Sí, no tira fins que troba ese triple, porque la defensa de Panathinaikos se voltejaba sobre ell.
8: Sí.
9: Le incomodaven incluso para que no pudiera, cuando soltaba la pilota, para que no la pudiera tornar a tindre. Y això provocava que ell diria, no vaig a forçar, vaig a suministrar, ¿no? A donar balons. I ho aconseguir, i sense encert, perquè l'equip al principi tampoc tingui encert, però estils seran alliberats, ben treballats.
8: Va, que vos veig en ganes de parlar. Samu Borja, bona vesprada.
10: Bona vesprada.
8: Que ja m'he introduït moltes coses així. Per cert, estava molt emocionada ahir Nacho Rodilla, i jo crec que encara te dura la emoció, perquè t'he vist...
9: No, perquè és que es contra Pedro i és que això és essència pura de l'esport, que la pista mane i dicte sentència. No que apareguen floritures i personatges i tipejos com estos que volen condicionar arbitratges i demés situacions. És un eixample per a l'Eurolliga també. A la pròxima tornes. Ja ha plasmat un guió, ja els ha dit. Així, si guanyeu, guanyareu ahir, però no en altres coses, no? I per això jo crec que és per estar d'esta manera.
8: Està tocat, Està sí, tocat. Però... La emoció del bàsquet, però també del que es va viure ahir. Tu vas estar també en el Roig Arena. A mi és la Fonteta encara, el Roig Arena, no?
10: És que és una lliçó, el que es va viure ahir. És una lliçó en molts aspectes. Per a aquell que vulgui superar-se com a esportista, és una lliçó. De dir, vas 2-0, ara ho té més difícil. Tens que pujar en Tourmalet tres voltes. Una per davant, l'altra per darrere, tot tornant a pujar. I després, igual, a meitat de Tourmalet te punxen una roda, no? I si poden, te furten la bicicleta. I quan te trobes en aquesta situació, dius, i què? Pues vaig a fer-ho. Vaig a pujar-lo tres vegades i l'última sense bicicleta acaba correguent com Froome en aquell tour, no? O sigui, el que fas a falta, però per arribar fins a dalt. I damunt, en volta d'entrar en vaig a perdre la bicicleta que me l'ha furtat i li vaig a dir de tot, no. Tu demostres que damunt els teus aficionats el que fan és espentar-te a tu, passen de l'altre, estan ahí, donen una lliçó de saber estar que ha donat la volta al món. A nivell xarxes, jo no he pogut llegir més vegades gent del Barça. Sí, soc culé. Sí, sí, sí. Jo soc del Fenerbahçe, jo de tal. Dones al traductor, no? En Estur, perquè si no ho llitges. Però, i tots què diuen? Què diuen? Quina lliçó? És exasperant el grandíssim comportament d'este València Bàsquet i la seva afició, perquè és com que nosaltres no seríem capaços d'aguantar-se després de tot el que t'han provocat per a donar la lliçó que es va donar a Nacho. Ixe color taronja que inundava les grades, tot el món en peu, cantant este himne que estem escoltant de fons, després durant el partit alçant l'equip, quan en el tercer quart les coses no anaven i aquells fan tres triples ahí que dius, cuidao, no, ahí tot el món s'alça, i si Saco tira una pedra i rebenta el tauler algun dia, li ficarem un altre tauler. Vull dir, era la sensació de dir, anem a guanyar-ho, o sigui, anem a portar-ho. I al descans tens l'exemple del que no s'ha de fer, i per això és una lliçó encara més gran. Ataman agafa el micro i diu, és millor jugar en 4 la segona part, perquè quan està TJ Shorts en pista és com si jugàrem en 4. Què fas? Què fas? O sigui, estàs demostrant per què no eres capaç de superar a este València Bàsquet, que té tot això que estem dient, tots estos valors junts, perquè tu vas de sobrat, vas de que ja has passat per damunt de tot el món, has perdut tota humilitat possible i te carregues inclús a un jugador teu a meitat d'un partit com TJ Shorts, que t'havia fet guanyar els dos primers.
8: Sí, sí.
10: I va allà, com, claro, València Bàsquet tampoc va a insistir, deixa tirar de tres a Shorts, se tancaven per a defensar cinc, i ahí Montero va, espectacle, els dos taps que li fa Osman, que li trau dos caps.
8: És impressionant.
10: Tot el que passa ahir, no?, és com una lliçó completa del que ha de ser, bé, saber viure l'esport des del punt de vista que jo crec que s'ha de viure.
8: A Carbó el van veure amb la camiseta taronja, també, fent allò dels... bueno, estava per a la nostra televisió i també va viure la festa des de dins. Carbo!
2: Bona vesprada.
8: Bona vesprada. Alguna cosa a afegir? Perquè t'he dit el tercer, però és que ja t'ho van posar molt complicat,
2: Pues jo afegiria l'efecte camiseta taronja, Dani, perquè va ser un poquet la imatge d'unitat. En la prèvia mateixa, en la càmera que busquen a la gent, anàvem buscant qui no la duia, i l'speaker li diria, posa la camiseta, que te l'has de posar, que te l'has de posar, i hi havia gent ahí de traje que li costava fins i tot un poquet, però acabava de posar-se-la. Això, que pot parecer una tonteria, va crear un ambient d'unitat i de tots a una, i de tots a encarar el partit complicat com anava a ser, que jo crec que en aquesta part del club un 10, xapó, perquè es va començar a guanyar el partit des de la grada. Després són els jugadors els que han de fer les cistelles, però ho comentava Samu, en el tercer quart hi ha un moment que el Panathinaikos s'apropa molt i hi ha dos triples consecutius de València Bàsquet, l'últim crec recordar de Pradilla, que la gent esclata perquè és que començaven a veure que la Final Four estava ahí i efectivament es va complir. I jo li preguntava al míster, a Pedro, en la roda de premsa, jo crec que cal guardar aquestes samarretes per a les pròximes batalles, per al play-off de la Lliga CB, perquè van dur molta sort i van crear un ambient, com dia Samu, màgic en el Roig Arena.
8: Com dia la presentació, la veritat és que el Roig Arena va estar ple en la pista central, en l'auditori, en el mercat i pràcticament en tot el que envoltava, no? Samu, dies que més de 20.000 persones, no?, que podrien estar, no?
10: Sí, perquè ha donat la xifra oficial el club d'assistència dins, 15.600. O sigui, això de que cabien 15.000 ja...
8: No, ja hi ha 15.600.
10: Ahir van ser 15.600 dins. Després, en l'auditori, començava amb 1.000, va augmentar a 2.000 l'aforament i al final inclús hagueren algunes més a última hora, o sigui estem sumant quasi 2.500 més. I a la volta, com estem dient, per la zona del mercat on estan les...
8: Sí, jo he vist imatges exterior,
10: continuava ben gent durant el partit mirant el que jo dic, ens han deixat passar però no sé per què, però estaven per aquesta zona exterior. Al final allí, entre la gent que anava, la que venia, vora 20.000 persones, i després acabar el partit, escoltar aquelles traques, estaven gravant les imatges que Carbo estava ahir, sí, també sí, allí sí. En primera persona replegant, i era increïble, no? Se genera aquest ambient de grandíssimes ocasions esportives de València i, com hem dit, ha esclatat el bàsquet. Ja no hi ha qui pare esta traca del bàsquet a València. Alguns diuen, tranquils, que sols una vegada... No. Ja no hi ha ningú que, que pugues convèncer de que només va ser una vegada. Això, ara tota la gent vol viure-ho contínuament i quan aixequin els abonaments de l'any que ve la gent voldrà viure aquestes cites, voldrà estar ahí i s'ha aconseguit i se repte.
8: Caro va estar parlant de la gent, va, què va dir l'afició?
11: L'afició pues, estava molt contenta d'esta fita, creient ja, n'hi ha fins i tot que estan estudiant grec per a, ja, per a esta visita pròxima i continuen en un núvol.
4: Fenomenal, lo más contento es por la afición que lo ha hecho fenomenal. Ha sido un partido impresionante, vamos. Hemos disfrutado y hemos estado asustados todo el partido, pero ahí está, o sea que muy bien.
12: Después de esos primer partido semblaba imposible, pero se ha conseguido.
13: Yo lo veía dificilísimo, pero bueno, es que ellos no lo veían difícil.
14: Guay, feliz y emocionada, porque madre mía, ¿tú has visto? Ha sido una maravilla.
13: Todo emocionado, brutal, o sea, es que ha sido espectacular.
5: Estem molt bé ara, a més Tavares ha lesionat, crec que podem guanyar. Jo crec que podem guanyar la Lliga, estic molt confiat ara.
13: Son unos grandes, estamos orgullosos de ellos. A ganarla. El Madrid el viernes y Olympiacos el domingo.
7: Això és increïble. Hem pegat un llevat a l'equip amb més pressupost de tota Europa. Jo ja vaig reservar els vols i l'habitació ja fa una setmana. Així que anem a Atenes en l'ànim de jugar contra un Madrid mermat i a veure què passa. Anem de tapaets.
13: Anem en tot. Jo ja m'he pres unes poquetes paraules en grec. Tio, mira para calor, efaristó, calimera, calispera. Estem preparats per a tot el que vinga.
11: Preparadíssims, ja Eva, creuen de tot.
8: Creuen de tot. Tu que saps una miqueta de grec...
11: Ixes, jo lo xistet no, també, lo xistet, però no? Si va falta me pose, eh? I abans hem escoltat a Juan Rocha, el mecenas sí. Del club, que va destacar i se passa endavant que puja de nivell el club, molt satisfet del suport de l'afició, no només ara, sinó tota la temporada, en els moments roïns, i va aprofitar per a recordar més cosetes, entre elles, les xiques.
8: Sí, evidentment. Ara parlarem de les xiques. Anem a donar un pas avant. Nacho, Samu, Carbo, Madrid, así dien. Bueno, al Madrid se le puede tirar. Es el mejor momento para enfrentarse al Madrid, dona de las circunstancias, Nacho.
9: Bueno, es que este equipo te capacita, pero te capacita porque es un Valencia Basket tan incómodo defensivamente, en tantos recursos en ataque. Defensivamente, tú agranes a Panathinaikos, el fas embochir a Kendrick Nunn, a Ataman sentarse en la cadira y no estar diguen res, es decir. Se veren superats, atropellats. Per què? No tan sols per el nivell de qualitat d'este València Bàsquet, per el nivell de compromís defensiu. Què vull dir? Responsabilitat individual i tot el treball col·lectiu de crear dubtes a la pilota. Això contra el Madrid és possible. Ells tenen una baixa importantíssima, la de Tavares. És l'efecte Tavares, que hem patit tantíssimes vegades que, sí, nosaltres el penal i s'entraguem-lo cap a fora, però i tu cada vegada que generes un avantatge i t'apareix Tavares per a incomodar-te, no va estar, no? I l'hem també en problemes físics, per tant, de presència de centímetres, el Madrid no le va a tindre. Jo crec que en València Bàsquet, és que este equip els arguments es plasma en la pista, i és que ara, clar, ja en este nivell de confiança, frenar Pedro també en la roda de premsa va dir, anem, som el tapadet o algo així,
8: sí,
9: però segur que ho anem a competir fins al final. És que este equip ho porta tot fins al final i jo pense que té possibilitats, evidentment.
10: Sí, la part més positiva és que València Bàsquet, ara sí, jo diria que pressió no en té ninguna, però ninguna, vull dir, va a disfrutar, va a passar...
9: Ni relaxació tampoc,
10: no, clar, però
9: que
10: per
9: el
10: això...
9: nivell de mentalitat és
10: no,
9: molt...
10: No, però per això t'ho dic, que no tens una pressió de si no li guanyes... No, però el que tens és una il·lusió tan tremenda i tota la gent que pugui anar cap allí que no paren. On compren les entrades? No se sap, tranquil·litat, però ese moment no, de disfrutar, la gent el vol viure i a partir d'ahí, sobre la pista, qui dubta que estos jugadors pensen que poden guanyar a qualsevol. Per això encara és més bonic. Te'n vas a un lloc de tapadet, però no pensant-te inferior. I aquestes dues coses es conjunten en esta Final Four.
8: Eva, sí, no, Carbo, perdona.
2: No, Dani, que com no estic allí, volia comentar-te que comença a pensar que el joc interior està sobrevalorat en el bàsquet europeu, perquè Panathinaikos juga moments claus del partit sense ningú interior. Es tenia tot xentatge a la banqueta,
8: sí,
2: es costava Déu i ajuda a tancar el rebot i Ataman no treia a cap dels pivots que tenia. El Real Madrid, com deia Nacho, arriba sense els dos jugadors interiors grans. En València Bàsquet la part que menys rendiment està donant és la interior. En aquesta eliminatòria han sigut els jugadors determinants, han sigut els tres exteriors. Mm. Per tant, no sé, Nacho sempre ha dit que el base era la posició més important, però tindrem que començar a donar-li la raó, home, perquè la veritat que són
8: els que decidim partit. Tira cap a casa, no?
9: Mentre jo, mentre jo jugava, és que era la més important. És la que determina a què vols jugar. És que Montero, per exemple, que al principi o durant molts partits no ha sigut gestor de lo que n'hi havia jugant-se en cada atac, és que ell va fer una demostració de base pur, de coco, de frenar, de pausar, de trobar els companys, inclús de llevar-se la pilota de damunt, no? Perquè ell moltes vegades necessita el valor de tirar el baló a terra. No, no, se la netejava. I jo crec que això li otorga, jo crec que la funció del base. I després tu en el xoc interior sí que pots penalitzar de diferents maneres, que és el que fa València Bàsquet.
10: Però ell estigui molt bé, el xoc interior de València Bàsquet, no lluint en este nivell, però Costello, la defensa que feu
9: i Braston Quil, Samu, i Braston
10: Quil. I la màscara, menys mal, que li
9: diem que no, està, temps, no va estar al 100%.
10: No, estava al 90%.
11: Si no jugava.
8: El treia, el posava, perquè això li molestava.
9: I en el tema, Dani, de Ataman, és que veu el entrenador de Panathinaikos veu impotent, se genera una impotència cap a ell mateix. Sí, la tirada de la botella, de la botella. No, ja no és per a dir no puc fer res, no puc fer res, i el que primer que pille per davant li pega una patada.
10: Se monta una obra de teatre tremenda i arriba un punt que digue, ara ja jo ja no eix més.
9: Así no, así no tens
10: que fer. Me vaig a quedar-me en un cantonet. Totalment.
2: Perquè... I va posar a 5 xocotets i endavant.
8: Sí, sí, Eva, ens queda un últim, n'hi entendríem per a fer... Ens queda un últim diríem una última àudio que escoltar. Jo vull destacar també a Saco, perquè a la dificultat del tir lliure, després fa un autèntic partidàs. Va parlar al final del partit, no?
11: Sí, va parlar a Carbó, que estava allí en el micro preparat, i ell va parlar un poc com va sentir este triomf dins del vestidor. I
8: va
11: que
8: ser
11: ja
8: un
11: estan...
8: dels que més ho va celebrar, per ser. Bueno, sí, celebrar en tots, però lo de Saco ell va ser
11: molt,
8: impressionant.
11: Molt, al final, i també com acaben ja el duel del Real Madrid.
15: El vestuario yo estaba loco, es un día histórico para el baloncesto valenciano. Estamos contentos, eso que teníamos nada que perder. Los partidos que hemos hecho en Atenas, estábamos concentrados en cada juego de cada partido. Todos los jugadores y los entrenadores somos mucho competitivos y queremos ganar todos los partidos que jugamos. Madrid sin Tavares, sabemos que es peligroso cuando falta un jugador, pero claro, tenemos una oportunidad de ganar. Vamos a dar al 100%.
8: Bueno, i...
9: No, que diferencial també, Saco. És a dir, hi ha que reconèixer les coses. Sí. Inclús, si, quan tu rendixes d'esta manera, la grada te perdona que tires quatre pedraes en estir lliure, que rebentes com ella s'ha molt tauler.
8: La gent no mirava, quan
9: no, però és que pensa, és que este en la següent defensa va a generar algun positiu. És que en el següent atac va a rebotejar. És que és un tio d'equip. I en la seva faceta, pues, també acaba sent diferencial. Igual, tiraren les gafetes des del sol que portava, estic lliure, vull dir, igual li va millor.
11: L'esperaven d'en peus, quan anava al canvi, l'esperaven drets, tot i haver fallat tot.
10: No, Nogués i ell, aquest estiu, campus de tir.
8: No? Escolta, ja no, Nogués, algú me va... Però això serà un altre dia, que me quedes sense temps i tinc que parlar de les xiques, però lo de Nogués i l'afició, lo de el càntic, això passa bomba, no? L'afició amb ell i ell amb l'afició, Sí. És que ha creat un càntic que no m'ha donat temps a treure-ho, però el càntic...
10: És un altre exemple de que s'ha fet un equip, s'ha generat un equip en què Nogués a soles no podria jugar a bàsquet, no? Perquè no faria punts, però quantes coses ha donat durant tota la temporada, i ses xicotetes defenses, robar dos pilotes, alçar a la graderia...
8: I la carrera darrere de Nan, també, no?
10: I la carrera...
9: Home, a veure, també és un altre detall. És a dir, tens a un tio que és un pitbull que en el camp mossega i després del partit, si el rival te xuleja... No, també sempre mossega. Fa falta algú aixina. Marca territori i també mostra els teus companys. No, que sí, que jo entenc això des de la defensa total de lo que és el teu club i el teu equip. I este xaval ho ha fet a la perfecció.
8: Bueno, partit divendres 20, dia 22, d'ací no res, a les 8 contra el Madrid, com ja hem dit, sense Tavares i sense Lens. Tanquem els xics, gràcies Samu.
10: Gràcies.
8: Gràcies Nacho.
9: Vinga, adéu.
8: Ens quedem un poquet amb Carbó, perquè tenim que parlar de les xiques, que és molt important. A Nacho l'escoltarem demà, perquè tenim tertúlia de llegendes. Anem amb, tanquem els xics, se n'anem a les xiques.
16: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení.
17: Ganamos todos.
16: Juguen elles, guanyem tots.
18: Dona empoderat, el microcrema. Quedamos...
8: Avui és el primer dels dos o tres partits de la final de la Lliga Endesa. Saragossa, Casa de Mont València, el sèptim enfrontament entre els dos equips esta temporada en Eurolliga, favorables a les aragoneses, i en la Copa, segurament, el millor partit de València Bàsquet esta temporada, favorable a València Bàsquet. L'esquí ja està a Saragossa, ara parlem de l'última hora ràpidament, però abans escoltem una aragonesa il·lustre, però de València Bàsquet. Abans de viatjar, Samu Borja va poder parlar amb ella, entre cometes, en un any, entre cometes, diferent per a ella després de ser mare. Les escoltem.
18: Estem amb Cristina Oviña de cara a esta finalíssima de la Lliga Femenina Endesa. Bueno, Cristina, habéis vuelto a reivindicar que este equipo está hecho para estar en los grandes momentos de la temporada a gran nivel, como se vio en la Copa de la Reina, como se ha vuelto a ver en esta semifinal, ¿no?
19: Sí, al final Valencia Basket lleva ese ADN, ¿no?, de querer jugar finales, y sabemos que cuesta llegar, pero... ¿Otra más?
18: Ha costado llegar, pero ahí estáis. Quiero decir que, de alguna forma, demostráis que seguís en la élite máxima del baloncesto aquí en España. Y, bueno, supongo que ganar un segundo título sería cerrar el año por todo lo alto, ¿no? Después de haber visto altibajos durante toda la temporada, me refiero.
19: Sí, al final, lo que dices, ¿no? La temporada es muy larga, hay momentos físicos y mentales en los que son difíciles de pasar. Pero bueno, al final, cuando están los títulos en juego, es cuando vale, y eso, estamos donde queríamos y a intentar ganar otro título.
18: Bueno, este año te hemos visto volver a las pistas, disfrutar muchísimo de esa vuelta y empezar poco a poco, pero llegar a un punto en el que, dínoslo tú, pero creo que estás disfrutando otra vez del baloncesto sobre la pista.
19: Sí, el comienzo también, ¿eh? O sea, este año al final para mí es como un regalo, pues eso, la maternidad tiene lo que tiene después del embarazo, pero sí, estoy disfrutando mucho y sobre todo que veo que ayudo, que era el objetivo que quería, o sea que genial.
18: Sobre el rival que vais a tener enfrente en esta final, muchos partidos esta temporada ya contra ellas, equipo top de la liga, que bueno, va a ser difícil también el tema del factor cancha si llegara ese tercer partido. Jugar el primero fuera de casa a priori es negativo, pero muchas veces se le puede dar la vuelta a esto.
19: Sí, o sea, al final cuando es al mejor de tres, yo creo que el primer partido es bastante clave. Hay un factor psicológico muy importante y en este caso creo que la presión va hacia ellas. Ganar en casa, yo creo que eso tiene que ser primordial para ellas, y nosotros pensar en arrebatarlo y poder conseguir la segunda victoria en casa.
18: ¿Cuál ha sido la clave para llegar hasta aquí del equipo? ¿En qué se fija el Valencia Basket para ser tan competitivo en los momentos importantes?
19: Pues yo creo que este año sobre todo la resiliencia, porque se ha dudado mucho del trabajo diario, se ha dudado de las jugadoras, yo creo que incluso de nosotras mismas muchas veces, ¿no?, del ruido que puede haber fuera, pero eso, la resiliencia ha sido clave, el creer en el trabajo diario, en las órdenes de Rubén, y el objetivo es esta final, o sea que a seguir una o dos semanas más y a conseguirlo.
18: Y Cristina, ¿para ti esto es un último baile o quieres muchos más bailes por delante y seguir disfrutando del baloncesto? ¿Un último baile con un título bajo el brazo? ¿No te planteas nada así?
19: Yo por ahora quiero ganar. Si es el último o no, ya te lo diré.
18: Perfecto, pues muchísimas gracias.
19: Nada, a vosotros.
8: Bé, molt bona la entrevista a Cristina Oviña, i esperem que la seva aportació siga positiva també en esta final. A poquet va més. Però bé, Teva, quina és l'última hora des de Rubén Burgos?
11: Este migdia han fet sessió de tir al Príncipe Felipe, estan totes disponibles, sabent que la pressió estarà sobre el Saragossa. Les taronges són les úniques que han aconseguit conquistar la pista aragonesa en Lliga esta temporada i volen tornar a fer-ho. Ferrer, Estel, en Apuello, com a dubte, fins a última hora 8.000 persones estaran esta nit al pavelló.
8: Molt bé, acabada el bàsquet, se n'anem al futbol. Ah, sí, és de veres. M'està ben indicat. Carbo, que t'havia oblidat, eh? Quan no te tinc així, t'oblide.
20: Dura una foto.
8: Bueno, escolta, parlàvem ahir una miqueta. Ixos set partits, recordava jo en la presentació, no? Probablement acostar-se al partit de Copa i oblidar-se un poc dels partits d'Eurolliga contra Saragossa, no?
20: Sí, un poquet això és la clau. El partit de Copa jo crec que va marcar un abans i un després. L'equip va demostrar del que era capaç de fer. I a més de tot això, Dani, perquè fer pronòstics d'esta temporada, com dia ahir, és molt complicat, posar en valor el que està fent el València Bàsquet. Sexta final consecutiva, porta tres títols aconseguits i pot aconseguir el quart de forma consecutiva. Jo repassava este matí les dades, només el Ros Casares, el Godella i el Cref de Madrid han pogut aconseguir quatre títols consecutius de Lliga Femenina o més. Per tant, és important i dir un poquet, aprofitant el que va passar ahir, que Panathinaikos era el pressupost més alt de tota l'Eurolliga i no estarà en la Final Four. València Bàsquet, que tots donen per fet que ha de guanyar-ho tot perquè és el que té més diners, el bàsquet és més complicat que tot això, i anem a veure si el València Bàsquet mostra la seva millor cara, que jo crec que principalment té un avantatge respecte al Saragossa, i és que arriba a la plantilla complet, mentre que Saragossa ha perdut a Leite, que se n'ha anat a la NBA, Elena Pueyos dubte, que jo crec que no va jugar, Nerea Hermosa també arrossega molèsties, mentre que València Bàsquet té el que té, però ho té al 100%. Esperen que siga suficient per a dur-se la victòria del pavelló de Saragossa.
8: Molt bé, gràcies, Carbo, i disculpa, eh? Disculpa.
20: No passa res. Vinga, bona
8: adéu, ara sí, se n'anem al futbol.
16: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení.
17: Ganamos todos.
16: Juguen elles, guanyem tots.
8: Abans d'entrar en matèria amb la prèvia del València, anem amb els resultats de primera i l'agenda per avui. Ahir, Eva.
11: Villarreal 2, Sevilla 3, Alavés 1, Barcelona 0, Getafe 3, Mallorca 1.
8: Per avui, València Rayo a les 7 de la vesprada, Girona Real Societat a les 8. Atenció a este partit, i el Real Madrid i l'Oviedo no es juga res, cap dels dos. A les 9 i mitja al Bernabéu, amb ell anem a veure què li passa a Florentino i l'afició del Real Madrid. Ara sí, se n'anem amb ell, València.
0: Mañana podemos conseguir más de 45, no se puede conseguir. Es un mensaje que lanzamos para ver si hay poca ambición o mucha ambición. Es que la ambición es máxima. Y competir y que se vea un Valencia competitivo, ese es nuestro objetivo.
21: Cuando uno no consigue tantos puntos y victorias como quiere, te quedas con el sabor de haber conseguido algo más. Es un estímulo para poder conseguirlas en el futuro.
8: Bé, el València que tanca avui la nostra participació en la jornada, que continua mostrant les dificultats per assolir la permanència en guai. Ja hem comptat 16 victòries, sobretot d'Alaves i Sevilla, que compliquen molt la cosa. José Luis Sánchez, bona vesprada.
22: Bona vesprada, Dani.
8: I de quina manera?
22: Sí, perquè se pensava que un 42 era la xifra màgica que te donava la permanència, però ja hem vist que després d'esta jornada possiblement siguen necessaris algun puntet més. Jo crec que en 42... n'hi haurà algun equip que se salve, però per si de cas no estaria de més que el València tancara la permanència esta vesprada a les 7 a Mestalla davant el seu públic, guanyant o almenys rascant un puntet al Rayo, finalista de la Conference League. L'equip es va concentrar a Irdani a les 8 de la vesprada, amb la baixa ja coneguda de Lucas Beltrán i amb la resta dels disponibles en la convocatòria, incloent a Thierry Rendal, que, com te comentava ahir, entra en la convocatòria després de la lesió, tot i que no s'espera que siga de la partida. Davant està un Rayo pensant en la final de la Conference, que serà després de que acabe la Lliga, que li pot donar el bitllet per a la Europa League de la pròxima campanya, que no se li dona massa bé al València, només dos victòries en els últims 15 enfrontaments entre els dos. L'última victòria a Mestalla va ser en 2018, ja ha plogut, amb Marcelino, doblet de Santimina en un 3-0, i ahir Corberán parlava així del Rayo.
0: Con el máximo respeto a un rival que a día de hoy es el único equipo español que está en una final de competición europea, y lo ha hecho no de una forma cualquiera, no es algo casual, es algo de que responde a un trabajo muy bien hecho en ese sentido por el rival que vamos a jugar.
22: En el partit d'anada a Vallecas acaba amb el resultat d'1-1, per tant, el de 8 també pot determinar, en cas d'emparellament o empat al final de Lliga, qui guanya amb ese gol a veràs particular. En el Rayo són baixa Isi Palazón i Ilias Akomak, ja assegurades, un per lesió, altre per sanció, i ahir el míster ja parlava de variants, és a dir, rotacions, pensando en esa final de la Conference League.
23: Estamos en la mitad de una semana trascendental para el devenir del objetivo. Puede haber desde el principio en la alineación variantes.
8: Bé, Josebi, suposo que ambient de les grans ocasions a Mestalla.
22: Sí, jo ho he mirat este matí, a la venda en la pàgina web del València quedaven poc més de 100 entrades. Recordem que n'hi ha una crida del club a que l'afició vagi vestida de blanc esta vesprada a Mestalla per donar una imatge com la que va donar ahir el Roig Arena, tots vestits sí, de taronja. No sé si l'afició farà cas o no, i quin serà el seu veredicte després de la desfeta en l'últim partit a casa contra l'Atleti de Madrid. El cas és que a les 7 ho sabrem, en un altre ple de goma a goma a Mestalla.
8: I ho escoltarem així en el punt a punt. José, anem amb un possible 11?
22: Jo crec que no n'hi haurà massa novetats respecte als que li van guanyar en l'últim partit de Lliga amb aquest doble pivot que va funcionar bé a Sant Mamés amb Guido i Pepelu. Jo crec que serà Dimitrius qui en porteria. Gallà i Sarabia en els laterals amb Somerti i Tàrrega com a parella de centrals. Guido i Pepelu estarien al mig centre acompanyat de Javi Guerra amb Rioja. I veurem si pot entrar Diego López en una de les bandes i a la davantera jo crec que repetirà Sadik.
8: Molt bé, José B, demà ho contarem.
22: Fins demà, adeu.
1: Están en su derecho, ¿no? De silbar o de aplaudir. Nosotros estamos a muerte con todos los compañeros. Yo doy las gracias a los que nos animan, ¿no? Hasta el final. Creo que hay que darle valor, ¿no? A la temporada de liga que estamos haciendo, porque no es nada fácil meternos dos años seguidos en Champions.
3: No estoy a favor de esto. Y más con la temporada que he hecho. A serviros ahora que vienen.
4: Valen que relaxi, no valen regalar un partit.
6: Está bien, que chulen els jugadors tampoc. Però tots tenen que estar al 100%.
24: Perquè ja que anem tercer en la lliga, ¿para qué volen pitar-los?
8: Gerard Moreno parlant i també els aficionats parlant d'aixòs xiulis que es van produir en algun moment del partit contra el Villarreal a ir contra el Sevilla, un Sevilla que li va remuntar un 2-0. El 2-3 final feu que una part de l'afició, com diguem, xiular als jugadors, tot i la gran temporada de l'equip en la Lliga. Xavi Robert, Villarreal, bona vesprada.
25: Bona vesprada, Dani. Sí, la veritat és que va ser un partit de cara i creu per al Villarreal, que va fer una bona primera mitja hora amb els gols de Gerard i Micotache, però després va patir la remuntada amb els gols d'Oso i Quique Salas a les acaballes de la primera part i a la tornada de vestidors d'Acor Adams. En la segona part va desaparèixer el Villarreal del camp, no va saber jugar amb l'angoixa del Sevilla, Renato Veiga i Parti van patir els xiulits de la graderia, primera mitja hora amb els gols de Gerard i Micotache, però després va patir la remuntada amb els gols d'Oso i Quique Salas a les acaballes de la primera part i a la tornada de vestidors d'Acor Adams. En la segona part va desaparèixer el Villarreal del camp, no va saber jugar amb l'angoixa del Sevilla, Renato

0: mayoría de los partidos de la temporada y una hora peor de lo que jugamos en toda la temporada. Por lo que sea, nos detuvimos en el juego, en la intensidad, el rival nos superó y nos ganó.
1: Pel que siga al Villarreal i queda visitar Vallecas i rebre l'Atleti de Madrid. La Ceràmica, dos partits que tenen la seva molla. Xavi.
2: Sí, d'entrada el de diumenge a Vallecas, partit en què se significarà la transició a la banqueta quan se saluden Marcelino i Íñigo Pérez. Per a la tercera plaça, el Villarreal ha de sumar almenys 4 punts, guanyar diumenge per a mantindre o augmentar els 3 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid, i si no guanya i els matalassers sí que ho fan, guanyar-se o jugar-se, millor dit, la tercera plaça en l'últim partit de la Ceràmica en un cara a cara contra els del Xolo.
1: A Marcelino se li va preguntar fa algunes setmanes per este final de Lliga, sense objectius importants i amb molts jugadors que apunten al Mundial, i ahir, després de la derrota, també, Xavi.
2: Sí, és que poden ser fins a 9 els mundialistes groguets, i això amb l'objectiu Champions ja assolit passa pel cap dels jugadors. De fet, contra el Mallorca ja no va jugar Pap Gay per unes lleugeres molèsties i Marcelino va reconèixer que no el va arriscar de cara al Mundial. Sobre els mundialistes i el seu tram final de Lliga en el Villarreal, va dir el següent Marcelino.
0: Luego tenemos muchos jugadores internacionales que van a jugar el Mundial. Ese doble pensamiento, ¿no? ¿Qué hago? Pues me esfuerzo, pero algunos futbolistas que vemos que tienen lesiones, que se pierden el Mundial. Y yo creo que todo eso, una vez que ya has cumplido el objetivo, pues te viene a la mente. Una dualidad que es difícil pues luego reflejar en el juego.
1: Muy bien. Gracias, Xavi. Demà més.
2: Adiós, fin de semana.
3: Me duele en el alma no estar con todos, ¿no? El fin de semana es muy importante tenernos a todos enfocados, a vosotros, a la afición, al club. Tenemos que tirar todos del carro porque son semana y media muy importante y, como te digo, estoy jodido, pero bueno, también con ganas, ¿no? De ver a mi equipo darlo todo y que sé que lo van a dar todo.
1: És Aleix Febaves, ahir comentàvem, només rebre ixa targeta groga, ja sabia que era la quinta, que no podia jugar l'important partit ixa finalíssima contra el Getafe de diumenge a les 7. En l'actualitat, bueno, ja coneguem les sancions dels dos integrants de l'Elx, sobretot estaven pendents de la d'Eder Sarabia, el tècnic, que el comitè de competició li ha posat 4 partits, per tant no es podrà sentar en el que queda de temporada a la banqueta. Per part de Petrol, el central francès, li ha caigut un partit, estaria en l'últim, un partit que juga l'Elx, atenció, contra el Girona. En l'entrenament d'avui no s'ha entrenat André da Silva, però sembla que no hi haurà problema, que arriba al partit. Està el dubte de Rafa Mir, que va viatjar a Sevilla, però no va jugar. I ja coneguem les baixes. Anem a veure com s'actualitzen d'Adam Boallar i d'Aleix Febes, com hem comentat, per sanció, a més de la de Iago Santiago, de llarga durada. Anem amb el Llevant. Després de la jornada d'ahir, amb els resultats, el Llevant era una cosa esperable. Torna al descens, la victòria de l'Alavés contra el Barça 1-0, la victòria del Sevilla a la Ceràmica. Deixen els granotes amb 39 punts, els mateixos que el Mallorca, que se salvaria. Els Mallorca, Llevant i Girona mantenen aquests 39 punts. En aquests moments, el Girona amb un partit menys, Llevant i Girona ocuparien la zona de descens. Tot pendents, com diem, d'això era una Real Societat de Gui. La Real fa 5 partits que no guanya i hauria d'intentar guanyar, però, bueno, en realitat no, ningú pot confiar. Michel ja ha dit que es tracta del partit del segle per al Girona esta vesprada. Recordem que el club i les penyes han determinat que hi haurà rebuda diumenge a les 5:30, el partit és a les 7, a l'equip com ja va passar l'últim partit a casa. Un partit en el que, lògicament, hi havia que guanyar fora de casa el partit contra el Celta, s'ha guanyat i ara pràcticament s'hauran de sumar els 6 punts perquè, si el Llevant vol, dependre d'ell mateix en este final de temporada. Demà, o ja la pròxima setmana, rescatarem aixòs duels directes i aixòs possibles empats entre tots els equips de la zona baixa. Anem amb el Castelló.
4: Lo mejor de todo es que depende de nosotros mismos, depende de nosotros, de lo que seamos capaces de hacer y lograr. Y a partir de ahí, pues bueno, como he dicho siempre, no podemos estar pendiente de cuántos puntos hacen falta, de qué harán los rivales,

0: Esports a punt.
1: Són les 3, això són les notícies del migdia.
2: I la recuperació del poder adquisitiu queda fora.
3: Ara, per a nosaltres encara estem lluny d'arribar a un acord.
4: No podem deixar ni amagar-nos en el tema retributiu perquè no podem continuar sent els 200 pitjors pagats de tot l'Estat.
5: Quan hi ha una negociació, pues, sempre s'està obert a presentar millores en funció de les possibilitats que hi ha, per suposat que sí.
6: Pues pràcticament el 90% d'ells han sido finalmente detenidos i muchos de ellos, la mayor parte de ellos, han sido detenidos en España.
7: Ya tenemos el vehículo, que el vehículo se va a empezar a lanzar, los equipos de lanzamiento se van a conformar a partir del mes que viene.
8: Ha demostrat que podem treballar de forma sostenible.
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Hola, com estan? Sense acord entre conselleria i sindicats per a negociar el fi de la vaga indefinida. Han estat més de 4 hores reunits, però des de bon matí els sindicats han deixat clar que continuaven amb les mobilitzacions perquè el document que els ha presentat el govern valencià deixava fora el punt calent, el punt de l'augment salarial. I mentre es negociava a l'interior de l'edifici del barri de Campanar, on està la conselleria, a les portes, centenars de professores i professors seguien el minut a minut de la reunió i cridaven les seues reivindicacions. Així les coses. Educació ha proposat tornar a fer una reunió dilluns. Els sindicats han agafat el guant, però mentrestant la vaga i les accions de protesta continuen. Carme Bord, bona vesprada.
9: Així és, desacord total en esta reunió entre conselleria i sindicats de l'ensenyament, sobretot perquè avui damunt la taula no estava el tema de la pujada salarial, que recordem és un dels punts reivindicatius dels sindicats. Sí que s'ha avançat, diuen, en altres temes que demanaven, com per exemple la baixada progressiva de les ràtios d'acord a un calendari estatal, disminució de la burocràcia per als professors, millora de les infraestructures dels centres educatius o, per exemple, un pla de formació del professorat en valencià per a les zones de predomini lingüístic castellà de la comunitat valenciana. Però a l'eixida d'aquesta reunió, els sindicats han dit que valoren positivament el fet d'estar dialogant, però que consideren necessari que estigui el tema de la pujada salarial. La consellera també s'ha compromès que dilluns van estar treballant durant tot el cap de setmana per dilluns poder posar damunt la taula una nova proposta i que des del govern valencià s'està treballant amb el diàleg com a bandera. Mentrestant, insistim, en estos moments, si sense acord es manté tot el calendari de mobilitzacions, per tant, continua la vaga indefinida i també la manifestació unitària que se va celebrar demà a les 12. Anem a sentir a Marc Candela, que és representant del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià, i a la consellera d'Educació, Carme Ortí.
3: Estem aconseguint que almenys se senten a escoltar-nos. De forma insuficient encara, però com a mínim ja tenim encarrilada una negociació. Ja veurem com acaba després, però com a mínim ja ens anirem sentant per a arribar a aquestes mesures que satisfaguen les expectatives dels vaguistes i dels sindicats.
5: Quan hi ha una negociació, sempre s'està obert a presentar millores en funció de les possibilitats que hi ha, per suposat que sí. Jo sé que els docents tenen malestar, però jo el que vull dir és que s'allunyen de postures polítiques i que se centren realment en el que importa i en el sentit comú.
1: Bé, recordem, i la manifestació de demà al migdia, des de la plaça de Sant Agustí de València fins a l'Ajuntament, fins a la plaça de l'Ajuntament. Pel que fa al seguiment de la vaga, la conselleria l'ha xifrat en el 20,2% a la una de la vesprada de les 3 i 4 minuts. La portada informativa d'este temps de notícies, centrada en la vaga docent. Més coses. Patricia Valero, la tècnica.
0: Les notícies del migdia.
1: De l'economia, moderació de l'IPC al mes d'abril, la inflació definitiva tanca en el 3,2%, contenció en la inflació gràcies al bon comportament del gas, també de l'energia, que obrin la porta a recuperar ixe 21% de l'IVA de la llum i del gas a partir de l'1 de juny. Marta García.
10: Sí, així ho ha anunciat el govern espanyol després de conèixer avui les dades de l'IPC definitiu del mes d'abril i que són les següents. A la Comunitat Valenciana tanquem el quart mes del 2026 amb l'IPC al 3,2%, dos dècimes menys que el mes anterior. Això vol dir que els preus continuen pujant, però de forma més moderada. La mateixa situació trobem al conjunt de l'Estat espanyol, on la inflació registrada al mes d'abril ha patit una moderació similar i tanca l'abril també al 3,2%. El motiu d'esta baixada de la inflació està en l'abaratiment de l'electricitat i del gas. Les bonificacions fiscals adoptades pel govern espanyol el març passat per l'impacte de la guerra de l'Iran han abaratit la llum un 4,3% i el gas un 9,6%. Davant d'esta situació, el govern ja ha anunciat que a partir de l'1 de juny s'acaba la rebaixa, es desactiven les bonificacions fiscals i l'IVA de la llum i del gas tornarà a passar del 10 al 21% habitual.
1: I les autoritats espanyoles i del Regne Unit han fet avui una roda de premsa conjunta a Alacant per a donar a conèixer la fitxa, les fotografies i les malifetes dels 12 fugitius britànics més buscats. Ho han fet perquè, tradicionalment, ja ho saben, la província d'Alacant, especialment les comarques de la Marina Alta, la Marina Baixa o el Baix Segura, tenen una alta concentració de població d'este país. Òscar Martínez, bona vesprada.
11: Hola, bona vesprada. En la compareixença en què ha participat la ministra consellera de l'ambaixada del Regne Unit a Madrid, Sara Cowley, i càrrecs relacionats amb la lluita contra el crim organitzat, el director del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat d'Espanya, és Javier Marín, ha destacat l'èxit d'aquestes campanyes.
6: Pues es realmente eficaz, o sea, los datos son que en los más de 100 fugitivos que se han lanzado en las campañas de estos últimos 20 años, pues prácticamente el 90% de ellos han sido finalmente detenidos y muchos de ellos, la mayor parte de ellos, han sido detenidos en España.
11: Tres dels 12 fugitius tenen vincles a la província d'Alacant. Diversos testimonis han localitzat Kevin Thomas Parle, presumptament implicat en dos assassinats a Torrevieja, i l'alfàs del Pi, John Rocks, investigat per violència sexual a Benidorm, i han vist Liam Murray, acusat de blanqueig a Alacant. Les policies d'Espanya i del Regne Unit apel·len a la col·laboració ciutadana per a localitzar estos delinqüents, que és clau perquè és fàcil que es camuflen entre els estrangers residents o els turistes.
1: I pel que fa a la situació de l'antivirus, l'espanyol que va donar positiu es manté en situació estable amb símptomes respiratoris i continua aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid.
11: Els altres 13 espanyols que viatjaven en el creuer, entre ells una dona valenciana, estan també aïllats en una altra planta del mateix hospital. Continuen en quarantena molt estricta, encara que diumenge, quan farà una setmana de l'ingrés hospitalari, se'ls practicarà dos PCR. Si són negatives, els metges els flexibilitzaran el confinament, podran rebre visites i sortir de l'habitació, però sempre amb mesures de protecció i de seguretat. El que més preocupa és l'estat de la dona francesa contagiada per l'antivirus, que es troba en estat crític, rebent cures paliatives i en respiració artificial en un hospital a París.
1: I respecte al creuer afectat per un brot de norovirus, avui Sanitat ha dit que no té constància de la presència d'espanyols, però que està seguint de prop la situació de l'embarcació que es troba a Bordeus.
11: En un primer moment es van confinar els 1.700 passatgers, però les autoritats franceses han alçat la prohibició de desembarcar per als que no tinguin símptomes.
1: I cara a cara dels líders de les dues superpotències mundials, els Estats Units i la Xina, tenen a Pequín en una cimera amb repercussions globals. Vicent Montagut.
12: Sí, Donald Trump i Xi Jinping es reuneixen per intentar dirimir un bon grapat de disputes comercials i geopolítiques acumulades durant anys. La guerra contra l'Iran, la guerra comercial, la lluita per la supremacia tecnològica són només alguns dels assumptes que estan sobre la taula. Podem ser socis en lloc de rivals, s'ha assegurat Xi, però també ha marcat una línia roja, la independència de Taiwan. Una mala gestió d'aquest assumpte podria obrir un conflicte entre les dues superpotències. En aquests moments, els dos líders participen en un banquet d'estat amb desenes d'empresaris dels dos països.
1: Les 3 i quasi 9 minuts, moment de conèixer la previsió de l'horatge per a les pròximes hores. Antonio Sánchez, bona vesprada.
13: Molt bona vesprada. Avui, un altre dia marcat pel vent de ponent, les temperatures encara seran altes, sobretot al Camp de Túria, la Ribera Alta, la Costera, la Safor, i també al Baix Segura i al Baix Vinalopó. El termòmetre marcarà les màximes més altes, al voltant dels 28 i 30 graus, a la resta entre els 25 i els 28 graus. Tot això amb una jornada marcada pel vent de mestral cap a les comarques del nord i també el vent de ponent que sotarà de vesprada. Una jornada marcada per l'augment de la nuvolositat i amb possibilitat de tempestes cap a les comarques de l'interior nord. A la resta no plourà. Demà, canvis grans en l'horatge, i és que veurem com vindrà un front fred que serà ben actiu i que farà que els termòmetres baixen, sobretot ja de vesprada, i amb possibilitat de precipitacions. A primeres hores de la vesprada cauran cap a l'interior nord, després es recarregarà este front i deixarà al litoral centre i sud ruixats i tempestes que seran al sud un poquet més intensos, així que demà serà una jornada un poquet més complicada en l'horatge. Una vegada passe este front fred, el termòmetre caurà i es mantindrà amb temperatures primaverals el cap de setmana.
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
14: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
15: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
16: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: En el quart dia de la vaga indefinida, la consellera Carme Ortí i els sindicats convocants s'han reunit per a negociar, però la trobada ha constatat la falta d'entesa perquè Educació no els ha presentat la millora salarial. La Conselleria d'Educació ha anunciat que convocarà de nou els representants del professorat per a dilluns i es presentarà, diuen, una proposta millorada.
11: Bé, malgrat la trobada d'avui, l'anunci de la pròxima reunió, la vaga indefinida i les mobilitzacions continuen amb els ponts trencats des d'abans de l'inici de la protesta. Les dues parts s'havien citat a les 9 del matí en la Conselleria d'Educació, a València, a la porta. S'han concentrat centenars de professores i de professors per a fer costat als seus negociadors. En començar la reunió, Educació ha traslladat als sindicats el preacord per a la millora del sistema educatiu de la Comunitat Valenciana, que és el nom del document de tres fulls sobre ràtios, simplificació burocràtica, plantilles, infraestructures, promoció del valencià, inclusió educativa i formació professional. I al cap d'una estona, Beatriu Cardona, portaveu d'Intersindical, ha anunciat als concentrats, megàfon en mà, que la pujada salarial quedava fora de la proposta de negociació.
2: La conselleria ha presentat el seu document de preacord i la recuperació del poder adquisitiu queda fora.
11: Educació ha aclarit després que el salari ha quedat fora del document, però no de la negociació. Dins, els sindicats han pres la paraula per a exigir negociar també esta reivindicació. Han informat els seus afiliats a través de les xarxes que el preacord d'educació no presentava cap millora real en cap de les altres 5 punts pels quals estan en vaga indefinida. Malgrat tot, la taula de negociació ha continuat i al migdia, el secretari autonòmic, és Daniel McEvoy, els ha anunciat que la pròxima reunió serà dilluns. Les dues parts s'han alçat de la taula de diàleg poc després de 4 hores de reunió. Els sindicats consideren que encara s'està lluny de l'acord, però s'han felicitat perquè la pressió del professorat ha obligat el Consell a negociar. Marc Candela, de l'STPB.
3: Ara, per a nosaltres encara estem lluny d'arribar a un acord. Estem aconseguint que almenys se senten a escoltar-nos. De forma insuficient encara, però com a mínim ja tenim encarrilada una negociació. Ja veurem com acaba després.
11: Tots els sindicats de docents, 5, han sigut unànimes en exigir a Educació que negocie també l'actualització salarial del professorat, que avui ha quedat fora del preacord que ha presentat el Consell. Txelo Valls i Maite Tarazona, de Comissions Obreres i UGT del País Valencià.
17: I és condició sine qua non per a que el dilluns estiga en el document la proposta que vulguem fer per a poder-la valorar.
4: No podem deixar ni amagar-nos en el tema retributiu perquè no poden continuar sent els 200 pitjors pagats de tot l'Estat.
11: La seva part, per la seva part, la consellera d'Educació ha explicat que si avui no han dut la reivindicació salarial és perquè els sindicats no la consideren prioritària, ha dit, i perquè ja es va discutir en reunions anteriors, però ha reconegut que dilluns es parlarà del sou dels docents. Carmen Ortí.
18: Oferta salarial estarà, este incremento salarial estarà en lo que el lunes en lo que proponga conseller.
5: Com ja he dit, durant el cap de setmana treballarem en aquest document i intentarem que siga el més complet possible.
11: També ha avançat que presentarà als sindicats una proposta millorada, però d'acord amb les possibilitats econòmiques del Consell, ha matisat.
5: Quan hi ha una negociació, pues, sempre s'està obert a presentar millores en funció de les possibilitats que hi ha, per suposat que sí.
1: I sobre la vaga, més de 1.200 persones que integren equips directius de centres educatius de la Comunitat Valenciana s'han adherit al manifest que, en suport de l'educació pública, no descarten la dimissió en bloc per a pressionar la Conselleria d'Educació perquè negocie les millores que reclamen en la xarxa educativa pública.
11: El manifest va ser signat setmanes arrere entre els sindicats i les plataformes educatives en un acord unitari i inclou 39 reivindicacions, com la baixada de les ràtios en les aules, més inversió del Consell en infraestructures, la millora de l'atenció de l'alumnat amb necessitats especials i la recuperació de la capacitat educativa del professorat. Els equips directius han manifestat que la situació tan delicada que hi viuen tant l'alumnat com el professorat el du a plantejar mesures radicals, com ara la dimissió en bloc.
1: La secretària general del PSPB i ministra de Ciència, Diana Morant, ha valorat avui com una bona notícia que s'ha reprès la negociació. Ha reclamat també a la conselleria que atenga totes les reivindicacions del col·lectiu docent.
19: Desde luego el que ha de fer la conselleria i el que jo li demani i exigeix és que atenga les reclamacions de la comunitat educativa, que a més són molt sensates i són molt acceptables, no? Són reivindicacions que han de ser ateses per el Consell, sobretot perquè ja eren compromisos que se tenien amb l'anterior legislatura.
11: El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha valorat també que traure fora de la proposta d'acord de millora salarial és un insult, ha dit, i ha instat la consellera a no alçar-se fins a arribar a una entesa.
20: És un autèntic insult. El sentit comú és un insult a les demandes i a tota aquesta gent que està perdent diners per millorar l'educació pública dels xiquets i les xiquetes valencianes. Crec que si jo fora conseller, si jo fora president, jo no m'alçaria d'eixa taula fins que hi haguera un acord. Però crec que pel camí que van no hi haurà acord.
1: I també notícia d'avui, la reunió dels sindicats amb la direcció de Ford, en presència del president nacional de la companyia, que deixa poques certeses de cara al futur, entre elles, això sí, l'aposta de la multinacional per negociar un nou acord sobre l'electrificació. Maria Poveda, bona vesprada.
21: Sí, bona vesprada. El comitè d'empresa diu que este és un aspecte molt positiu per a garantir el futur de la factoria. I aquest acord d'electrificació signat el 2022 caduca a finals d'any i el que vol la direcció de Ford és avançar-se a aquesta data per a tindre tots els punts tancats abans que comenci a produir-se el nou model. Precisament sobre este tema no s'ha anunciat res, tot i que és la principal preocupació de la plantilla. Tampoc s'ha parlat de la possible compra de la marca xinesa Geely d'una part de la planta, però des del comitè d'empresa estan convençuts que de tot això es parlarà a partir de la setmana que ve, quan començarà la negociació d'aquest nou acord d'electrificació. El que sí ens han confirmat és que en juny demanaran una nova pròrroga de 6 mesos del mecanisme RED. Escoltem Carlos Faubel, president del comitè d'empresa.
22: Bueno, lo que nos ha comunicado la dirección de la empresa es que va a abrir un periodo de negociación que quiere renovar el acuerdo por la electrificación, que va a cumplir dentro de poco, en este año ya su quinto año, y desde aquí queremos contribuir a esa tranquilidad de que van a haber noticias, de que van a haber noticias positivas y de que estamos en la buena línea.
1: I un any després de la dana que va arrasar 100.000 vehicles, el sector assegura que ja s'han recuperat a la Comunitat Valenciana.
11: Les xifres de vendes s'han equiparat a les de la resta de concessionaris d'Espanya, han crescut, vora un 8%, veuen el futur amb bones perspectives. Marta Blázquez és la presidenta de Faconautos, la patronal dels concessionaris, i Raúl Cercós és el responsable de vendes del centre Ginestar Pista de Silla.
23: Creo que vamos a cerrar este año con más de 109.000 unidades en la comunidad y eso nos posiciona como una tierra dinámica.
24: Ya estamos en torno a un 15 o 20% por encima de 2024.
1: I el mercat immobiliari, que continua creixent a la Comunitat Valenciana, però comença a presentar símptomes de ralentització.
11: Amb les dades del primer trimestre de l'any, el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària preveu que l'any 26 siga pitjor que l'any passat, quan el mercat va presentar uns registres històrics. Lluís Fabra és director de la Càtedra en Mercat Immobiliari de la Universitat de Saragossa.
25: Las cosas están yendo a otro ritmo, ¿no? Que todo pinta que vayamos teniendo un 2026 peor que 2025, pero es que 2025 ha sido un gran año.
1: Y Zara, que ja és la marca de moda més valuosa del món, en superar a la nord-americana Nike, que ha sigut líder els últims anys.
11: El buc insígnia del grup Inditex, Amancio Ortega, entra en l'Olimp del top 100 mundial, es converteix en l'única firma espanyola en esta llista, segons la consultora Kantar. El valor de Zara, que enguany va 50 anys, ha crescut un 18% en l'últim any, ha superat els 44.000 milions de dòlars, la primera a nivell global, incloent tots els sectors de negoci és Google, que té un valor de quasi un bilió i mig en B de dòlars. Esta tecnològica torna a la primera posició, desbanca Apple. La tercera és Microsoft, la quarta és Amazon.
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: 3 i 20, més coses d'este dijous. Coldo García torna a sis de la presó de Soto del Real per anar als jutjats, una setmana després que el juí de les mascaretes quedarà víspera sentència. L'exassessor d'Avalos estava citat per a seguir parlant de la compra de material sanitari per part del govern balear. Lorena Diego.
6: Bona vesprada, però Coldo García, exassessor de José Luis Ábalos, que tenia moltes ganes de parlar, s'ha acollit finalment al seu dret a no fer-ho per consell de la seua advocada. Després de que quedara vist per a sentència al juí de les mascaretes, l'advocada de Coldo García considera que la branca del cas Coldo que es jutja a l'Audiència Nacional és una doble persecució pels mateixos fets. Esta suposada compra irregular de mascaretes durant la pandèmia està en fase d'instrucció a l'Audiència Nacional i en considerar que ja s'ha jutjat al Tribunal Suprem, la defensa de Coldo García demana el sobreseïment de la causa.
1: Seguim amb altres assumptes. Parlem ara del Kitchen. En el juí pel cas Kitchen, el pèrit proposat per la defensa de Jorge Fernández Díaz ha desacreditat l'autenticitat dels SMS que implicarien l'exministre de l'Interior, Vanessa Gregori.
7: Els missatges que impliquen l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, no serien SMS. Javier Rubio Alamillo, perit informàtic.
8: Toda la morfología de los tres pantallazos que constan en las dos actas son distintas entre sí, con lo cual no son SMS.
7: El remitent tampoc hauria sigut l'aleshores ministre de l'Interior.
8: Aparece arriba un contacto que pone Jorge, creo, y JF, pero el notario tampoco pulsa en información para verificar a ese supuesto nombre.
7: No ha sigut l'única actuació notarial cuestionada.
8: Él dice que él quita los mensajes que no son objeto del requerimiento. Yo por eso supongo que la prueba está mutilada.
7: Uns suposats missatges sense la verificació corresponent i que estarien manipulats.
8: Verificar la autenticidad e integridad de esos mensajes hay que analizarlos en un volcado. Hay unos elevados indicios de que aquí hay algo que no cuadra, de que aquí hay algún tipo de manipulación.
7: Manipulacions, assegurat el perit, que també podrien haver patit els notaris que van realitzar les actes.
1: I la vicepresidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tornat avui a l'activitat després del polèmic viatge a Mèxic. Al ple de l'Assemblea ha criticat l'esquerra, diu, per fer revisionisme de la història i diu Mèxic no existia abans dels espanyols. Unes declaracions que han portat cua. Escoltem la presidenta Díaz Ayuso.
9: Señoría, mire, México no existió hasta que llegaron los españoles. Quiéranse un poco más. Quiéranse un poco más. Siempre están trabajando en contra de las democracias liberales y retorciendo la historia de España. Lo cortés no quita lo valiente.
11: Bé, Díaz Ayuso també ha assegurat que la presidenta mexicana va rebre ordres des d'Espanya per a rebentar-li el viatge. El govern espanyol acusa Díaz Ayuso de fer el ridícul. Li ha demanat que justifique les despeses d'este viatge. Óscar López és el ministre de la Funció Pública.
10: L'han pagado los madrileños y madrileñas. Y a continuación, cuando se dio cuenta de que estaba haciendo el ridículo, desapareció. No estaría muy preocupada por su seguridad cuando se quedó tomando mojitos en la Riviera Maya.
1: Bé, Ayuso assegura que totes les despeses, diu, estan publicades i insistís que en una situació de perill es va veure abandonada pel govern d'Espanya.
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: La policia ha detingut 13 persones d'una banda de lladres de vivendes que tenia la base a Torrevieja, tot i que operava en diversos punts d'Espanya. Els atribuïssin el robatori de 27 cases que vigilaven i marcaven per a comprovar si estaven buides.
11: Entre els detinguts i espanyols, sis georgians, la policia els atribueix delictes de pertinença a un grup criminal, robatoris amb força, falsetat documental, receptació i resistència també desobediència. Els lladres buscaven principalment joies, diners en efectiu i rellotges i triaven pisos de zones cèntriques, marcaven les portes de les cases amb tècniques com el fil de cola, amb pegament invisible en el marc de les portes per a després cometre els robatoris si els habitatges estaven buits.
1: I com es comentàvem a l'inici d'este temps de notícies, les autoritats espanyoles i del Regne Unit han presentat avui a Alacant la campanya dels 12 criminals britànics més buscats i ho han fet perquè la província d'Alacant ja ho saben que té una alta concentració de població d'este país i és fàcil passar més desapercebut. Apel·len a la col·laboració ciutadana per a localitzar estos delinqüents. Pilar Llorca.
2: Per als servicis contra el crim organitzat d'Espanya i del Regne Unit, esta col·laboració és clau perquè és fàcil que es camuflen entre els estrangers residents o els turistes. Per això, a la província d'Alacant trobem l'amagatall perfecte. Javier Marín és el director del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat d'Espanya.
12: Y claro, en un ecosistema, en una mini sociedad tan británica como la que tenemos en Alicante, es mucho más fácil posiblemente integrarse. De hecho, creo que este aeropuerto, el aeropuerto de Alicante, es el que mayor número de vuelos y de pasajeros británicos recibe en nuestro país, ¿no?
2: Este matí han donat a conèixer a Alacant la fitxa, fotografies i delictes dels 12 fugitius britànics més buscats. I d'estos 12 fugitius, 3 tenen vincles amb Alacant. A l'acte s'ha destacat l'èxit d'aquestes campanyes amb 96 detinguts de 108 buscats en 20 anys, 47 d'ells localitzats a Espanya.
1: Bé, parlem del Regne Unit perquè s'acceleren els moviments polítics a este país amb el futur més pròxim del primer ministre en la corda fluixa de Starmer. El ministre de Sanitat, que és Wes Streeting, acaba de dimitir perquè diu ha perdut la confiança en ell i no és una dimissió qualsevol, Marian Company.
13: No, Patricia, tu ho has dit. És un pas molt significatiu que pot accelerar la caiguda de Starmer com a primer ministre i líder laborista perquè Wes Streeting tindria el suport dels 81 parlamentaris laboristes necessaris per reptar Starmer en primàries, duent, diguem, des d'aires més pròxims, on necessitem visió tenim un buit, necessitem direcció i anem a la deriva, diu el comunicat en què Streeting li ha pegat la punyalada política a Starmer, que havia promès resistir. Les pròximes hores seran decisives per veure si ho aconseguís. Les especulacions estan posant en perill l'estabilitat econòmica, ha dit la ministra d'Economia, fidel a l'encara primer ministre, a qui part del partit culpa del desastre laborista a les municipalitats principals de diumenge.
1: I a Pequín ha acabat fa uns minuts el banquet que posa fi a la primera jornada de la visita de Trump a la Xina. Els líders de les dues superpotències es veuran de nou demà cara a cara per a tancar una cimera amb repercussions globals. Vicent Montagut.
14: Escenografia imperial per a rebre el president dels Estats Units a la plaça de Tiananmen. En baixar de la limusina blindada, Donald Trump ha anat directament a estretir la mà de Xi Jinping amb l'estratègia habitual, amb un estironet per a dominar l'escena, però el seu homòleg s'ha resistit i així han estat durant 15 segons. Després han arribat els himnes i les salves de canó a les portes del Gran Saló del Poble, un espai reservat per a les grans ocasions. Una posada en escena que incloïa 10.000 soldats i moltes més banderetes per adular Trump abans de la cimera bilateral. Podem ser socis en lloc de rivals, ha assegurat Xi, però hi ha una línia roja, la independència de Taiwan. Junts, responia Trump, tenim un futur fantàstic.
15: Fantastic future together.
14: En un comunicat posterior difós per la Casa Blanca, els dos líders coincidissin en el fet que l'Iran no pot tindre mai armes nuclears i en la necessitat de reobrir l'estret d'Hormuz.
1: I almenys 5 persones han mort i més de 40 han resultat ferides després d'una nova nit d'atacs russos contra Kiev.
11: L'onada de míssils i drons han afectat diverses zones de la capital d'Ucraïna, ha provocat l'afonament parcial d'un edifici residencial de 9 plantes. Els equips de rescat continuen treballant. Entre els Cinder Rocks no descarten trobar més víctimes sota les runes perquè s'ha notificat la desaparició de 10 persones.
1: I recordem, actualitzem la informació sobre l'antivirus. A França preocupa l'estat de la viatgera contagiada, que està en estat crític per una lesió cardiopulmonar greu. L'espanyol contagiat evoluciona, en canvi, favorablement en l'hospital madrileny Gómez Ulla. Ell i els altres 13 compliran diumenge una setmana de quarantena i es faran una nova PCR. Mentrestant, ja han pogut desembarcar els viatgers asimptomàtics del creuer que està confinat a Bordeus, ho han permès les autoritats sanitàries després de saber que el britànic de 92 anys que va morir va patir una parada cardiorrespiratòria no relacionada amb este brot de gastroenteritis.
16: Tu me miraste dos veces, dijiste.
1: Bé, acabem amb Rigoberta Bandini avui, que és una de les artistes que participaran en el festival Big Sound València.
11: Bé, acabem de saber que se celebrarà en el Parc Central de Torrent després de la sentència que obligava a traslladar-lo de la Ciutat de les Arts i les Ciències, on estava previst per a complir amb la normativa de soroll. I l'anunci l'ha fet públic fa uns minuts l'organització que pretén que este nou espai sigui definitiu per a les pròximes edicions. Este festival serà el 26 i 27 de juny. Mantindrà íntegrament el cartell anunciat entre els artistes Rigoberta Bandini, que escoltem, David Bisbal, Lola Índigo, Nati Peluso, Ana Mena o Juan Magán.
16: Me llevaste hasta la muerte. amarte. Tú me debiste envenenar.
1: Veiem la música de Bandini, de Rigoberta Bandini. Posem punt final a este temps de notícies. Recorden que a les 4 actualitzem i que poden estar sempre informats a través de la informació publicada al nostre web. Nosaltres tornem demà a més i millor. Adeu.
16: Por favor, no tengas el descaro.
3: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
4: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
5: Presentador de la Safor.
17: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
5: Gemma Juan. Animal de companyia.
17: La ràdio.
18: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Eh?
19: La vesprada de punt on tot pot passar.
26: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En Apple Ràdio. De tu a tu.
27: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
28: De tu a tu.
29: Hola, com estan? Són les 3:30. És moment de que parlem d'economia.

0: Comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. És dijous, és 14 de maig i en este moment comença un nou programa de Cadena de Valor. Benvinguts, per tant, a este espai econòmic i empresarial d'Apunt. Per davant, una nova vesprada de ràdio en valencià i en directe que iniciem parlant de l'IPC. Per una banda, amb bones notícies, perquè la inflació retrocedís al 3,2% a l'abril per l'abaratiment de l'electricitat i les rebaixes fiscals. A més, la inflació subjacent, ja saben, aquella que no inclou en el càlcul elements volàtils com l'energia i els aliments frescos, es manté per tercer mes consecutiu al 3% a nivell autonòmic. La part negativa és que a partir de l'1 de juny l'IVA del gas i de la llum tornarà a estar al 21%. En uns minuts analitzarem aquestes xifres i veurem a què es deuen en un moment i en una situació mundial que està marcada per la inestabilitat i la incertesa. Per altra banda, este matí hi havia una grandíssima expectació per la reunió de la direcció de Ford al Musafes, que havia convocat amb els principals sindicats. Tot i que s'esperava que en esta trobada es fera un anunci sobre la previsió de producció de la planta o sobre la possible arribada d'un fabricant xinès, la trobada ha servit per a comunicar la seva intenció de negociar un nou pacte laboral per al futur, ja que el mecanisme d'ERTO RED que està vigent a dia d'avui acaba el dia 30 de juny. Tot i això, intentarem saber més sobre què ha passat en esta reunió, com i quan començaran aquestes negociacions i si ha transcendit alguna cosa sobre la resta d'assumptes que hem comentat. A més, entre altres temes, també parlarem sobre l'afiliació a la Seguretat Social de treballadors estrangers que arriben a xifres rècord i sobre el problema fiscal en el que es troben molts llauradors afectats pels temporals de l'any 2025. I com cada dia, també repassarem la resta d'actualitat econòmica internacional.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem el programa i, com sempre, m'acompanya Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Hola, Javi, molt bé, molt bona vesprada. Si estem quasi acabant la setmana, acabant este repàs d'esta setmana de maig de l'actualitat econòmica, i anem a arrencar el programa ja d'avui parlant d'aquestes últimes xifres al voltant de l'IPC.
1: L'IPC a la Comunitat Valenciana ha baixat al 3,2% en el mes d'abril. És la xifra més baixa des de principis d'any, dos dècimes per baix de la taxa interanual del mes anterior, tot i que els preus continuen pujant un 0,4% en este últim mes. A més, la inflació subjacent es manté per tercer mes consecutiu al 3%, però no tot són xifres positives, Arturo.
2: Així és, Javi. El transport i l'hostaleria segueixen disparats, amb pujades de fins al 6%, però per contra, l'alleujament arriba gràcies als aliments i la roba, que presenten increments molt més moderats, i les mesures fiscals també que n'hi ha que tindre-les en compte. A nivell nacional, l'IPC va augmentar un 0,4% al mes d'abril en relació al mes anterior i va reduir en 0,2 punts la seva taxa interanual fins al 3,2%. A més, atenció, perquè el Ministeri d'Economia ha anunciat que l'IVA aplicable a la llum i al gas natural tornarà a pujar al 21% a partir de l'1 de juny.
1: Volem parlar de totes aquestes xifres amb el vicesecretari del Col·legi d'Economistes de València, Antonio Herrero. Antonio, bona vesprada.
3: Hola, molt bona vesprada. Encantat, com sempre, d'estar amb vosaltres.
1: Gràcies per atendre'ns. En primer lloc, te demano una valoració general d'aquestes xifres. A què es deu esta baixada de l'IPC, Antonio?
3: Bé, anem a veure, la valoració anem a dir que és relativament positiva, perquè confirma que la inflació està entrant en una fase, anem a dir, entre cometes, de moderació. Més estable que, del que molts analistes estaven esperant fa uns mesos. El fet de que baixi al 3,2%, el que significa és que hi ha factors interns que estan compensant aquesta tensió. La clau principal per a mi és realment el tema de l'energia, l'electricitat i el gas en concret, no? Que han baixat i que han compensat la pujada, en aquest cas, dels carburants en principi de la guerra d'Iran. Això el que i més perquè aquells components tenen una composició dins de la cistella de l'IPC molt elevada, per tant anem a dir que han anat funcionant bé. De totes formes, si no haven tingut en compte les mesures fiscals que el govern va adoptar farà un mes i poc, estaríem parlant de aproximadament de 13 dècimes per damunt, estaríem en un 4,3%, és a dir, que a costa de l'erari públic s'han reduït aquestes xifres. Però, bueno, en tot cas, són xifres positives. Crec jo que d'alguna forma pues, marquen el que a curt plaç es tenia que fer. I, bueno, de fet, bueno, pues, en juny i juliol pues, van a baixar-se els tipus, van a pujar-se a altres tipus reduïts. Per tant, bueno, la recaudació fiscal no va veure's, efectivament, si això s'aplica, molt afectada. Com a tal.
1: I què ens diu el fet de que portem 3 mesos en la inflació subjacent, en el 3%? Es pot parlar d'un control, d'una estabilitat en aquest sentit, també?
3: Bé, anem a veure. El que portem 3 mesos en inflació subjacent al voltant del 3 és prou significatiu. La subjacent, el que, com quasi tot el món sap, és el que mira el Banc Central Europeu perquè, perquè elimina els elements més volàtils, fonamentalment energia i aliments frescos. El que mantinguen en estable, el que vol dir són dues coses. Per una banda, que les tensions inflacionistes estructurals s'estan moderant i per altra banda, que encara que hi ha per altra banda, que hi ha pressió encara dins de determinats sectors, fonamentalment aquells menys competitius a curt plaç. Serveis, restauració, assegurances i habitatge a nivell tensa. Per tant, la inflació ja no és d'emergència, però tampoc està realment controlada. És a dir, l'enemic el tinguem ahí, encara el tinguem ahí. Estem aguantant-lo.
1: Encara hi ha camí per davant. El Ministeri d'Economia ha apuntat avui en un comunicat que la caiguda de preus permeten posar fi a aquesta rebaixa de l'IVA aplicable a la llum i el gas natural a partir del dia 1 de juny, és a dir, si no res,
3: sí,
1: que tornarà a estar al 21%, no?
3: I al 21%.
1: Això com impactarà?
3: Sí, evidentment el que va impactar és un augment de, en aquest cas de l'IPC, no té altre camí, perquè bueno, pues, pujar d'un 10 a un 21 pues, significa la pujada de 11 punts en un component prou important. Però sí que el que ha aconseguit a curt plaç és, d'alguna forma, moderar aquestes pujades i, evidentment, com ja han apuntat algunes vegades en el col·legi, no són mesures que es puguen mantindre en el temps. Són mesures que han tingut el seu efecte i que, per tant, una volta que han aconseguit el seu efecte, que és moderar el creixement de les tasses d'inflació i, sobretot, reduir les expectatives a llarg plaç, d'aquesta pujada d'inflació, pues, bueno, pues ja deuen de posar-se altra vegada en els termes que deuen de posar-se els tipus d'IVA com a tal.
1: Això explica esta mesura que comunicava avui el Ministeri. En aquest sentit, amb una pujada acumulada de l'1,5% en el que portem de any, què podem esperar de cara a l'estiu?
3: Bé, jo crec que les pujades no van a ser excessivament elevades. Pot n'hi haure brots puntuals molt estacionals que marquen en algun moment, en algun mes, alguna pujada fora de tot. És a dir, no sembla probable tornar a taxes disparatades del 6 ni del 7, però podem tindre un estiu encara, perquè així no ho indica la tendència, en hostaleria i allotjament. I fonamentalment d'oci. De fet, jo crec que el turisme és, en aquest moment és el principal focus d'inflacionista per als pròxims mesos. Per què? Pues perquè la demanda estrangera continua, no tant... i mentre que l'espanyola ha afectat per la pujada de tipus en una caiguda de consum i que ha ajudat a reduir la inflació, la demanda... Sí. De fet, jo crec que el turisme... és, en aquest moment és el principal focus d'inflacionista per als pròxims mesos. Per què? Pues perquè la demanda estrangera continua, no tant... mentre que l'espanyola ha afectat per la pujada...

0: és que ciutadans creguem més bé o més mal que, bueno, pues que sobretot en aquests mesos que està disparada la inflació, però més bé jo crec que sol serà en aquests sectors hostelers, fonamentalment.
1: Ens quedem, per tant, en això, en que eixa clau d'aquestes bones xifres relatives és esta caiguda de l'energia que compensa l'augment dels carburants, tot i que,
0: correcte,
1: com ha anunciat ja el Ministeri, l'1 de juny l'IVA tornarà a estar al 21% en la llum i el gas, i que en aquests mesos de cara a l'estiu podem notar aquestes pujades en estos sectors com és el turisme. Hola, sí, Antonio Herrero, com sempre, un plaer parlar amb tu, moltes gràcies.
0: Un plaer per a vosaltres. Una abraçada.
1: Una abraçada, adeu.
0: Adeu.
2: Continuem en el programa d'avui. La filiació de treballadors estrangers marca nous màxims. En concret, ha superat els 3,2 milions de persones, cosa que significa que quasi 15 de cada 100 cotitzadors al nostre país són d'origen estranger.
1: El més rellevant d'este creixement és la seva qualitat i també la diversificació. La temporalitat en este col·lectiu s'ha desplomat fins a un mínim històric, que és l'11%. A més, ja no solament veiem la seva presència en sectors tradicionals, sinó també que creix amb força en ocupacions d'alta qualificació tecnològica.
2: Així és, Javi. Finalment destaca el creixement en l'emprenedoria amb més de 500.000 d'autònoms estrangers i el pes de nacionalitats com el Marroc, Romania i Colòmbia. Venezuela ha multiplicat per 10 la seva presència en una dècada, consolidant-se com una peça clau per a sostindre sectors estratègics com són l'hostaleria, la construcció i el transport.
1: Moment ara d'escoltar el repàs a les notícies internacionals que es porta Mar Hernández.
3: Kevin Warsh ha sigut confirmat pel Senat com a nou president de la Reserva Federal dels Estats Units amb 54 vots a favor i substituirà Jerome Powell al capdavant de la Fed. El nou guardià del dòlar arriba en un context marcat per la inflació, que als Estats Units d'Amèrica ja escala fins al 3,8% per l'impacte de la guerra a l'Orient Pròxim. Tot i les pressions de Donald Trump per a baixar els tipus d'interès, Kevin Warsh ha defensat que actuarà amb independència estricta al capdavant del Banc Central Nord-americà. Zara s'ha convertit en 2026 en la marca de moda més valuosa del món després de superar Nike, segons el rànquing global de Kantar Brandzeta. La firma d'Inditex ha incrementat el seu valor un 18% fins a superar els 44.000 milions de dòlars, gràcies, entre altres factors, a les experiències de compra personalitzades impulsades per la intel·ligència artificial. En el rànquing global també destaca el retorn de Google al número 1 mundial per primera vegada des de 2018, després de créixer un 57% i posar fi a 4 anys de lideratge d'Apple. El Banc Central Europeu estudia frenar la pujada de tipus prevista per a juny davant la debilitat de l'economia de la zona euro i l'impacte de la guerra a l'Orient Pròxim. Tot i que el petroli continua per damunt dels 100 dòlars el barril, diversos membres del Banc Central Europeu consideren que encara no hi ha un contagi inflacionista generalitzat fora de l'energia. Alguns analistes alerten que esta cautela podria afavorir una situació de repressió financera, amb tipus d'interès baixos que redueixen el poder adquisitiu dels estalviadors per a facilitar el finançament dels estats més endeutats.
4: L'espai econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
1: Tornem amb l'economia valenciana. La notícia del dia en este àmbit passa per la planta de Ford d'Almussafes i la reunió que han mantingut la direcció de la factoria valenciana i els sindicats. En este sentit, l'expectació era gran, especialment per part dels 4.000 treballadors que no saben ben bé per on passa el seu futur laboral més directe.
2: Tot i això, i com ja va passar després de la visita de fa uns dies del president de Ford Europa, en esta ocasió tampoc s'ha fet cap anunci rellevant. En concret, la direcció de la planta ha comunicat la seva intenció de negociar un nou pacte laboral de cara al futur, prenent com a referència l'acord de competitivitat per electrificació que es va signar al gener de 2022.
1: I per entendre millor això i saber també la seva importància, parlem amb el periodista especialitzat en motor i delegat a la Comunitat Valenciana d'Economia Digital, Julián Larraz. Julián, bona vesprada.
5: Muy buenas tardes.
1: Julián, fens una...

0: valoració del que ha significat esta reunió este matí?
1: Pues mira, os lo voy a contar en clave interna. Yo siempre avisaba a mi familia, oye, va a venir una asamblea de UGT el sábado, posiblemente me tocará trabajar. Uh-huh. Pero como ahora ya en la factoría ya no se trabaja los lunes, han convocado la asamblea para el 1 de junio, que resulta que es lunes. Ya tenemos por lo menos una fecha. Ya sabemos que el 1 de junio va a pasar algo. UGT va a poder contar algo a sus trabajadores y, por lo tanto, habrá un plan o por lo menos unas líneas sobre hacia dónde va a ir la factoría. Llevamos 4 años de parón.
0: Sí.
1: Lo que se ha anunciado hoy es un nuevo acuerdo para hablar del futuro de la viabilidad de la factoría, pero es que este ya lo hicimos en 2022. Es que ya hay que recordar esa guerra entre las factorías de San Luis y de Almusafes por conseguir que una de las dos permaneciera abierta, porque a la ganadora se le iba a entregar la plataforma GE2, que es la que se montaba el Mustang Mach-E, el vehículo eléctrico. De aquel entonces llegó la renuncia al PERTE, que se le había adjudicado a Ford por 106 millones de euros, y desde entonces incertidumbre y palos de ciego. Ahora la realidad es que hay un desembarco absolutamente brutal por parte de las marcas chinas en España. Uh-huh. El caso de SAIC en Galicia, el caso de Leaf Motor en las fábricas de Stellantis y el caso de Geely en la factoría de Almusafes. Y bueno, pues los proveedores con los que hablo yo, que están ubicados en China, están hablando de un desembarco total y absoluto de las marcas chinas para 2029. Estamos en este proceso de cambio completamente de paradigma en lo que es la industria de la automoción. La cuestión es si en España y en Europa se va a fabricar vehículos, y especialmente en la Comunidad Valenciana, qué parte de esa tarta vamos a poder tener. Y este pacto, aunque sea de acuerdo, un acuerdo laboral entre Ford con la representación de sus trabajadores, pues es bastante sensato pensar que las condiciones que se pacten serán subrogadas a la nueva compañía que explote la parte de la factoría de Ford que tendrá propiedad la marca china Geely.
0: Uh-huh. De ahí precisamente.
1: Es decir, lo que estamos haciendo ya es pactar el convenio de Geely. Lo que pasa es que con los negociadores de Ford y con los trabajadores que son representantes de Ford, pero al final lo que estamos preparando es las condiciones laborales que van a tener los trabajadores que van a trabajar en Geely.
0: De ahí precisament, no? la importància d'este anunci que s'ha fet avui. Gràcies, Julián, també per posar-nos en aquest context. Però clar, ara s'ha d'iniciar aquest procés de negociació de les condicions d'este acord. Però on penses que aniràs? Que aniran?
1: Hombre, pues lo primero que UGT, que los trabajadores, que los proveedores, que la sociedad valenciana, que la administración pública valenciana, me imagino que también la administración general del Estado, debería preguntar es, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué coche vamos a montar? ¿Qué volúmenes vamos a tener? Se empezó con el multienergía, con una producción de 300.000 coches al año, se bajó a 250, luego se bajó a 209, ahora está en 180.000 vehículos al año las previsiones en IHS Market. Y la cuestión es qué coches vamos a montar. El Geely X2, que desvelamos en Economía Digital, que era el vehículo que la marca china quiere hacer en Almusafes, ¿qué volumen va a tener? Hablar de mantener empleo y hablar de inversiones sin saber qué modelos se van a tener encima de la mesa, pues es un poco difícil de entender. Y por lo tanto Ford, de una vez, no tiene más remedio que empezar a decir qué es lo que quiere hacer, porque si no, a lo mejor esto acabará en una huelga de verdad, que son las que monta la automoción, no las que estamos viendo por ahora.
0: Clar, perquè al final això és la gran pregunta de tot això. La última vegada que vam parlar amb tu, Julián, si no recorde mal, vas comentar que fins a 2028 no veuríem canvis en la producció materialitzats, podríem dir. Mantens ese termini? Podria arribar antes? Podria ser més tard?
1: Hay una persona que sabe bastante de los planes de Geely, con la que he estado hablando, y me hizo una reflexión sobre que los tiempos chinos, cuando se implementan, son mucho más rápidos que la industria tradicional europea, y que por lo tanto se podía hablar de un periodo de implementación, es decir, desde el momento en el que se toma posesión hasta que se fabrica un coche, de 9 meses. En el marco mental de la industria de la automoción tradicional, estos placeches ríen y explotan en la cabeza, pero bueno, China funciona de otra forma y es factible que esto se pudiera llevar a cabo. Esto permitiría que en 2028 tuviéramos coches fabricándose en la fábrica de Almusafes y empezaría a hablar, cuando me digáis dentro de la cadena de valor, que oye, vamos a hablar de Geely Almusafes, ¿no? Que va a ser el nuevo ítem que tendremos de conversación en los próximos años. Pero bueno, la verdad es que sin saber y sin que hayan tomado posesión, es difícil concretar los plazos, pero en teoría sí, deberían mantenerse el 2028 como plazo.
0: Julián, per tant, a partir del 1 de juny tornarem a parlar ja amb alguna certesa més, entenc.
1: Bueno, vamos a ver, o sea, aquí hay la otra cuestión que tenemos por conocer es cómo va a ser la comunicación de Geely. Sabemos cómo ha sido la comunicación de Ford, que ha sido una comunicación en la que se ha delegado toda la responsabilidad al sindicato y se le ha convertido en portavoz de la compañía en facto, porque no comunican absolutamente nada. Pero bueno, cuando llegue Geely, pues veremos a ver cómo se marcan los tiempos y cómo es esa relación sindical. Hay que recordar que los choques culturales son importantes. Es decir, Tesla, por ejemplo, cuando empezó a trabajar en Berlín, tuvo graves problemas culturales en cómo son las formas en la empresa norteamericana respecto a la empresa alemana. Es lógico que el llegar de China a España, la diferencia cultural sea notable, aunque bueno, todos los expertos coinciden con que hay un lenguaje que va más allá de chino, americano o europeo, que es el lenguaje de la automoción, y en ese lenguaje más o menos todos entienden, y esperemos que eso es lo que ocurra, porque desde luego los proveedores están ansiosos por saber qué es lo que ocurre, recordar el ritmo, ¿no? Cada empleo en la factoría normalmente suele tener tres empleos en el parque de proveedores.
0: Esperem, per tant, com dius, Julián, que si enteniment siga bo i que sobretot que l'adaptació siga ràpida. Julián Larraz, com sempre, un plaer parlar amb tu i gràcies per ajudar-nos a entendre tot el que està passant i passarà en la planta d'Almusafes.
1: Forta hora, en la planta d'Almusafes, la de Geely Almusafes.
0: Exacte, te prenc la paraula. Gràcies, Julián, adeu.
1: Abraçada.
2: I tanquem avui parlant del camp, perquè els agricultors valencians de cítrics, ametllers i vinya van patir un 2025 negatiu a causa de la sequera, el granís i de les plagues. No obstant tot això, el problema principal és la burocràcia, perquè el govern central encara no ha publicat la rebaixa fiscal, els anomenats com a mòduls, necessària, aquesta rebaixa necessària perquè aquests productors paguen menys impostos per les pèrdues patides.
0: Esta demora està provocant un autèntic caos en plena campanya de la renda, perquè les organitzacions agràries denuncien que al no publicar-se l'ordre en el BOE, milers de professionals no saben si presentar ja la seva declaració o esperar, amb el risc d'haver fet tràmits extra després. No és un privilegi del que estem parlant, és una mesura de justícia perquè tributen segons el que realment han guanyat, que en zones com la Plana Baixa, per exemple, ha caigut fins a un 90% d'aquests beneficis a causa de les granissades.
2: Unes xifres preocupants. Tant la Unió com la Saja exigeix una solució immediata i que aquesta situació no es repetisca. El sector demana seguretat jurídica per a no sumar més incertesa a una rendibilitat molt tocada per els alts costos de producció.
3: Demà serà notícia.
0: Falten 7 minuts per a les 4 de la vesprada. Abans d'acabar cadena de valor, hem de treure l'agenda. És moment, per tant, de parlar amb Pere Ferrer. Pere, com estàs?
4: ¿Qué tal? Buena vesprada, Javi y Arturo. Pues sí, revisante el que pueda ser la agenda de demà, pero bueno, he pegat una ullada encara esta vesprada, pero siempre importante, es una reunión de Carlos Cuerpo, el vicepresidente primer y ministro de Economía, que té una agenda...
0: Muy completa, también, claro, sí que té.
4: Sí, sí. Pues té una reunión amb el ex primer ministro del Reino Unido, que ya saben cómo está el Reino Unido en estos momentos, sí, o sea, hoy sí hay información del PIB, pero ni a convulsión a nivell polític, i es reunís amb l'exprimer ministre del Regne Unit, Gordon Brown. De demà, mira, havia destacat una cosa, sempre reparen els dies internacionals,
0: sí, correcte,
4: que n'hi ha, no?
0: Sí.
4: I demà resulta que és el dia internacional d'anar al treball en bicicleta.
0: Ah, mira.
4: Una qüestió també que
0: mobilitat
4: que
0: millora, sostenible.
4: Que millora la mobilitat de les grans ciutats i que cal, no sé, destinar al, bueno, que no siga només un dia,
0: o sea, no, exacte, clar,
4: que prove la gent
0: que és un hàbit,
4: que prove la gent que puga fer-ho,
0: no? exacte. Sí.
4: Perquè a més demà resulta que tenim una, sí, al Capicasal, una nova parada de programada pels taxis, o sigui que aleshores jo crec que és més que recomanable.
0: La veritat que demà és bon dia per anar en bicicleta, si treballes en la ciutat.
4: Jo crec que ho han deixat ja meridianament clar. I si revisem l'agenda internacional, tenim demà també un nou informe quincenal de la confiança del consumidor als Estats Units que elabora periòdicament la Universitat de Michigan. Mm-hmm. Tindrem també als Estats Units dades de producció industrial al mes d'abril. I resulta que, com heu comentat en la secció d'internacional, demà resulta que és el final oficial del mandat de Jerome Powell, demà, 15 de maig,
0: sí,
4: i que pren ja un poquet el mandat el successor, que és Kevin Walsh.
0: Uh-huh.
4: A veure com li va i si de veres es manté independent a les intencions de Donald Trump o què va ser d'este càrrec.
0: Un repte molt gran que té per davant, no voldria jo veure menys, també t'he dit que esperé.
4: Jo crec que se quedem on estem,
0: sí,
4: no?
0: Sí, exacte.
4: Podríem dir. I demà, per últim, també les consultores Fitch i Standard & Poor's avaluen respectivament a països com Alemanya i Itàlia en el seu rànquing de programes o foment dels crèdits. Volem també quina nota saquen, o sigui, estarem pendents.
0: Exacte.
4: He revisat l'IBEX, es manté en ISOs de 7.790 punts, no acaba d'arribar als 18.000 que ja voldríem, i en canvi el barril de dòlar continua en ISOs 3 dígits, en vores 105, 104,90 dòlars el barril. O
0: sea, setmana de putada.
4: Estem en qüestions geopolítiques com està la Ford, en un stand-by que sembla del que mai hicim, no?
0: Incertesa absoluta, no? Exacte, correcte, en fi. Pere Ferrer, moltes gràcies. Demà parlem, bona vesprada. Adéu.
4: Bona vesprada, adéu.
0: I ja saben que quan sona aquesta sintonia és perquè d'ací uns instants comença, Arturo,
2: la vesprada d'apunt.
0: I per saber què tenen en el programa d'avui tenim així a Ximo Rovira. Com estàs, Ximo?
5: Bona vesprada. Bé, molt bé. Preparats per a 2 hores de la vesprada de punt, perquè avui a partir de les 7 ja sabeu, juga el València, també la seva honra de poder inclús accedir a les places europees contra el Rayo Vallecano. Al Mestalla, doncs, contem en el punt a punt. I de 4 a 6, un programa de cine.
0: Oh.
5: Però de cine literal, perquè ens visita Nacho Vigalondo, director de cine, guionista, en fi,
0: showman,
5: creador d'històries, sí, la veritat, en tota la accepció de la paraula. Director, nominat als Oscars, guanyador d'un Goya, un home que ha treballat en Elijah Wood o amb Anne Hathaway. Està a València perquè fa una xerrada al voltant de la vinculació del cine i la intel·ligència artificial i també dels videojocs, del món dels videojocs dins del cine. Ben interessant. Maluenda i ell faran una xerrada en el Centre de Cultura del Carme i abans estaran amb nosaltres en el programa. Parlant de cineastes, periodista i cineasta valencià, Rafa Molés. Rafa ha fet una peça increïble, un documental que s'estrena precisament en Docs València, que arranca este divendres el festival de documental a la ciutat. El documental se diu La Pietà i conta una història ben singular, la d'una família de 7 germans que a principi de segle se'n van a Finlàndia i decideixen viure en una granja als peus d'un glaciar per en 1910 ja denunciar el canvi climàtic i que els glaciars es moren.
0: 1910,
5: Sí, és flipant la història, com la recrea Rafa Molés, a través dels ulls d'un fotògraf que va viure precisament també a peus d'eixa glacera, i en fi, una passada. Després ve Pau Gómez a contar-nos les estrenes de la setmana, protagonitzades per Keanu Reeves, que als seus 61 anys no deixa de ser una estrella incontestable. I la peli espanyola de la setmana, peli con niño, però inquietant, amb Hugo Silva com a protagonista. Molt de cine avui en el programa.
0: Molt de cine i de molta qualitat, sí. Les coses com siguen.
5: Està mal que ho diga jo, però ja
0: sí,
5: com
0: sí,
5: si tu...
0: És. Sí. I ja està, és de cine, Ximo. Sí. Efectivament. Que tinguem molt bon programa, de seguida vos escoltem. Nosaltres acabem així, este Cadena de Valor, tornarem demà.
2: Així és, Javi, que no es preocupen, que no se n'anem de cap de setmana. Caramba. Demà divendres, tanquem setmana així, com sempre, a les 3:30 de la vesprada.
0: Adeu i fins demà.
2: Adeu. Bona.

0: Són les 4.
1: A punt. Notícies.
0: Sense acord, així ha acabat la reunió que durant 4 hores ha mantingut la consellera d'Educació amb els sindicats del RAM i, per tant, les mobilitzacions continuen, com ara la manifestació unitària programada per demà a les 12 del migdia a la ciutat de València. Alejandro Molés.
2: De tota manera, les dues parts s'han compromès a tornar a seure dilluns que ve per tal d'intentar arribar a una entesa que desconvoqui la vaga indefinida que va començar fa ara 4 dies. Mentrestant, els sindicats treballaran en una contraproposta al document d'Educació que de moment ha deixat fora la pujada del salari dels docents, una decisió que ha provocat la indignació dels centenars de professors i professores que esperaven a l'exterior de la conselleria. Escoltem primer el moment en què ho anunciava la portaveu d'Intersindical Beatriu Cardona i després les raons de la consellera d'Educació Carmen Ortí.
3: La conselleria ha presentat el seu document de preacord i la recuperació del poder adquisitiu queda fora.
4: El tema salarial no estava en la proposta perquè és una qüestió que ja se va tractar en la mesa anterior i va ser un tema que va generar friccions. I a més, tots i cada un dels sindicats s'han encarregat d'afirmar que no era la qüestió més important, que hi havia unes altres qüestions més importants que se podien anar abordant.
2: El que sí que ha plantejat, ha recollit la conselleria en la reunió d'avui han sigut altres demandes del professorat, com ara la reducció progressiva de ràtios, la formació de valencià en zones de predomini lingüístic castellà i diverses mesures per a reduir la burocràcia. Així les coses, i amb el compromís d'una nova reunió, dius que ve, els sindicats consideren que avui els representants de la conselleria d'Educació no han estat a l'altura. Marc Candelas, el portaveu de l'STPB.
5: Estem aconseguint que almenys se senten a escoltar-nos. De forma insuficient encara, però com a mínim ja tenim encarrilada una negociació. Ja veurem com acaba després.
2: En el capítol de reaccions polítiques des del PSPB, la seua líder, Diana Morán, demana al govern valencià que atenga totes les reivindicacions dels sindicats, unes reivindicacions que, segons ha dit, eren compromisos adquirits en l'anterior legislatura durant el Botànic.
6: Des de logo el que ha de fer la conselleria i el que jo li demano i exigeix és que atenga les reclamacions de la comunitat educativa, que a més són molt sensates i són molt acceptables, no? Són reivindicacions que han de ser ateses per el Consell, sobretot perquè ja eren compromisos que se tenien amb l'anterior legislatura.
0: I a banda d'esta vaga indefinida en l'ensenyament públic no universitari, ara s'afegeix més pressió per a la Conselleria d'Educació, Xavier García del Valle.
7: Sí, és la que exerceixen més de 1.200 persones que formen part dels equips directius dels centres educatius de la Comunitat Valenciana. Tots ells han firmat un manifest en suport de l'educació pública i, per tant, en suport també de l'actual vaga indefinida i en defensa de les seues reivindicacions. En cas que no siguin ateses, les seues demandes, diuen, no descarten presentar dimissions en bloc. Pel que fa al seguiment de la vaga, la conselleria ha xifrat avui en poc més del 20% i ho ha fet amb dades de la una de la vesprada.
0: Finalment, el festival Big Sound, previst per al 26 i 27 de juny, trasllada la seua 6a edició al Parc Central de Torrent i manté íntegrament el cartell anunciat, tot després la sentència sobre la normativa acústica que afecta actualment la celebració de grans cites musicals a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. Rubén Dempré.
8: Segons informa, l'organització del Big Sound han apostat pel Parc Central de Torrent, un espai que reuneix, diuen, totes les condicions necessàries per acollir l'edició més ambiciosa del festival i que permetrà tindre més escenaris, més zones verdes, més àrees d'ombra, més punts d'aigua i més zones de restauració i també més banys. Després de sopesar altres opcions a la Ciutat de València, com la de la Marina o l'Estadi Ciutat de València, van determinar que aquestes possibilitats eren inviables i suposaven canviar substancialment les condicions en haver de reduir aforament, escenaris, artistes o dividir el públic entre la pista i la graderia. El nou recinte comptarà amb servei especial de Metro València fins a les 3:30 de la matinada, busos llançadora des de la Ciutat de les Arts i les Ciències, connexions des de diferents poblacions i més de 4.000 places d'aparcament gratuït al costat del recinte. Big Sound ha insistit que el canvi del recinte no altera el cartell ni les dates ja anunciades i que totes les actuacions confirmades es mantindran íntegrament, entre elles David Bisbal, Lola Índigo o Nati Peluso, entre d'altres artistes. Per la seva part, totes les entrades i abonaments ja adquirits continuaran sent totalment vàlids per a la nova ubicació sense necessitat de realitzar cap tràmit addicional.
0: Més assumptes, la direcció de la planta Ford Almussafes s'ha reunit amb els sindicats i ho ha fet amb la presència del president de Ford d'Espanya.
2: Una reunió que ha acabat amb la convocatòria d'una altra trobada per a dimecres de la setmana que ve amb l'objectiu de renovar l'acord per l'electrificació que van subscriure les dues parts fa ara 4 anys i que va establir l'actual marc laboral. Així ho ha detallat el portaveu de la intersindical, Dani Portillo.
9: En base a l'acord de electrificació que se hizo en el 2022, pues ahora es momento de renegociar un nuevo acuerdo para establecer un marco nuevo en el que palabras textuales de esta gente, pues una estabilidad, un futuro para los nuevos vehículos que vendrán y que sigamos pues con un futuro optimista.
2: Recordem que en l'actualitat la factoria Ford d'Almussafes només fabrica el model Kuga i té a tota la plantilla uns 4.150 treballadors afectada per l'ERTO de manera rotativa. De moment, la incertesa sobre l'arribada d'un nou fabricant de vehicles continua, al igual que la situació laboral de la plantilla. Escolten de nou el portaveu de la intersindical, Dani Portillo.
9: No ha habido ninguna noticia estrella en ese sentido de que vaya a ampliarse un ERTE o que vaya a haber un ERE, y tampoco ha venido ninguna noticia de que venga ningún fabricante nuevo ni nada relacionado con ese estilo.
0: Més coses, acaba la rebaixa de l'IVA que s'aplica a la factura de la llum i el gas natural i a partir de l'1 de juny passarà del 10% actual al 21%.
7: Així ho ha anunciat el Ministeri d'Economia en considerar que la caiguda dels preus permet recuperar l'IVA en estos productes. Com que els preus dels combustibles encara no presenten una evolució tan favorable, es mantenen almenys fins al 30 de juny les ajudes fiscals a la gasolina i al gasoil.
0: Més economia, baixa la inflació, tant al conjunt d'Espanya com a la Comunitat Valenciana, i en els dos casos baixa 2 dècimes a l'abril gràcies a l'abaratiment de l'electricitat.
2: I a més, a la rebaixa de l'IPC, la taxa interanual se situa en el 3,2%. Pel que fa als preus dels productes, es confirma que els ous ha sigut i és l'aliment que més s'ha encarit en un any, vora un 15% a la Comunitat Valenciana, mentre que el transport públic urbà ha pujat a casa nostra més d'un 10%.
0: En tribunals, en l'Audiència Nacional ha quedat vist per a sentència el juí per la fortuna que la família de Jordi Pujol va ocultar durant anys a Andorra. Un juí del qual, recordem, va quedar fora l'expresident de la Generalitat Catalana a causa del seu estat de salut i dels seus 95 anys.
7: Este matí, la defensa dels empresaris ha demanat l'absolució i ha negat qualsevol comissió il·legal, mentre que la Fiscalia manté les peticions de penes de presó per als 7 fills de Jordi Pujol. Unes penes que van des dels 8 anys fins al 29 que demanin per al fill major. Els acusats han renunciat al dret de dir l'última paraula.
0: I en els esports parlem de futbol perquè esta vesprada el València juga a Mestalla contra el Rayo Vallecano.
8: Els de Carlos Corberán necessiten la victòria per a garantir la permanència i al mateix temps poder optar a jugar competició europea. Així d'ajustada està la Lliga. El partit és a les 7 de la vesprada i des del club s'ha fet una crida perquè tota l'afició acudisca al camp vestit de blanc. Escoltem el tècnic del València, Carlos Corberán.
10: I la fuerza de Mestalla lo ha demostrado ya innumerables ocasiones que es brutal. Y eso nos hace mejor a todos y eso es lo que queremos generar. Y queremos transmitir a la afición lo mucho que nos importan esos 3 puntos. Con el máximo respeto a un rival que a día de hoy es el único equipo español que está en una final de competición europea.
0: Partit que podran escoltar en el punta a punta a partir de les 6 i 5 de la vesprada. A continuació es queden en la companyia de la vesprada de punta amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
1: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
11: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
12: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
13: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. Apunt Ràdio, de tu a tu.
14: No, si jo ho comento cada dijous, però és una gran veritat universal. Dijous és Setmana Tombà. Ens n'anem de cara cada setmana, ganes en tenim, però abans unes horetes de ràdio per compartir.
15: Sí,
14: que avui és dijous, encara queda demà divendres, o sigui queda setmana.
15: Mira, d'entrada avui tenim dues horetes, eh? Acabem a les 6 per donar pas als companys de Punt a Punt, que estan pendents del partit del València contra el Rayo Vallecano, però tenim encara per davant dues horetes d'allò més boniques de la vesprada de Punt.
16: Així comença La Vesprada d'Apunt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
14: Quina vespradeta més agradable. Quin airet més bo, inclús per estar en mànega curta,
15: sí,
14: dies de solet, inclús calor, preludi d'un divendres que, atenció, la cosa canviarà, ruixats, tempestes, baixaran les temperatures de manera acusada. De fet, esta vesprada ja han tingut ruixats al nord del territori i, attention, demà seran més generalitzats eixos ruixats. I en aquest demà, bueno, ja...
15: Paraigües.
14: Paraigües. Tot això sembla que desemboca en un cap de setmana. Encara que tindrem sol, serà una miqueta més fresquet. Després li preguntem a Lluís Obiols per a que ens faci una previsió més detallada de l'horatge.
15: Sempre mirant en cel, sempre pendents de l'horatge, i veiem com el canvi climàtic, en això de l'horatge, no ens fixem, que fa de les seues i ens deixa obvietats de que hem d'actuar d'una altra manera per bé del nostre planeta. En este marc, avui visitem el barri d'Aiora de València, en el que ens presenten Aiora en Verd, una trobada amb actes i activitats per endinsar-nos en la part del barri més implicada, pues jo que sé, el consum responsable, i el que sabrem és què tenen preparats en un 3 i no res.
14: Avui tenim un programa, ara de seguida contactem amb la bona gent d'Aiora en Verd,
15: sí,
14: però tenim un programa en el que sobretot el cine serà protagonista. Per exemple, ens encantarà rebre d'ací un momentet cap a les 4 i mitja al director i guionista de cine Nacho Vigalondo. Està a València per impartir una xerrada al Centre Cultural El Carme en el marc del Claus per al Cine. Va parlar de videojocs i intel·ligència artificial en el món del cine. Fascinant el tema.
15: Sí.
14: I sobretot el que ens conte Nacho, que ens aportarà moltes coses, un home que ha dirigit pues, a estrelles com Elijah Wood o Anne Hathaway,
15: sí, sí,
14: ni
15: sí,
14: més
15: sí,
14: ni
15: sí,
14: menys, i que ha estat nominat a un Òscar, però vaja, sobretot és que és un cinèfil empedernit. Serà un plaer parlar de cine en ell.
15: Un luxe tindre-la, sí. La segona proposta relacionada amb el món del cine la marquem dins el Docs València, que comença demà en la seva 10a edició, i la inauguració se fa amb el documental La Pietà, documental creat i dirigit pel castellonenc Rafa Molés i l'alacantí Pepe Andreu, una pel·lícula documental d'una bellesa brutal que té de rerefons els glaciars de Finlàndia i conta la història d'una família que els va estudiar fa dos segles, quan no estudiaven que ningú aquestes cosetes. Bueno, ja ha rebut premis internacionals i volem que el conegueu de la millor forma possible.
14: I saber quines són les estrenes de cine per a este cap de setmana ho farem en companyia del nostre guia per la gran pantalla, Pau Gómez. I vos podem dir que les propostes són un poc millor que la setmana passada.
15: És que la setmana passada.
14: La setmana passada estava la cosa tan regulera que poc costa. Però, a veure, tenim comèdia negra, tenim una de terror,
15: sí,
14: tenim una amb Keanu Reeves, que als seus 61 anys està per a menjar-se per un garró.
15: Està al querer. Va entrar a viure.
14: Així no és. I una pel·li espanyola que es diu Un hijo, pel·li també inquietant, protagonitzada per un xiquet que debuta en el cine, que fa fantàstic, segons les crítiques, i el pare d'ell, que fa Hugo Silva. Més detalls, si alguna que altra proposta més, és a les 5 i mitja en la secció Gran Pantalla. I sabeu això? Que les xicotetes accions marquen la diferència? Ets la mà.

0: Ai, quanta raó, Ximo. És una frase que s'aplica en molts aspectes de la vida, però especialment quan parlem d'avançar cap a una societat més amable amb el nostre planeta, més saludable i més conscient.
1: Gestos del dia a dia, com per exemple, com reparar, per exemple, gestionar els residus, com controlar la factura de la llum, sí, gastar menys aigua o comprar productes de proximitat. Tot això que dius, home, total... No, total no, molts totals fan una gran obra.
0: Una millora important, sí. Doncs de tot allò ens parla avui la nostra companya Mar Hernández, que crec que està allà al lloc on se n'ha anat, al barri de Llora. És un lloc idoni per conèixer tot això. Mar, on estàs?
2: Bona vesprada, doncs sí, exactament, estic al barri de Llora, concretament estic així a l'Espai Jove, enfront de l'Espai Jove, perquè així se celebra un festival dedicat als hàbits sostenibles i respectuosos amb el medi ambient. Es tracta de Llora en Verd, que és una trobada promoguda per València Sostenible de l'Ajuntament de València, on podem conèixer moltes coses, des de com llegir correctament una factura de la llum, com reciclar, com separar els nostres residus de la millor manera, o per exemple de quina forma podem contribuir a que la nostra alimentació siga més saludable i més de proximitat, també, que és molt important, més conscient, no? Ara mateix estan, diguem-ne, en el muntatge del que és esta fira, si no res començarà a les 4:30, diguem-ne, que obri les seues portes, i estan distintes entitats relacionades també amb tots aquests temes, per exemple, entitats dedicades al transport, també amb la cura, com Cruz Roja, ONGs com Cruz Roja, també està l'entitat metropolitana de residus, l'Oficina de l'Energia de València. Hi ha moltíssimes entitats implicades per a explicar en què consisteixen o com millorar la nostra vida i la nostra relació amb el medi ambient. I vull presentar-vos a Carlos Sánchez, que ell és el gerent de València Sostenible, que és l'entitat que promou esta fira de Llora en Verd. Bona vesprada, Carlos.
3: Hola, muy buenas tardes, Mar.
2: Crec que ho hem explicat breument, però en què consisteix o quina és la missió d'esta fira que organitzeu avui?
3: Sí, pues bueno, la missió es acercar la sostenibilidad a los barrios, hacerlo de la mano, como no podía ser de otra manera, de las entidades que trabajan en cada uno de los barrios. En este caso hoy estamos aquí en Ayora y desde el organismo autónomo Valencia Sostenible, Ayuntamiento de Valencia, promover esa colaboración, esas sinergias y ese trabajo conjunto que tenemos que hacer con las asociaciones del barrio para poder llegar a todas las personas de la ciudad.
2: N'hi ha molts agents implicats i, a més, se dona la casualitat que ací al barri de Llora, precisament, teniu l'Oficina de l'Energia, si a tocar.
3: Sí, aquí mismo, en la calle José María de Aro 9 y 11. Pero bueno, también tenemos otra en el Mercado de Torrefiel y otra en el Parque del Oeste, así como el Observatorio del Cambio Climático. Tenemos 4 equipamientos de atención ciudadana gratuitos, donde cualquier persona de la ciudad se puede acercar para saber cómo funciona la factura, para recibir información al respecto de qué puede hacer para ahorrar dinero en su casa, la energía o rehabilitar su vivienda o incluso instalarse placas solares, y también acompañamos a las personas que no pueden pagar la factura para, pues bueno, la tramitación del bono social o, pues bueno, pues les instalamos un pequeño kit de eficiencia energética en el hogar para ayudarles, les formamos, les acompañamos en todo este proceso.
2: I Carlos, avui podem aprendre més enllà d'energia de moltes coses, pel que veig, de moltes coses, perquè heu preparat també una gran quantitat de jocs també per a famílies, sí, per als més menuts que d'ací no resistirán de la escuela. ¿Algunas cosetes que puguem aprendre avui per ací?
3: Podemos aprender sobre alimentación mucho, a través del Centro Mundial de Alimentación Sostenible, que también trabaja o depende del organismo autónomo Valencia Sostenible. También podemos acercar esos alimentos de proximidad, esa fantástica huerta periurbana que tiene Valencia, con los productos de temporada, conocerlos, aprender recetas sobre ellos, pero también podemos aprender sobre reciclaje, sobre residuos en todas sus modalidades, movilidad sostenible, productos ecológicos de aquí, también de productores del barrio.
2: Del barri, que veis que també heu convidat a negocis, no?, que fan producte de proximitat sostenible i que li posen molta cura també als processos.
3: Correcto, las competencias ahora también de Valencia Sostenible está la alimentación, y hay una relación muy directa con el medio ambiente, con la energía, energía, con las emisiones, para de alguna manera intentar descarbonizar la actividad en nuestras ciudades y que sean más saludables, más sostenibles en el tiempo y, por qué no, también acompañar y darle una mayor visibilidad a los productores locales.
2: Escolta, m'interessa molt això que contes de l'alimentació i, de fet, crec que així hi ha gent precisament del SEMAS, que són tècnics d'alimentació, concretament Marina Castillo, que ja és tècnica del SEMAS. Bona vesprada, Marina.
4: Bona vesprada.
2: Tu estàs així per explicar com llegir una etiqueta de les típiques que trobem en el menjar.
4: Sí, perquè crec que és molt important entendre el que mengem, no? I és una eina que tenim per tenir una alimentació més conscient i a vegades és una mica complicat, no?
2: Clar, és molt important, però també és molt complicat.
4: Exacte, exacte. Aleshores estem així intentant ajudar a la gent a entendre-les millor.
2: Fer una miqueta de divulgació. I en què ens hem de fixar, Marina? Perquè, clar, això, que si ingredients, que si després els valors nutricionals, no? La típica taula que dius, ai, això, per on comença, què faig? Per on hem de començar quan vegem aquests etiquetatges?
4: Sí, jo diria que encara que siga complicat, no només fixar-nos en l'envàs i el preu, que és el que primer mirem moltes vegades, sinó mirar la llista d'ingredients, que és informació clau i es troben ordenats segons major o menor quantitat estan presents al producte i és una eina fonamental. Després també podem mirar la informació nutricional. I bé, amb això ja tenim molt fet.
2: Això ja podem començar.
4: Sí, exacte, exacte, això per començar. Després a l'etiquetatge podem trobar molta més informació, com segells de qualitat o data de consum preferent o data de caducitat, però per això estem.
2: I per exemple, jo tinc una curiositat, perquè en molts productes avui dia posa el segell, per exemple, bio, no? O el segell sostenible, clar, però si posa bio, si posa sostenible i per exemple ve de l'altra banda del món, fins a quin punt és millor consumir-lo que un altre, un producte d'ací, de casa? Imagina que és complicat, també.
4: Exacte, és complicat perquè el segell ecològic el que ens indica és la manera en la qual ha sigut cultivat l'aliment, però no la seva procedència, no? Per això també tenim el segell de agricultura ecològica de la Comunitat Valenciana, que per exemple així ens assegurem de que és ecològic i de prop.
2: I sin de dubtes, del tot.
4: Exacte.
2: Escolteu, que n'hi ha moltes activitats per ací proposades, no?, durant tota la vesprada. De fet, ja comença a acostar-se gent a curiosejar una miqueta del que hi haurà en aquestes pròximes hores. I jo volia parlar amb Núria Ortega, ella és educadora ambiental, estarà per ací també una miqueta fent divulgació. Bona vesprada, Núria.
5: Bona vesprada.
2: Tenim moltes coses preparades, no?, molts jocs també, que és important sempre ensenyar jugant.
5: Exacte, sí, és important que aprendre siga divertit i sempre amb un contingut, i nosaltres així pues, recolzem el que és l'educació ambiental per a saber respectar el medi ambient i dur a terme accions que ens permetin conservar-lo.
2: Escolta, que mira, està sonant la sirena d'ací, de l'escola del costat, d'ací no res va omplir-se de famílies de xicalla, però et volia preguntar també, perquè jo no sé si la xicalla o la gent jove assumeix millor estos missatges sobre educació ambiental que la gent gran, no ho sé jo.
5: Realment tot públic rep els missatges, cal adaptar aquest missatge a la gent que ho rep, i realment nosaltres des dels diferents equipaments que tenim en València Sostenible tenim la sort de rebre moltíssima gent, des del més xicotet al més adult, i concretament en l'Observatori del Canvi Climàtic abordem a tothom.
2: Mm-hmm. Acolliu a tothom, a més també en estiu, almenys l'any passat també fèieu de refugi climàtic, o sigui que tot el món benvingut també.
5: Exacte, sí, i de fet també tenim programes familiars, inclús l'estiu d'hiberactiu, Nadal d'hiberactiu, és a dir, que esteu tots invitats, invitades.
2: Escolteu, doncs, com esta fira d'alguna forma serveix per a solucionar dubtes, per a resoldre dubtes del tema d'educació ambiental, jo vos vull proposar, perquè jo me n'he vingut carregada de la redacció, companys, Ximo, Gemma,
1: sí,
2: amb una bosseta,
1: no, tenim mogolló
2: amb una bosseta de dubtes,
1: però
2: mogolló.
1: En el dia a dia, per exemple, l'altre dia, ja sé que no, perquè Clara Llorenç ens remuga de quan en quan una pizza per la nit, però bueno, de tant en tant, i allò que fem, bueno, en els xicons, vinga, va, una pizza. Clar, i la caixa el sant demà, això em va.
2: Clar, ai, què fan amb ella?
1: Clar, perquè ha tingut
0: el
1: aliment
0: cartró?
1: Dins.
0: No, però ha tingut aliment dins.
1: Com, doncs, què faig?
0: Què fem?
2: Doncs mira, ara mateix acaba de constituir una comissió d'experts de València Sostenible, perquè tenim així a Marina, que ja la coneixeu, a Núria, a Carlos, també està també Corentin Girard, també, que és de l'àrea d'energia de València Sostenible, i van a solucionar-nos una miqueta aquest dubte, començant per la pizza. El tema de la pizza, que m'estava preguntant Ximo, clar, nosaltres som molt de la pizza els divendres, no, això que dius, però la caixa, això on va? Això va al blau, això va al mar, això on va? Vinga, estan assenyalant així a Núria, vinga, Núria.
1: A veure, Núria.
5: Res, simplement, la qüestió està, si la tenim molt tacada d'oli o de formatge al contenidor marró, a l'orgànic, per a que se pugui compostar, i si no està molt tacada, podem llençar-la al contenidor blau.
1: Val, o sigui, que no la tapa, res, que no està així molt empastrada, la puc tirar al blau, i
2: clar,
1: la de baix,
2: separar
1: que
2: la
1: té
2: tapa,
1: el formatge i tot allò, i la tomaca...
5: Realment, tota la caixa és de cartró.
1: Al marró, vale, no, perfecte, molt bé. Antes.
2: Clar, això sí que es pot separar, perfecte. Tinc jo un dubte sobre energia, jo crec que sí, Corentin, em podrà ajudar una miqueta. Respecte, clar, jo quan iix de treballar, quan acabo de treballar, el portàtil, què faig? L'apague o el deixen stand-by? Vull dir, consumeix més energia el fet d'encendre-lo, de tornar a encendre-lo, o de deixar-lo en mode repòs, diguem-ne. No sé si és molt difícil, Corentin, esto.
6: Vamos a intentarlo. A priori, si vas a dejar de trabajar para un periodo largo, mejor apagarlo. La diferencia es que si lo vas a volver enseguida a encender, pues el stand-by. Pero si vas a acabar de trabajar tu jornada hasta el día siguiente, apagalo, sin problema.
2: Apagar-lo, doncs dubte solucionat. Escolta, no està mal, perquè molta gent se'l deixa ahir tota la nit en mode repòs i dius, ai, doncs potser estem gastant, no?, més energia de la que convé. Mira, jo tinc una per a Marina, del tema de, perquè havies tu comentat, de fet, el tema de la data de caducitat i la data de consum preferent. Clar, jo l'altre dia tenia una caixa de galetes a casa i posava data de consum preferent i era del dia anterior. I jo no sabia què fer en aquesta caixa de galetes. Què faig? O sigui, me les menja? No,
1: no,
2: no me les menja,
1: no,
2: això.
1: Okay.
2: Clar, un dia, yeah. I és el consum preferent, que no sé si és,
1: claro,
2: la caducitat...
1: Claro.
2: Què haguera fet?
4: Sí, no és el mateix, i si és consum preferent, en principi te pots menjar les gàlides sense problema. Les pots mirar i olorar, però en principi no hi hauria cap problema, perquè és el termini de la qualitat sensorial, no de la seguretat alimentària.
2: És a dir, que si jo les olore, li es pega una miradeta i estan bé,
0: si no
2: en principi tot en ordre.
4: Clar,
2: si no
1: tenen coses de regina verda i això...
0: No,
1: clar, sí que tenim. I ara, per exemple, està molt bé en els supermercats,
2: sí,
1: que te donen l'opció de dir, vol el tiquet que li l'envia jo per correu electrònic, i així no el fem en paper?
2: Ai,
0: jo soc molt a favor,
1: això,
0: d'això.
1: Està molt guai, sí. Però si, bueno, per lo que fora, encara volem el tiquet per repassar-lo, això em va, aquest tiquet, perquè aquest paper,
2: clar,
1: no
2: m'ho
1: sembla un paper raro.
0: Primera, que s'esborren les lletres al poc.
1: Això també.
0: Però el paper no és un paper que se desfàs amb facilitat.
1: Això em va, això em va. Sí.
2: Clar, el tiquet de compra, mira, Núria s'està posant les mans al cap perquè diu, és que és la gran pregunta.
1: Sí,
2: Núria, educadora ambiental, què fem així en el tiquet de compra que ens donen a la botiga? Això també depèn del paper, no? Això cal mirar-ho.
5: El podem tirar al contenidor blau.
2: El podem tirar sense cap problema.
5: Exacte.
2: Ens podem quedar tranquils.
5: De totes maneres, si tenim dubtes, sempre tenim, de fet, el propi ajuntament té una aplicació que, si tenim dubtes, podem fer una imatge del residu i allà ens ho poden resoldre, igual que també moltes entitats relacionades que si tenim dubtes, podem
2: fer una fotografia, enviar-ho també a l'entitat metropolitana l'entitat metropolitana de residus, per exemple, i ho podem preguntar.
5: Sí, i en la mateixa aplicació.
2: Uh-huh. Escolta, doncs està molt bé saber-ho, i hi ha una miqueta per acabar, Carlos, també com a responsable de València Sostenible. Et volia preguntar, perquè estem preguntant per accions molt menudes i molt concretes, però al capdavall cadascuna d'aquestes accions, imagina que suma i fa molt.
3: Sí, a ver, la ciudad de Valencia, y hablo de la ciudad porque no es el ayuntamiento sin el apoyo de todas las entidades y todos sus habitantes no podría conseguirlo, se ha comprometido a descarbonizarse en 2030. Es una de las 100 ciudades europeas que han aceptado este reto y ello conlleva un cambio en el día a día, ¿no? No se trata de vivir peor, sino de cambiar nuestros hábitos, y es un poco lo que desde la educación ambiental venta que hacemos desde el observatorio y desde las oficinas de la energía, pues estamos intentando trasladar no solo a los particulares, a cada uno de los que de las personas que vienen a nuestras entidades, a nuestros equipamientos, sino también con trabajamos de forma directa con colegios y con cualquier otra entidad que se sienta responsable y quiera mejorar su capacidad de acompañar al medio ambiente en esa transición tan necesaria.
2: Eixa transició que és molt necessària, que l'hem de fer també entre tots, com tota aquesta gent que ja comença a vindre també a este Allora en verd, ací al costat de l'Espai Jove d'Allora. Escolta, jo estic veient molts jocs que m'està interessant molt participar en ells, per exemple, veig ací unes birles, veig també unes fitxes que han preparat de biodiversitat, no? També de València. Veig també que ja està preparada més la paradeta de l'MT també per a parlar sobre transport públic. O sigui, que una varietat de jocs, d'activitats, de propostes, també de conèixer quines són les entitats que estan al nostre barri, en concret al barri d'Allora. Una iniciativa fantàstica, Allora en verd. Moltíssimes gràcies també a vosaltres per haver-nos resolt totes aquestes preguntes i moltes més que podran resoldre si venen així. Gràcies, Marina, Carlos, Núria, que vagi molt bé.
5: Igualment, moltes gràcies.
3: Gràcies, Marc.
2: Gràcies a tu.
1: Gràcies. Moltes gràcies. Està molt guai aquestes iniciatives. Pots
0: sí, senyor.
1: Ara, per exemple, també el plàstic. Jo és que hi ha una cosa, en la indústria alimentària i el plàstic...
0: I tampoc són iguals tots els plàstics. És
1: no,
0: que jo que sé.
1: Ara, per exemple, en les verdures tens un altre plàstic, que és aixina com més mollet, que diu que és més plàstic, més reciclable. Bueno, doncs, hi haurà possibilitat de fer envasos de plàstic que puguen ser més reciclables, perquè a l'hora de...
0: Reutilitzables, reciclables...
1: Comences a comprar i
0: que puguen
1: desfer-ho. I quanta cosa tira jo...
0: Quina barbaritat de plàstic
1: que
0: llancem el fem cada dia. Sí, és cada persona cada dia. Fa un poc de fereda, clar, així està la cosa, per a que ens ensenyen de fer una miqueta millor, la veritat.
1: Pues moltes gràcies, Mar. Una besaeta per a la bona gent d'Allora en verd. Gràcies.

0: veure els cirerers.
1: La vesprada d'A Punt.
2: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'A Punt Ràdio. De tu a tu.
3: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
4: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
3: No pintem les coses de color de rosa.
4: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
3: I parlem l'idioma de l'esport.
5: Los 11 que salgan a morder como perros.
6: Tornarem al 4-4-2
7: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, per un apretó en tacos.
8: Palmando.
9: Tu li has donat les claus.
8: Por algun lado saldrá la rata.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
2: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entenguis i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: L'economia per a totes i tots.
10: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
1: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A Punt Ràdio. Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.

0: La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Són les 5.
2: A punt. Notícies.
1: Els sindicats de l'ensenyament calfen motors de cara a la manifestació unitària convocada per a demà a les 12 del migdia a la ciutat de València, i on s'espera l'arribada de milers i milers de professors i professores de tota la comunitat. Alejandro Moles.
3: Una manifestació que arriba després que la reunió mantingut avui a la Conselleria d'Educació hagi acabat sense acord, tot i que les dues parts tornaran a seure dilluns que ve per tal d'intentar arribar a una entesa que desconvoque la vaga indefinida. I és que l'increment salarial dels docents no ha sigut inclòs avui en el punt del dia, en l'ordre del dia de la Conselleria d'Educació. Escoltem les raons en la veu de la seva titular, Carmen Ortí.
4: El tema salarial no estava en la proposta perquè és una qüestió que ja se va tractar en la mesa anterior i va ser un tema que va generar friccions. I a més, tots i cada un dels sindicats s'han encarregat d'afirmar que no era la qüestió més important, que hi havia unes altres qüestions més importants que se podien anar abordant.
3: Però des del sindicat sí que consideren prioritari aconseguir un increment salarial, ja que es consideren mal pagats. Escoltem primer des de l'UGT del País Valencià a Maite Tarazón i després des de Comissions Obreres a Txelo Baix.
5: No podem deixar ni amagar-nos en el tema retributiu perquè no podem continuar sent els 200 pitjors pagats de tot l'Estat.
6: No està la proposta retributiva. Ha caigut d'aquest document i és condició sine qua non per a que el dilluns, que ens han dit que ens citen el dilluns de nou, estiga en el document la proposta que vulguem fer per a poder-la valorar.
3: Doncs esta és la resposta de la consellera d'Educació.
4: Durant el cap de setmana treballarem en aquest document i intentarem que siga el més complet possible. Quan hi ha una negociació, pues sempre s'està obert a presentar millores en funció de les possibilitats que hi ha, per suposat que sí.
3: El que sí que ha recollit la conselleria en la reunió d'avui han sigut altres demandes del professorat, com ara la reducció progressiva de ràtios, la formació de valencià en zones de predomini lingüístic castellà i diverses mesures per tal de reduir la burocràcia.
1: I més conflictes laborals, en este cas en el transport per carretera.
3: I és que el sindicat UGT ha convocat una vaga indefinida en aquest sector que començaria a partir del 8 de juny. Afectarà el transport tant de mercaderies com de viatgers. Ho fan en protesta pel retard, diuen, del govern en aprovar les normes que permeten la jubilació anticipada en el sector sense tindre penalització.
1: Més coses, el Festival Big Sound, previst per al 26 i 27 de juny, trasllada la seva 6a edició al Parc Central de Torrent i manté, per cert, íntegrament el cartell anunciat. Tot després de la sentència sobre la normativa acústica que afecta actualment la celebració de grans cites musicals a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. Rubén Dempré.
7: Segons informa l'organització del Big Sound, han apostat pel Parc Central de Torrent perquè reuneix, diuen, totes les condicions necessàries per acollir l'edició més ambiciosa del festival. En el comunicat afegeixen que després de sopesar altres opcions a la Ciutat de València, com ara la Marina o l'Estadi Ciutat de València, han determinat que aquestes possibilitats eren inviables si suposaven canviar substancialment les condicions, en haver de reduir aforament, escenaris, artistes o dividir el públic entre la pista i la graderia. Big Sound ha insistit que el canvi de recinte no altera el cartell ni les dates ja anunciades i que totes les actuacions confirmades es mantindran íntegrament, entre elles les de David Bisbal, Lola Índigo o Nati Peluso. Per part seua, totes les entrades i abonaments ja adquirits continuaran sent totalment vàlids per a la nova ubicació, sense necessitat de realitzar cap tràmit addicional.
1: Autoritats policials espanyoles i del Regne Unit han presentat la llista dels 12 criminals britànics més buscats. I ho han fet a Alacant, perquè és la província on els delinqüents es camuflen millor per l'alta concentració de població del seu país. És una informació de Pilar Llorca.
8: Per als servicis contra el crim organitzat d'Espanya i del Regne Unit, esta col·laboració és clau perquè és fàcil que es camuflen entre els estrangers residents o els turistes. Per això, a la província d'Alacant trobem l'amagatall perfecte. Javier Marín és el director del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat d'Espanya.
9: Y claro, en un ecosistema, en una mini sociedad tan británica como la que tenemos en Alicante, es mucho más fácil posiblemente integrarse. De hecho, creo que este aeropuerto, el aeropuerto de Alicante, es el que mayor número de vuelos y de pasajeros británicos recibe en nuestro país, ¿no?
8: Este matí han donat a conèixer a Alacant la fitxa, fotografies i delictes dels 12 fugitius britànics més buscats. I d'estos 12 fugitius, 3 tenen vincles amb Alacant. A l'acte s'ha destacat l'èxit d'aquestes campanyes amb 96 detinguts de 108 buscats en 20 anys, 47 d'ells localitzats a Espanya.
1: En el terreny econòmic destaquem que el mercat immobiliari comença a presentar símptomes d'alentiment a la Comunitat Valenciana, tot i que encara continua creixent.
7: De fet, i amb les dades del primer trimestre de l'any, el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de València preveu que 2026 siga pitjor que l'any passat, quan el mercat va presentar uns registres històrics. Així ho ha pronosticat des de la Universitat de Saragossa el director de la Càtedra en Mercat Immobiliari, Luis Fabra.
10: Las cosas están yendo a otro ritmo, ¿no? Que todo pinta que vayamos teniendo un 2026 peor que 2025, pero es que 2025 ha sido un gran año.
1: Per cert, els lloguers que es revisen ara podran pujar fins a un 2,4%, segons l'índex de referència publicat en el dia d'avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
3: És el segon percentatge més elevat des que s'elabora l'indicador. Cal recordar que aquest percentatge corresponent a l'abril d'enguany s'aplica als contractes firmats després de l'entrada en vigor de la llei d'habitatge, és a dir, a partir del 25 de maig del 2023.
1: La Moncloa ha confirmat que el president del govern, Pedro Sánchez, es reunirà amb el papa Lleó XIV abans que el pontífex visite Espanya, Xavier García del Valle.
11: Sí, serà al Vaticà d'ací a 13 dies, el dia 27 de maig. Eixe dia el pontífex rebrà Sánchez en audiència. Uns dies després, recordem, el 6 de juny, Lleó XIV arribarà al nostre país on visitarà Madrid, Barcelona i les Canàries.
1: I acaba la primera jornada del viatge de Donald Trump a la Xina. Un dia dedicat al protocol i a la primera sessió negociadora on els xinesos han deixat clar que la seva prioritat és Taiwan.
11: Sí, Donald Trump i el president xinès Xi Jinping han publicat un primer comunicat on mostren el seu acord sobre l'Iran. Eixe país, diuen, no pot tindre armes nuclears i ha d'obrir l'estret d'Hormuz. Un estret on, per cert, l'Iran ha anunciat esta vesprada que deixarà passar embarcacions asiàtiques i la majoria són xineses. Més enllà d'això, el que Jinping li ha deixat clar a Trump és que el futur de les seues relacions polítiques o comercials passen per Taiwan. Ha arribat a dir que pot acabar tot en conflicte si la qüestió no avança, és a dir, si els Estats Units no deixen de subministrar armament a un país, l'antiga Xina nacionalista, que Pequín considera part irrenunciable del seu territori. Demà tindran una segona i última cimera bilateral on es concretaran els possibles acords finals i sabrem també si Jinping accepta la invitació de Trump de visitar la Casa Blanca.
1: I en els esports parlem de bàsquet, perquè avui el València Bàsquet té altra gran cita. És el torn, en este cas, de l'equip femení.
7: El conjunt dirigit per Rubén Burgos comença la lluita pel títol de Lliga. Ho fa a les 9 de la nit a la pista del Casademont Saragossa. La final és al millor de 3 partits. Per tant, este primer partit és clau per a poder ser campiones. Diumenge al Roig Arena davant l'afició taronja. Esta temporada els dos equips s'han vist les cares en 5 ocasions, amb 3 victòries per a les valencianes i 2 per a les aragoneses. El tècnic taronja, Rubén Burgos, valora així al rival.
12: La final serà superexigent, contra un rival que ja hem jugat moltes voltes, amb victòries, amb derrotes i preparades amb la millor energia i mentalitat possibles i sobretot pensant en aquests primers 40 minuts on el fet d'estar fora de casa fa que encara tinguem que estar més centrades, més juntes i més concentrades.
1: Partit que escoltarem en el punt a punt, un partit que, com dèiem, començarà a les 9 de la nit, abans, a les 7, a Mestalla, València, Rayo. També el viurem en la nostra sintonia. A continuació, continuen en la companyia de Ximo Rovira i Gemma Juan en la vesprada de Apunt. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta Apunt Ràdio.
13: Som la veu de tots. Som Apunt.
14: Todo empieza con un paso, el de buscar una oportunidad. En Labora te acompañamos para que tu currículum llegue y afrontes entrevistas con confianza. Y si el camino cambia, te ayudamos a formarte y descubrir nuevas opciones. Sean cuales sean tus pasos, estamos contigo. Labora, Generalitat Valenciana, contigo en cada paso.
15: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
16: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: Puedes vivir en el paraíso, estar en el paraíso y no darte cuenta a tiempo. Així ho canta Julieta Venegas en este tema, en què reflexiona en com l'acció de l'home està afectant greument a la salut del planeta.
1: I este també és l'objectiu de la pel·li documental de la que anem a parlar. A continuació, Conscienciar. I es tracta d'un treball a mà d'ADN Valencià, una coproducció en la que es conta la història d'una família, uns germans, que van decidir aïllar-se del món i viure en una granja als peus d'una glacera situada a l'illa d'Islàndia. Imagineu-vos, envoltats de gel, ja sabeu que Islàndia, sabeu per on queda, no? El cercle polar àrtic, entre Islàndia i Europa, allà sí, fa un fredor, que clar que sí. La família es trasllada a principis del segle passat, per tant, Gemma, amics, estem parlant d'uns pioners també de dir...
0: Totalment.
1: Anem a mostrar al món que realment les glaceres d'Islàndia estan morint-se, no?
0: I duren aquell temps un estudi que avui en dia està més normalitzat fer-lo, però en aquella època pues, van ser persones que es qualificarien de bojos, imagina jo. Però van dedicar la seva vida a l'observació d'esta glacera abans de que ni tan sols existira el que nosaltres li diem actualment canvi climàtic, que és una història molt especial, la d'esta família. Esta pel·lícula documental ha sigut coproduïda per diversos països, Espanya, Islàndia i Lituània, i nosaltres, a punt, la cadena autonòmica valenciana també ha participat. La pel·li, creada i dirigida pel castellonenc Rafa Molés i l'alacantí Pepe Andreu, serà l'encarregada d'inaugurar la 10a edició del Festival Docs València demà, divendres, dia 15 de maig.
1: Així que aprofitem per recordar, d'una banda, que este certamen, que enguany celebra més 10 anys de vida, té previstes projeccions molt interessants, que se celebra des de demà, arrenca demà divendres, fins al pròxim dia 23 de maig. Escudrineu el programa perquè hi ha, en fi, moltes propostes molt interessants i molt a on triar. Però tornant al documental, escoltem un tastet i ens ambientem.
2: Trastre la terut. Frá fyrir 1890 hefur samdráttur aukist og sérstaklega þynning margra jökla.
0: Està subtitulat, evidentment, perquè el puguem entendre més i millor. Les imatges són realment precioses. Du per títol La Pieta i podem saludar al seu pare castellonenc, a Rafa Molés. Rafa, com estàs?
3: Hola, com esteu? Bona vesprada.
0: I com és que no has vingut bandido? Ha vingut una Vigalondo des del País Basc i tu des de les alqueries no.
1: Que estàs de faena per ahí.
3: Estàs
0: de faena per ahí.
3: Sí, no, perquè a més estem en la pel·lícula mateix, vull dir, la vam estrenar al Festival de Tessalònica a Grècia i estos dies he estat entre el Festival de Cine de Barcelona i el de Múnich i, estic amunt i avall.
0: I en Tessalònica premiats, vull dir que...
3: Sí, és veritat, vam rebre un premi allà molt bonic.
0: Atenció, hem vist imatges i són realment precioses, no? La primera paraula que ens ha vingut a tots al cap quan hem vist tastets és dir, ostres, és impressionant, aquestes imatges, aquestes glaceres, aquests llençols, que quan veig les imatges entendreu per què faig referència als llençols. Rafa, quina experiència heu viscut? Com ha sigut?
3: Pues mira, la veritat és que sí m'alegra que digues això, Gemma, perquè practis de... quan Pepe i jo vam estar per primera volta davant d'una glacera, que a més era esta, a Islàndia, i ese impacte emocional d'algo que és com difícil d'entendre, d'assimilar en el que te sents xicotet, que jo sempre explico que la sensació que vaig tindre va ser la més propera a quan de xicotet creia en Déu. Tenia, té com algo, però en este cas és la natura, no? Jo ja no, en un moment vas deixar de creure en Déu, però estar davant d'una glacera me generava algo tan intens,
0: tan sublim, com allò, tan intens.
3: No? Sí, i bueno, d'això de sentir-te xicotet i veure sobretot que la glacera, si la mires i l'escoltes, saber que és un ésser que es mou, de fet els islandesos parlen d'ell com un ésser viu, no parlen d'ell com un tros de gel gran, com un ésser viu que té un so, que te parla, sí. I durant 20 anys ha estat aquesta idea rondant pel nostre cap i diem com podrem compartir en la gent esta emoció, esta sensació, no? del que és una glacera. I bueno, pues al final hem trobat la manera i si tu ho has sentit vol dir que algo d'això hem aconseguit, perquè clar, les dues dimensions del cine tenen les seves limitacions. Així que hem tingut que tardar 20 anys en trobar la fórmula per a poder compartir això, no? Sobretot d'aquest ésser que està moribund, que està en aquest procés entre la vida i la mort i que del que nosaltres som responsables, no? I per tant, volíem també fer esta pel·lícula perquè, bueno, veig que érem tot allò que perdem i tota aquella responsabilitat que nosaltres tenim, no? La mort a vegades ens fa reaccionar per a fer coses, ha passat en tota la història i bueno, aquest és un moment de mort, és un rèquiem la pel·lícula en realitat.
1: És especial també, no?, que l'humanitzes com l'humanitza la bona gent que viu allà, el Batnau Jökull, veritat, perquè està viu i jo crec que amb la... A través de la càmera, però no només, per descomptat també hi ha la música i el testimoni, sí, traslladeu aquesta emoció.
0: Que el testimoni crec que és el d'un fotògraf, no?, que va seguir la pista d'esta família que estudia la glacera fa temps.
3: Sí, sí, la veu que escoltàveu en realitat és la veu d'un fantasma que hem despertat. és la veu de Flosse Björnsson, que era un dels germans, que va estar escrivint en 5 quaderns a mà notes dels seus viatges a la glacera, això a principis del segle XX, que feien els seus germans, pujaven en burros, bueno, una cosa increïble, que damunt existís un tros de cinta de cine que vam trobar en la que apareixen ells fent això. I el que han fet és al llegir, a l'invocar d'alguna manera, i se veu, el que volíem era portar del passat a esta persona que, com bé dilleu, abans de que ningú parlara del canvi climàtic, ell ja va estar allí pendent, cuidadors d'aquesta natura en la que vivia, no? I després... un poc ese testimoni que ell mos dice una vegada ja mort i que nosaltres repleguem en la pel·lícula, el va replegar també Ragnar Axelsson, el fotògraf del que parles, que és el que en la pel·lícula arriba a la granja on vivien, l'obri i descobrís que allí està pràcticament tot intacte. Bueno, intacte però morint, no? Com en les natures mortes, com els bodegons estos que s'han pintat tant, no? I resulta que ell de xicotet va passar allí uns estius, els seus pares se s'enviaven a passar els estius, i entonces ese amor per esa natura, i ese plaer d'observar i donar-te compte de que simplement no és un tros de gel gran com una muntanya, el Baretari avui ha dedicat la seva vida a fotografiar l'Àrtic i grups de persones que estan abandonant les seues poblacions en l'Àrtic. Per tant, la feina que van fer Flosse i Björnsson allà a principis del segle, un poc inconscientment, un poc simplement perquè, bueno, era el lloc on vivien, ha calat, no? I això és el que volíem, no? Que al final és una història sobre peregrins, no? De cada un de la nostra manera hem seguit aquests passos i hem de deixar testimoni de algo que veritablement està desapareixent, no? Com diu algun glaciòleg en la pel·lícula, no? Que possiblement en 150-300 anys no podrem visitar aquest lloc, no? Però bueno, el cine, és, com la fotografia, com aquests diaris, són una forma de preservar la immortalitat d'aquest món i de recordar-nos que, bueno, igual podríem haver fet millor.
0: El testimoni i l'empremta, sí.
1: Clar, i deixar-nos testimoni d'això que són les glaceres, no?
0: I d'aquella bellesa.
1: Deu ser la impressió personal que parlaves tu com una espècie d'epifania, una cosa com de dir que te sents tan menudet davant d'aquesta immensitat del tamany colossal, perquè tu veus en fotografia i clar, no te fas una idea de lo que una persona allà dins
0: si
1: la formiguiua que és una cosa realment increïble. I a des Molès, Gemma, comentava la metàfora del llençol, i això connectaria en el nom, no?, en el nom de la Pietà, perquè, a veure, conta'ns és un poc el procés creatiu de tot això.
3: Sí, nosaltres, a veure, la idea de fer una pel·lícula sobre un glaciar, com vos he dit, està en el nostre cap des del 2006, o sea, però estàs ahí, no?, i a vegades no saps com traure-la fora o ni saps com contar-la, perquè al final una pel·lícula és un conte, un conte al voltant d'una foguera, no? El que passa que té el seu llenguatge propi, que és el de les imatges, el del so, se veu en una pantalla en dos dimensions, però quasi sempre partim d'una imatge que de sobte ahí trobem algo a lo que ens agarrem i veiem que hi ha un camí per a contar aquest conte. En este cas va ser la fotografia que ens va ensenyar un amic sobre unes glaceres que n'hi ha en molts llocs, on les persones intenten cobrir tota la llengua frontal del glacer en unes teles immenses, en un treball èpic, perquè imagineu-vos cobrir en un llençol una glacera, en un intent èpic, però al mateix temps inútil, per a parar el seu desgel, no? I ens impressionava aquesta capacitat humana a intentar algo tan gran, però al mateix temps donar-te compte que és molt xicotet, no? Perquè el problema de que se desgelen les glaceres del canvi climàtic és global, no? Però fins i tot n'hi ha empreses sempre disposades a algo èpic, algo especial, a fer tot el que està en les mans.
1: Com a tapar-los,
3: sí,
1: no?
3: Sí, sí,
0: com a...
3: I I aquesta imatge ens va impactar, no? I ens va portar, pues, clarament a aquesta imatge tan representada en la història de l'art, no? I que tantes vegades hem vist, que és de la Pietat, no? Que és, pues, bueno, una mare, els seus fills en els seus braços, el cos del seu fill moribund, no? Tapat en un llençol blanc. No? Yeah. Aleshores, ahir vam descobrir que el que ens atraïa és que la glacera podia tindre una part humana, perquè nosaltres érem responsables de la seva mort. Per tant, la manera d'humanitzar-ho que vam trobar i d'aproximar-nos a ella i de transmetre aquest amor que a nosaltres ens desperta la glacera era recórrer a aquests elements humans i que ens recorden, bueno, que sí, siguen la glacera part del nostre planeta, però d'alguna manera la seva mort sí que té una vessant humana. No? I a partir d'aquesta imatge és com vam arribar a contar la història d'aquesta manera en concret.
0: Has dit en un parell d'ocasions ja en aquella visita a Islàndia 2006, evidentment vos va marcar, una de les criatures que han nascut d'aquella experiència és la Pietà, però una altra ja va ser el 2020 en Lobster Soup. Vull que parles una miqueta com us va impactar aquest entorn, este lloc, sí. Com us va seduir de distintes maneres per a que, bueno, pues que li tragueu això, suc a l'assumpte. I també sí. La relació amb Docs València, sí, que té aquesta història molt, en concret de la Pietà, no?
3: Total, total. No, per una banda, Islàndia el que té és que és un país, és una illa en construcció. És com si rebobinàrem en la història del planeta i tirarem arrere, segurament arribaria un punt que arribaríem a Islàndia. No? És un país on els volcans estan actius, on les glaceres existeixen, on la lava està per tots els llocs, on és un entorn absolutament salvatge i, per tant, sempre tens aquesta sensació d'algo nou, no? En un món en el que ho coneixem tot, tenim accés a tot, Islàndia té aquest algo de algo nou i on tot està encara passant, no? I fins i tot podem tornar a veure coses que ja ens han passat, com en Lobster Soup, que era els efectes devastadors, en alguns casos, si no se té en compte, del turisme, no? Mm-hmm. Per tant, això ha generat una relació en Islàndia molt profunda, en el poble este on passa la nostra anterior pel·lícula, ens van fer fills predilectes, vull dir, hi ha una relació molt íntima en Islàndia i això ha fet que d'alguna manera acabem trobant-nos aquesta altra història. I de relacions íntimes, pues, també en Docs València, la veritat que per a nosaltres en el 10è aniversari del festival és un honor perquè la nostra, en la primera edició, una altra pel·lícula nostra va ser la primera guanyadora de Docs València, que per nosaltres va ser molt bonic perquè nosaltres ja feia temps que ens dediquem al documental i tindre un festival de documental a València era com un plaer. Hem volgut sempre ser part d'això perquè creiem que al final tindre referents, que és el que a nosaltres, quan Pepe i jo vam començar, ens faltava tindre'ls a prop. Fa que n'hi hagi que molts documentalistes, el documental en la comunitat valenciana és una potència gràcies a que cada vegada hi ha més gent i també tindre un festival que te permet obrir finestres a altres llocs. I en el cas de la Pietà, la primera vegada que nosaltres expliquem este projecte en públic i que verbalitzem que volem fer esta pel·lícula és en Docs València, en el seu laboratori de projectes, que ha sigut clau, no? Però és el primer moment en el que tu, este enamorament que tens per una història, la presentes en una microsocietat i una societat amable, que és aquest laboratori de projectes en professionals, i que te diuen, bueno, pues sí, no? Has encertat, o no, pues esta persona de la que t'has enamorat és un poc idiota, no? Igual no tocaria. Però en este cas, l'enamorament mos va portar a un lloc que a la gent li agradava, mos va donar el beneplàcit, sí. I a partir d'ahir hem estat, pues, això, 4 anys treballant en la pel·lícula, finançant-la en diferents països, rodant, i bueno, sí, vindre al final de tot el cicle, tornar a la inauguració de Docs València és superemocionant per nosaltres.
1: Sí, tanca el cicle des del moment de la idea fins que es projecta. A més, obrim una edició com la 10ª d'un festival que esteu tan vinculats.
0: Molt xulo.
1: Imagina que en el rodatge us haurà passat de tot, tindreu algun anecdotari per parlar allí les condicions de rodatge.
0: Això fa un altre documental
1: són,
0: o llibre,
1: no?
0: O llibre.
1: Clar, allà fa frescoreta,
3: sí,
1: no? Allà
3: sí,
1: d'anar a Brigat, o com és això?
3: Sí. Home, jo què sé, som mediterranis, Nosaltres som enamorats d'aquesta natura, però som mediterranis, no és el nostre entorn natural, la veritat. I bueno, sí, hi ha hagut moments divertits en els que pareixíem allà uns alienígenes, en els que teníem accidents absurdes que per a ells els nostres companys islandesos eren totalment
0: normals.
3: Bueno, pues José Luis, el nostre diré de foto, que es va caure jo agarrant-lo de la mà, i ells mos miraven com dient...
0: Què
3: no
0: fan?
3: Està passant res. No, se rien un poc de nosaltres i era divertit, no? Perquè d'alguna manera te feien també pensar sobre la nostra relació amb la natura, no? Ells dient, bueno, estos dos, què estan fent ahí? Entrava com quasi de risa i nosaltres, en comptes d'assustar-nos, el que ens va fer és dir, és veritat, és que no som ningú, no? I tot és passatger i algo, i això està molt en el caràcter islandès, no? De que la natura en qualsevol moment te ho dona i te ho lleva tot i això fa un caràcter en el que el dia a dia és molt més intens i que la vida és sempre a tope, no? I fins a aquesta anècdota un poc ridícula per la nostra part ens va fer aprendre aquesta lliçó, no? De dir, bueno, sí, en la ciutat, en ta casa, en la teua faena, sempre estem intentant tenir el control del tot, però quan estàs en la mare terra, cuidao, que no som res.
0: Ella mana.
3: Va ser divertit.
0: Rafa, i ara en què estàs? Perquè estàs dient, els projectes que heu 20 anys pegant-li voltes al cap fins que s'ha materialitzat. No. I jo dic, mare meva, estàs en un altre rodatge? Estàs en un altre projecte entre mans?
3: Sí, estem. Estàvem esperant a poder estrenar la Pietà i seguir en un projecte que ja duem uns anys treballant, en una artista que estimem molt, que té una vida marcada per una dona que té una vida marcada per els homes i que tot això s'ha reflexat en el seu art d'una manera determinada i que ara mos va explicar i mos va explicar com a voltes la teua mà l'agarra a algo que és més poderós que tu i en aquest cas és el patriarcat.
0: Estarem pendents. Seguirem el teu rostre veient.
1: Encara no molles el nom de la dona, no s'hi pot, no?
3: De moment no, però pronto. Sí, però és una persona que apreciem molt, que és valenciana, que és de prop del meu poble i que ha dit moltes coses a través del seu art i ara vol dir-les també a través del seu pensament i a través del sí. Pronto podrem saber.
1: Estarem pendents, molt bé.
0: Gràcies, Rafa, que vaja molt bé.
3: Demà,
0: aquesta exhibició i en tota la vostra trajectòria com a documentalistes. Adeu, gràcies.
3: Adeu, moltes gràcies.

0: Vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Expectances de la cartellera d'esta setmana, perquè la setmana passada quina risa... Bueno, em fan riure un poc. Perquè les pel·lícules eren per morir-se les persones.
2: Massa risa, perquè també hi ha creadors, hi ha una indústria d'això, hi ha gent que li agrada però, determinat tipus de pel·lícules. Però bueno, teníem la risa fluixa.
1: Però sí.
2: La part bona de la setmana passada és que a Pisor no pot anar. Vull dir que està, anem amunt.
1: Anem amunt.
2: Anem amunt, segur, segur.
1: Ben tirat, ben tirat.
2: Que sóc Juan de Pau Gómez, que és el que es porta de la mà a la pantalla, a la gran pantalla. Què tal, Pau, com estàs?
3: Bé, molt bé. Bueno, jo venia pensant, ara en el cotxe, quan venia, clar, estava recordant, com vosaltres, la secció de la setmana passada, que és divertidíssima, i no sé si és que deixarem el llistó molt alt o molt baix. No ho sabem.
2: Segons com se mire.
3: Sí.
1: No eren grans pel·lícules.
2: No ens entusiasmaven, però és
1: però
2: cine
1: sí
2: també de...
1: Sí.
2: Sí, és cine de consum d'entreteniment que està guai també, que el personal vaig a veure les pel·lícules que li roti.
1: Vaig a veure les totes.
2: No, sí, o sigui, de bolleros por la vida. De tota manera, si la pel·lícula és ruïn, pues, hòstia, i no t'agrada, pues ho dius en la ràdio en total llibertat i ja, sí, ja està.
3: Bollero no dissador que està en el Festival de Cannes, La criatura, i això és el que fa, que a mi
1: se ho diu sempre. Se queixa de tot.
3: Si quan una pel·lícula no li agrada, se n'ix. Y diu, comença la crítica y fa, escribo estas líneas desde la barra de un bar. Me acabo de salir de ver esta película, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, sí.
1: Pegar, és un personatge, és un personatge curiós.
2: Bueno, no és el teu estil, Pau, no. Tu eres... Bueno,
3: jo acabo de veure les pel·lícules.
2: Acabes de veure les pel·lícules?
3: Sí.
2: I darrere d'una pel·lícula hi ha moltes coses que també es respecten.
3: Correcte.
2: No només el fet creatiu, sinó també la part de la indústria i de l'entreteniment. Anyway, de tota manera, quan tens que veure una galta la pegues. I avui, bon, no sé què dir-te.
1: Però on comencem?
2: Alguna caurà.
3: Anem a veure.
1: Què portem en la parada?
3: Primera reflexió. Anem a millor.
1: Bueno, ja, clar.
3: Tampoc podíem anar a pitjor.
1: També.
3: Anem a millor.
1: Sí.
3: Val, sí,
1: bé. Respecte de la setmana passada.
3: La cosa pinta una miqueta millor. N'hi ha pel·lícules més atractives. No n'hi ha una que digues, che, me'n vaig de cap a veure-la, però n'hi ha coses més interessants.
2: No? I que a més tenim dos, diguem, xicos de... Bueno, dos cares estimades del cine, esta perquè és el xico de moda, i l'altre perquè és Keanu Reeves, que vamos, que Keanu Reeves sempre bien.
1: Que és un sí.
2: I si ha que llevar-se'l a casa i te'l muevo per regalo, pues també.
1: Encara que faci de moniato al microones, és
2: igual. Bueno, parlem de la del xic de moda.
3: El xic de moda és Glenn Powell. Bueno, qui és este xic? Este xic fa 4 anys va fer la segon part de Top Gun, apadrinat, com no, pel senyor Tom Cruise. Era un dels pilots joves rebels d'aquella segon part. I la gent va dir, chica, este tío té un magnetisme... És guapo, és templat, és macarra... Ja tenim nova estrella de Hollywood. Va fer després una pel·lícula amb la Sydney Sweeney, que es deia Qualquiera menos tú. La pel·lícula era fatal, fatal, fatal, però, chico...
2: Però va estar en cartellera setmana, gent
1: però
2: que
1: va tindre èxit.
2: Sí,
3: i llavors es passava la pel·lícula en biquini i banyador.
2: I era el Míbar era... com de morir 50 vegades. Però bueno...
1: El Míbar i en biquini, pues ja està. Ahí estava la clau de l'èxit.
3: I ja està.
1: I més que en el guió.
3: Va fer la de Twisters, que era la segon part de Twister, que també va funcionar molt bé. Chico, ja tenim estrella.
2: Bueno,
3: ja tenim estrella de Hollywood. Glenn Powell, el xic de moda en el cinema nord-americà, que esta setmana porta nova pel·lícula que es diu Jugada Maestra. Jo no l'he vist encara, però m'agrada molt el punt de partida que té. Primer, és una comèdia d'estes de mala llet, molt mala llet. És una comèdia, és una pel·lícula divertida, però té una sinopsi tan... i tan malvada que té gràcia. Per què? Perquè este és un pobre desgraciat que resulta que és l'octau en la línia de successió d'una... Bueno, és l'hereu potencial d'una fortuna milionària. Quan parla de fortuna milionària, què direu? 100 milions? No. 1.000 milions? No. 28 bilions de dòlars.
1: En
3: bé. Sí, que són 28.000 milions de dòlars. Recordem que allà els bilions són diferents. Sí.
1: Clar, bueno, és molt, són molts diners.
3: En això, che, te retires.
1: També és
3: per retirar-te, sí. No, per retirar-te.
2: I ell és un dels optants,
3: sí,
2: però no l'únic.
3: No, saps què passa? Que a sa mare, quan ell era menut, va renyir amb el patriarca i el patriarca va dir, tu, ras.
2: Ah, el de Xereta?
3: Sí. Oh. I ell és el vuitè en la línia de successió. Clar,
2: I no li toca res.
3: No li toca res, que no. Li va tocar i té set per davant. T'he imaginat un Froilán de outlet. Pues això és.
2: De outlet, pues però amb 28.000 milions de dòlars en joc.
3: Sí, però pues això, que saps que no li tocarà mai. Pues
2: I que
3: no
2: se li acudís a la criatura per arreglar
3: això. Si li acudís, diu... bueno, ella está parlant amb una chica, que després podem escoltar en el trailer, la chica li diu, bueno, cuando se mueran los otros siete me avisas. Quan diguen, jo estaré contigo cuando seas rico.
4: Quan tinguis diners.
3: I aquí diu, ui, i silenci en la llumeneta. Dic, que no me llevaré estos de davant i faré rup, una ascensió ràpida al number one. I d'això va la pel·lícula, de que pues, ell s'oblida dels seus principis, dels seus escrúpols, pensa en els 28 bilions de dòlars i diu, bueno, pues jo vaig anar pujant, a veure si arriba a ser el successor natural de la fortuna.
2: Bueno, i en el repartiment, és un repartiment interessant.
4: Sí,
3: molt
4: sí,
3: interessant.
2: A banda del xicuelo de Glenn Powell.
3: El patriarca Seth Harris.
2: Mola sí, todo.
4: Ed Harris és...
3: Tot. Se pren seriosament fins i tot el catering. Tot. Este actua en tot moment.
2: Que intenso és.
3: Sí. Este saps.
4: Molt bé.
3: Ficat en el personatge. I Margaret Qualley és una actriu molt de moda a Hollywood, filla de, atenció, Andy McDowell.
2: Nada menos. Etern enamorat d'Andy McDowell. Me confesse, etern enamorat.
3: Jo la vaig veure fa poc, va fer una cosa en els Oscars en Hugh Grant molt divertida.
2: Ah, sí? Bueno, últimament no la veu més que en les publicitats.
3: Sí, perquè ja no fa pel·lícules.
2: Ja no fa pel·lícules.
3: I està igual de guapa i tot meravellosa. Aquesta aura que té Andy McDowell.
4: I la filla té un...
3: Sí, la filla... La filla la va descobrir Tarantino en Érase una vez en Hollywood. Bueno, a ella no, als seus peus. Sabeu que Tarantino té obsessió amb els peus de les dones i esta xica
4: va... Digues Luna també era dice palo.
3: Bueno, sí. Pues Tarantino és massa. Ja. I esta xica en la pel·lícula lo que ensenyava sobretot eren els peus. Bueno, i ella es va donar a conèixer sobretot per La Sustància, aquesta pel·lícula horripilant en el sentit estètic. Com a pel·lícula de terror és molt interessant. On ella es convertia en una versió rejuvenida de Demi Moore. Uh-huh. I Margaret Qualley és la que diu lo de cuando se te mueran los siete me llamas. I xa és.
2: Ah, la xica xina malvada, a veure.
3: Venga.
5: Vale. Si és a vida o muerte, ¿qué harías con 1,000,000,000 de dólares?
6: ¿Estoy obligado a responder? Desde que nací, mi madre me dijo que éramos diferentes. Sí, su familia la había desheredado. Pero un día yo sería el único heredero de mansiones, aviones, una o dos islas.
7: Ve que no te creo. ¿Ahora vives en la ciudad?
6: Ya ves. Pero no en el centro.
7: ¿Qué ha pasado con la fortuna de la familia?
6: La heredaré. Algún día.
7: Vale. Llámame cuando los hayas matado a todos.
4: No hay nada
2: bueno, sense fer spoiler, pues la película anirà pues una darrere l'altre o lo que sea.
3: La película ya va
4: a comedia negra era la cosa.
2: Hasta esto un poco reventado.
4: En el bueno, número 2.
2: Molt bé, número 2.
3: Número 2. Anem amb el terror de una película que es diu Hocum. ¿Qué es Hocum? Hocum es com dir una tontería, una chorrada, ¿no? Hocum. Bueno, es una película de terror irlandesa, dirigida per Damien McCarthy i protagonitzada per Adam Scott. Adam Scott és sobretot conegut per ser el protagonista de la sèrie Severance, una sèrie d'Apple TV molt coneguda, sèrie de culte, aixina molt estranya, molt de ciència-ficció. Bueno, pues Adam Scott és el protagonista d'esta història on un escriptor que té un bloc que ets creatiu. Què fan en les pel·lícules de Hollywood els escriptors? Quan tenen un bloqueig creatiu se'n van o a un hotel
2: cogen un hacha
3: abandonat,
2: i maten a tot el món.
3: Que se'n van a una casa embruixada, no? A veure si s'inspira.
4: Se'n va aixer del sòtano, en la llum apagada, que saps que no acabarà bé.
3: En compte d'anar-se a Gandia, allí a la vora mar.
4: Claro.
3: No. A una casa encantada amb... en la campiña irlandesa. Bueno, allí se embastea y a mí se emporta les cendres de son par y de san mar en una caixeta.
2: Vaya.
3: El mono así, porta como una cistelleta, sí. Lo abre y porta papá, mamá. Vale.
2: Vaya.
3: ¿Per qué fa això?
4: Yo qué sé.
3: ¿Per qué?
4: Porque no está bien la persona.
3: No está bien. Ah, bueno, este está mejor que el que parlaban les obreres. ¿Eh? Pero este está mejor.
4: Va.
3: Però per què ho fa? Bueno, perquè seus pares es conegueren en un hotel rural d'Irlanda, allí es varen passar la lluna de mel I ell pues, té la il·lusió de tirar les cendres en l'hotel, que això és una cochina. Però bueno, ell, el home arriba en aquesta il·lusió. Què passa? Que arriba i allí són tots molt raros. El miren així com dient, qui és es este? Este americano, forastero. La suite nupcial, la suite nupcial porta molt de temps tancada. Per què està tancada? Diuen que el propietari va trancar ahí una bruixa. Hi ha una bruixa tancada en la suite nupcial i la resta de l'hotel està oberta. No t'ho pergues. Com si fos el més normal del món. Tu imagina que vas a un hotel rural i te diuen, l'habitació més gran perquè està tancada. Diu, perquè n'hi ha una bruixa.
2: Esto es muy de Irlanda, eh?
3: Però no patiu que la resta de l'hotel és accessible.
2: Oh, my God.
3: Bueno, pues això és el que passa. Que, evidentment, tot això és el principi d'un malson on este home... Què té que fer un escriptor en bloqueig que està en un hotel encantat? Descobrir si realment hi ha una bruixa dins de l'habitació. Què faríeu vosaltres?
2: Home, pues això.
3: I si correguen, pa què? No.
4: Sí,
2: clar. I li passa...
4: És que nosaltres anirem a Gandia, per tant, no... Claro. Claro.
2: Ja les de Sant Amaro, no, però en contra de les de Sant Amaro, la pel·li se diu Hokun.
8: ¿Su primera vez en Irlanda?
9: Mis padres pasaron aquí su luna de miel. Siempre quisieron volver.
8: ¿Por qué no lo hicieron?
9: No sé si se ha dado cuenta, pero hay gente un poco rara merodeando por aquí.
10: Hay cosas peores que gente rara ahí fuera, Yankee. Un miembro del
2: personal. Hay una bruja en la suite nupcial, Yankee.
4: Ay, señor.
2: Bueno, pues Hokun, ve.
4: La dosis de terror semanal.
2: En una de terror. Y la de Keanu Reeves, ¿cuándo viene?
3: Sí, ahí tenemos a Keanu Reeves. Escolta, Keanu Reeves té 61 anys.
2: Ya, tío.
4: Está ideal, ¿o?
3: Sí, és que està igual que quan feia Speed i tot
2: fa
3: això.
2: Fa una música en la seva banda de categoria, sí, i, sí. I és que és...
3: I és un molt bon tio, diuen, que és un encant de...
2: Bueno, bé. Pues Hokun, ve, per a passar
4: la terror, la dosi de terror semanal.
2: En una de terror. I la de Keanu Reeves, quan viene?
3: Sí, ahí tenim a Keanu Reeves. Escolta, Keanu Reeves té 61 anys.
2: Ja, tio.
4: Està ideal, o?
3: Sí, és que està igual que quan feia Speed i tot això.
2: I fa una música en la seva

0: Està de xocolata, xicona, que això...
1: Sí.
0: Oh, 61.
2: I que està rejuvenit, vull dir que té una cara bé que s'assembla al Keanu Reeves.
1: Té una parella més major que ell, o la tenguda... O sea, que molt bé.
2: Bueno,
1: el Keanu és un bé.
2: El Keanu
1: és... Quina pel·lícula fa?
2: El volem moltíssim, i fa una pel·lícula que no és John Wick, que ja és notícia, perquè últimament sabeu que ell està vivint i s'ha segona o tercera o quarta joventut gràcies a les pel·lícules de John Wick.
1: Sí?
2: Ara estrena una pel·lícula que es diu Movida Celestial. El títol...
1: Se las trae.
2: Això és una traducció, no sé com és l'original, però això és una traducció que ha fet uno així a Espanya que no estava molt encertat.
1: Sí.
2: Keanu Reeves en esta pel·lícula interpreta a un àngel. És un àngel de la guarda, però és un àngel de la guarda desbarato.
1: Chungo.
2: No chungo. Che, d'estos de...
0: Que igual no és el que té més... Sí. No és el més lluït.
2: Pues com quan
0: no està ben acabat.
2: Això, que te pots llogar un cotxe top per anar ahí, o un cotxe d'estos que igual te deixa tirat a mitja camí. Bueno, pues Què passa? Que ell s'encarrega no de preservar la vida de les persones, que són... Això està destinat als àngels de categoria, sinó... que és l'encarregat de protegir la gent dels accidents ocasionats per usar excessivament el mòbil.
0: Té esta especialitat, no?
2: Sí. No,
0: i tu, com no estàs ben acabat...
2: És la seva missió.
1: És
2: la seva missió. Què passa? Que la persona està avorrida. Diu, che, tinc un treball fatal.
0: Que és molt fatal. Bueno, com a àngel, dius, les coses que podia fer jo com a àngel, mira el que m'han encomanat.
2: Correcte. I comença a fixar-se en els problemes emocionals dels seus clients. I se troba a un organitzador de concerts, que l'home només somia amb ser ric, i necessita ser ric, i després se fixa també en un altre tio que és ric, que és un d'estos que està invertit en bolsa, però que és un desgraciat. I diu, mira, a veure el que vaig a fer, vaig a canviar-los les identitats.
0: Ah, este que no té pasta, però que viu, que està feliçet.
2: Correcte, vaig a fer-lo feliç, i a este que no li fa cas ningú, vaig a fer que tinga molts amics. Què passa?
0: Però canvia les personalitats.
2: Sí.
0: O sea,
2: els intercanvia.
0: Vale.
2: Volem fer una bona acció. Què passa? Que li llemen les ales, li diu, tio, t'has passat. T'has passat.
1: No era bona idea.
2: I a vivir con los mortales. Total, que allà se'n va el Keanu Reeves a buscar-se feina sense haver treballat en tota la vida, a cotitzar, que això, clar...
1: Quan eres un àngel celestial no te fa falta.
2: Tota la vida, 61 anys sense cotitzar...
1: Claro.
2: La criatura...
0: Ja pot correr que pensió no cobrarà, no?
2: Comença a fumar... i evidentment qui són els seus millors col·legues? El agent de bolsa i el rico de pacotilla. Bueno,
0: maravilla.
2: Esa és la història de la Movida Celestial.
0: Pues, sí. Excepte el títol, que Movida Celestial va ser una castanya.
2: Però té gràcia la història, no?
0: Té certa gràcia, vale. Sí.
3: Te cuento un secreto. Soy un ángel. ¿Ves las alas? He cambiado la vida de Arch.
4: No se puede dormir aquí.
3: Por la vida de Jeff.
5: Devuélvemela o este angelito te mandará al infierno para siempre. ¡Reviéntalo!
3: Ese no es mi departamento.
6: ¿Por qué lo has hecho?
3: Quería mostrarle que la riqueza no resolvería todos sus problemas.
6: ¿Y? Mírate ahora.
3: Parece que ha resuelto muchos de sus problemas.
0: Bueno, deixa un recadet també un poc anticapitalista, també, que està guai. Pues bueno, pues molt bé, anirem a veure el Keanu Reeves. I la peli de producció nacional de la setmana té una pinta molt molona, eh?
2: Sí, Un hijo, pel·lícula basada en la novel·la de Alejandro Palomas, dirigida i escrita per Nacho Lacasa, i amb dos actors que a mi crec que no havien mai coincidit, actor i actriu, i m'agrada la química que poden tindre en pantalla. No és una pel·lícula romàntica, és un drama, però són Hugo Silva i Macarena García.
0: Me encanta Macarena García.
2: Macarena, que és meravellosa. I Hugo Silva, que està agafant una...
0: Jo me lo creo menos. Hugo Silva...
2: Però està fent pel·lícules més
1: arriscades. Està
2: fent
1: pel·lícules
2: més arriscades. Està fent papers més dramàtics.
0: Una sèrie que no sé d'on quina pantalla se posava sobre la corrupció en Marbella i tal.
2: Sí.
0: I ell fa d'advocat i tal. I bueno, no sé. Però me costa una mica. Però així està bé?
2: Així està bé, així
0: vale,
2: està bé. Tot i que la protagonista, realment, la que té més paper és Macarena, però el protagonista és un xiquet que li diuen, a veure que el tinc per així,
1: Ian Cortegoso,
2: un xiquet de 8 anys, que és el protagonista d'esta pel·lícula. Per què? Perquè dona vida a Guille, que és un xiquet que un dia li pregunten, bueno, tu què quieres ser el major? I diu Mary Poppins.
1: Uh-huh.
2: I clar, el professor es queda...
0: Que havia vist la peli, la criatura i això.
2: Sí, i vol ser Mary Poppins, un xiquet que creu en la màgia i a més és un xiquet que s'expressa molt dibuixant. sos pares

0: Acaben de separar. Ell té una relació conflictiva amb son pare. La mare és hostessa de vol i té que estar el xiquet a la força pràcticament sempre amb son pare. I la psicòloga del col·legi, que és Macarena, vol investigar i vol descobrir què n'hi ha darrere d'aixos dibuixos i deixen... Bueno,
1: deixa voler ser Mary
0: Poppins, no? En la qual està somiant el xiquet de que vol ser
2: Mary Poppins. I els dibuixos s'amaguen, pot ser algo.
0: Sí, claro.
2: Ah, vale.
0: Però no te vaig a dir què.
2: Bueno.
1: Si voleu saber, no aneu al cine a veure un hijo.
2: A veure, vinga.
1: Veig a veure de què va un hijo.
3: Sientas y me cuentas todo lo que sepa.
4: Desde el principio, hará como un par de meses, hice la típica pregunta de...
5: ¿Qué quieres ser de mayor?
6: Yo quiero ser Beyoncé, pero en rubia.
7: Presidente del mundo.
8: Mbappé.
9: A mí me gustaría ser Mary Poppins.
4: Guillermo Antunes, nuevo en el centro. Cambio de hogar. Padre separado.
10: Mamá va a estar fuera algún tiempo.
11: Yo soy María, encantada. Tenía muchas ganas de conocerte.
4: Guille es un niño especial. Me gustaría que me ayudara a descifrar algunas cosas sobre su hijo.
12: Descifrar.
13: ¿Y este? ¿Es tu padre? ¿Con quién habla?
14: Es que es un secreto.
4: I Mary Poppins, per què?
2: Mola, mola. Bueno. Perquè aquest secret... bueno, pues ja...
1: A veure, mos du. A veure, mos du.
2: Perfecte, molt bé, molt bé. Sí, bueno, i en què rematem?
0: Rematem amb una altra estrena, Ximo, que és El beso de la mujer araña. Bueno, tot el món coneix esta obra de Manuel Puig per, evidentment, per la seua referència literària, una novel·la clau d'este autor argentí, i també pel musical, perquè l'any 93 va ser portada a les taules com a musical, amb un èxit increïble. Bueno, ara torna El beso de la mujer araña, que ja tenia una versió dels 80 amb Sonia Braga i William Hart, i Raúl Julià torna a les pantalles, però en format musical. I a més ho fa contant aquesta història, no? Un pres polític i un activista gay que es coneixen en la presó i, bueno, comencen a... Uno li conta a l'altre la història d'una dona. No vaig a contar molt més. Una pel·lícula molt intensa, una pel·lícula amb un contingut sociopolític molt important i que, així a més, està acompanyada de les cançons originals del muntatge teatral. Qui les interpreta? Pues ni menys ni menys que els seus dos protagonistes, Diego Luna i Jennifer López.
2: Caram,
0: sí, senyor.
2: Estrellones, molt bé.
1: I estrellones latinos.
0: I este senyor de cognom sempre molt curiós, Bill Condon, director de musicals, és que és de veres. És que és el temps... Sí, a més, anem a veure que els Estats Units són els primers que li fan la conya, Ximo. Jo no, no, ja està. Però ha fet carrera, l'home.
2: Pues a fer carrera.
0: Tota la meva admiració. Ja està.
2: I aquesta era l'aportació.
0: M'heu dit... Mira usted, quan m'heu dit que havia d'acabar.
2: Deixem sonar una miqueta la cançoneta, no? Este An Everyday Man. Bueno, un tipo corrent, no? Un tipo de cada dia, no?
0: Sí, un tipo de cada dia, però si eres Diego Luna, pues...
2: Hombre, un poco menos... Eres
0: excepcionalitat.
1: Un poquito de peligri, de lo que sea.
2: I la J-Lo, que sempre
1: és bien, també. Sí, senyor.
2: Pues volvem, Pau, de categoria.
0: De res.
2: Adéu. Ens veiem en el cine.

0: Ell tampoc és un home corrent. Ni ella una dona corrent, ni molt menys. De fet, és el nostre, un dels nostres meteoròlegs de capçalera, Lluís Obiols, per a parlar-nos de l'horatge de cara avui al cap de setmana. Què tal, Obiols?
1: Bé, bé, molt bé, molt bé. Controlant un poquet els ruixats, mira, finalment avui s'han animat i han caigut 23 litres per metre quadrat ja a la Serratella, D7 a la Torre d'en Domènec, a voltant també, o sigui, tota esta zona entre la Plana Alta, bàsicament la Plana Alta i el Baix Maestrat hem tingut, i l'Alt Maestrat hem tingut aixòs ruixats i de nou amb precipitacions i amb temperatures elevades, especialment al sud. Però avui, abans d'entrar en matèria, tenim així a la nostra companya Sol i que ens parlarà d'un tema que és... És un tema que potser fa molts anys que el sentim a parlar del tema, però els conceptes no estan clars del tot, perquè la gent confon el canvi climàtic amb el calentament global i són conceptes diferents.
2: Interessant.
1: És interessant perquè, clar, ja et dic, no és un tema d'última hora, és un tema fa molts anys que estem parlant d'això, però caldria aclarir alguns termes.
0: Em sembla de categoria, no? Sol, sí. Abans.
3: Hola,
0: perquè és de veure que el confonem.
3: Sí, és el que utilitzem indistintament.
0: El genèric, no? Sí. Canvi global o crisi climàtica, que també s'utilitza, no? I calfament global. Bueno, pues, perquè són coses diferents o perquè ho ajuntem, la majoria.
3: Clar, o sigui, la cosa és que els usem indistintament, però signifiquen coses distintes, encara que estan connectats, evidentment. El calfament global és un fet que només es centra en la temperatura. És a dir, en els últims segles, la temperatura global, la temperatura mitjana del planeta, ha augmentat més d'un grau des de la revolució industrial. I, a més, aquest augment s'ha accelerat des de la dècada dels 1970. Aleshores,
2: s'ha accelerat,
3: sí. La temperatura global del planeta ha augmentat, i això és el calfament global. Què ocorre? Que el calfament global ha provocat un canvi climàtic, perquè, clar, si hi ha un canvi en la temperatura, pues, també canviarà el clima. Aleshores, com que el calfament global és un aspecte dins del canvi climàtic, però no ho és tot.
2: O sigui, el calfament global jo entenc que és que l'hem provocat, els éssers humans.
3: Sí, exacte.
2: No és una cosa natural?
3: No.
2: És provocada,
3: exacte,
2: per l'ésser humà.
3: Sí, és conseqüència de l'activitat humana, perquè hem augmentat els gasos d'efecte d'hivernacle en l'atmosfera. I això ha fet que augmenti la temperatura.
0: Aleshores entenem que el canvi climàtic, o sigui, un dels components del canvi climàtic és el calfament global, però dius que no és l'únic. Hi ha més que generen la crisi climàtica en la que estem, no?
3: O sigui, pel calfament global hi ha un canvi climàtic i això es veu en més aspectes, per exemple, en el desgel, en el canvi en la mitjana de precipitacions, en episodis extrems de sequeres o d'inundacions. També hi ha més episodis de calor, o sigui, la calor és més extrema també, més rècords de calor també per l'augment de la temperatura.
2: Ma, això ho vivim nosaltres, realment.
1: Sí, sí,
2: el nostre entorn,
1: sí,
2: clar, se nota directament allò que esteu
1: explicant. De fet, el calfament global podríem dir que és la causa, no? I després ve el canvi climàtic, el canvi en les condicions climàtiques. Sol volia parlar també del concepte entre clima, o sigui, la diferència entre clima i horatge. Clima, clar, quan parlem de canvi climàtic, parlem de les condicions que varien al llarg dels anys i que van establint uns nous climes. Unes noves condicions climàtiques. Abans parlaves del calfament global, és antròpic, està provocat per nosaltres. Canvis climàtics n'hi ha hagut sempre. O sigui, i és evident, el clima va canviant. Per això tenim...
2: Però va canviar d'una manera com més lenta?
1: Depèn. Hi ha voltes al llarg de la història que canvia d'una manera molt radical. D'una manera molt radical hem tingut canvis prou sobtats, amb erupcions volcàniques, amb la diferent... Clar, el sol, per exemple, el sol no sempre ens envia la mateixa energia. Tenim cicles solars. I això també provoca canvis. Si el cicle solar, si per exemple, a mi m'agrada contar que nosaltres el entre el segle XVII o XVI i XVIII vam tindre com un període de temperatures més baixes del normal, i dintre d'este període hi ha uns anys en què es va assolir temperatures molt baixes, i no se sap del cert del per què va ser, i alguns diuen que el sol pràcticament, evidentment, no es va apagar, però ens va enviar molt poca energia. Clar, canvis sempre n'hi ha hagut. El que passa és que este calfament sí que està accelerat provocat.
2: I se sap com està provocat.
1: Clar. I se sap, i això comporta... Per tant, calfament seria una part, canvi climàtic és un concepte més general, és un concepte més global.
0: Uh-huh. I sol, per tant, el que apuntava Lluís, una cosa és clima i una altra oratge, a veure, de manera ràpida i sí. Senzilla.
3: Sí, l'oratge són les condicions que tu mesures en una zona i en un temps determinat. O sigui, plourà, el vent, si farà sol, si hi haurà núvols... I el clima és el registre de totes aquestes condicions en un lloc també i en una sèrie d'un període de temps més llarg. De normal, per a definir un clima, s'usen unes sèries temporals de 30 anys. Les tres dècades anteriors.
0: Tindríem el Mediterrani o el tropical, etcètera.
3: Exacte. Sí. O sigui, el temps és demà, plourà. Vale. I el clima és, pues, en el Mediterrani, els estius són secs, per exemple. Vale.
1: Sí. I l'Organització Meteorològica Mundial estableix estos períodes d'un mínim de 30 anys per a definir un clima. O sigui, com a mínim hem de tindre 30 anys de dades per a definir el clima, per a saber com és el clima d'una zona. I cada 30 anys es va actualitzant, perquè, per exemple, nosaltres així, a tota la península Ibèrica, si mirem la classificació climàtica, és difícil, sembla que no, però és difícil classificar els climes, perquè hem de classificar els climes de tot el planeta. I, per exemple, una cosa que per a nosaltres és molta calor, o sigui, pensa que, per exemple, 20 graus, com... s'han d'introduir en tot el planeta, però
2: en
1: nosaltres 20 graus és, o 30 graus, però nosaltres clar. Ja és calor, però pel tròpic no és calor. A grans trets, és difícil classificar el clima. I, per exemple, si veiem les condicions climàtiques o les classificacions, millor dit, climàtiques dels últims temps a la península, veiem, per exemple, que el clima àrid, el que defineix el clima àrid, va augmentant.
2: Saps,
1: nosaltres diríem, per exemple, que tothom pensa que Alacant té un clima mediterrani, però segons quines classificacions és un clima àrid. No es pot qualificar de mediterrani.
2: I a més, hem de tenir en compte que pot canviar en períodes de 30 anys, se pot donar canvis.
1: Clar.
2: Estem vivint tots aquests condicionaments, tots aquests escalfaments i tal, i aquesta medició durant 30 anys pot ser que en una zona se note més...
1: Clar. Home, clar, també hi ha les diferències regionals, evidentment. No sé, canvi climàtic, calfament, dos termes, evidentment, molt relacionats.
2: Són dos termes que utilitzen molt, i estan molt bé.
1: Molt relacionats, però que no signifiquen el mateix. El canvi climàtic és més global, el calfament és purament l'augment de la temperatura. I l'augment de la temperatura que demà...
0: Que demà el tindrem cap avall.
1: No és una tara.
2: Que demà baixa. Demà plou, no? Sí. O no
1: demà baixa. Ui, de nou, abans és que m'heu enganxat així un poquet entrant a correcuita i parlàvem d'aixes tronades que afecten bàsicament la plana baixa, zones... No, la plana alta i l'Alt Maestrat, amb màximes que avui han tornat a arribar als 29 graus, per exemple, a Albatera, 29 a Alzira, 29 a Burjassot. Demà baixen molt les temperatures i, a més, tindrem ruixats i tronades que avançaran del nord cap al sud. Les més fortes, on cauran, perquè no plourà tot arreu. Més o menys des de la Safor cap a la costa d'Alacant, i podrien ser fortes. I després entrarà una massa d'aire fred que ens donarà un descens a la temperatura important.
2: Bé, Sarero.
0: Això pel que fa a l'oratge, que no al clima, de demà. Gràcies, Sobiols.
2: Gràcies, Sol. Gràcies. És l'empeny a futbol, eh?
0: El València juga contra el Sevilla. A veure si arriba a Europa. Demà més.
4: Són les 6.
5: A punt. Notícies.
4: El festival Big Sound, previst per al 26 i 27 de juny, trasllada la seva 6a edició al Parc Central de Torrent. manté, per cert, íntegrament el cartell anunciat després de la sentència, recordem, sobre la normativa acústica que afecta actualment la celebració de grans cites musicals a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. Rubén Dempere, última hora.
6: El Big Sound aposta pel Parc Central de Torrent com a nova ubicació. Segons Miguel Torres, el cofundador del festival i amb qui acabem de parlar fa uns minuts, és la millor decisió després de la impossibilitat de celebrar l'event a València.
7: No es la decisión que queríamos, ¿no? Obviamente nosotros nacemos en Ciudad de las Ciencias hace pues 7 años, en 2019, pero como sabéis, pues derivado de la sentencia judicial, toca mudarse y la decisión es Torrent.
6: Les 23.000 persones per dia que han omplit el Big Sound en altres edicions feien necessari un espai amb gran capacitat i Torrent ofereix tot el que necessitava el festival.
7: És el segundo municipio más grande de València, és el que mejor comunicado está, el que más metros cuadrados tiene, el que más fácil nos lo ha puesto, entonces salimos ganando porque ampliamos metros, escenarios, artistas, se mantiene el cartel, entonces bueno, pues tenemos como muchos beneficios para poder hacer este cambio.
4: Més coses. La reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats ha acabat avui sense acord, però amb el compromís de tornar a seure dilluns que ve per tal d'intentar arribar a una entesa que desconvoque la vaga indefinida que va començar fa 4 dies. Alejandro Molés.
8: La trobada d'avui entre les dues parts ha tingut lloc a la Conselleria d'Educació, mentre que a l'exterior centenars de professors i professores rebien amb indignació i al crit de vergonya i consellera dimissió el fet que l'increment salarial no fora tractat per l'administració. Este és el moment.
9: La Conselleria ha presentat el seu document de preacord i la recuperació del poder adquisitiu que era fora.
8: Un tema que tot indica que sí que serà abordat en la trobada del dilluns. Així, almenys, ho ha avançat la mateixa consellera del RAM, Carmen Ortí.
10: Durant el cap de setmana treballarem en aquest document i intentarem que siga el més complet possible. Quan hi ha una negociació, pues, sempre s'està obert a presentar millores en funció de les possibilitats que hi ha.
8: Doncs com en la d'avui no hi ha hagut acord i en espera del resultat de la trobada de dilluns, les mobilitzacions programades per part dels sindicats continuen endavant. Destacar la manifestació unitària programada per a demà al migdia a la Ciutat de València i us espera la participació de milers i milers de docents de tota la comunitat valenciana. Per cert que més de 1.200 persones que integren equips directius de centres educatius s'han adherit al manifest de suport a l'educació pública i no descarten la dimissió en bloc per tal de pressionar la Conselleria d'Educació perquè negocie les millores que reclamen els sindicats en la xarxa educativa pública.
4: I també demà al matí la Ciutat de València acollirà una altra manifestació, la dels taxistes. Serà entre les 9:30 i les 11:30.
8: Un col·lectiu que torna a eixir al carrer per tal de defendre, segons diuen, un servici públic davant dels vehicles de transport amb conductor.
4: I en successos a la Plana Baixa, un home ha mort a primeres hores de la vesprada en quedar-se atrapat davall d'una màquina que ha volcat i s'ha precipitat amb ell per un terraplè. Ha passat en un camí forestal ubicat al terme de Suera, per la zona del Castell. I un any i mig després de la dana, en la qual es van fer malbé més de 100.000 vehicles i molts concessionaris arrasats, el sector de l'automoció assegura que ja s'han recuperat a la Comunitat Valenciana.
8: Així ho demostren les xifres de vendes que ja s'han equiparat a les de la resta de concessionaris de l'estat espanyol, amb un creixement del 8%, i per tant, la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, veu el futur amb bones perspectives.
11: Creo que vamos a cerrar este año con más de 109.000 unidades en la comunidad y eso nos posiciona como una tierra dinámica.
8: Continuem parlant del sector de l'automoció, concretament de la Ford del Musafes i de la reunió que avui han mantingut la direcció i els sindicats, i este ha sigut el resultat de la veu del president del comitè d'empresa, Carlos Faubel.
12: Bueno, lo que nos ha comunicado la dirección de la empresa es que va a abrir un periodo de negociación, que quiere renovar el acuerdo por la electrificación, que va a cumplir dentro de poco, en este año ya su quinto año, y desde aquí queremos contribuir a esa tranquilidad de que van a haber noticias, de que van a haber noticias positivas y de que estamos en la buena línea.
4: I de les bones perspectives en la Ford per part del president del comitè d'empresa a el repàs de la situació de l'antivirus a Espanya, on continuem amb un únic positiu que es manté estable amb alguns símptomes respiratoris. Xavier García del Valle.
13: Sí, és un dels internats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on els altres 13 confinats continuen asimptomàtics. Entre ells, ja saben, la valenciana Intana Forcén, a qui avui hem pogut veure i sentir en xarxes socials.
14: Estoy aquí reportando en directo desde el Gómez Ulla, que me han traído un regalito.
13: El regalet que comenta és una caixa amb xocolata, llibres i cremes que li ha fet arribar la seva família per a fer més suportable l'aïllament. Si ella o la resta d'internats arriben a diumenge sense símptomes, els faran una altra PCR i si resulta negativa el confinament podria relaxar-se i fins i tot podrien rebre visites sempre amb mesures de protecció. A França, mentrestant, continua en estat crític la malalta ingressada a París. Per cert que les autoritats franceses ja permeten desembarcar als passatgers del creuer confinat a Bordeus que no presenten símptomes. Recordem que allí el virus és de gastroenteritis i en principi en el creuer no viatgen espanyols.
4: I en els esports, els jugadors del València ja estan a Mestalla, on a les 7 s'enfrontaran al Rayo Vallecano. Si aconsegueixen la victòria, a falta de 2 jornades per acabar la Lliga, els de Corberan poden donar per assegurada la permanència, fins i tot mirar cap als Jocs Europeus. Molt pendents del final de la jornada, sobretot del Girona-Reial Societat, també estarem. Ho estan especialment el Llevant i l'Elx, ja saben, els equips valencians que lluiten per la salvació. Ho contaran tot els companys del Punt a Punt, que ja comença per a guanyar, per a gaudir amb intensitat de la jornada ací, en la nostra sintonia. Així està el món a estes hores. Així en su compte, a Punt Ràdio.
15: Som a Punt.
16: Sostenibilitat ve del llatí sostenere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten, treballen o donen treball. Els que fan comunitat. I els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
17: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
18: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
19: Hola, què tal? Molt bona vesprada. Són les 6 i 8 minuts i així comença una nova edició del Punt a Punt en Apunt Ràdio.
20: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
19: Jornada 36 de Lliga en primera divisió, resten 3 a Mesta per a la fi del campionat i tot està en joc. Europa League, Conference League i per suposat la permanència crema la zona que hem batejat com la Tanatori League, on 3 dels 4 equips valencians de primera volen pegar a fugir de la crema. Llevant i ells ja han jugat i avui juga el València, ho fa a Mestalla decidit a sumar de 3, fer 43 punts per a fregar la salvació a falta de 12 jornades. A més, a les 9, València Bàsquet Femení busca la primera victòria per opinar el primer colp en el primer capítol de la final de la Lliga Femenina Endesa. El primer en jugar serà el València. Obrim ja el partit de Mestalla per a repassar les formacions del València Club de Futbol i del Rayo Vallecano. Els 11 ja els té Luis Urrutia. Hola, Luis, bona vesprada.
3: Hola, què tal? Salva, salutacions i molt bona vesprada. Si estem en la cabina 14 del camp de Mestalla, preparats per a viure este partit que en principi hauria de ser tranquil. Una volta guanyat l'encontre de Sant Mamés i abastats els 42 punts, però com que s'ha convertit en diabòlica la zona baixa de la taula, 42 punts no garanteix la permanència. És més, estic per assegurar que algun equip amb 42 punts va baixar a la segona divisió. Així que molt important l'encontre d'avui davant del Rayo Vallecano en un dia en el que sorprenentment, molt sorprenentment, Carlos Corberán decideix repetir l'alineació que va guanyar en Bilbao. Ho dic perquè esta és jornada intersemanal, és per tant setmana de 3 partits i el normal, qualsevol entrenador normal faria rotacions i donaria entrada a la resta, sobretot aquells jugadors que t'han donat la victòria en l'últim partit, però no, juguen els mateixos, és a dir, Dimitrievski és el porter, defensa per a Renzo Sarabia, Tàrrega, Xomert i Gallà, al mig del camp doble pivot per a Guido i Pepelu, banda dreta per a Rioja, esquerra per a Diego López, mitja punta Javi Guerra, el davanter és Hugo Duro. Això suposa que el València, avui a casa davant del Rayo, va jugar igual que fora de casa davant de l'Atlètic Club de Bilbao. Enfront el Rayo Vallecano, de qui serà el proper tècnic del Villarreal, d'Íñigo Pérez, que fa 5 canvis respecte de l'alineació que va empatar davant del Girona en Vallecas passat dilluns. Deixa la banqueta Ratiu, Patecís, tampoc juga Camello ni De Frutos. Així que la formació en el dia d'avui per a l'equip de Vallecas, formada per Álvaro Batalla en la porteria, defensa per a Balliu, Lejeune, Mendy i Xavarria, doble pivot per a Valentín i Gumbau, mitges puntes per a Fran Pérez, que torna a Mestalla, el Pacha Espino i Pedro Díaz, davanter és Randy Enteca. Si l'altre dia parlàvem de la grandíssima notícia que era que li jurarà Ortiz Arias al València, avui estem en el costat oposat. Jula Quintero González, amb Quintero Salva, mai no ha guanyat el València en la Lliga.
19: Pues són les coses respecte al 11 de Corberán a les formacions, tant en el València com en el Rayo Vallecano, l'arbitratge, però busquen també l'ambient del carrer i la temperatura de la grada, que és cosa de Carlos Urrutia. Hola, Carlos, bona vesprada.
21: Salva, què tal? Molt bona vesprada. La veritat és que l'ambient és espectacular, però en tots els vessants. El primer, en el que fa referència a l'afició. Més de 2 hores abans del partit, ja estàvem Luis i jo així al Mestalla, i ja n'hi havia un fum de gent. Però és que ara hi ha moltíssima gent en les rodalies, i la veritat és que, bueno, jo me fas 2 preguntes. Una, tota esta gent no té que treballar. O l'altra, que no teniu que estudiar, que estem en finals. Bueno, pues sembla que no, que estan disfrutant, que avui es plenarà com sempre Mestalla, però més tard que mai, perquè avui el dia convida a fer-se el cafenet o el refresco, la cerveseta, abans de es començar el partit, perquè ja veurem al final si l'afició del València ix amb un somriure d'incredulitat, si el València guanya, d'incredulitat, perquè el roïn que ha sigut per el València en guany, i que si guanyen estaran molt a prou d'Europa, o amb el cul apretat, perquè com diu Luis, pot ser que en 42 punts n'hi hagi equips que puguen descendre a segona divisió. El oratge és espectacular. Avui no vas a dir que fa molt de fred, però Luis sempre té calor. No, jo crec que d'ací a una hora, més o menys, baixarà de colp i rebent de 10 graus la temperatura, però ara mateix és d'estiu, fa una torraera, fa una basca espectacular, perquè en tot el món, en manega curta o en tirant-se, el dispositiu policial avui més relaxat, perquè no n'hi havia res així especial per a l'arribada del bus del València, tampoc del Rayo Vallecano. El del València, com sempre, l'acompanyava la banda de música, que avui és la de Sollana, però ja te dic que Mestalla, Lluís, una volta més, les seues millors gales per a este penúltim partit de la temporada, així al Temple, així al Coliseum de l'Avinguda de Suècia.
19: M'interessa, Carlos, que me contes una iniciativa molt original que ha posat en marxa el grup en el partit d'avui, Tots de Blanca Mestalla, que ja la va posar en marxa el Sevilla, per a saber si la gent que està oreja en la graderia pues, va de blanc, o va de la senyera, va de taronxa, o si ha passat realment d'esta iniciativa que naix de les xarxes socials del club.
21: El percentatge és de 95-5, 95% de la gent va avui de blanc, però sempre n'hi ha algú que va de taronja o que va de la senyera. El que no sé és l'aspecte que tindrà la graderia. El València jugarà avui totalment de blanc, però s'ha més aventat Lluís i jo quan pujàvem a la cabina de Punt Ràdio al Camp de Mestalla que les banderoles que n'hi ha ficades al costat de les cadires, que per cert n'hi ha una cada dos cadires, suposo que serà
19: una cada
21: per
19: dos?
21: A estalviar.
1: Sí,
21: per una cada dos.
1: Per a tots no n'hi ha.
21: Però és que són taronja.
1: Una de cada dos.
19: Són taronja?
21: Estic dient la veritat o no? Son...
1: Sí, el dia de Tots de Blanc posen les banderoles taronja. Són uns fenòmens.
19: És a dir, Tots de Blanc i les banderoles són taronja.
1: Són taronja. I a més no hi ha una per cadira.
19: És coherent, doncs.
1: És més, t'he dit una de cada dos i jo crec que hi ha una de cada deu, eh?
21: Sí, perquè en gol sud, en els llocs sí. Darrere de les porteries més alts, sí.
19: No hi ha.
21: Ahí es veu que no paga, no, ahí no hi ha.
1: No, la part més alta del camp, ahí no, és que està molt alt.
19: Està bé la cosa. Iniciativa Tots de Blanca Mestalla, jo pose banderes, són de color
1: taronja. Claro
19: que sí. Perfecte, Carlos, ara me contes també com marxa la jornada de la Copa Falcon Bridge de tenis, val?
21: Molt bé, quan vulguis.
19: I ara saludarem de seguida també els nostres comentaristes, Fernando Gómez, Juanjo Rodri i Charlie Egea. Els saludem de seguida, perquè abans hem de presentar el nostre equip per a la jornada d'avui.

0: estos últimos minutos de siempre,
1: sí,
0: de cada
1: siempre,
0: parte.
1: Siempre, siempre.
2: Va a buscar el córner el Valencia. La pelota de Javi, pero la cabotaba que no aplega. Y el rebuche es de la rereguarda del Rayo. La tinguda César, ahí en el primer pal. Hasta tapón de agafar. Y se va a Belcap, el central del Valencia. 44 y mis de la primera mitad. Empata aún en Mestalla. El balón que lluita José Gallá. Y que guaña José Gallá. Pero a forzar el servicio de banda. Magnífica la actitud del lateral esquerre del Valencia, de la rata penada de este equipo. Traorá desde el canto, no, desde banda.
3: Tres minutos de banda. Tres.
2: ¿Cuán? Tres.
3: Tres, tres.
1: Sí.
2: A la gradería Mestalla li sembla poc.
1: Poco, bueno, la lesión, el penalti.
2: Pero
1: bueno,
2: el que ha perdut el Rayo en cada servicio de meta.
0: No, pero eso no se contabiliza.
2: Ay, Quintero, ay, Quintero.
1: Quintero y Quiroga.
2: Ay, Quintero. Es que cada volta que un jugador estira a terra, xiula,
0: Es que es colpa amb el cap y ahí té l'obligació de parar,
3: El protocol.
0: El protocol. Sí, sí, no, es en el cap. Es en el cap.
2: Vols parar, para, pero no xiules falta.
1: Ah, bueno.
4: Sí, no pitas falta, lo que pasa es que ahí la pelota es para el portero.
1: Sí.
4: Se saca bote para el portero.
1: Sí, ah,
0: es cap contra cap. Sí.
4: Por eso, porque da igual pitar o no pitar, no es falta, lógicamente.
0: Pero
4: se detiene el juego porque ha sido cabeza contra cabeza, sí, sí. Pero la pelota es para el portero.
0: Bé, pues,
4: igualmente.
0: S'afegirà algun minut més, supose. Estem ja en temps de descompte en l'estadi de Mestalla. Empat a un, lo que vol dir que el Rayo suma 44 punts, 43 el València.
2: El balón cap a la frontal de l'àrea. Allà va Pedro Díaz, quin gran retalla, llançament para Dimitrievski. Quin amago amb la dreta per acomodar el balón cap al peu esquerre i buscar el xut des de la frontal de l'àrea. El llançament ras.
0: Sí, sí.
4: Ha hecho bien. En vez de entrar en el área, se ha esperado fuera y su compañero lo ha visto bien.
1: Ellos han tenido sensación más de peligro que el Valencia, mucha más. Es que llega muy fácil además al borde. Muy fácil.
2: Ataca molt més el Rayo.
4: Concede demasiado, el Valencia. Llega fácil el Rayo, sí, sí. Llega fácil. Con peligro.
2: El balón para el Valencia. La té Erai Schomert. En minuto y 15 segundos estaremos en el descans. Fins ara València, un Rayo Vallecano, un li ho conta el punt a punt de punt ràdio. La pèrdua de pilota d'Unai Núñez. Espera que la jugui el Rayo, pilotada llarga buscant Fran Pérez, però està atentíssim Stole per agafar el baló i posa a córrer a José Gallà, que està molt sol per l'esquerra. Apareix Gumbau, una jugada defensiva, toca en curt per al Guajín, l'autor del gol del València. La pilota per a Pepelu. Pepelu de nou cap a l'esquerra. Diego López que va a encarar. Diego López que Espensa que fa, busca la trena amb Gallà, pilota molt exigida i la recuperarà en defensa el Rayo Vallecano. Gran acció defensiva d'Òscar Valentín. El baló espera Gumbau, l'ex de l'Elx. Ho fa per l'esquerra, toca arrere per a Lejeune, l'autor del gol del Rayo Vallecano. L'enviament de Lejeune per a que la guanya Tàrrega i en l'aire el baló cap al cercle central. Mans claríssimes Mans. Del Pacha Espino. En la que serà última acció d'esta primera meitat. El València o trau ràpid o s'acaba. Trau ràpid.
4: Que poquito de Pacha también,
1: Muy poco.
0: Ha generat el penal ell, però
1: Iba a tirarlo además.
0: Sí?
1: Quería tirarlo él, se lo ha quitado. Sí.
0: A mí me sorprèn lo de Ramírez.
2: Final.
1: Sí, exactament.
2: Final de la primera meitat en Mestalla. En el Bill Legend, en el 41, Diego López. 1-1, Carlos.
3: Sí, se me ha jugado caminant, perquè estan molt cansats.
0: L'agrada ni xiula ni diu res, no, Carlos?
3: No. L'agrada no meter ganes de estirar les cames.
4: Contenta i esperant la segona part.
3: Passes a mitja part, però no. És que s'han vingut amunt amb la reacció del València i l'empat, lògicament, perquè qualsevol cosa l'agraïm moltíssim, l'afició del València. Bastant ja, a poc, tots els protagonistes, tots els jugadors, ja el túnel de vestidors de Mestalla, el que es dia, podria ser que Ugrinić isquera en la segona meitat perquè ha estat calfant de manera intensa els últims 10 minuts.
1: Es que yo creo que hace falta.
2: Son las noticias que te motiven.
1: Sí, no, es que hace falta un poquito de fútbol. Yo no pido mucho, un poquito de fútbol. Vamos a ver si. Y yo también sacaría a Ramazzani.
0: Bueno, pues descansa Mestalla. En el momento estigue San Juanjo Rodríguez. Carlos, pues me deman ese pas. Mentre tant, Charlie, Fernando, la vostra sensació del que heu vist en estos primers 45 minuts.
1: Pues un Valencia que no ha dominado el partido, que ha tenido la fortuna del penalti errado por el Rayo. Luego marca el Rayo en una jugada balón parado por una falta de marca tremenda. El equipo intenta reaccionar. Tiene el segundo gol el Rayo y el Valencia marca en una jugada que yo soy Íñigo Pérez y fusilo a mis jugadores que en un saque de banda te hagan un gol. Pues un Valencia que por momentos ha aparecido en el partido, pero que le falta consistencia, le falta fútbol, le falta pegada, le falta llegada, porque otra vez más en el primer disparo de verdad portería ha marcado el Valencia, porque lo demás ha sido un disparo flojísimo de Javi Guerra, que ha cogido en el suelo el portero, y lo otro ha sido un balón que ha salido fuera. Por tanto, entre los tres palos hemos tirado dos veces, una que la paramos Fernando y yo, y otra que ha sido gol, porcentaje altísimo. Yo espero más de este equipo. El Rayo ha jugado su partido, creo que el gol le ha hecho mucho daño y que al final el Valencia podía hacer el segundo si hubiera estado un poquito más acertado, pero bueno, creo que lo mejor de todo es el resultado, Salva.
0: Fernando.
4: Sí, sí. A ver, yo creo que el partido ha estado equilibrado, pero quizá no tanto. A lo mejor sí por sensaciones, pero parecía que el Rayo lo tenía más controlado. Se jugaba un poco más a lo que quería el Rayo porque no tenía ningún problema para no conceder oportunidades de gol. Y sin embargo llegaba al área valencianista con cierto peligro. Ha tenido la primera oportunidad de Dimitrescu a cortar el pase cuando iba a rematar Pedro Díaz solo. Ha llegado el penalti, se ha fallado, ha venido el gol. Después la oportunidad de Enteca para el segundo, que yo creo que estaba fuera de juego, pero había que ver si estaba o no en fuera de juego. Es decir, cuando llegaba al área valencianista estaba creando más peligro del que debería crear. Hablábamos de que el resultado corto, y mientras no hiciese el segundo gol, el Valencia podía estar en partido. Pero es verdad que al Valencia le ha costado atacar y le ha costado defender. Poca participación de los medios centros, poca participación de los jugadores de banda. Solo las arrancadas de Javi y las cosas que ha hecho en ataque ha sido lo que le ha dado al Valencia cierta presencia ofensiva. Ha venido el pase del gol, anteriormente el disparo que se ha ido al borde del palo en una arrancada desde el centro del campo. Es decir, cosas esporádicas y que al final te hacen empatar un partido en el que seguramente por lo que más contento estás es por el resultado que campea en el marcador en este descanso, empate a uno. Pero yo creo que el Valencia tiene que centrarse mucho más en tener la pelota de manera mayoritaria, o tenerla más, tenerla mejor, crear algo más de peligro y sobre todo no conceder tanto, porque el Rayo me parece que está llegando con demasiado peligro.
0: Me voy a escuchar la opinión de Charlie Egea, de Fernando Gómez. Busquen también la opinión de Juanjo Rodríguez. Hola, Juanjo.
5: Hola, Manuel Esperando.
0: Ve, lo más positivo es que será Natal. Al descansamos un empate el Valencia. ¿Conforme se había puesto el partido, Juanjo?
5: Sí, exactamente. Jo crec que el Rayo s'ha fet acreedor a obtindre un millor resultat, han controlat molt més el partit. Ha tingut tres o quatre contraatacs, sense comptar lo del penal. I el València, pues lo de sempre, és que el València és unicolor, per dir-ho d'alguna forma. És la trau rendibilitat de jugades esporàdiques, de reons, com he dit, i li va bé perquè obté bons resultats el diumenge passat a Bilbao, bueno, per no recordar altres partits, i avui exactament igual. Jo crec que en el còmput general, per a guanyar el partit, el Rayo està fent més. Tenim cara a la segona meitat, pues, obertes totes les possibilitats de que el València millore, però és que, ho ha dit Fernando, el centre del camp del València està totalment desaparegut, en molt poca participació, sobretot de Guido Rodríguez, que és un jugador que deu de tindre més presència i almenys així no s'ha acostumat, però el València està absolutament carent de xoc. Té que ser Diego López, que fins el moment del gol, la veritat, havia passat totalment desapercebut. O sigui que jo diria que el València en general, en línies generals, té sort, perquè de vegades transforma en gols el no jugar degudament a futbol.
0: Juanjo, la última, tu faries canvis en la segona part, tenint en compte el que acabes de comentar-nos i que el mig del camp, bueno, és Planol i se Pepe Luguido?
5: És que... per xoc, se podia perfectament canviar a Diego López, per exemple, per Ramazzani. Seria un canvi lògic. Però, per altra banda, t'ha marcat un gol. I jo sé que fins al minut 15 o per ahir, el que fan...
0: 60,
5: No van haver canvis. Segurament que algú seria justificat, però el resultat no és roïn del tot, encara que ja hem parlat de lo que significaria guanyar el partit, però no és mal resultat encara l'empat, i jo crec que en aquesta situació l'entrenador del València no va fer cap canvi fins que o no s'adelante de nou el Rayo o que decaiga encara més el xoc del València.
0: Juanjo Rodri, t'escolta a la fi del partit, gràcies.
5: Vale, parlem després, gràcies.
0: Adeu a Juanjo Rodri, queden 2 minuts per arribar a les 8 de la vesprada. Estem en temps de descans a Mestalla, amb l'empat a un entre l'equip de Corberán i el d'Íñigo Pérez. De seguida començarà el segon partit previst per la jornada de 8, Girona Real Societat a les 8, i a les 9 i mitja quedarà el Real Madrid-Real Oviedo. Fem un alto en el camí, una pausa, busquen la informació general de la mà de Gustavo Clemente i el seu contrapunt, i tornem de seguida, així, en la sintonia esportiva del Punt a Punt, en la Punt Ràdio.
6: Hola, Salva, companys del Punt a Punt. Hi ha dies en què una reunió de 4 hores i mitja acaba resumida en una frase. I la frase avui podria ser esta. Del salari ja en parlarem dilluns. Perquè la Conselleria d'Educació i els sindicats s'han tornat a seure's, sí, han tornat a parlar, també, però allò que més crema els claustres valencians, el salari dels docents, ni tan sols ha entrat oficialment a la taula. La consellera Carmen Ortí diu que... no s'ha tractat perquè van ser tots i cadascun dels sindicats els qui van considerar que no era el més urgent. Els sindicats, en canvi, contesten que sense una proposta retributiva escrita no hi ha negociació possible. I entre una versió i l'altra, el professorat continua fent vaga, manifestant-se, i al mig, els alumnes atrapats entre servicis mínims.
7: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia, en Apunt Ràdio. Amb Gustavo Clemente.
6: I en l'oratge estem pendents d'un canvi important que ens portarà un divendres de núvols, tronades i un descens tèrmic acusat. Lluís Obiols, bona vesprada.
8: Bona vesprada. Un descens tèrmic que es notarà al llarg de la jornada serà progressiu, de manera que les mínimes s'assoliran demà a última hora i no de matinada, com sol ser habitual. Dia amb un augment de núvols, a partir de mig matí algunes pluges als ports, al Maestrat i a l'Alcalatén, i a partir de migdia ruixats i tronades localment forts al sud de la província de València, sobretot litoral i prelitoral, i a les comarques d'Alacant. A l'hora demà de vesprada ja s'obriran clarianes pel nord i el mestral s'intensificarà. I a última hora del dia remetran les precipitacions. Com diem, baixen les temperatures entre 5 i 8 graus, un descens tèrmic que es notarà sobretot a l'interior. La majoria de les màximes demà estaran entre els 19 i els 23 graus, més baixes a l'interior de Castelló, on el dia serà fred, i l'extrem sud quedarà al marge de ser descens de la temperatura i encara se superaran els 25 graus. Avui s'ha arribat als 29 graus, per exemple, a Vilallonga, 30 a Crevillent, i hem tingut ruixats de vesprada que han deixat 23 litres per metre quadrat a la Serratella.
6: Gràcies, Lluís. I acaba, com dèiem, sense acord, la primera reunió entre sindicats i Conselleria d'Educació per intentar solucionar una vaga de professorat que ja ha complit el seu quart dia. Les dues parts, com dèiem, s'han compromès a continuar negociant dilluns i, mentrestant, es mantenen les mobilitzacions amb una manifestació unitària convocada per a demà a València. Xavier García del Valle.
9: Sí, sindicats i conselleria han negociat durant més de 4 hores en un ambient enrarit des del primer moment, perquè en les mesures presentades, com has dit, per l'administració no es parlava de salaris. Ho han sabut els concentrats a les portes de la conselleria.
10: La conselleria ha presentat el seu document de preacord i la recuperació del poder adquisitiu que era fora.
9: I ho ha justificat així la consellera Maria del Carmen Ortí.
11: És una qüestió que ja se va tractar en la mesa anterior i va ser un tema que va generar friccions. I, a més, tots i cada un dels sindicats s'han encarregat d'afirmar que no era la qüestió més important, que hi havia unes altres qüestions més importants que se podien anar abordant.
9: Entre aquestes qüestions, la reducció de la burocràcia, que és l'únic avanç que han reconegut els sindicats, o la baixada de ràtios, on la conselleria ofereix un calendari ja previst en la normativa del govern central. En tot cas, les dues parts accepten continuar negociant dilluns. Marc Candela és el coordinador de l'STPB.
12: Estem aconseguint que almenys se senten a escoltar-nos. De forma insuficient encara, però com a mínim ja tenim encarrilada una negociació. Ja veurem com acaba després.
9: Expectatives que també alimenta el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca.
13: Jo crec que tenen que solucionar-se les coses quan tantes, perquè també hi ha molt de pare molt preocupat. Jo també vull que es pense en els estudiants, i especialment, jo dic sempre, en aquells que van examinar-se per a saber com va ser el seu futur, no? Aquells que van accedir a la universitat. Jo crec que tenen que donar-li també molta prioritat a ells. Per tant, a continuar parlant i a buscar solucions.
9: I mentrestant, els sindicats mantenen la mobilització amb una manifestació unitària convocada per a demà a les 12 a València.
6: I el festival Big Sound ja té nova ubicació. El 26 i 27 de juny, la música sonarà al Parc Central de Torrent. Es tracta del primer gran festival que deixa la Ciutat de les Arts i les Ciències de València després de la sentència sobre la normativa acústica. Rubén Dempere.
14: El Big Sound aposta pel Parc Central de Torrent com a nou emplaçament. Ho ha anunciat avui l'Ajuntament de la Ciutat i l'organització del festival. Amparo Folgado, l'alcaldessa de Torrent, destaca que el Big Sound se celebrarà respectant les limitacions de decibels que marca la llei.
15: Se ha trabajado para que los decibelios no sobrepasen las medidas que se señala por ley, para que el aforo y la seguridad sea una prioridad y la limpieza también.
14: El cofundador del Big Sound, Miguel Torres, es felicita per la benentesa amb l'Ajuntament i sobre la normativa acústica precisa que la llei establix supostos d'excepcionalitat que permeten augmentar els decibels.
16: Hay que cumplir con la normativa. La normativa a la que se acoge el Ayuntamiento de Torrente es igual a la que otros grandes municipios de la Comunidad Valenciana que se pueden acoger a la normativa de la excepcionalidad que te permite hacer este tipo de eventos y de forma puntual emitir a unos decibelios que en Valencia ya no se puede.
14: L'organització del Big Sound reconeix que preferirien no canviar d'emplaçament, però que obligats per la sentència sobre normativa acústica que limita els events musicals a la Ciutat de les Arts i les Ciències, Torrent és una gran alternativa.
16: És el segundo municipio más grande de València, és el que mejor comunicado está, el que más metros cuadrados tiene, el que más fácil nos lo ha puesto. Va a haber metro abierto los dos días hasta las 3:30, o sea, una hora y media después de acabar el festival. Lanzaderas desde Ciudad de las Ciencias, autobuses también desde otros municipios y desde el centro de la ciudad, y también 4.000 plazas de parking gratis.
14: Per Amparo Folgado, l'alcaldessa de Torrent, el Big Sound representa una important injecció econòmica en el municipi.
15: El impacto económico de nuestra ciudad va a ser importante, cerca de 20 millones de euros que se quedarán en nuestra ciudad.
14: El canvi de recinte no altera el cartell ni les dades ja anunciades i totes les actuacions confirmades es mantindran íntegrament, entre elles les de David Bisbal, Lola Índigo o Nati Peluso. A més, totes les entrades i abonaments ja adquirits continuaran sent totalment vàlids per a la nova ubicació sense necessitat de realitzar cap tràmit addicional.
6: Fins així l'última hora informativa. Es queden amb els companys del Punt a Punt per a viure la segona part del València Rayo.
7: Contrapunt amb Gustavo Clemente.
17: 100% esport. 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
18: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
19: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
17: Punt a punt.

0: tónica de la temporada, querer pues, estar lo más arriba posible, pero sin encontrar el fútbol que queríamos. Pues es una pena, ¿no? Porque al final el míster nos da muchas soluciones todas las semanas, se le ocurra muchísimo. Nosotros intentamos ayudarle con todo y pues no han salido las cosas como queríamos. Así que bueno, los dos partidos que quedan vamos a luchar por conseguir los tres puntos, conseguir los máximos puntos posibles y acabar lo más arriba en la clasificación posible.
1: Última pregunta.
2: Para el diario AS, ¿tenéis ganas de que se acabe la temporada, Diego? ¿Y empezar de cero a la siguiente?
0: Bueno, al final, pues no te sé decir, la verdad que es una temporada complicada que nos tiene que servir. Quedan dos partidos que no está nada decidido, ni por abajo ni por arriba. Entonces lo que tenemos que pensar ahora es en el partido del domingo, un partido complicado, pero bueno, creo que el equipo si lucha, si se entera como lo hizo el domingo, como lo ha hecho hoy, pues sacar cosas positivas, acabar bien el año y pues que nos sirva.
1: Fins així la compareixença a la zona mixta de Diego López. Salva.
3: Aprofite, Carlos, per a preguntar-te pel resum de la jornada d'avui en el Club de Tenis València i en la Copa Falconbridge.
1: Més que el resum, la constatació de que encara s'està jugant al tenis, al Club de Tenis València. Te vaig a actualitzar perquè en l'últim partit i dels més importants, ara mateix, mira, just ara acaba de concloure, ha guanyat l'Espanyol Asturià criat a València, a l'Acadèmia de Juan Carlos Ferrero a Villena, Pablo Carreño, per 2-1 davant de Sebastián Báez, el jugador argentí, per 7-5, ha perdut el primer set i ha guanyat les dues següents mànegues per 7-5 i 7-5 també. Així les coses, fa un minut de rellotge que ha conclòs la jornada de 700 de final, de 8-10 de final al Club de Tenis València. Demà divendres serà octaus, dissabte semis i el diumenge la final, en un dia en el d'avui en el que cal destacar sobretot dos resultats, Salva: les derrotes de la raqueta més glamurosa del torneig, Matteo Berrettini, que ha caigut davant l'argentí Hugo Carabelli, i la derrota també de Roberto Bautista, que no li ha pogut guanyar, ha perdut en una disputadíssima tercera manega davant del belga Sissou Berx. Així que queden fora del torneig Roberto Bautista, el campió de Benlloc, i Matteo Berrettini. Demà a partir de les 10:30 al Club de Tenis València, la jornada de divendres, que per a mi sempre és la més bonica de tota la setmana, la dels quarts de final.
3: Gràcies, Carlos Urrutia, des de Mestalla, complida informació en futbol i també en tenis. Demà la jornada també l'escoltareu en la sintonia esportiva del Punt a Punt, a Punt Ràdio, de la mà del company Carlos Urrutia. Són les 9:52. Maria, què t'ha semblat a tu la primera part de València Bàsquet?
4: Bueno, pues un partido súper serio donde las chicas están encontrando diferentes puntos calientes, ¿no? En ataque, y eso nos hace un equipo tan difícil de defender. Hemos visto pues esa verticalidad, ese uno contra uno de Leti, ¿no? De juego con el balón. Hemos visto esos triples de Leo Fievic, hemos visto el rebote y todo, ¿no? Lo que hace Elena Buenavida. Y sobre todo, pues cargando nuestro juego interior, que eso nos ha permitido también sacar el balón fuera, ¿no? Ya tanto sea como con bloqueo directo, como con Hilsmar, esas 3-4 acciones tan buenas que ha tenido, ¿no? Bueno, espero que ahora el equipo, en el inicio del tercer cuarto, pues salga igual, con esa hambre y con esas ideas claras. Y bueno, y pues al final del segundo cuarto, pues he visto un Zaragoza, no sé, pausado, bloqueado, mermado y raro, ¿no? Me extraña, ¿no? Bueno, a ver ahora este inicio del tercer cuarto.
3: Gràcies, Maria Pina. 9:53, s'anem a fer un alto en el camí. Li peguem una ullada a la resta de la informació a la general amb Gustavo Clemente i el seu contrapunt.
5: Salutacions, companys. Comencem parlant d'un trist succés ocorregut a Suera, a la Plana Baixa, on un home ha mort a primera hora de la vesprada en quedar-se atrapat davall d'una màquina que ha volcat i s'ha precipitat amb ell per un terraplè. Ha passat en un camí forestal com diem, ubicat al terme de Suera, en concret per la zona del Castell. I entrem en el que ha sigut la crònica del dia d'avui en la vaga del professorat, en un dia marcat per la reunió infructuosa entre la conselleria i els sindicats. En el dia d'avui han acordat tornar a reunir-se dilluns per intentar desbloquejar el conflicte. Avui s'ha viscut el quart dia ja d'aturades. La negociació ha fracassat perquè els sindicats no han trobat avanços en la proposta de l'administració, especialment per la falta d'una proposta salarial. Xavier García del Valle, bona nit.
6: Bona nit, tot queda per tant pendent per a dilluns en una nova trobada on els sindicats reclamen que les retribucions tornen a la negociació. Txelo Valls representa Comissions Obreres del País Valencià.
7: No està la proposta retributiva. Ha caigut aquest document i és condició sine qua non per a que el dilluns estiga en el document la proposta que vulguem fer per a poder-la valorar.
6: Les dues parts mostren a hores d'ara predisposició per a negociar. Des de la Generalitat ho ha fet el president Juan Fran Pérez Llorca.
8: Jo crec que tenen que solucionar-se les coses quan tantes, perquè també hi ha molt de pare molt preocupat. Jo també vull que es pense en els estudiants, i especialment, jo dic sempre, en aquells que van examinar-se per a saber com va ser el seu futur, no? Aquells que van accedir a la universitat. Jo crec que tenen que donar-li també molta prioritat a ells. Per tant, a continuar parlant i a buscar solucions.
6: I mentrestant, els sindicats mantenen la vaga i mobilitzacions com la manifestació unitària que han convocat per a demà divendres a les 12 a València.
5: I també demà al matí la ciutat de València acollirà una altra manifestació, la dels taxistes.
6: Sí, serà entre les 9 i mitja i les 11 i mitja, un col·lectiu que torna a eixir al carrer per tal de defendre, segons diuen, un servici públic davant dels vehicles de transport amb conductor.
5: I la UGI tindrà nou rector. La candidatura encapçalada per Jesús Lansis, l'única que optava a les eleccions al rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló per substituir en el càrrec Eva Alcón, ha rebut en el dia d'avui el 86% del vot ponderat. Per tant, Jesús Lansis serà el nou rector de la Universitat Jaume I de Castelló. I el festival Big Sound se celebrarà finalment al Parc Central de Torrent els dies 26 i 27 de juny. Rubén Dempere.
9: Així és, el Big Sound aposta pel Parc Central de Torrent com a nou emplaçament. Ho ha anunciat avui l'Ajuntament de la ciutat i l'organització del festival. Amparo Folgado, l'alcaldessa de Torrent, destaca que el Big Sound se celebrarà respectant les limitacions de decibels que marca la llei i que tindrà un gran impacte econòmic en el municipi.
10: Se ha trabajado para que los decibelios no sobrepasen las medidas que se señala por ley, para que el aforo y la seguridad sea una prioridad y la limpieza también. El impacto económico de nuestra ciudad va a ser importante, cerca de 20 millones de euros que se quedarán en nuestra ciudad.
9: El cofundador del Big Sound, Miguel Torres, es felicita per la benentesa amb l'Ajuntament i sobre la normativa acústica precisa que la llei establix supostos d'excepcionalitat que permeten augmentar els decibels.
11: Hay que cumplir con la normativa. La normativa a la que se acoge el Ayuntamiento de Torrent es igual a la que otros grandes municipios de la Comunidad Valenciana que se pueden acoger a la normativa de la excepcionalidad que te permite hacer este tipo de eventos y de forma puntual emitir a unos decibelios que en Valencia ya no se puede.
9: L'organització del Big Sound reconeix que preferirien no canviar d'emplaçament, però que obligats per la sentència sobre normativa acústica que limita els events musicals a la ciutat de les Arts i les Ciències, Torrent és una gran alternativa.
11: És el segundo municipio más grande de València, és el que mejor comunicado está, el que más metros cuadrados tiene, el que más fácil nos lo ha puesto. Va a haber metro abierto los dos días hasta las 3:30, o sea, una hora y media después de acabar el festival. Lanzaderas desde Ciudad de las Ciencias, autobuses también desde otros municipios y desde el centro de la ciudad, y también 4.000 plazas de parking gratis.
9: El canvi de recinte no altera el cartell ni les dates ja anunciades i totes les actuacions confirmades es mantindran íntegrament.
12: Contrapunt en A. Ràdio.

0: Krivic, sí, perquè
1: sí,
0: s'encarregui dels llançaments. Mira, ja tinc localitzada l'afició de València Bàsquet, eh? Estan darrere, efectivament, meu. A la dreta nota Leo Fibic.
1: Molt bé, Leo Fibic.
2: Sentenciando. Vamos.
0: El segon de Leo, anota. I ho tornen a parar.
1: Bueno. 15 segons, 70-79, més 9. Per a València Bàsquet, que ja ha guanyat el partit, Maria.
2: Sí, sí, no, és un partido cerrado. Ahora, bueno, no sé, se imagino que sacarán de campo de ataque y prepararán alguna jugada para, pues para maquillar un poco el resultado. Importante buena defensa sin hacer grandes cosas, no un 2 más 1, no un triple, y controlar ese rebote y finalizar con estas sensaciones tan, tan buenas con el juego y la actitud y la estrategia y el plan que ha llevado a cabo Valencia.
1: Tengo una pregunta para las dos, ¿eh? ¿Qué preferís? ¿Este temazo o el Sweet Caroline? Salva.
0: Hombre, este es más recent, ¿no? Bueno. Este es más recent, ¿no?
1: Claro, pero el Sweet Caroline tiene una versión moderna también.
2: Yo me quedo con este.
1: ¿Sí?
2: Sí.
0: Yo también, va, porque es que me recuerda a les bodes ahí cuando entren en les servilletes al aire y demás. Y, sí, sí, es que...
2: ¿Y tú?
1: Yo me quedé en este también, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Yo también, sí.
2: Nos pero podríamos ir a tomar algo juntos, ¿eh? Nos gusta la misma música.
0: Ah, mira, mira, pues es una buena idea, ¿eh?
2: Mira.
0: En Caracas Folgado, si no ni a Quevedo, no partí, ¿eh?
1: No. Yo... Puc anar perfectamente, ¿eh? Vale. Vosaltres y yo, bueno, pues os veis. Claro. Desde la barra.
0: Y tú desde la barra, ¿eh?
1: Sí.
0: O te echan del horizo. Ahí está. Bueno, pues tornen a pistar els jugadors de València Bàsquet, també els de Casademont Saragossa, 70-79, resten 15,7 segons, se us celebra la parròquia taronja que ha vingut cap ací, cap a Saragossa, i que ja es veu un passet més prop del títol. Jo no vaig a dir res, però és un passet més prop.
1: Sí.
0: Van Colé, val per a Saragossa, Merri Gempe de 3, triple... I ara la pressió altíssima novament, tenen que fer falta, li fan la falta en la Buena Vida. 73-79, 8,8, i els tirs lliures seran a Buena Vida.
1: Allargant-se el partit amb tanta falta, temps mort, és habitual, no, en l'últim quart. Mm-hmm. 73-79, resten 8 segons. Per a què concloca el partit? Anirem, recordem, fins les 11, moment on enllaçarem amb el 90 minuts. I vos recordem que diumenge el partit és a les 11, que és un horari que jo no entenc. Per cert, Cistella Salva de Buena Vida, la primera.
0: Sí, anota la primera.
1: Diumenge vos oferirem 70. El partit, que comença a les 11, el partit de tornada des de les 11, Main 5, en esta anota sintonia, la del punt a ràdio. Anota el segon, Elena, Buena Vida.
0: 7 segons, ataca Saragossa, i el tap de Kendra Sherry... per a evitar la cistella de Van Colé. Com li ha clavat la Maquendra Sherry. I serà baló des de la línia de fons per a casa de Montsaragossa.
2: Tapón.
0: 73-81, 3,4. Baló per a Saragossa, que ja té clar que no pot fer res en este encontre. El baló per a que llance des de molt lluny, aigua, i se va acabar. Se acaba el partit en Saragossa. Final d'este primer partit dels play-offs i de la final de la Lliga Femenina Endesa. Acaba l'encontre en el Príncipe Felipe. La victòria espera València Bàsquet, 73-81. Eu celebren les jugadores de València Bàsquet. Saluden també a les jugadores de Casademont Saragossa i també la parròquia valenciana que ha vingut a este Príncipe Felipe. Ho celebra el xiulits ara per part de l'afició de Saragossa i l'alegria immensa, evidentment, perquè està a un partit de tornar a guanyar un títol de Lliga València Bàsquet Femení.
1: Bé, pues m'interessa que me contes. Suposo que ja han abandonat la pista o encara estan ahí? No, seran allà, veritat?
0: No, estan ahí i ara estan agraint.
1: Solament veig a Casademont. Ara veig pues València Bàsquet.
0: Estan agraint a l'afició de València Bàsquet l'esforç, no?, de vindre hasta Saragossa, de recolzar. Ahí està Calia Hitzman fent l'amago de ballar, aplaudint a la grada.
1: Li ha dit que era el tranquil·la, crec, eh?

0: Punt a punt.
1: Som la veu de tots. Som a punt.
0: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a punt. L'esport ben contat. Punt a punt.
2: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
0: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a punt.
1: De dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia,
0: amunt i avall, t'acompanyem. Per a no perdre de vista el que ens connecta com a poble i amb el món. En esta segona temporada, continuem el viatge, amb més històries i més proximitat.
1: Amunt i avall.
0: El magazín que et fa viure el territori.
1: Amb Sergi Olcina.
3: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
4: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
3: No pintem les coses de color de rosa.
4: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
3: I parlem l'idioma de l'esport.
5: Los 11 que salgan a morder como perros.
6: Tornarem al 4-4-2
7: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
8: Al mando.
9: Tu li has donat les claus.
8: Por algun lado saldrá la rata.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
10: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
11: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
1: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
10: En A Punt Ràdio.
12: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
1: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla.
10: A Punt Ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: senyores. Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A. Ràdio, de tu a tu.
1: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
2: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
3: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
2: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A. Ràdio.
4: Descansa la vista.
5: Què és la inspiració per a tu?
6: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
7: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
4: Obri la ment. Eres creient?
8: Depèn de l'estació de l'any.
9: Con les carxofes.
4: Sí. A. Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
10: Què t'ha paregut?
11: Molt bona, molt bona.
10: Ara sí que faràs pega.
2: L'esport que realment t'apassiona.
12: Humo, duro, humo, duro.
13: Aleluya, aleluya, empatolets.
2: Sempre al teu costat, passe el que passe.
0: Noranta minuts en A. Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 2 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a 90 minuts des de Ràdio per a l'Esport en Apunt Ràdio. Amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar textos. X o Twitter, arroba 90 minuts, el 90 en xifra, el número, per a TikTok també 90 minuts ràdio, per... el 90 també en xifra i en número, i sense xifres i números, però també 90 minuts ràdio en paraula, en lletra, per a Instagram. Si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podeu opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: 43 punts són suficients per a salvar-se? I això és la pregunta que avui deixem damunt de la taula. 43 punts són suficients per a salvar-se? Bé, el Barça ha jugat avui contra el Rayo Vallecano i ha tret un punt. Ha tret un punt trist, lamentable, tan pobre com l'equip. Este és un equip despersonalitzat, sense cap ni peus, sense patró de joc, sense un futbol reconeixible, i ja pot donar gràcies que el Rayo ha tirat un penal al travesser i que un mà a mà entre Randy Enteca i el porter que Carlos Corberán volia fer fora, Dimitrovic, ha acabat amb una bona parada de guardameta. Després, en una tetra de banda en la qual s'ha despistat el Rayo, el València ha empatat. Però més enllà d'això i d'una oportunitat de Javi Guerra amb 0-0 quan s'han obert els centrals del Rayo i ha acabat llançant a molt proper del pal, el València no ha oferit res. Però res és si tu no eres del València, o en este cas del Rayo, és materialment impossible aguantar un partit del València. És insuportable. És el antifútbol. És l'equip que a les teles els ha de fer mal televisar-lo, perquè és impossible que ningú se sente, si no té interès, en voler estos partits. No hi ha res. No n'hi ha res. I jo sé que alguns, per missatges que he llegit, diuen que és que avui no han volgut córrer. Jo no ho veig així, no. Ui, l'equip ha volgut, però no té futbol. L'equip no té futbol. I damunt l'entrenador diu que ha equilibrat el partit quan el que ha fet és sacrificar la banda dreta, posant a un central que no pot pujar la banda i a un extrem canviar de banda. És un autèntic miracle que aquest equip vagi a mantindre's en la primera divisió. Crec que és l'equip que pitjor juga de la primera divisió. Però pitjor que l'Oviedo, eh? Tinc 55 tacos. En 15 dies me cabran el 56, si vol. Porten a Mestalla des que tinc gust de raó. No he vist mai de la vida un equip jugar tan malament com juga este València. Però ni el de Gary Neville. Ni el de Gary Neville jugava tan malament a futbol. Luego traia pitjors resultats. Però jugar a futbol... jugar a futbol... és un desespero constant. Primer vole com el València entrega les primeres parts. Després, com quan vol reaccionar, no reacciona. Com li costa... com és incapaç de donar 5 passades consecutives. Miren, jo ho sé molt. Jo ja sé que així n'hi ha una corrent que apunta als futbolistes, i una part del que ocorre, evidentment, és culpa de futbolistes. Però miren, fonamentalment el que ocorre
és culpa de l'entrenador. Jo no dic ni que no treballe. Miren el que vos, miren el que els estic dient. Jo no dic ni que no treballe. Però que el que treballa A, o no s'adapta a esta plantilla, o B, esta plantilla no el comprèn, o C, esta plantilla no creu en el treball d'aquest entrenador, és una evidència. Jo crec que en 43 te va donar per a salvar-te, perquè la combinació és diabòlica per acabar dins del clot. Però bueno, en futbol, jo sempre recordo que el València se salva en l'última jornada de la 82-83 en una quíntuple combinació. I se salva. És a dir, i si les coses no solen ocórrer fins al dia que ocorren. El primer que hauria de fer el València és intentar treure un punt en la noeta. Però torna a dir, donar-li continuïtat a este projecte, que és una de les preguntes que ha fet Javi Lázaro, que junta Pau Pardo i Miqui després estaran en tertúlia, és jugar a la ruleta russa. I Meriton porta massa anys jugant a la ruleta russa. I saben què passa? Que un dia, en el tambor, en el cargador, fas clic i trobes la bala. I ho explica moltes voltes. És el tipus que s'assoma al precipici i a última hora posa el peu. I ja anem a Xina tres de les últimes quatre jornades. I saben què passa? Que un dia resulta que on poses el peu ha plogut i es vara, o tens de gastar la sabata, i resulta que poses el peu i ja no domines. I vas al clot. Qui vulga creure que això és cosa dels jugadors, que no corren, que no tal, que ho crega. Però jo me la xue en que si esta plantilla la netegen de dalt a baix, cosa que no poden fer, i duen l'any que ve 25 futbolistes nous, cosa que no poden fer, no seria molt diferent del que hem vist en guany. De veres que uno sent desesperació mirant la pobrea del futbol que proposa este València de Corberán. I vull tornar a dir, t'ha salvat la Mare de Déu. Perquè si el Rayo torna a estar, arriba a estar encertat en la primera part, te passa amb un 1-3 al vestidor. I després entrarem en els canvis. Hi ha un fragment de veu de Corberán on ell intenta explicar els canvis. Però o jo no entenc res, o aquestes explicacions tenen la mateixa profunditat que el seu discurs en la plantilla. És a dir, cap ni una. Les 11:10. Grans i menys, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 i 11. Saludo d'ella, Sala Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal, com estem?
0: Molt bé. Bueno, pues la vesprada, tu que has fet algun minutet de ràdio esta vesprada, ha tingut...
1: A mi, Manu, te vaig dir una cosa. Se m'ha fet bola el partit del València. De veres. Mira, se m'ha fet bola el partit del València.
0: És que, és que és impossible.
1: Que me costava. O sea, me costaba fer ràdio, me costava. Correcte. I sort que jo no narrava, perquè al final narrar, i tu has narrat molt, Manolo, narrar un partit com ixe, no, no hi ha ritme, velocitat absurda, és molt difícil.
0: Jo entenc que en el cas de Luis que ha narrat el partit,
1: és impossible. Ah, molt difícil.
0: No te dona, i, però a més, narrar tota la temporada
1: que no.
0: És una tarea de titans.
1: Lo de veres, a veure, jo he fet els partits del València sempre que ha jugat entre setmana, perquè cada setmana el punt a punt el presenta Polit. Però jo, Manolo, no he vist un partit tan ruïn com este. Igual és perquè avui, no sé, a mi se m'ha fet bola per qualsevol motiu que desconec, però jo no he vist un partit tan ruïn com este, Manolo. Crec que en tota la temporada este partit m'ha paregut horrorós. Horrorós. Espantós.
0: Més que horrorós, terrible.
1: No, tenint en compte, a més, lo que te jugaves ja, salvar-te i incluso optar, Manolo, optar a altra cosa, que seria Conference en les acaballes de la temporada si teixien bé els dos pròxims partits. És que jo avui no li he vist absolutament res al València. Res, res, de veres, res.
0: Bueno,
1: Què va passar? No va passar res.
0: Afortunadament, Salva...
1: No, sí que este sistema se va perpetuar, este projecte se va perpetuar en el temps. És el que va passar.
0: Afortunadament, Salva, com dèiem, les xicoles de València Bàsquet s'han tornat a dibuixar un somriure en la cara.
1: A més, s'han fet un partit, Manolo, dels partits més complets que jo l'he vist esta temporada, València Bàsquet Femení, el que avui han fet a Saragossa. És cert que han anat guanyant de 16 punts i que, bueno, pues a la fi sa renda ha sigut menor, Manolo. Però jo, Manolo, crec que este cada setmana, mantenint el mateix nivell de joc, d'actitud i de compromís, València Bàsquet se proclama campió de Lliga per quarta temporada consecutiva, este cada setmana, diumenge, en el Rocha Arena, estic convençut.
0: Jo del que m'alegraria, i sobretot m'alegraria moltíssim per Rubén Burgos, és un tio que me cau extraordinari. No ha parlat, crec que no creu en la vida una paraula en ell, però és un tio que me cau extraordinari.
1: Tengo una cosa, jo necessitava un partit com el de València Bàsquet després del que li he vist al València Club de Futbol.
0: No,
1: de
0: ha sigut terrible. Ha sigut,
1: res a veure, afortunadament per a mi.
0: Ha sigut, com se diu en castellà, la muerte a pellizcos. Les 11 i 13, les fotos convenen.
1: Uf, les fotos a mi se me fan bola també, Manolo. Un punt tan pobre com l'equip, el València, ha aconseguit rescatar un punt davant el Rayo Vallecano, que s'ha avançat en el marcador i a més ha enviat un penal al pal. Diego López ha empatat en una treta de banda en un partit que a més ha cobrat les lesions de Renzo Sarabia i Gallà. El València suma 43 punts, 4 sobre el descens, ha de visitar a Noeta i rebre el Barça. Corberán diu que no es pot garantir la permanència amb esta puntuació.
2: He dicho ya que no me siento salvado porque es imposible. Ningún equipo de los que estamos en esa parte media, baja de la clasificación, nadie puede darse por salvado porque todos los equipos tienen opción de puntuar. Tenemos que seguir puntuando.
1: Tota una carta, tot fa preveure que el Villarreal tindrà que jugar-se la tercera plaça en l'últim partit del campionat front a l'Atlético de Madrid. La possibilitat d'arribar a l'última jornada amb la tercera plaça del campionat ja garantida passaria per empatar en Vallecas i que l'Atlético perda diumenge contra el Girona o guanyar davant el Rayo i que els de Simeone no aconseguiren la victòria davant els catalans. Batalla crucial, el Levante afronta com a decisiu el partit de diumenge front el Mallorca. L'equip balear està empatat amb els de Luis Castro a 39 punts després de perdre Getafe i deixar una mala imatge. A més, l'equip illenc perd un dels dos centrals disponibles que tenia de Michelis, ja que Mascarell serà baixa per acumulació d'amonestacions. Un partit per a Petrot, 4 per a Sarabia. Les conseqüències de la derrota de l'Elx contra el Betis arriben més enllà dels punts. Petrot ha sigut sancionat amb un partit per la seva expulsió, mentre que Eder Sarabia no podrà estar en la banqueta el que resta de Lliga en ser sancionat amb 4 partits. La sanció de l'entrenador basc ve propiciada pels insults cap als col·legiats en acabar el partit i que van ser arreplegats en l'acte de l'encontre. Aleix Febas, qui també serà baixa per targetes, parla que tot passa per guanyar diumenge.
3: Però al final todo pasa por el domingo, ¿no? Al final si tú el domingo no ganas no hay cuentas que valgan. Tenemos que pensar en el partido del Getafe, que será un partido vital para nosotros y bueno, animo a todos a que estén con nosotros.
1: La força de Castalia, Pablo Hernández, continua creient en les opcions del seu equip per a estar el més dalt possible a final de temporada. L'entrenador albinegre sap que li esperen dos dels tres partits que resten de lliga en Castalia davant Cádiz i Eibar. Per al tècnic, el gran avantatge del seu equip és que, tot i la falta de victòries, en els últims encontres continuen depenent d'ells mateixos.
4: Lo mejor de todo es que dependemos de nosotros mismos, depende de nosotros, de lo que seamos capaces de hacer y lograr. Y a partir de ahí, pues bueno, como he dicho siempre, no podemos estar pendiente de cuántos puntos hacen falta, de qué harán los rivales. Tenemos que salir a ganar cada partido, intentar sumar los máximos puntos posibles y una vez acabe la temporada ver hasta dónde nos hace llegar, ¿no?, esos puntos.
1: València Bàsquet pot ser campió de Lliga al Roig Arena. Les jugadores taronja de Rubén Burgos guanyen a casa de Monta Saragossa per 73-81 i tenen l'ocasió de proclamar-se campiones de Lliga per quarta temporada consecutiva el diumenge al Roig Arena.
0: Les 11 de la nit i 17 minuts. Vos recorde, arroba 90 minuts. De 90 en xifra, en número, per a TikTok. Això per a Twitter, per a TikTok, 90 Minuts Ràdio, també en xifra, en número, el 90, i sense xifres i números. 90 Minuts Ràdio és també el nostre perfil d'Instagram, però tot en paraula, tot en lletra. Si voleu enviar un àudio, voleu fer-ho al 6-9-42-18-01. La pregunta, 43 punts són suficients per a salvar-se? Pausa per a la publicitat, però abans tenim que anar cap a Saragossa, perquè crec que tenim a Salva Gómez amb protagonista després de la fantàstica victòria 7-3-8-1 de València Bàsquet Femení en el partit d'anada de la final de la Lliga Femenina. Saragossa, Salva Gómez, què tal? Bona nit.
5: Nosotros siempre mantuvimos un poco de distancia, ¿no? Aunque ellas al final sí que hicieron un buen trabajo recortando, pero bueno, siempre fuimos por delante.
6: Estem escoltant a Leti Romero.
7: Las Islas Canarias, porque lo de Elena Buenavida hoy ha sido una cosa estratosférica.
5: Sí, la verdad que ha estado en todos lados y lo decíamos antes, ¿no? Tanto en defensa como en ataque, volaba, cogía rebotes, metía puntos. Elena al final tiene una actividad increíble y eso se suma al talento que tiene y bueno, puede hacer partidos como este.
6: Leti, ¿qué tal? Te pregunto por un poco el tramo final de temporada porque es como un arreón, ¿no? Un sprint final del equipo, una versión ultra competitiva en la Copa de la Reina y una versión ultra competitiva en este tramo final de Liga. Supongo que también como para acabar con un regusto, ¿no? y un colofón a lo que puede ser una temporada de muchos adioses.
5: Sí, bueno, al final cada año hay cambios, ¿no? Hay que reestructurar el equipo, pasan todos los equipos y bueno, al final ha sido una temporada larga con muchos cambios también y bueno, creo que nos merecemos estar aquí y luchar por este título.
6: Y la última, por lo menos por mi parte, te pregunto por ti, a nivel personal, ¿cómo valoras tu temporada, este fin de temporada? Porque no sé si voy a tener ocasión de preguntarte más adelante, pero ¿cómo valoras tu tramo final de temporada y tu temporada en general?
5: Bueno, yo creo que no todas las temporadas son iguales, ¿no? A veces destacas más en una cosa, a veces en otras. Para mí sí que ha sido una temporada de altibajos en lo personal y bueno, he intentado llevarlo lo mejor posible. También el equipo me ha ayudado y bueno, creo que en este tramo lo único en lo que estoy concentrada es en intentar aportar lo máximo al equipo desde donde yo pueda y yo creo que cada una al nivel que pueda. Si una está un día al 50, pues va a dar ese 50 y si otra está al 100%, pues dará ese 100.
7: Y una última por mi parte, la afición. Jueves, 9 de la noche, mañana la gente trabaja. Son 3 horas y media, 4 si vienes en bus. ¿Qué se le dice a la afición de cara al domingo? Es increíble.
5: Sí, la verdad que bueno, los horarios no son los mejores, ni siquiera para nosotras. Pero bueno, al final es una final. Nosotras, por nuestra parte, pues queremos que nuestra afición venga a apoyarnos, ¿no? Que podemos ganar un título, ¿no? Ese domingo y que no es todos los días un partido puntual. Sabemos que no es lo ideal y lo sabemos y para nosotros tampoco lo es. Pero bueno, si pueden venir, pues se lo agradeceríamos.
7: Oye, pues muchas gracias, Leti.
5: Gracias.
6: Les paraules de Leti Romero, una de les jugadores capitals d'este València Bàsquet, després del triomf avui de València Bàsquet femení davant Casa de Montsaragossa, el partit de tornada, i esperem que el punt i final a este tram final de Lliga serà en el Roig Arena el diumenge a les 11 del matí, avui 73-81, victòria de València Bàsquet femení.
0: Salva, no vaig a dir allò de que mitja lliga ja està en la butxaca perquè aquestes frases després se te tornen en contra, però...
1: Sí, sí, diso que sí.
0: Però està això molt encarrilat sí. En un València Bàsquet que ja se va dur la Copa de la Reina quan no era favorit i que en la lliga la pinta també és que, evidentment, no era favorit, però de moment ha colpejat i ha colpejat amb força.
6: Bueno, demostrar que els favoritismes es demostren en la pista, no? I jo crec que en la Copa de la Reina bueno, pues va eixir esa versió ultracompetitiva d'un equip que és boníssim i avui també l'han vist. I jo crec que, com parlàvem abans, no, durant la retransmissió, volen que no n'hi hagi un tercer partit, volen anar per la via ràpida i guanyar el Roig Arena i porten camí. És un pas de gegant guanyar avui en este pavelló que sempre apreta, que sempre és complicat i avui hem vist una versió completíssima de tot l'equip. Així que, bueno, pues, a veure què és el que passa, no? El diumenge 11 del matí, una hora estranya, però ahí estarà el punt a punt per a contar-lo en primera persona en el Roig Arena.
0: Salva, gràcies i espaiem la carretera.
6: A vosaltres, bona nit, bon programa.
0: Bona nit, 11 i 22, ara sí, 11 i 22, de tot això i de moltes coses més, xerrem així en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
8: Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
9: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
10: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
11: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
12: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
13: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
12: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
11: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
13: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
14: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
13: Juga amb nosaltres esta temporada.
15: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
16: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocilcat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
17: Y los muertos aquí lo pasamos muy bien, entre flores de colores.
14: Estás escoltando 90 minutos.
17: Nos vestimos y salimos.
14: A Manolo Montalt y Salva Folgado.
0: Pues está la sintonía de la Tanatori League, en la cual continúa el Valencia. Uy, podía haber tancat la seua adscripció a la Tanatori League, però ha tret un punt. I el pitjor no és treure un punt. El pitjor és que el partit ha sigut infumable i que el futbol del València ha sigut infumable i que el València ha tingut una sort, però és que en el minut 6 de partit Randy Enteca llança un penal al pal. Amb el 0-1 n'hi ha perquè estava Renzo Sarabia coix en el terreny de joc i no el llevava Corberán, y está a punto de pasar lo que le pasa en Elche. Y el mama de Entega contra Dimitrievski, le ha tret Dimitrievski. Y después, en una tercera de banda donde se ha despistado el Rayo, el Valencia ha empatado. Bueno, de cualsevol manera, cobran després en les següents explicacions, també per a donar-li de menjar a la banda. Bueno, cobran, què és el que diu? Diu que amb 43 punts ningú es pot donar pel salvat.
2: He dicho ya que no me siento salvado porque es imposible. Ningún equipo de los que estamos en esa parte media, baja de la clasificación, nadie puede darse por salvado porque todos los equipos tienen opción de puntuar. Tenemos que seguir puntuando.
0: Un Corberán que ha asegurat en roda de premsa que entén la decepció de Mestalla.
2: Cuando Mestalla viene a darnos todo como ha hecho hoy desde el segundo uno hasta el final del partido y tú no consigues darle lo que quieres darle, la sensación es decepcionante para ellos y es la que tiene que haber y es la que yo debo asumir como responsable del grupo. Al final, cuando no conseguimos los resultados que queremos y sobre todo con todo el apoyo que hoy hemos recibido, porque ha sido vital el apoyo de Mestalla hoy, pues toca aceptar y esas críticas porque es así, es la responsabilidad que uno tiene.
0: A més, en l'explicació o en les explicacions que ha intentat donar Corberán, diu que han començat el partit amb més cor que cap i que això els ha desajustat i que després s'han ajustat pero que han perdido capacidad de arribada.
2: Yo creo que los primeros minutos de Valencia han sido minutos jugados muy con el corazón y poco con la cabeza. Y hemos querido atacar rápido. Fruto de los ataques rápidos, hemos tenido una ocasión de Javi Guerra y otra llegada de Luis que ha interceptado el central cuando estaba Luis delante del portero. Pero ellos también han tenido la acción del penalti, la acción del gol que han metido y algún ataque rápido que nos ha creado problemas. Muchas veces la emoción de querer ir a todo está desajustado y veo que el equipo ha empezado con ímpetu, pero desajustado. Y cuando tú estás desajustado, puede parecer aquello que realmente no es, porque las ganas del equipo estaban ahí, la energía estaba ahí, pero sin organización o sin ajuste no hemos podido materializar esas energías en algo positivo. Pienso que luego el equipo con la lesión de Renzo al poner Unai de lateral derecho ha ganado un poco de o ha ganado más estabilidad o control del juego, con un lateral que atacaba menos, con Luis a pierna cambiada, con Diego jugando por dentro y ahí el Valencia ha recuperado control, pero es verdad que no hemos conseguido dañar teniendo el control del partido. Creo que la segunda parte ha sido eso, toda la segunda parte, un partido donde estábamos jugándolo en su campo. Pienso que el Valencia ha jugado mejor la segunda parte que el Rayo Vallecano, pero no hemos creado aquello necesario para haber superado al rival que teníamos.
0: Y un Corberán que dijo que el problema no ha sido de falta de ambición, sino de falta de fluidez en la pilota.
2: Yo no diría falta de ambición, sí te diría que hemos desperdiciado esta oportunidad, sí, porque no hemos sumado los tres puntos que es lo que queríamos, pero no ha sido por falta de ambición, porque no puede haber falta de ambición, sí que te diría por falta de fluidez, por falta de juegos por momentos o por falta de impacto en algunos también momentos del partido, no hemos conseguido superar al Rayo Vallecano, que era la intención que teníamos.
0: Bueno, pues el València Club de Futbol, que, com hem dit, ha fet un partit molt lamentable, i després del partit el mateix Diego López, jugador que ha entret a zona mixta, li han preguntat per el recolzament de Mestalla, l'ha reconegut i ha demanat disculpes a l'afició perquè no estan donant-li o no estan responent amb el rendiment a l'esforç que fa la gent cada volta i cada partit de Mestalla. Diego López. No está. Bueno, pues el partido acaba con lesiones de Gallé y de Renzo Sarabia. El próximo partido de Valencia es el Valencia Real Sociedad. Diumenge a les 9, perdón, a les 7. Y ahora cal repasar la clasificación. 11 Valencia 43. Sevilla también 43 en el lloc 12. En el 13 i en el 14 Osasuna i Espanyol amb 42 punts. Amb 40 punts Girona i Deportiu a la vez. Lloc de 7, els 39, els tres últims ara mateix en descens, 39 llocs, 18 i 19 per a Mallorca i Levant i Oviedo amb 29. Els partits que afecten més clarament són en les dues pròximes jornades Atlético de Madrid, Girona, els Getafe, Levant, Mallorca i Osasuna, Espanyol. Y en la última jornada, Betis Levant, Getafe Osasuna, Mallorca Oviedo y Girona Elx. Al Valencia en un punto estaría salvat. ¿Qué le convé al Valencia si no conseguís ese punto? Que en cualsevol de estas combinaciones entren el Levant, l'Alavés l'Espanyol i el Sevilla, perquè té el gol a veraix guanyat amb ells. Igual que el llevan, per exemple, en triples empats, no li convé que entre el València perquè va perdre els 6 punts contra el València, i per tant el condemna. I si són els counters? Encara queda per patir. Encara queda per patir. I és tot un corolari, una conseqüència d'una temporada lamentable. El liderazgo dinàmico que venien a exercir Kiat Lim, Ron Garley i Carlos Corberán està siguent un malson, però per a centrar-se molt. El que passa que avui anem curts de temps i avui vull dedicar-hi molt de temps a la tertúlia. Demà a les 8:30, Castelló-Cádiz, el Castelló que intentarà davant dels seus fidels tornen a enganxar-se a la zona de dalt. L'última hora la té José Luis Gual. Hola, José Luis, què tal? Bona nit.
18: Què tal? Bona nit. Pues s'enceta esta pròxima jornada en la segona divisió, el partit que va disputar demà el Castelló a partir de les 8:30 a l'Skyfy Castellà davant del Cádiz. El conjunt gadità, tot un històric, està amenaçat clarament pel descens, sobretot aprofitant-se de que els de baix no aconseguissin guanyar per a continuar fora d'aquestes quatre darreres posicions, però molt necessitat el conjunt d'Idiáquez davant d'un Castelló que, bueno, ve de sumar només un punt en les darreres dues jornades i, per tant, encara està dins del playoff, és 6è, però té mínim avantatge respecte de la Societat Deportiva Eibar, que està només a un punt el conjunt armer. Per tant, és un partit clau. Demà té el conjunt de Pablo Hernández l'obligació de guanyar al Cádiz, de sumar de 3 i de veure després com és de productiva la jornada i quants punts li podrien fer falta per almenys assegurar aquesta sisena posició en la taula classificatòria de cara al playoff d'ascens a la primera divisió. En el plano esportiu n'hi ha que dir que està tot l'equip en condicions, és a dir, que té tot el planter disponible el tècnic del Castelló i, per tant, bueno, s'espera alguna que altra novetat, sobretot tenint en compte que Barri l'altre dia va jugar la segona part i ja es topeta bé, per tant, apunta a l'11 titular per a fer parella amb Guerre en el mig del camp. En la defensa anem a veure què passa amb Brignani, que continua cometent errades importants en defensa, que se paguen molt cares per part de l'equip, i l'altre dubte que tinc jo almenys és en la part de davant, si tornarà a jugar Jacobsen com a referent o si torna a estar Usman Camará, que és un dels màxims golejadors del Castelló en 11 dianes. Més enllà d'això, crec que la resta van a ser més o menys els habituals per a, ja dic, tractar de guanyar el Cádiz en un partit en el que s'espera molt bona entrada en Castalia i que contarem, com sempre, en el punt a punt en Apunt Ràdio.
0: Així és, gràcies, José Luis. Pablo Hernández, parlant del rival, el Cádiz, un històric que ho té mal per a mantenir de la categoria en segona divisió.
19: Y bueno, espero un Cádiz combativo, un Cádiz que venga con el cuchillo entre los dientes, se están jugando la vida, se están jugando mucho. Un Cádiz que pienso estos tres partidos con Idiáquez, con el nuevo entrenador, han mejorado.
0: Pues esas son las paraules de Pablo Hernández. 11:34, tanquem la primera part del programa, la informativa. Entrem en el debat, després d'esta pausa, del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
20: Hemos venido con flores de venganza en el pelo.
14: Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
21: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
22: ¿Cuál es el secreto de un buen negocio? Ser puntual como un reloj suizo, rápido como un pura sangre inglés y tener la fiabilidad, precisión, potencia y diseño de un coche alemán. Descubre la gama de vehículos comerciales y turismos de Opel y encuentra el modelo que más se adapte a tu negocio. Encuéntralos en tu concesionario más cercano, más en opel.es.
23: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
11: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
12: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
0: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
12: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
11: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
3: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
4: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
3: Juga amb nosaltres esta temporada.
5: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
7: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: comence fent una reflexió, reivindicació d'un dels fenòmens culturals o dels fets culturals més peculiars i més rotunds que hem fet els valencians en molt de temps. Mireu, tot va començar en un text dramàtic, La invasió de los bàrbaros. El director de cine de Arden Productions, el director de cine Vicent Monsonís, va veure de seguida una pel·lícula i es va posar a la faena. De fet, no era la primera vegada que Monsonís es fixava en un text de Txema Cardenya. Després del que suposa posar dempeus la producció d'una pel·lícula, va encetar un crowdfunding per poder-la exhibir. I vos jure que jo pensava, però això com van a fer-ho? És impossible exhibir cine sense passar per on s'ha de passar. I la pel·lícula, per temàtica i feta en valencià per gent d'ací, què voleu que vos diga? Era molt difícil de posar a competir amb els grans títols que omplin les sales, no? Fa mesos que l'estrenaren. Quan la van estrenar van haver de duplicar sessions perquè, efectivament, la sala va estar de gom a gom. I no han parat d'exhibir-la. Madrid, Barcelona, Vigo, Santiago són les properes cites. Però el més important és que no para de vores als nostres pobles. Avui, per exemple, la pel·lícula La invasió dels bàrbars està a la Font d'en Carròs i a Mutxamel. Demà estarà al Far Piontinyent, diumenge a Cabanes, la setmana que ve a Alacant, Castelló, Gandia, la Pobla Llarga, Montserrat, i així porta mesos, recorrent poble a poble. I això reconforta perquè en temps d'intel·ligència artificial vull pensar que és possible seguir fent cultura de debò, feta a casa i amb molta, molta veritat al darrere.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

0: Anem de festivals esta setmana. Si ahir parlàvem del Festival 10 Sentidos, que arranca avui, vos recorde, ara parlem d'un festival ben peculiar, l'Open House València, un festival dedicat a mostrar i a viure l'arquitectura de la ciutat. Per als qui viviu a la ciutat, els carrers, els edificis, són part d'una escenografia quotidiana, cases i palaus que tu veus cada dia, no? De camí al treball, a l'escola dels xiquets, a comprar, però que són verdaders tresors arquitectònics i patrimonials. Pareu-vos a mirar els edificis que teniu ben a prop. D'entrada no coneixem la història de l'edifici, no? I segur que en tenen. I això d'observar l'arquitectura, el patrimoni, passa a tot el món, no només a València. L'any 1992 naix a Londres la primera Open House. Des d'aleshores ha crescut i s'ha estès per ciutats de tot el món. Actualment s'organitzen més de 60 Open House al món. Es celebren durant un cap de setmana, hi ha llocs que una setmana sencera. I a més de les visites als edificis, normalment s'acompanya d'altres activitats, com ara xerrades, tallers, rutes guiades, que tenen per finalitat promoure i divulgar l'arquitectura i l'urbanisme. L'any 2019 es va posar en marxa l'Open House de València, que va tindre vora 30.000 visitants i una cinquantena d'edificis. Van anar a néixer en el moment ideal, perquè de seguida va arribar el Covid i la cosa, m'imagine, va quedar paralitzada. Deixem la història del festival per parlar del present i el futur. L'Open House 2026. Demà divendres es donarà el tret d'eixida a la 8a edició, presentant la seu del festival, la Universitat Europea de València. L'acte de demà ens dona el pretext ideal, ja sabeu que ens agraden els pretexts, per parlar d'art, cultura i patrimoni i les seues relacions amb l'arquitectura. I ho fem amb la seva directora, Sara Portela. Sara Portela és arquitecta i està especialitzada en gestió cultural. Pot ser per això és com és el festival. Bona vesprada, Sara.
1: Hola, bona vesprada.
0: M'ha faltat dir que eres de Cosentaina, que això és important.
1: Important, home, també. Sempre les arrels són importants.
0: A veure, en quin punt es troba l'Open House València després de 8 anys? Perquè jo no sé si esperàveu tindre l'èxit que heu tingut. Nosaltres és una cosa prou rara. Londres no és València, això ho sabem.
1: Sí, estem molt contents perquè és cert, no, com bé dius, que la iniciativa va començar a Londres i, de fet, durant 10 anys només existia a Londres, fins que van començar a passar per allí persones que es van interessar en aquesta proposta i se la van emportar a les seues ciutats. Quan es va descobrir el festival, bueno, més bé, quan va començar el festival a València va ser perquè la meva companya Amparo Domínguez, que és la subdirectora del festival, ella estava de Seneca a Barcelona i va descobrir allí l'Open House a Barcelona, que portaven ja també molts anys. Quan ella va decidir intentar posar l'Open House a València, hi havia com eixa por, no? Funcionarà, no funcionarà... Des de la terreta tenim un cert complexe en temes artístics i culturals que jo crec que s'ha d'erradicar i ens hem de creure més el que tenim, la cultura que tenim, el patrimoni que tenim.
0: Sí, perquè fem coses molt interessants des de fa segles.
1: Sí.
0: Vull dir, sí,
1: i aleshores en Espanya, Barcelona, Madrid i Bilbao van ser les primeres ciutats que van implantar l'Open House i a València la iniciativa va arribar de la mà d'Amparo Domínguez un temps després. I el primer any va ser de viure amb la incertesa, a veure què passava, no? I va ser una cosa extraordinària el veure l'acollida que va tindre per part de la ciutadania. A més, com bé comentaves, van començar a 2019 i en 2020, o sigui, maig del 2019 va ser la primera edició del festival. La següent edició havia de ser a maig de 2020. Imagineu-vos el panorama d'una iniciativa sense ànim de lucre que comença i que es troba en una situació de pandèmia mundial. Evidentment no es va poder fer al maig, però a octubre, que ja estava la situació més controlada i hi havia una miqueta més d'apertura en temes de grups
0: no?
1: i de juntar a les persones, van poder fer una mini edició per donar-li continuïtat. I van veure que funcionava molt bé en octubre i a partir d'ahir van continuar. Aleshores, els principis van ser molt difícils. Molt difícils, però l'acollida que vam rebre per part de la ciutadania va ser tan càlida que no vam poder fer més que seguir. I com bé deies, han passat ja 8 anys, el festival ja ha passat per un moment de donar-se a conèixer, de tindre aquesta gran acollida per part del gran públic, per consolidar-se i per expandir-se. perquè, com bé saps, no només estem a València, sinó que a més tenim 4 municipis convidats que ja porten uns anys repetint, des de Llíria, que porta moltíssimes edicions, ja Manises, que es va incorporar l'any passat, Xàtiva, Cocentaina, i és una xarxa en creixement. I això fa que tinguem una programació que ja no és ni un cap de setmana ni una setmana, és que parlem de 3 mesos de continguts entre setembre i novembre. I ara mateix ja no estem pensant tant en l'expansió, sinó en millorar l'experiència de l'usuari. Si wow. has vist alguna vegada el nostre programa, veuràs que hi ha moltíssimes activitats simultànies i la sí. gent sempre m'ho diria que és molt difícil organitzar-se per acudir a tot, perquè tot succeeix al mateix temps, hi ha moltes
0: visites... Clar, és que t'has de guardar l'agenda per l'open house i no fer una altra
1: cosa.
0: No,
1: i si cada setmana no pots fer res més que visitar arquitectura. I aleshores, una de les novetats que presentem enguany per a millorar aquesta experiència de l'usuari és una aplicació per al mòbil amb tota la informació del festival interactiva.
0: Uau, i però com? A veure, allí podràs fer-te tu les rutes o què podràs fer amb aquesta aplicació?
1: Tu entres a l'aplicació i tindràs primer un mapa interactiu, igual que el mapa que tenim en els programes impresos, mm-hmm. però com és interactiu, doncs pots anar clicant en les diferents visites als edificis per doctoritzar els espais disponibles o veure les rutes disponibles, les activitats satèl·lit, també, com bé dius, tenim moltes xerrades, tallers, etc. I tot pots guardar en la teua agenda de preferits per organitzar-te i planificar millor les teues visites. A més, també tens el teu carnet QR personalitzat, que és una invenció que vam llançar l'any passat per tal de facilitar la gestió de les visites i saber un poc quina assistència estàvem tenint sí, en el
0: que
1: festival.
0: Que no te'n vagis a un lloc on hi hagi moltíssima gent i no pugues gaudir,
1: exacte.
0: Mentre n'hi ha un altre que podries veure tranquil·lament perquè no té
1: exacte.
0: Excés.
1: Aleshores, el festival és completament gratuït, tot el que són les visites als edificis guiades per els voluntaris i voluntàries, que són més de 400 persones que s'inscriuen cada any.
0: Són alumnes d'arquitectura? O...
1: Alguns sí. Hi ha alumnes d'arquitectura, alumnes d'història de l'art, però també hi ha persones jubilades, hi ha perfils que simplement els agrada molt la cultura i l'arquitectura i tenen eixa voluntat de participar i d'ajudar. I són, vamos, és que el festival, sense l'ajuda dels voluntaris i les voluntaris, no seria
0: 400
1: possible.
0: 400 persones són persones, eh? Vull dir, té la marinera. Però a mi em pareix això... És fantàstic que siga gratuït. Has parlat, has dit l'expressió sense ànim de lucre. Tinc entès que el festival està organitzat per, m'encanta el nom, l'Acadèmia Europea del Paisatge Urbà. Són rics de cuna en l'Acadèmia Europea o d'on ixen els diners?
1: No, t'asseguro que no. Això és una associació pròpia que es va crear fa uns anys per a gestionar el festival i, com bé dius, és una associació sense ànim de lucre, per tant, cada any hem de començar de zero i buscar tots els fons que es necessiten per a produir el festival.
0: Perquè no serà fàcil.
1: No és gens fàcil. Tenim el conveni l'Ajuntament de València, que agraïm enormement la col·laboració, i després el festival es financia gràcies a subvencions, a patrocinis privats, animem a qualsevol empresa del sector o que li interessi este tema.
0: Qualsevol persona podria ser patrocinador.
1: També una persona pot fer una donació i també tenim el perfil dels amics del festival que fan una donació anual i tenen moltes avantatges, com per exemple que es poden inscriure preferentment abans que les activitats isquen al públic perquè s'esgoten de seguida.
0: Clar, mira, una
1: bona
0: manera.
1: I no fan cues en les visites gratuïtes.
0: Ostres. Clar, perquè és que a tots ens agrada, que som tots molt partidaris de la cultura gratuïta, però gratuït no és res. M'imagino que és complicat organitzar un festival d'esta envergadura. Jo recordo l'any passat, quan vaig veure la informació, jo deia, però com pot ser? Quina quantitat d'edificis oberts, però no és que estiguen oberts, és que hi ha algú que t'està explicant el que té un edifici, el que és essencial en aquest edifici, que això és el que ho fa interessant. I me va cridar l'atenció, t'ho comentava abans, no? La quantitat d'espais privats que s'obrin, no?
1: Aquesta és la part més interessant i que més captiva els visitants,
0: sí.
1: perquè al final no és gens fàcil visitar una vivenda que té una intervenció tan, tan especial, no? I que si no eres amic o amiga del propietari, normalment no pots acudir. Aleshores, les vivendes tenen un èxit increïble, no només les vivendes històriques, com pot ser, pues, obrim de fa anys una vivenda en la Finca Roja, que com sí, pots imaginar
0: la
1: té molt d'èxit.
0: La Pagoda també ha estat, crec.
1: L'Espai Verd també l'obrim, sí. I és el màxim reclam del festival i és un edifici sensacional. I al final també s'ha d'agrair als propietaris que són
0: clar,
1: capaços
0: fa...
1: de dir obrim a casa, perquè fixa't que els grups per a visitar vivendes són molt reduïts, la gent va passant de grups de 8 o 10 persones i
0: sí,
1: van arribar a passar
0: 500 persones en ta casa. 500?
1: En la Finca Roja, en la casa de la Finca Roja van passar 500 persones en 3 dies, i en altres vivendes que hem tingut en Cirilo Amorós, al llarg de la ciutat, 400-500 persones en 3 dies.
0: Escolta, què vos diuen els propietaris quan passa l'open house? Perquè clar, ara feu-vos una idea. Que guai que sou solidaris, que participeu, vos agrada la cultura, obriu casa i vos passen 500 persones per casa, no? Ha de ser heavy. Què fa la gent? Se'n va de casa?
1: És impressionant. No, hi ha propietaris que evidentment si obrin sa casa és perquè són uns enamorats de l'arquitectura i els agrada ensenyar. O sigui, al final, quan una persona es fa una reforma, és un procés llarg, és una inversió important, i si t'has fet un disseny molt, molt interessant i estàs molt content a casa, pues és molt, molt habitual que el propietari tinga ganes de mostrar-la. Aleshores, nosaltres estem molt agraïts a tota aquesta gent que obri sa casa. Sempre també en aquests casos els arquitectes solen estar presents i expliquen a la ciutadania les reformes de primera mà, i això és una tasca fonamental, perquè l'arquitectura és com la gran desconeguda, no?
0: Sí.
1: Quan antes mencionaves quan visitem patrimoni, per exemple, o quan fem turisme, al final el relat sol estar basat en la història, la majoria de vegades. En canvi, ningú li parla a la gent sobre l'arquitectura, no es parla d'estructura, de materials, de composició, de la
0: quina
1: concepció
0: pena,
1: dels espais, no? Com a molt es parla de si l'edifici és gòtic o... I això és un tema que nosaltres desenvolupem en totes aquestes visites i que hem constatat que té un èxit increïble, perquè la gent no ha escoltat parlar des d'aquest punt de vista dels edificis i acaba enamorada de l'arquitectura.
0: És que és fascinant, perquè a més l'arquitectura t'explica el per què. Vull dir, no hi ha res gratuït mai en arquitectura. Sempre darrere hi ha o un corrent estètic, sempre, això és així, o una necessitat, no? L'arquitectura al llarg de la història cobert necessitats de les persones.
1: Clar, és edificis i acaba enamorada de l'arquitectura.
0: És que és fascinant, perquè a més l'arquitectura t'explica el per què. Vull dir, no hi ha res gratuït mai en arquitectura. Sempre darrere hi ha o un corrent estètic, sempre, això és així, o una necessitat.

0: i és el que ho diferencia també de l'art, que al final l'art el que fa és generar-te un sentiment, no? I una emoció. L'arquitectura ha de ser útil, a més de tot això.
1: Sí.
0: Aleshores, esta tasca és fonamental per fer pedagogia i explicar-li a la societat la importància que té l'arquitectura i el seu paper transformador de les nostres ciutats i de la nostra vida. Perquè, efectivament, nosaltres vivim en una casa, treballem en una oficina, passegem per un carrer, i tots aquests espais han estat dissenyats per professionals de l'arquitectura. I no som conscients de fins a quin punt aquests dissenys afecten el nostre dia a dia i la importància que tenen per al nostre benestar.
1: I tant. De quina manera. Però escolta'm, jo havia dit que el pretext era el tret d'eixida, no? De demà, quina és la seu? Bueno, la seu d'enguany, ho hem dit ja, és la Universitat Europea de València.
0: El Campus Túria de la Universitat Europea de València.
1: El Campus Túria ens ha costat de trobar, perquè hi ha diverses seus de la universitat en la ciutat, i hi havia alguna que jo diria, xica, pues, no sé, tampoc té tanta... Perquè són més normals, no? Són edificis molt més habituals.
0: És un edifici sensacional, que a més quan el veus de fora no t'imagines tant, perquè l'edifici té dos claustres. Era l'antic asilo de Sant Juan Bautista, i era un espai per a xiquets orfes.
1: Sí.
0: I està completament replet de mosaic noia. Però no només és un dels edificis de València que més noia té, sinó que a més la qualitat de les peces i la varietat que té este edifici Campus Túria no és fàcil de trobar. Ni tan sols el Palauet de Noia de Meliana té aquesta varietat. De fet, recentment, parlant de festivals, recentment vam participar també en Festín, en col·laboració amb Visit València, i vam fer una experiència de show cooking i visita cultural al Campus Túria, amb els especialistes d'ARAE, Patrimoni i Restauració. I Xavier Laumain ens contava que ells, que han estat 15 anys treballant del Palauet de Noia, no han vist que hi ha peces que costa trobar-les a un altre edifici. Peces circulars, peces en una geometria molt singular, que ni tan sols en el Palauet apareixen.
1: Es podrà veure l'edifici. Serà un dels edificis que es podrà veure.
0: Sí,
1: en l'edició d'enguany.
0: Animem a tot el públic a que s'arrime. Enguany el festival es celebra del 23 al 25 d'octubre, de divendres a diumenge, el que són les visites guiades. I, evidentment, el Campus Túria de la Universitat de València, de la Universitat Europea de València, serà un dels edificis que es podrà visitar de manera gratuïta de la mà del nostre equip de voluntariat. Jo li recomano a tothom que no s'ho perda.
1: No, jo enguany sí que no m'ho perd, perquè enguany ho hem pillat en temps, no me direu que no. Escolta'm, què és per a tu el més interessant de l'open house?
0: Per a mi, el més interessant de tot, a banda de descobrir espais singulars fantàstics que tenim a València i que, si no fos per el festival, no es donarien a conèixer, com per exemple de fa uns anys que tenim la visita a l'interior del Gulliver. O sigui, el Gulliver té una porta que s'obri i dins hi ha una sala, en el tòrax del gegant, hi ha una sala i les extremitats són unes coves que van fent-se cada vegada més estretes i més baixetes. I això
1: també estic entenant ara.
0: Exacte. Aleshores, descobrir estos tresors que tenim a la ciutat i fer que tota la ciutadania es pugui conèixer té una màgia difícil d'explicar. Però no només això, al final, al llarg d'estos 8 anys hem creat moltes xarxes, no només entre arquitectes, sinó també amb dissenyadors, amb historiadors, amb empreses, amb institucions, amb paisatgistes, i s'ha creat un ecosistema transversal que jo sempre poso molt en valor, perquè al final hi ha certs col·lectius professionals per professions, però no és tan fàcil trobar un ecosistema transversal que aglutine tota aquesta amalgama de perfils, i d'ahí sorgeixen sempre moltes iniciatives fantàstiques més enllà del festival també.
1: Això no, estava pensant, tu estaves comentant-me això i anava a dir, escolta, podríeu donar alguna idea, no? Perquè, vaja, València, com juraria que la majoria de ciutats actualment, està necessitada d'aixòs ecosistemes, no? Que ja no ens fa falta només un arquitecte que dissenye o un paisatgista que faça el parc, o, és a dir, necessita del treball de molta gent per a adequar-se a les noves necessitats climàtiques i sobretot de les persones que habiten les ciutats, no?
0: Sí, és cert, ahir l'ecosistema que comentem...
1: És una assignatura pendent, no?
0: Té molt a dir, però és cert que ahir, en el nostre cas, necessitaríem més recursos per poder posar en pràctica moltes iniciatives de debat i de treball amb aquests col·lectius, perquè ja prou fem amb l'equip de voluntariat.

0: organitzar totes les activitats culturals i de divulgació i posar en valor l'arquitectura i el disseny de València.
1: Sí, me n'he vingut amb un demanant.
0: Que conste que ens encantaria.
1: Per demanar que no quede, no? Perquè quan penses en les ciutats dius, xica, no? Si s'ajuntaren urbanistes, arquitectes, paisatgistes, dissenyadors, vull dir, podríem fer unes ciutats tan boniques com en temps anteriors es van fer, no? Quan hi havia menys especialització, no? Escolta, què és l'Open Plan?
0: M'agrada que em facis aquesta pregunta.
1: Que està doctorejar, m'agrada doctorejar molt.
0: Perquè l'Open Plan és una extensió que va més enllà del festival. Com dèiem abans, Open House sorgeix en un cap de setmana de Portes Obertes d'Arquitectura. Així s'ha extès al llarg de 3 mesos entre València, els municipis convidats, les xerrades, els tallers... També tenim una línia de divulgació pròpia a través d'una línia editorial, que és la col·lecció d'arquitectures d'Open House València, que de fet enguany estem treballant en la redacció d'un llibre sobre la rehabilitació del campus Túria de l'Europea amb Ramon Esteve.
1: Ramon Esteve és l'arquitecte que ha fet la remodelació.
0: La remodelació, sí, la rehabilitació i l'ampliació en l'edifici nou. Com sorgeixen tantes activitats al voltant del festival, cada vegada tenim més col·laboradors i ens arriben propostes molt interessants, ens quedem sense dies en el calendari. I ha arribat un punt en el que, com també el públic que tenim, al qui hem d'agrair enormement l'acollida de totes les activitats, cada vegada ens demana més continguts, el que hem fet enguany és obrir un altre espai de divulgació d'activitats, que és l'Open Plan, que significa oferir plans de divulgació arquitectònica culturals durant tot l'any. Si bé en el festival sí que són gratuïts, perquè el que fem és buscar finançament específic per a totes aquestes visites, ara durant l'any hem començat a traure algunes visites addicionals que la gent pot disfrutar pagant un tiquet, com si t'apuntés a qualsevol altra activitat cultural. Què estem fent en eixe marc? Per exemple, des de l'Acadèmia Europea del Paisatge Urbà estem desenvolupant un cicle de visites a residencials emblemàtics. De fet, estos pròxims dies s'anunciarà que el 29 de maig tenim una visita a la cooperativa de Santa Maria Micaela, que és un edifici de l'any 58 de Santiago Artal, interessantíssim, inspirat en la Unitat de Le Corbusier. També anem a anunciar un taller de paisatgisme en el paisatgista Javier Coves. I també, parlant de Ramon Esteve, el 13 de juny tenim una visita especial al seu refugi en la Vinya, que és una casa espectacular que té en fontanars i que ell mateix ens obre les portes de sa casa i ens l'ensenya. Eixa activitat és imperdible.
1: La veritat és que sí. Vaig a veure com ho tinc. Apunteu, feu la cerca en un cercador, Open Plan, Open House, per a trobar eixes visites. Has parlat d'eixa edifici de Santa Maria Micaela i algú pot pensar que quan parlem de la gran arquitectura, no?, del patrimoni, ens hem d'anar moltes dècades arrere, segles cap arrere, no? Hi ha molts edificis camuflats. És a dir, que són recents i als quals no es prestem. Per exemple, eixe edifici no deixa de ser un edifici que està allí enmig de no sé quantes... I tot el món el coneixerà segurament pel pàrquing, perquè és un dels pocs pàrquings que hi ha en la zona, però no reparem en edificis com per exemple, de Santa Maria Micaela. Tenim molts edificis així.
0: I no només això, sinó que tenim molts edificis que en el moment de la seva construcció van ser molt criticats, no només per la ciutadania, sinó pels professionals. Jo sempre faig una comparativa que és un poc particular, però de la mateixa forma que li va passar a la Torre Eiffel en el seu dia, que era el pitjor, no? Va ser absolutament criticada. Bien, i després...
1: Sort que la llevaran de seguida, no?
0: Però exacte, i fixa't després que ha passat amb el pas del temps, no? Així a València, el cas d'Espai Verd segueix el mateix patró. És un edifici que es va construir en la dècada dels 90. Era un edifici, bueno, és un edifici brutalista, d'unes dimensions importants, una estructura molt, molt marcada, no? I aquests nous materials, aquesta estructura tan impactant va generar un absolut
1: rebuig.
0: Un rebuig total per part de la ciutadania i per part dels arquitectes de la ciutat. Es van escriure infinits articles criticant l'obra i, de fet, el propi Antonio Cortés, que hem fet amb ell moltíssimes visites per l'edifici i ens ha anat contant tota la història de com va ser aquest projecte, Antonio Cortés va desenvolupar un software de càlcul estructural en un moment en què això no existia, per poder calcular l'estructura d'aquest edifici. I va tindre una visió en certs dissenys espacials de l'edifici que dècades després eren d'obligada implementació per normativa. I ha passat el moment dels anys 90 d'aquest rebuig absolut a ser a dia d'avui, en 2026, l'edifici més aclamat pel festival. Clar. Tan aclamat que ens veiem obligats cada any a limitar l'accés a l'espai verd. O sigui, té unes condicions d'accés especials que són l'únic que fa viable aquestes visites, perquè si no es plantarien milers de persones allí i mos tirarien de la comunitat. Veres,
1: Mira que el van insultar, aquest edifici, però de forma acarnissada, no? També és de veres que l'arquitectura era tema de debat. En aquells anys 90, els arquitectes i molts intel·lectuals i gent normal i corrent, tot el món participava d'aixòs debats en arquitectura i en urbanisme, cosa que ara no, bueno, quan Calatrava fa alguna de les seues, és només en eixe moment és quan la cosa sembla que puja, no?
0: Això té molt a veure també amb el que parlàvem abans, que l'arquitectura és la gran oblidada i la societat no està tan involucrada o tan present, i jo crec que en aquest sentit València ha viscut un abans i un després amb la implementació d'Open House a la ciutat per tots aquests aspectes, perquè s'ha visibilitzat l'arquitectura, s'ha posat en valor el treball dels arquitectes i s'ha fet molta pedagogia en la ciutadania. Si tu veus una plaça i la critiques, però després vas amb l'arquitecte i el conta el per què s'ha dissenyat d'aquesta manera i si s'han pogut plantar arbres o no perquè vaig a un pàrquing, i t'explica com era la plaça en origen i què s'ha recuperat, aleshores te'n vas en una sensació totalment distinta i en una comprensió d'aixòs criteris de disseny que tu no havies sabut interpretar.
1: En definitiva, que hem de deixar de fer el jubilat que se'n va a l'obra a criticar sense tindre ni idea, i com en qualsevol activitat del món, després d'estar informats podem opinar molt millor on vas a parar. Jo ja sé que és del 23 al 25 d'octubre, que encara esteu tancant coses, que no es pot dir, però no hi ha cap informació, no hi ha res que es pugui avançar del que serà l'edició d'enguany. A més del que ja hem dit, que és la seu, no?, de la Universitat Europea.
0: Sí, clar que sí. Ja estem tenint edificis confirmats. De fet, m'agradaria animar a tots els estudis d'arquitectura o propietaris o empreses que tinguin edificis interessants arquitectònicament parlant a que presenten les seues obres al festival. Tenim ara la crida de les arquitectures oberta fins a final del mes de maig, i qualsevol, ja el dic, qualsevol arquitecte o particular pot presentar obres, i també animem al voluntariat que estiga interessat en col·laborar, que es pot inscriure des del nostre portal web en openhousevalencia.org. També es anime a que miren les nostres xarxes, que fem divulgació durant tot l'any. I com bé dies, ja estem tenint inscripcions d'edificis i ens estan arribant coses tan interessants com una que vaig a contar-te, que de segur que t'encantarà. València té un edifici que era una tipologia molt particular on es feien batalles de gaits.
1: Sí.
0: I és la Gallera, que a dia d'avui és un centre d'art que està molt a prop entre l'Ajuntament i el Mercat Central, i és un edifici excepcional. Vaig tindre la sort d'estar fa apenes uns dies en una inauguració que van fer, perquè s'acaba de tornar a posar en marxa com a galeria artística.
1: Bona notícia.
0: I ja podem dir que l'edifici està confirmat per a les visites del festival a octubre, i estem segurs que serà un dels grans èxits d'enguany.
1: Sí, qui no conega aquest edifici ha d'anar a veure'l. És un dels edificis que més, com dir-ho, més m'ha sobtat en la vida quan vaig entrar. Perquè qui ha estat en una gallera?
0: Molt poca gent. És un edifici molt desconegut, clar, de la ciutat.
1: I és una preciositat. Des del punt de vista arquitectònic ho averiguarem en l'Open House, perquè jo m'apunte, vull dir, segur. Segur que podrem... Ostres, que bé, aquestes novetats. Molt bé.
0: Sí, molt interessant. I després també tindrem, per exemple, la rehabilitació de l'església de Santos Juanes, que també és novetat enguany perquè apenas va obrir les seues portes en novembre després de molts anys d'intervencions.
1: Sí, sí. I que és una de les joies, no?, del centre històric de València, la església, no?
0: Sí, de fet, té uns frescos de Palomino que han sigut ara restaurats, molt, molt importants, I bé, la veritat és que tot aquest entorn entre la Llotja, el Mercat Central, Santos Juanes, ara es viu d'una altra manera, i estem molt contents d'haver incorporat enguany l'edifici, l'església, entre el repertori d'edificis que tenim, com tants altres que també repeteixen, el Centre d'Art d'Hortensi Herrero, que també obrim des del moment en què va inaugurar les seues portes, o les antigues bodegues Vinival, que són un altre edifici fantàstic, que generen moltíssim interès i que soles és possible visitar durant el festival. O també, per exemple, espais que a una persona, una ciutadania, o sigui, una persona local de València no se li ocorre anar a visitar un hotel de la seva ciutat, perquè no, la veritat no tens res a fer allí, aparentment. Bé, doncs també obrim Only You Hotel València i és una experiència per descobrir com és un hotel per dins, com funciona, no només veure una habitació, sinó com funciona un hotel. S'hem preguntat alguna vegada com funcionen tots els serveis que tenim quan anem a un hotel a nivell arquitectònic, a nivell de disseny, com funciona la cuina, com funcionen els centres de llevat, com funcionen... Bueno, pues, és una oportunitat que tenim de conèixer aquest tipus d'espais, com també tenim alguns restaurants en programa que pots veure no només com és l'espai, sinó com funcionen també les cuines, per exemple.
1: Quina meravella. Doncs ja sabeu, per a que arribi l'Open València haurem d'esperar a octubre, l'estiu està ahí i en acabar l'estiu ja està a octubre a casant-nos, serà del 23 al 25 d'octubre. Mentretant, el que vos dèiem, poseu al cercador Open Plan perquè podeu acabar fent un curs de paisatgisme o fent activitats interessantíssimes. Moltíssimes gràcies, Sara Portela, per acompanyar-nos en l'Hora de la Cultura. Vos seguirem de prop.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Perquè és molt interessant. I ja sabeu, hem de ser un poquit més curiosos sobre l'arquitectura que ens envolta. Avui hem intentat despertar eixe interès, esperem haver-ho aconseguit.

0: Estàs en l'Hora de la Cultura.
1: Escoltàvem In the City, amb un tema que ja té un temps, uns mesos, amb Charlie Garcia, i en el que col·labora Sting. I fem ara la passejada per l'agenda, pel que podeu fer demà divendres. Per exemple, a les 6:30, en el Teatre El Musical, arranca el Festival Internacional de Cinema Documental Docs València, i arranca amb la projecció de La Pietà, de Rafa Molés i Pepe Andreu, i produïda per Suïca Films, en coproducció amb Max Films i Studium Nominum. Es tracta d'un documental que arriba a casa després de la seva estrena mundial en la secció oficial del Festival Internacional de Documentals de Tessalònica. El documental viatja fins la glacera de Vatnajökull, la major glacera d'Europa, per reconstruir la història dels germans Björn, que el 1910 es van aïllar en una granja amb l'objectiu d'observar el gel, sent així els pioners del registre climàtic. Ara, el fotògraf islandès Ragnar Axelsson, que va passar la seva infància en la granja, és la veu que guia la cinta i que construeix una metàfora visual sobre la fragilitat del planeta.

A les 7 de la vesprada al Teatre Rialto podeu veure La Manxa, amb text de Sergio Serrano. L'obra és fruit del taller de dramatúrgia Ínsula Dramatària, una història sobre el dret a somiar, que no està gens malament. A les 7 de demà, a l'Espai Inestable, arriba la producció xilena Edmundo, escrita, dirigida i interpretada per Ernest Orellana. En escena, el mateix director es converteix en performer per donar vida a un monòleg performatiu i multimèdia que està inspirat en la història d'Edmundo Rodríguez, un professor que va ser la primera víctima del VIH-Sida a Xile l'any 1984. No oblideu que el Festival 10 Sentidos programa demà l'activitat performativa Un canto del pequeño mar, de l'artista visual i coreògrafa noruega Helle Skilgeholm. Es tracta d'un treball que ens du a parar atenció a les aus migratòries de l'Albufera i que compta amb la veu de la soprano Lisa Gilardino. La coreògrafa porta temps, com ens contaren ahir les directores del festival, porta temps treballant amb l'ornitòleg Pablo Vera. Segurament l'actuació de demà serà molt emocionant. A les 7 de la vesprada de demà també, a la nave 3 Ribes, actuació de la banda valenciana Bluff Brothers. I a les 7 i mitja, en la Mutant, Bell End, un espectacle de dansa contemporània que para atenció en la masculinitat excessiva, del qual en parlarem en el programa amb la seva autora i co-intèrpret Matilde Invernon. A les 7 i mitja de demà, al Palau de la Música, estrena absoluta de l'òpera Medea amb la soprano Ángeles Blancas. L'orquestra de València sota la batuta del seu titular Alexander Leibrecht. I a les 8 i mitja, a les 8 a la Sala Russafa, recordeu, teniu Epílogo, l'obra amb la qual es tanca la tetralogia sobre la memòria històrica que ha fet la companyia Arden, dins la qual estava La invasió de los bàrbaros, que ha acabat sent pel·lícula. És una funció que ens fa un recorregut pel feixisme des del 1936 fins als nostres dies, amb les últimes barbaritats de Donald Trump. I, per últim, al Gran Teatre de Xàtiva, demà, dins el Festival Música i Lletra, actuarà a les 8 i mitja Abraham Ribas, distingit amb el màxim reconeixement en els Premis Ovidi 2025, i que sona així.

0: I ves per on, ara parlem de teatre familiar. D'aquell teatre que establix lligams amb els més menuts. No és teatre per a dur a la gent menuda, sinó per a compartir-lo amb ells i elles. Doncs bé, no me'n vaig més per les branques. A les 12 del migdia de diumenge, a la sala L'Horta s'estrena Oh, una coproducció de Combinats i L'Horta Teatre dins el programa de coproduccions Empelt. Quina paraula tan bonica. Escrita i dirigida per Xavo Jiménez, és la primera immersió, segons tenim entès, en el teatre familiar de Xavo Jiménez, un autor teatral i actor conegut i reconegut per tots amb obres com Penef, Llopis, Què passó con Michael Jackson, Història d'una cuneta, El muro, Tributo o Jo soy 451. La seva visió de l'obra de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. D'eixa versió on no cap un somriure, passem a O, on trobem tres personatges perduts en un lloc desconegut. Xavo i Combinats ens fan acompanyar eixos personatges en els seus descobriments. Però serà molt millor que siga Xavo qui ens conte què ha fet i què pretén amb O. Bona vesprada, Xavo.
1: Hola, com esteu?
0: Contentes de tindre't al programa de nou, perquè ens ha xocat molt, no t'esperàvem, estrenant una funció per a públic familiar.
1: Però bueno, això heu de fer la bronca a algú de redacció, perquè jo n'he fet uns quants ja de teatre infantil i familiar, eh?
0: Ah, pues, algú de redacció i algú de L'Horta, perquè així ho posava.
1: De qui siga.
0: Val.
1: No busquem culpables, així s'estimen molt, però sí, en la companyia ja n'hem fet uns quants. He dirigit i he escrit espectacles per Escalante, de produccions públiques, i en la pròpia companyia el nostre mercat de teatre familiar és extens, vull dir, hem fet 4 o 5 espectacles, i és una branca del teatre que a mi m'interessa moltíssim, l'imaginari infantil i connectar amb aquests tipus de públic.
0: Fixa't,
1: no?
0: Que jo m'ho havia cregut, perquè el teu teatre és tan cru, no? Tan de vegades tan boig, no? Que dia, ostres, no? No m'havia cregut totalment la informació que ens deia, que era la primera incursió en...
1: Sí, però no hi ha res, per a mi no hi ha diferència.
0: Vull dir, jo, que bonic això que dius.
1: Quan faig un espectacle infantil, el pense com si fora per a mi. Vull dir, no considerem mai, ni en esta ni en Combinats, ara en esta producció, que l'espectacle siga per a xiquets i xiquetes. És un espectacle, jo sempre pense, que per a tots els públics.
0: Sí,
1: en el sentit de que els nens, de fet, una de les notes de direcció insistent en els assajos és dir-los als actors: els problemes que teniu són problemes, si sou adults, són problemes de persones adultes. No actueu com si foren nens. Saps? Perquè crec que és més impactant per a un xiquet veure a una persona adulta amb un conflicte
0: en
1: o amb una ferida
0: clavant-se el lío.
1: Exacte, que no a un nen. I en este cas, tant Joan Mirreig com Nando Pasqual o Pepa Sarrió són tres personatges que estan buscant en un espai que no saben qui és i tampoc saben qui són ells. No? És un inici una mica existencial, i crec que és, això és un dubte molt d'un xiquet, molt d'un adolescent, molt d'un adult i molt d'una persona ja major, que continuem preguntant-se sempre què fem ací i
0: jo
1: per què estem ací.
0: Jo que pinte, clar, jo que pinte ací, no? Quin és el meu paper,
1: exacte,
0: no?
1: A veure, sí.
0: És una idea, la idea, tu decidixes un bon dia escriure-ho, és Combinats qui, o L'Horta qui te diu, escolta, hem pensat en fer, com va sorgir tot?
1: Combinats a mi me convida per a crear un espectacle al voltant del món dels descobriments, no? Dels descobriments en la història de la humanitat. I jo vaig començar a pegar-li voltes a este tema i, bueno, sabia que ahí teníem un ventall molt gran de possibilitats, perquè, clar, imagina, pensar en tota la humanitat, en totes les eres de la humanitat i tots els descobriments, però al mateix temps serà com massa ample. I jo vaig a caure que per a mi el descobriment més important que hi ha en la vida és descobrir qui és una persona, no? El qui eres tu, no? I què vols ser, i per a què estàs així. Aleshores, li vas pegar la volta a la idea i els vas proposar fer un espectacle una mica més amb aquestes preguntes que són quasi pròpies del teatre de l'absurd, no?
0: Sí,
1: qui totalment. Som i per què som, quan som i com som, no? I això és el gran descobriment de la vida. I llavors, per ahí va la idea, el punt de partida. Després sí que és cert que tirem mà d'alguns moments històrics, no? Però tot al voltant d'un personatge que es planteja qui és ell, no? Uh-huh. I això permet doncs un llenguatge més abstracte, més absurde i sobretot més còmic, perquè és una obra molt, molt divertida, tot i que parla de problemes i de qüestions que segurament no són resoltes, perquè és molt difícil contestar aquestes preguntes, però sí, és una obra molt gamberra, molt canalla, i jo crec que al final té un punt que no vaig a desvelar, però que sí que toca la patata prou.
0: Sí, ostres. Sí. Home, nosaltres hem vist la promoció que han fet en xarxes i és realment divertida quan no saben qui són els tres personatges, els tres actors no saben ni qui són a l'hora de presentar-se, i fan un joc molt intel·ligent i molt bonic per a promocionar. Has dit abans, són un poc les claus de l'absurd. D'alguna manera també en altres aspectes podem detectar eixes claus, és a dir, el to de l'obra o la manera en què has dirigit els actors, ens pot recordar en algun moment eixe teatre de l'absurd?
1: Sí, crec que l'obra transita per diferents escenes, unes de les quals tenen este punt, diguem-ne, becketiano o godotiano del teatre, de preguntes que queden en un lloc que no tenen resposta, i per altre costat hi ha escenes que són més clàssiques del teatre de sketch i de gags, perquè és una comèdia, i també perquè és el llenguatge que combinats gasta molt, que és un teatre molt, molt, molt intens, molt divertit, molt àgil. I crec que la combinació d'aquestes coses amb una proposta escenogràfica molt conceptual, bueno, crec que ens ha quedat un espectacle que té un tratge, té una marca personal, però que lo bonic és que és molt polièdric, saps? I que anem a molts llocs diferents i a molts tipus de llenguatges. Això crec que la gent que ha vingut, perquè ens agrada sempre convidar a gent per a veure els espectacles abans, per tindre un feedback, la gent que ha vingut ens ha dit: ostres, és que no te l'acabes, perquè passa una cosa i el següent està passant l'altra, i de sobte estàs mirant una història amb un estil i amb un tipus de partitura, i després anem a una cosa absolutament grollera i cachonda, i després tornem a una cosa més abstracta i més figurativa o més, no sé, hi ha com un ventall de possibilitats tot dins d'un espai que és com si fora, això sí que ho puc desvelar, no passa res, és com si fora la lluna. Saps?
0: És com si fora la lluna.
1: La lluna, sí, vull dir sí. Estar en la lluna sí. És com una espècie de, no és el leitmotiv, però sí que és una espècie de simbolisme i de proposta poètica que té l'obra, que és, bueno, quines són les persones que descobreixen coses en este món? Són les persones que no pensen en el que han de fer, sinó pensen en el que somien fer, saps? I això te porta moltes vegades a llocs desconeguts, i quan tu no saps el que vols, però continues buscant, trobes coses que no esperes, no? I este és el secret dels descobriments, no? Si tu ja saps el que vols, és molt difícil que te sorprenga el teu camí, no? Ara, el teatre té això, no? El teatre té que és és l'art del descobrir, no? I del no trobar i continuar buscant fins que acabes trobant alguna cosa inesperada.
0: Xavo, estic pensant, tu fa no res em dies, no? Marcaves en direcció als actors, es dies, no, parleu com si fóreu, sou adults, no us adreceu a xiquets, no? Sí. És que estic pensant tots aquests detalls que està, a més aquesta imatge de tot esperant Godot, que sempre he dit que té una versió per a públic familiar, perquè segur que...
1: Sí, ja s'ha fet, ja
0: perquè
1: s'ha fet.
0: Té una lectura preciosa des de la infància. Però vull dir que, a més, per educatiu que siga eixe O, em fa l'efecte que podem, que els adults podem treure-li molt de partit, molt a tallar.
1: Totalment, sí, ja t'hi dic. Jo... quan escric i quan dirigís o creo un espectacle, tant siga públic adult com públic infantil o familiar, pense en, en els meus problemes, en la meva visió del món, que crec que és la mateixa que, que té la meva filla o que té un xiquet més menut. Sí que evidentment canvies algunes coses a nivell estètic, a nivell de ritme, a nivell clar, sobretot de potència o violència en escena, no? Hi ha coses que pots eliminar i canviar per unes altres, però el problema i el terratrèmol que tenen els personatges són els mateixos, no? Tots els personatges, tant en les obres infantils com en les obres adultes, tenen pors, tenen anhels, no? I d'això es tracta, no? De no decorar-ho i de mostrar realment a uns personatges amb uns conflictes que tant se val, siga adults que siguen xiquets, no?
0: Xavo, estem a 3 dies de la funció, de l'estrena. Sí. Nerviós? Està tot acabat? Estàs satisfet?
1: Sí, estic molt content perquè ha sigut un treball a foc lent. Hem anat a poc, hem estat com 3-4 mesos treballant i ara són els retocs finals. Hem tingut la sort de comptar en l'Horta Teatre, que ens ha permès estar en la seva sala fent proves. Demà ja estem en l'escenari, tenim un parell de dies per a fer la funció allí com si tinguérem públic. És a dir, jo crec que arribem bé. Realment això se presenta com una preestrena, no com una estrena absoluta, sinó com una preestrena, perquè l'estrena serà quan fer una campanya escolar i comencen a vindre els xiquets en autobusos i comencen a endinsar-se en el nostre món, no? Lo del diumenge és una estrena per als nostres companys de professió, per als xiquets i xiquetes que vulguin acostar-se a la sala d'Horta, però sí, arribem bé. Home, sempre volem una miqueta més de temps, no?
0: Bueno.
1: Però jo estic content, estic molt content amb el resultat. Hem decidit no clavar-nos en un jardí inassumible i crec que en compte de clavar-se en un jardí s'ha clavat en un planeta, en un satèl·lit.
0: Bueno, això és fantàstic, clavar-se en planetes, ja si estan habitats o no, això és una altra història, no? Un espectacle que s'ha fet a foc lent o que podrem veure diumenge a les 12 del migdia en la sala L'Horta. Xavo Jiménez, disculpa l'errada inicial de documentació i moltíssimes gràcies per contar-nos, per parlar-nos d'eixe bon teatre per a totes les edats que ens fas.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres també. Una abraçada.
0: Una forta. Abraçada. Quina meravella, no? Eixe teatre que te fa pensar, que te fa riure, que en algun moment te cabreja fins i tot, no? Ja ho sabeu, a les 12 del migdia, diumenge, en la sala L'Horta de Castellar. Nosaltres ens n'anem. Tornem demà a les 7 de la vesprada, no sé si dir-ho, en veu baixa, perquè no hi ha futbol, ni bàsquet, ni cap retransmissió esportiva. Per tant, demà a les 7 i uns minuts, per favor, no em deixeu sola. Vos espere així, en A Punt Ràdio, en l'Hora de la Cultura. Fins aleshores, ja sabeu, feu bondat o feu el que podeu.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
2: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
0: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
1: En A Punt Ràdio.
3: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
1: De tu a tu.
2: A continuació vos oferim la reemissió de l'Espai d'Economia de la ràdio d'A Punt, Cadena de Valor.
3: Hola, com estan? Són les 3:30, és moment de que parlem d'economia.

0: Sa Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. És dijous, és 14 de maig i en este moment comença un nou programa de Cadena de Valor. Benvinguts, per tant, a este espai econòmic i empresarial d'Apunt. Per davant, una nova vesprada de ràdio en valencià i en directe que iniciem parlant de l'IPC. Per una banda, amb bones notícies, perquè la inflació retrocedís al 3,2% a l'abril per l'abaratiment de l'electricitat i les rebaixes fiscals. A més, la inflació subjacent, ja saben, aquella que no inclou en el càlcul elements volàtils com l'energia i els aliments frescos, es manté per tercer mes consecutiu al 3% a nivell autonòmic. La part negativa és que a partir de l'1 de juny l'IVA del gas i de la llum tornarà a estar al 21%. En uns minuts analitzarem aquestes xifres i veurem a què es deuen en un moment i en una situació mundial que està marcada per la inestabilitat i la incertesa. Per altra banda, este matí hi havia una grandíssima expectació per la reunió de la direcció de Ford d'Almussafes que havia convocat amb els principals sindicats. Tot i que s'esperava que en esta trobada es fera un anunci sobre la previsió de producció de la planta o sobre la possible arribada d'un fabricant xinès, la trobada ha servit per a comunicar la seva intenció de negociar un nou pacte laboral per al futur, ja que el mecanisme d'ERTO RER que està vigent a dia d'avui acaba el dia 30 de juny. Tot i això, intentarem saber més sobre què ha passat en esta reunió, com i quan començaran aquestes negociacions i si ha transcendit alguna cosa sobre la resta d'assumptes que hem comentat. A més, entre altres temes, també parlarem sobre l'afiliació a la Seguretat Social de treballadors estrangers que arriben a xifres rècord i sobre el problema fiscal en el que es troben molts llauradors afectats pels temporals de l'any 2025. I com cada dia, també repassarem la resta d'actualitat econòmica internacional.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem el programa i, com sempre, m'acompanya Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Hola, Javi, molt bé, molt bona vesprada. Si estem quasi acabant la setmana, acabant este repàs d'esta setmana de maig de l'actualitat econòmica, i anem a arrencar el programa ja d'avui parlant d'aquestes últimes xifres al voltant de l'IPC.
1: L'IPC a la Comunitat Valenciana ha baixat al 3,2% en el mes d'abril. És la xifra més baixa des de principis d'any, dos dècimes per baix de la taxa interanual del mes anterior, tot i que els preus continuen pujant un 0,4% en este últim mes. A més, la inflació subjacent es manté per tercer mes consecutiu al 3%, però no tot són xifres positives, Arturo.
2: Així és, Javi. El transport i l'hostaleria segueixen disparats amb pujades de fins al 6%, però per contra, l'alleujament arriba gràcies als aliments i la roba, que presenten increments molt més moderats, i les mesures fiscals també, que n'hi ha que tindre-les en compte. A nivell nacional, l'IPC va augmentar un 0,4% al mes d'abril en relació al mes anterior i va reduir en 0,2 punts la seva taxa interanual fins al 3,2%. A més, atenció, perquè el Ministeri d'Economia ha anunciat que l'IVA aplicable a la llum i al gas natural tornarà a pujar al 21% a partir de l'1 de juny.
1: Volem parlar de totes aquestes xifres amb el vicesecretari del Col·legi d'Economistes de València, Antonio Herrero. Antonio, bona vesprada.
3: Hola, molt bona vesprada. Encantat, com sempre, estar amb vosaltres.
1: Gràcies per atendre'ns. En primer lloc, te demano una valoració general d'aquestes xifres. A què es deu esta baixada de l'IPC, Antonio?
3: Bé, anem a veure. La valoració, anem a dir que és relativament positiva, perquè confirma que la inflació està entrant en una fase, anem a dir, entre cometes, de moderació. Més estable del que molts analistes estaven esperant fa uns mesos. El fet de que baixi al 3,2%, el que significa és que hi ha factors interns que estan compensant aquesta tensió. La clau principal per a mi és realment el tema de l'energia, l'electricitat i el gas en concret, no? Que han baixat i que han compensat la pujada, en aquest cas, dels carburants, en principi, de la guerra d'Iran. Això el que... I més perquè aquells components tenen una composició dins de la cistella de l'IPC molt elevada. Per tant, anem a dir que han anat funcionant bé. De totes formes, si no haver tingut en compte les mesures fiscals que el govern va adoptar farà un mes i poc, estaríem parlant de 3, aproximadament de 3 dècimes per damunt, és a dir, estaríem en un 4,3%, és a dir, que a costa de l'erari públic s'han reduït aquestes xifres. Però, bueno, en tot cas, són xifres positives. Crec jo que d'alguna forma pues, marquen el que a curt plaça es tenia que fer. I, bueno, de fet, bueno, pues, en juny i juliol pues, van a baixar-se els tipus, van a pujar-se de vots tipus reduïts. Per tant, bueno, la recaudació fiscal no va veure, efectivament, si això s'aplica molt afectada. Mm-hmm. Com a tal.
1: I què ens diu el fet de que portem 3 mesos en la inflació subjacent en el 3%? Es pot parlar d'un control, d'una estabilitat en aquest sentit, també?
3: Bé, anem a veure. El que portem 3 mesos en inflació subjacent al voltant del 3 és prou significatiu. La subjacent, el que, com quasi tothom sap, és el que mira el Banc Central Europeu perquè, mm-hmm. Perquè elimina els elements més volàtils, fonamentalment energia i aliments frescos. El que mantinguen en estable, el que vol dir són dues coses. Per una banda, que les tensions inflacionistes estructurals s'estan moderant i per altra banda, que encara que hi ha per altra banda, que hi ha pressió encara dins de determinats sectors, fonamentalment aquells menys competitius a curt plaç. Serveis, restauració, assegurances i habitatge a nivell tensa. Per tant, la inflació ja no és d'emergència, però tampoc està realment controlada. És a dir, l'enemic el tinguem ahí, encara el tinguem ahí. Estem aguantant-lo.
1: Encara hi ha camí per davant. El Ministeri d'Economia ha apuntat avui en un comunicat que la caiguda de preus permeten posar fi a aquesta rebaixa de l'IVA aplicable a la llum i el gas natural a partir del dia 1 de juny, és a dir, d'ací no res,
3: sí.
1: Que tornarà a estar al 21%, no?
3: I al 21%.
1: Això com impactarà?
3: Sí, evidentment el que va impactar és un augment de, en este cas, de l'IPC, no té altre camí, perquè bueno, uh-huh. pues, pujar d'un 10 a un 21 pues, significa la pujada de 11 punts en un component prou important. Però sí que el que ha aconseguit a curt plaç és, d'alguna forma, moderar aquestes pujades i, evidentment, com ja han apuntat algunes vegades en el col·legi, no són mesures que es puguin mantenir en el temps, són mesures que han tingut el seu efecte i que, per tant, una volta que han aconseguit el seu efecte, que és moderar el creixement de les tasses d'inflació i, sobretot, reduir les expectatives a llarg plaç, d'aquesta pujada d'inflació pues, bueno, pues ja deuen de posar-se altra vegada en els termes que deuen de posar-se els tipus de IVA com a tal. Mm-hmm.
1: Això explica esta mesura que comunicava avui el Ministeri. En este sentit, amb una pujada acumulada de l'1,5% en el que portem de any, què podem esperar de cara a l'estiu?
3: Bé, jo crec que la pujada, les pujades no van a ser excessivament elevades. Uh-huh. Pot hi haver brots puntuals molt estacionals que marquen en algun moment, en algun mes, alguna pujada fora de to. És a dir, no sembla probable tornar a taxes disparatades del 6 ni del 7, però poden tindre un estiu encara, perquè així no ho indica la tendència, en hostaleria i ajuntament. I fonamentalment d'oci. Uh-huh. De fet, jo crec que el turisme és en aquest moment és el principal focus de inflacionista per als pròxims mesos. Per què? Pues perquè la demanda estrangera continua, no tant i mentre que l'espanyola ha afectat per la pujada de tipus en una caiguda de consum i que ha ajudat a reduir la inflació, la demanda de serveis hostalers en Espanya continua molt estable i continua forta. Per tant, va ser difícil que baixi en els pròxims mesos. El que va comportar és que ciutadans creguem més bé o més mal que, bueno, pues que sobretot en aquests mesos que està disparatada la inflació, però més bé jo crec que sols serà en aquests sectors hostalers, fonamentalment.
1: Ens quedem, per tant, en això, en que eixa clau d'aquestes bones xifres relatives és esta caiguda de l'energia que compensa l'augment dels carburants, tot i que,
3: correcte,
1: com ha anunciat ja el Ministeri, l'1 de juny l'IVA tornarà a estar al 21% en la llum i el gas i que en aquests mesos de cara a l'estiu podem notar aquestes pujades en estos sectors com és el turisme. Hola, sí, Antonio Herrero, com sempre, un plaer parlar en tu, moltes gràcies.
3: Un plaer per a vosaltres. Una abraçada.
1: Una abraçada, adeu.
3: Adeu.
2: Continuem en el programa d'avui. La filiació de treballadors estrangers marca nous màxims, en concret ha superat els 3,2 milions de persones, cosa que significa que quasi 15 de cada 100 cotitzadors al nostre país són d'origen estranger.
1: El més rellevant d'aquest creixement és la seva qualitat i també la diversificació. La temporalitat en este col·lectiu s'ha desplomat fins a un mínim històric, que és l'11%. A més, ja no solament veiem la seva presència en sectors tradicionals, sinó també que creix amb força en ocupacions d'alta qualificació tecnològica.
2: Així és, Javi. Finalment destaca el creixement en l'emprenedoria amb més de 500.000 d'autònoms estrangers i el pes de nacionalitats com el Marroc, Romania i Colòmbia. Venezuela ha multiplicat per 10 la seva presència en una dècada, consolidant-se com una peça clau per a sostindre sectors estratègics com són l'hostaleria, la construcció i el transport.
1: Moment ara d'escoltar el repàs a les notícies internacionals que es porta Mar Hernández.
4: Kevin Warsh ha sigut confirmat pel Senat com a nou president de la Reserva Federal dels Estats Units amb 54 vots a favor i substituirà Jerome Powell al capdavant de la Fed. El nou guardià del dòlar arriba en un context marcat per la inflació, que als Estats Units d'Amèrica ja escala fins al 3,8% per l'impacte de la guerra a l'Orient Pròxim. Tot i les pressions de Donald Trump per abaixar els tipus d'interès, Kevin Warsh ha defensat que actuarà amb independència estricta al capdavant del Banc Central Nord-Americà. Zara s'ha convertit en 2026 en la marca de moda més valuosa del món després de superar Nike, segons el rànquing global de Kantar Brand Z. La firma d'Inditex ha incrementat el seu valor un 18% fins a superar els 44.000 milions de dòlars, gràcies, entre altres factors, a les experiències de compra personalitzades impulsades per la intel·ligència artificial. En el rànquing global també destaca el retorn de Google al número 1 mundial per primera vegada des de 2018, després de créixer un 57% i posar fi a 4 anys de lideratge d'Apple. El Banc Central Europeu estudia frenar la pujada de tipus prevista per a juny davant la debilitat de l'economia de la zona euro i l'impacte de la guerra a l'Orient Pròxim. Tot i que el petroli continua per damunt dels 100 dòlars el barril, diversos membres del Banc Central Europeu consideren que encara no hi ha un contagi inflacionista generalitzat fora de l'energia. Alguns analistes alerten que aquesta cautela podria afavorir una situació de repressió financera, amb tipus d'interès baixos que redueixen el poder adquisitiu dels estalviadors per a facilitar el finançament dels estats més endeutats.
0: L'Espai Econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
1: Tornem amb l'economia valenciana. La notícia del dia en este àmbit passa per la planta de Ford d'Almussafes i la reunió que han mantingut la direcció de la factoria valenciana i els sindicats. En este sentit, l'expectació era gran, especialment per part dels 4.000 treballadors que no saben ben bé per on passa el seu futur laboral més directe.
2: Tot i això, i com ja va passar després de la visita de fa uns dies del president de Ford Europa, en esta ocasió tampoc s'ha fet cap anunci rellevant. En concret, la direcció de la planta ha comunicat la seva intenció de negociar un nou pacte laboral de cara al futur, prenent com a referència l'acord de competitivitat per electrificació que es va signar al gener de 2022.
1: I per entendre millor això i saber també la seva importància, parlem amb el periodista especialitzat en motor i delegat a la Comunitat Valenciana d'Economia Digital, Julián Larraz. Julián, bona vesprada.
5: Muy buenas tardes.
1: Julián, fes una valoració de el que ha significat esta reunió este matí.
5: Pues mira, os lo voy a contar en clave interna. Yo siempre avisaba a mi familia, oye, va a venir una asamblea de UGT el sábado, posiblemente me tocará trabajar. Uh-huh. Pero como ahora ya en la factoría ya no se trabaja los lunes, han convocado la asamblea para el 1 de junio, que resulta que es lunes. Ya tenemos por lo menos una fecha. Ya sabemos que el 1 de junio va a pasar algo. UGT va a poder contar algo a sus trabajadores y, por lo tanto, habrá un plan o por lo menos unas líneas sobre hacia dónde va a ir la factoría. Llevamos 4 años de parón.
1: Sí.
5: Lo que se ha anunciado hoy es un nuevo acuerdo para hablar del futuro de la viabilidad de la factoría, pero es que este ya lo hicimos en 2022. Es que ya hay que recordar esa guerra entre las factorías de San Luis y de Almusafes por conseguir que una de las dos permaneciera abierta, porque a la ganadora se le iba a entregar la plataforma GE2, que es la que se montaba el Mustang Mach-E, el vehículo eléctrico. De aquel entonces llegó la renuncia al PERTE, que se le había adjudicado a Ford por 106 millones de euros, y desde entonces incertidumbre y palos de ciego. Ahora la realidad es que hay un desembarco absolutamente brutal por parte de las marcas chinas en España. Se iba a entregar la plataforma GE2, que es la que se montaba el Mustang Mach-E, el vehículo eléctrico. De aquel entonces llegó la renuncia al PERTE, que se le había adjudicado a Ford por 106 millones de euros, y desde entonces incertidumbre y palos de ciego. Ahora la

0: no americano o europeo, que es el lenguaje de la automoción, y en ese lenguaje más o menos todos se entienden, y esperemos que eso es lo que ocurra, porque desde luego los proveedores están ansiosos por saber qué es lo que ocurre, recordar el ritmo, ¿no? De cada empleo en la factoría normalmente suele tener tres empleos en el parque de proveedores.
1: Esperem, per tant, com dius, Julián, que ese entendimiento siga bo y que, sobre todo, que la adaptación siga rápida. Julián Larraz, como siempre, un placer hablar en tu y gracias por ayudarnos a entender todo el que está pasando y pasará en la planta del Musafes.
0: Fuerte ahora, la planta del Musafes, la de Gili, el Musafes,
1: Exacto,
0: te dices,
1: te prenc la parábola. Gracias, Julián, adiós.
0: Abrazada.
2: I tanquem avui parlant del camp, perquè els agricultors valencians de cítrics, ametllers i vinya van patir un 2025 negatiu a causa de la sequera, el granís i de les plagues. No obstant tot això, el problema principal és la burocràcia, perquè el govern central encara no ha publicat la rebaixa fiscal, els anomenats com a mòduls, necessària, aquesta rebaixa necessària perquè aquests productors paguen menys impostos per les pèrdues patides.
1: Esta demora està provocant un autèntic caos en plena campanya de la renda, perquè les organitzacions agràries denuncien que al no publicar-se l'ordre en el BOE, milers de professionals no saben si presentar ja la seva declaració o esperar, amb el risc d'haver fet tràmits extra després. No és un privilegi del que estem parlant, és una mesura de justícia perquè tributen segons el que realment han guanyat, que en zones com la Plana Baixa, per exemple, ha caigut fins a un 90% d'aquests beneficis a causa de les granissades.
2: Unes xifres preocupants. Tant la Unió com la Basaja exigeix una solució immediata i que aquesta situació no es repetisga. El sector demana seguretat jurídica per a no sumar més incertesa a una rendibilitat molt tocada per els alts costos de producció.
3: Demà serà notícia.
1: Falten 7 minuts per a les 4 de la vesprada. Abans d'acabar Cadena de Valor, hem de traure l'agenda. És moment, per tant, de parlar amb Pere Ferrer. Pere, com estàs?
4: ¿Qué tal? Buena vesprada, Javi y Arturo. Pues sí, revisante el que pueda ser la agenda de demà, pero bueno, he pegat una ullada encara esta vesprada, pero siempre importante, es una reunión de Carlos Cuerpo, el vicepresidente primer y ministro de Economía, que té una agenda...
1: Muy completa, también, claro, es el que té.
4: Sí, sí. Pues té una reunión amb el ex primer ministro del Regne Unit, que ya saben cómo está el Regne Unit en estos momentos, sí, o sea, hoy sí hay información del PIB, pero ni a convulsión a nivell polític, i es reunís amb l'exprimer ministre del Regne Unit, Gordon Brown. Mira, havia destacat una cosa, sempre repare en els dies internacionals,
1: sí, correcte,
4: que n'hi ha, no?
1: Sí.
4: I demà resulta que és el dia internacional d'anar al treball en bicicleta.
1: Ah, mira.
4: Una qüestió també que
1: mobilitat
4: millora,
1: sostenible.
4: Que millora la mobilitat de les grans ciutats i que cal, no sé, destinar al... Bueno, que no siga només un dia.
1: O sea, no, exacte, clar.
4: Que prove la gent...
1: Que és un hàbit.
4: Que prove la gent que puga fer-ho.
1: Exacte, exacte. Sí.
4: Perquè, a més, demà resulta que tenim una... Sí, al Capicasal una nova parada de programada pels taxis. O sigui, que aleshores jo crec que és més que recomanable.
1: La veritat que
4: de
1: sí.
4: Maig,
1: demà és bon dia per anar en bicicleta, Sí, si treballes en la ciutat.
4: Mira, jo crec que ho han deixat ja meridianament clar. I si revisem l'agenda internacional, tenim demà també un nou informe quincenal de la confiança del consumidor als Estats Units que elabora periòdicament la Universitat de Michigan. Mm-hmm. Tindrem també als Estats Units dades de producció industrial al mes d'abril. I resulta que, com heu comentat en la secció d'internacional de demà, resulta que és el final oficial del mandat de Jerome Powell, demà, 15 de maig,
1: sí,
4: i que pren ja un poquet el mandat el successor, que és Kevin Warsh.
1: Uh-huh.
4: A veure com li va i si de veres es manté independent a les intencions de Donald Trump o què va ser d'este càrrec.
1: Un repte molt gran que té per davant, no voldria jo veure menys, també t'he dit, Pere.
4: Jo crec que se quede monestem,
1: sí,
4: no?
1: Exacte.
4: Podríem dir. I demà, per últim, també les consultores Fitch i Standard & Poor's avaluen respectivament a països com Alemanya i Itàlia en el seu rànquing de programes o foment dels crèdits. Volem també quina nota saquen, o sigui, estarem pendents.
1: Exacte.
4: He revisat l'IBEX, es manté en ISOs de 7.790 punts, no acaba d'arribar als 18.000 que ja voldríem, i en canvi el barril de dòlar continua en ISOs 3 dígits, en vores 105, 104,90 dòlars el barril.
1: Setmana de putada.
4: Estem en qüestions geopolítiques com està la Ford, en un stand-by que sembla del que mai hicim, no?
1: Incertesa, absoluta, no? Exacte, correcte, en fi. Pere Ferrer, moltes gràcies. Demà parlem, bona vesprada. Adéu.
4: Bona vesprada, adéu.
1: I ja saben que quan sona esta sintonia és perquè d'ací uns instants comença, Arturo,
2: la vesprada de punt.
1: I per saber què tenen en el programa d'avui tenim així a Ximo Rovira. Com estàs, Ximo?
5: Bona vesprada. Bé, molt bé. Preparats per a 2 hores de la vesprada de punt, perquè avui a partir de l'estat, ja sabeu, juga el València, també la seva honra de poder inclús accedir a les places europees contra el Rayo Vallecano. A més tall, llavors, contem en el punt a punt i de 4 a 6 un programa de cine.
1: Oh.
5: Però de cine literal, perquè ens visita Nacho Vigalondo, director de cine, guionista, en fi,
1: showman,
5: creador d'històries, sí, la veritat, en tota la accepció de la paraula. Director, nominat als Òscar, guanyador d'un Goya, un home que ha treballat en Elijah Wood o amb Anne Hathaway. Està a València perquè fa una xerrada al voltant de la vinculació del cine i la intel·ligència artificial i també dels videojocs, del món dels videojocs dins del cine. Ben interessant. Maluenda i ell faran una xerrada en el Centre de Cultura del Carme i abans estaran amb nosaltres en el programa. Parlant de cineastes, periodista i cineasta valencià, Rafa Molés. Rafa ha fet una peça increïble, un documental que s'estrena precisament en Docs València, que arranca este divendres el festival de documental a la ciutat. El documental se diu La Pietà i conta una història ben singular, la d'una família de 7 germans que a principi de segle se'n van a Finlàndia i decideixen viure en una granja als peus d'un glaciar per en 1910 ja denunciar el canvi climàtic i que els glaciars es moren.
1: 1910,
5: realment,
1: eh?
5: Sí, és flipant la història, com la recrea Rafa Molés a través dels ulls d'un fotògraf que va viure precisament també a peus d'eixa glacera i en fi una passada. Després ve Pau Gómez a contar-nos les estrenes de la setmana protagonitzades per Keanu Reeves, que als seus 61 anys no deixa de ser una estrella incontestable, i la peli espanyola de la setmana, peli con niño però inquietant, amb Hugo Silva com a protagonista. Molt de cine avui en el programa.
1: Molt de cine i de molta qualitat, sí, eh? Les coses com siguen.
5: Està mal que ho diga jo, però ja que
1: sí,
5: ho tu...
1: És. Sí, ja està, és de cine, Ximo. Sí. Efectivament. Que tinguem molt bon programa, de seguida vos escoltem. Nosaltres acabem així, este Cadena de Valor, tornarem demà.
2: Així és, Javi, que no es preocupen, que no ens anem de cap de setmana. Caramba. Demà divendres, tanquem setmana així, com sempre, a les 3 i mitja de la vesprada.
1: Adeu i fins demà.
2: Adeu.
6: Acabem d'escoltar la reemissió de l'Espai d'Economia de la ràdio d'Apunt, Cadena de Valor.
7: Apunt Ràdio amplia l'oferta informativa. Apunt Ràdio, de dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barrequejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'Apunt Ràdio, de tu a tu.
3: La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Palància, 102.0.
7: De tu a tu.
5: No, si jo ho comento cada dijous, però és una gran veritat universal. Dijous és Setmana Tombà. Ens n'anem de cara cada setmana, ganes en tenim, però abans unes horetes de ràdio per compartir.
8: Sí,
5: que avui és dijous, encara queda demà divendres, o si queda setmana.
8: Mira, d'entrar avui tenim 2 horetes, eh? Acabem a les 6 per donar pas als companys de punt a punt que estan pendents del partit del València contra el Rayo Vallecano, però tenim encara per davant 2 horetes d'allò més boniques de la vesprada de punt.
3: Així comença la vesprada d'Apunt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
5: Quina vespradeta més agradable. Quin airet més bo, inclús per estar en manega curta,
8: sí,
5: dies de solet, inclús calor, preludi d'un divendres que, atenció, la cosa canviarà, ruixar estem